0: i a dos funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
1: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
2: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
3: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
1: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
4: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
5: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules. 3CAT Info. 3CAT Info. Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: És que el Servei d'Acció Exterior Europea ha dit que efectivament hubo redes russes e israelís que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar al país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
10: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
11: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
10: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
12: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se le agradece de corazón.
10: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
13: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
15: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
16: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Benz, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
14: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit.

0: La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros i Òscar Orenzana.
2: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
3: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
1: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
4: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
5: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'amfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
6: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
5: En una entrevista a 3cat.info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
7: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un gran actor.
5: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
8: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
5: I el director Roger Gual, en declaracions a 3cat.info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
9: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
5: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubac. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanc i blau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol es remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-m'ho tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
0: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que...

0: He dado los últimos 3 años en el Madeburgo.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf laurana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un al càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen

0: sense tots aquests dos usos baixi un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
1: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
2: El que està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
1: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius. 3CAT Info. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
4: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
3: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
4: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
3: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
4: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
3: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
4: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
3: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
1: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
5: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
1: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
6: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
1: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
7: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
1: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
8: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
1: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
9: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
10: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
9: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
1: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
12: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a alliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
13: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
12: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
1: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de

0: la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
1: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia 3 espanyols, 2 italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
2: And all of us have now arrived to Kathmandu.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que 2 llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descansar carta que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
5: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent. I ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
5: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits.

0: Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
2: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
1: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
3: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
1: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
5: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui, portem dos anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
6: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Buida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba Carn, de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedermann, de només 23 anys, presenta Lazar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase amb patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Legend ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
3: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
2: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça van deixar jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
0: 3CAT Info.
2: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Misehoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
0: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat, i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross. Esports.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. 3Cat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, 500.000 d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: És que el Servei d'Acció Exterior Europea ha dit que efectivament hubo redes russes e israelís que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se les agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat

0: que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
2: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Masoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
3: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona

0: Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros, i Òscar Orenzana.
2: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
3: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
1: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
4: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Sí. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
5: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions als Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
6: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hosti, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
5: En una entrevista a 3cat.info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
7: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també. Era un gran actor.
5: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
8: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
5: I el director Roger Gual, en declaracions a 3cat.info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
9: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
5: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat al Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, cada votat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol arremet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-m'ho tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
0: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
0: Són 2:15.

0: informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims dos anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de dos llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del Pla de Digitalització Responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
5: El que està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius. 3CAT Info.

0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandeja.
1: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
2: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
1: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
2: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
1: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
2: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
1: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
2: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
3: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
4: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino

0: que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
1: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
2: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
1: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
3: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
4: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
3: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
1: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas se resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
6: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a alliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
7: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
6: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
1: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
8: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia 3 espanyols, 2 italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
9: And all of us have now arrived to Kathmandu.
1: Els treballs de rescat

0: es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
2: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descansar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
3: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agradat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
3: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
5: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara,
6: 20 anys després, doncs, porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat

0: molt reclamada pel territori.
1: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
2: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixi.
1: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
5: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
6: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedermann, de només 23 anys, presenta Lazar, una novel·la èpica sobre 3 generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
4: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que
3: vist somiant que vist. Esports.
4: Amb David Ubach.
7: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase en patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, l'EGN ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
8: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
7: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
7: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
7: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
3: 3CAT Info.
7: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
3: 3CAT Info.

Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari,

0: i serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado, y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura, que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncien que

0: encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
1: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
2: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
3: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
4: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
3: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
5: En mi barri la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas que se le agradece de corazón.
3: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
6: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
8: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus,

0: tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat dos morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
3: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
2: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jark, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros i Òscar Orenzana.
5: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem la reparació.

0: pertinents.
1: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses. Ahora, pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
2: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
3: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Sí. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
4: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
5: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions als Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
6: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hosti, ara jo, uf, com ho faig, això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
5: En una entrevista a 3cat.info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
7: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, era un gran actor.
5: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
8: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
5: I el director Roger Gual, en declaracions a 3cat.info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
9: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
5: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fer.

0: Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
1: 3Cat Info.
0: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanc i blau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol arremet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanc i blau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
2: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-m'ho tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
0: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
1: 3Cat Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
3: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions, y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
0: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
1: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres.

0: pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de dos llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de feia temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un alt càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
5: El que s'està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns

0: en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandeja.
1: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
2: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
1: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
2: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
1: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
2: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
1: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
2: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
3: Que el president del govern no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
4: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
6: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
7: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
8: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments. No?
7: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies, els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
10: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a alliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
11: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
10: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
12: Evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia 3 espanyols, 2 italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
13: And all of us have now arrived to Kathmandu.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que 2 llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
9: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
14: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a

0: comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una 20ena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar d'Ituri.
3: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
2: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
3: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
2: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zuric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
5: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
4: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
6: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
4: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran

0: en la nova temporada 2026-2027, muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
1: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
2: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Buida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba Carn, de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedermann, de només 23 anys, presenta Lazar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que visc somiant que visc. Esports. Amb David Ubach.
3: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase amb patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
4: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé.

0: m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
1: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça-Banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
1: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
1: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'embol.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
2: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross. Esports.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat, demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui impaguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el president del govern no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta. Yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barri la gent s'ha portat conmigo fenomenal. La gent ha sido muy solidaria. Me pueden llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se le agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
16: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant

0: la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat dos morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
3: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
2: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I, de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros i Òscar Orenzana.
5: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
6: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
4: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
7: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò.
8: I jo?
2: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort

0: als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
1: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola, i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
2: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
1: En una entrevista a 3Cat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
3: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un actor, era un gran actor.
1: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
4: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
1: I el director Roger Gual, en declaracions a 3Cat Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
5: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
1: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament, Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3Cat Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol arremet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-m'ho tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrès les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
0: 3Cat Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
0: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona

pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions.

0: Dades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
1: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un al càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
3: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: Quan demanes un resum, abans podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
1: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
4: El que s'està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
1: Els detalls de què podran fer i què no els sabrem, però, fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
1: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo
5: ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.

0: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
1: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
0: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
1: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
0: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
1: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
0: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
2: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
3: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
2: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
4: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
2: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i, de retruc, si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
2: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
6: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
2: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
7: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
8: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments. No?
7: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen, però, dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
2: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte, el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més notícies. Els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
10: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
11: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
10: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
2: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
12: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
13: And all of us have now arrived to Kathmandu.
2: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
9: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
14: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descansar descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana,

0: La temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una 20ena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
3: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anal als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
2: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
3: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
2: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
5: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
4: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
6: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixi.
4: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
7: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui que portem 2 anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
2: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedemann. Marc Ruiz.
8: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Magrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba Carn, de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radencliffe, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta Lázar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
2: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan verda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que
1: vis somiant que vis. Esports.
2: Amb David Ubach.
9: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase amb patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Legend ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
10: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
9: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça van deixar jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. El segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
9: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
9: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: 3CAT Info.
9: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui és dia 1. És dia 1 de setembre i arrenquem el mes amb un temps força estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui esperem un altre dia càlid i especialment xafogós, a aquesta hora hi ha molta humitat, bancs de núvols baixos, que durant el dia seran més persistents al sud del país. I a la resta farà més sol, amb temperatures que a l'interior tornaran a arribar entre els 30 i 35 graus.
0: Si no para la calor, eh?
1: Això continua i continuarà com a mínim durant 10 dies més, amb aquesta persistència extrema, de temperatures altíssimes.
0: Ahir llegia que podria haver-hi una altra onada de calor en ple setembre. Això és descartable o ara mateix també és una opció que podria afectar Catalunya?
1: És una opció, sobretot tenint en compte que les temperatures que es preveuen els pròxims dies seran uns 6 graus, entre 6 i 7 graus per sobre del que és habitual en aquesta època. Per tant, és veritat que no a tot arreu arribarem als llindars propis d'una onada de calor de l'estiu, però, evidentment, pel que són les temperatures del setembre, és una situació extrema de calor extrema, sense cap mena de dubte.
0: Doncs gràcies, Eloi. Doncs amb onada de calor arrenca aquest primer dia de setembre, on els mestres, per cert, i professors tornen a la feina just una setmana abans d'aquesta tornada a les aules, un inici del curs que, si no hi ha acord abans, seguirà amb mobilitzacions. El departament ha convocat per dijous els sindicats majoritaris. Esther Niubó, consellera.
2: Que també ens reunirem separadament amb els dos sindicats de la mesa convocants de la vaga, amb la intenció

0: de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
1: I tot plegat precisament arriba quan d'aquí una setmana es publiquen els resultats de les proves PISA. Els de Catalunya no seran representatius pels errors que va cometre el departament a l'hora de seleccionar els alumnes que havien fet l'examen. Un fiasco que li ha costat el càrrec a la número 2 del departament, Maria Costa.
2: La consellera Niubó admet que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que aquest missatge no va arribar als centres. Per això han exculpat les direccions als centres.
1: D'aquest desgavell d'inici de curs polític en parlarem en temps d'àgora a partir de les 9 amb David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i també parlarem amb pares i mares que estiguin també tips de la situació, de com estan portant també aquestes vagues diferents que s'han convocat al final del curs passat i a l'inici d'aquest, a partir de les 9 del matí. I sobre Ceuta, Pedro Sánchez ha convocat avui, per segon cop, el Consell de Seguretat Nacional. I també el Consell de Ministres aprovarà una ajuda de 168 milions d'euros per la ciutat autònoma. Això mentre la tensió continua al terreny, continua escalant, i ahir la policia fins i tot va haver de disparar trets a l'aire a les portes d'un centre d'acollida. Mentrestant, la misèria en què viuen els milers d'immigrants es cronifica. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque.
3: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja, als turons, a les portes dels refugis. Mentrestant, els treballadors dels serveis públics denuncien col·lapse en el servei, sobretot als centres de salut.
1: I sobre què va passar a finals de juliol? Rússia i Israel desmenteixen Pedro Sánchez i neguen estar-hi al darrere, mentre que Sumar i Esquerra Republicana sí que apunten al Marroc. Per cert, Esquerra diu que Catalunya ha d'acollir menors, però amb límits.
4: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
1: Això deia Oriol Junqueras ahir al matí de Catalunya Ràdio. I si avui heu d'omplir, per cert, el dipòsit del cotxe. Atenció, perquè notareu canvis en el preu, perquè hi ha canvis també en les bonificacions del govern espanyol. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims. Per cert, avui també us explicarem per què Lleida és la demarcació on podeu trobar les benzineres més econòmiques, més barates. I veurem si les paraules de Donald Trump també aquesta nit faran pujar encara més el preu dels carburants, perquè ha dit que tornarà a atacar amb duresa l'Iran. La novetat d'aquesta nit, però, és que no només amenaça l'Iran. Li han preguntat si es planteja revisar la seva posició amb les Malvines, on sempre ha defensat la sobirania britànica, i la resposta de Donald Trump ha estat: jo sempre reviso les meves posicions. I tornant als diners, Shein, la plataforma xinesa de moda ràpida, ha tingut un debut més aviat discret a la borsa. Aquest ha sigut l'acte amb tota la pompa a Hong Kong. Les accions han arribat a caure a prop d'un 10%. En esports, el Barça continua el líder de primer després de golejar el Rayo 5-2 al Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, que continua jugant de nou i estrena també de Lamine Yamal aquesta temporada.
5: La continua tenint el Barça de Tel Aviv, xuta a Lamine! Golàs! Golàs! Golàs! I aquesta sí que xuta bé! A trencar! Rebentant la porteria de Cárdenas.
1: El 10 del Barça també va fer dos gols. Per avui, últim dia de mercat de fitxatges i el tècnic Hansi Flick no espera gaire moviments.
6: I don't know. No ho sé. No ho crec. Però
7: we'll see.
6: Ja veurem.
7: I don't think so.
6: Ja veurem, però no crec.
1: Un Barça que afronta un calendari que és apretat. La setmana vinent ja comença la Champions.

0: benvinguts a un nou matí. Bon dia, Ritme Catalunya. Vinga.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el director executiu d'UNICEF a Espanya, Txema Vera, per parlar de la situació a Ceuta, dels menors a Ceuta. Serà a partir de 9:45, amb l'anàlisi de Jordi Amat, Marta Rosique, Ana Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. I a 10:45, avui parlarem amb el periodista Jordi Évole, que ens acompanyarà per parlar de la seva malaltia, la cataplèxia. Serà a la secció de salut amb el Rafa Vilasanjuan. Abans ampliem les notícies del dia amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Des d'avui, com dèiem, el gasoil no és tan car.
4: Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil, mentre que la bonificació per la gasolina és de només 5 cèntims per litre.
2: Rafael de Ribot.
5: Arran de la crisi energètica causada per la guerra a l'Orient Mitjà, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar aquesta retirada si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat precisament aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional del 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que s'ha estat aplicant el mes d'agost. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I dèiem que Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats.
6: La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a baratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions.
7: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
8: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? De per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
9: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis, no és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
7: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I tot això quan avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país. Si posem el focus a l'AP7, l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
2: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat també un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges.
4: En aquest sentit, l'economista Ana Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
11: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, es va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
4: Pel que fa a la sinistralitat amb camions implicats, ha crescut un 22% fins als 1.177 l'any passat. De tota manera, el que més preocupa el Servei Català de Trànsit són les motos. Dels 12 accidents mortals d'aquest any, 7 són motoristes.
2: I segur que recorden això?
12: Bona nit. No vull pagar. Perquè penso que és injust. El fet de tenir a pagar, hi ha una discriminació que penso que a Madrid...
2: La campanya No vull pagar, això era el 2012, aquest que sentiu és Josep Casadellà. També Toni Albán, al seu moment va fer-hi molta brega. Doncs avui ens acompanyaran, després de tants anys, per valorar doncs, si aquella campanya doncs, tenia raó o si cal tornar als peatges. Ho farem a partir de les 10, parlant d'aquests 5 anys també sense peatges, amb Manel La Rosa, que ens acompanyarà, arquitecte i urbanista. I pel que fa a l'educació, el Departament d'Educació depura les responsabilitats del fiasco de les proves PISA amb canvis a la conselleria.
6: La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general d'Educació, que fins ara era Teresa Sambola, la rellevarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinars més.
3: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
13: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
3: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Torra, ho ha dit al Catalunya Nit.
14: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I sobre els últims anuncis de la consellera Niubó, al matí ha parlat també amb el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, que fa aquesta valoració del cessament de la secretària general del departament.
15: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
4: Sobre els acords tancats amb alguns dels sindicats del curs passat, Menéndez considera que no n'hi ha prou.
2: I l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat a l'errada a les proves PISA.
6: Des de Junts, Anna R ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació. Li han retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
16: Per què? Doni explicacions. Per què no volem més excuses? Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
6: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del departament no soluciona la situació als centres.
2: I el desgavell de PISA s'hi suma també a l'inici d'aquest curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara està previst que comenci amb una vaga.
4: Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades, la consellera Niubó demana als sindicats que repensin la vaga, però la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
17: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
18: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
2: I els directors veuen bé que a partir d'aquest curs es reguli la intel·ligència artificial a les aules.
6: Els menors de 14 anys no la podran fer servir. Els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de l'IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
19: Quan demanes un resum abans podia saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
2: Hem sentit professors, hem sentit el departament i avui volem sentir també els pares i mares. Per tant, ja línies obertes per si voleu dir-hi la vostra de com esteu vivint aquestes vagues, què en penseu, com us organitzeu. 636-36-0609. 636-36-0609. Mentrestant, Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
4: El president del govern espanyol els va acusar i d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'exculpa el Marroc. En la seva reparició pública, Sánchez no ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar quan.
20: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
21: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
20: Ho ha dit a la cadena SER, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
21: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
20: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Sergio Oriol insinua que la crema d'una fotografia seva hauria de ser delicte d'odi, però els experts ho qüestionen.
6: En una piulada recent a X, la líder d'Aliança Catalana va denunciar que es cremés una fotografia amb el seu rostre. Va ser durant la festa major de Manresa, es queixava que ningú ho censurés i deia que si ella fes el mateix amb la imatge d'una diputada que du el vel islàmic, li imputarien un delicte d'odi. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Judit Gené explica per què el Codi Penal diferencia una acció i l'altra.
0: En essència, el que protegeix no és el dret a l'honor d'una persona concreta, sinó a la dignitat humana.

0: És a dir, el col·lectiu al que pertany aquella persona a la que va dirigida l'ofensa. Per què? Perquè es considera que aquell col·lectiu al que pertany és un col·lectiu vulnerable i que com a persona que pertany a aquest col·lectiu vulnerable mereix una especial protecció.
1: La lletrada considera que la crítica a una dirigent política com Orriols o qualsevol altra pot entrar dins la llibertat d'expressió o, en tot cas, en el camp de les injúries. Així doncs, ben diferent, diu, és l'atac per motius religiosos o ètnics que els tribunals podrien considerar com un delicte d'odi.
2: Deshumanitzar un col·lectiu és un delicte. I, per cert, aquesta matinada han continuat els atacs entre Rússia i Ucraïna.
3: Sí, els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i a la regió de Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses en les últimes hores. És el 6è dia consecutiu que Rússia bombardeja la regió ucraïnesa. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara i, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: La primera.

0: Josep Montero, Doques Gràcies, triarà la banda sonora del Piró Musical de la Mercè 2026, que se celebrarà a la platja Icària de Barcelona. Els últims anys, Rosalía i Estopa també van triar les cançons d'aquests focs artificials i això arribarà pocs dies abans dels concerts de comiat Doques a l'Estadi Olímpic.
1: La segona.
2: Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa...
0: Silvio Rodríguez, cantant i compositor cubà de cançons com aquesta que sentim, Ojalá, o Óleo de mujer con sombrero, torna avui a Barcelona després de molts anys i on començarà la seva gira per Espanya. El primer concert és avui al Gran Teatre del Liceu a les 8 del vespre.
1: I la tercera.
3: But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool.
0: I potser aquesta banda us sonarà de la sèrie Cites de TV3, on l'actor Francesc Garrido hi va participar en la segona temporada. L'actor ha mort als 56 anys d'un infart. L'última vegada que el van veure dalt els escenaris va ser just la temporada passada amb El Mestre i Margarita al Teatre Lliure.
1: I els esports, Robert Prat.
4: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia que es tanca el mercat de fitxatges. I Messi deixa la selecció argentina i diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és 1 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Iris amb 2 quilos 350 grams a casa seva, a Tarragona, i la Júlia a 3:45 de la matinada a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. Pel que fa al temps, avui el dia ja ha començat amb molta xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix tenim molts núvols baixos a la Catalunya central, a les comarques de Tarragona. Tots aquests núvols fan que la humitat sigui alta i, per tant, molta sensació de xafogor en temperatures que, per exemple, a Lleida no han baixat dels 22 graus, a Balaguer de 23, a Barcelona han arribat als 25, 26 en tenen ara mateix a Tarragona, tan sols refresca una miqueta en algunes valls del Pirineu. Avui la tendència és que aquests núvols quedin situats cap al sud del país, a les comarques de Tarragona, sobretot al litoral, però el litoral serà on seran més persistents, a la resta acabarà fent sol i, com a molt, hi haurà alguna una nuvolada en punts del Pirineu que difícilment deixarà pluja o quatre ruixats molt puntuals. I aquests pròxims dies continuarem sota els efectes de les altes temperatures que pujaran encara una miqueta més de cara a finals de setmana.
1: Ara són les 6:20. I cada dia també a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, voltarem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem, per tant, el satèl·lit des de Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
1: A Pequín, Francesc Canals, bon dia.
8: Bon dia.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Arrenquem aquest satèl·lit amb la preocupació que hi ha a l'Argentina pels alts índexs de morositat, atenció, en targetes de crèdit i moneders digitals. Pel president argentí Javier Milei, és un problema entre privat, Joan.
11: Sí, Ricard, 6 milions d'argentins estan asfixiats pels deutes amb la banca digital, els moneders virtuals i les targetes de crèdit. En molts casos, segons denuncia l'oposició, crèdits per pagar els serveis bàsics i per poder menjar. El cas va més en l'agenda política argentina i l'últim actor en parlar-ne ha estat l'Església, que demana al govern de Javier Milei que no miri cap a una altra banda. La inflació ha baixat, és cert, però viure aquí a l'Argentina és car i els sous són baixos.
1: I parlant de compres, a Hong Kong, Francesc, el gegant del fast fashion xinès Shein surt finalment a borsa, però sense entusiasme. Sense gaire entusiasme en aquesta empresa que havia arribat a, generar.
8: Doncs sí, Ricard, si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
1: I a Alemanya la relació amb Rússia es va complicant i el motiu és l'atac fallit amb un dron contra un avió ucraïnès que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Jordi.
9: Doncs sí, Ricard, el canceller, segons afirmen molts mitjans d'Alemanya, és a punt de culpar els russos.
7: La policia i els serveis d'informació sembla que els falta encara la prova definitiva. És per això que l'atribució s'ha anat posposant, però aquesta setmana mateix tothom compta que el canceller es llançarà a la piscina. El que no ha transcendit és quina represàlia es prendrà a Alemanya. La intenció és fer-les coincidir amb un nou paquet de sancions europees contra Putin, però a Alemanya mateix es parla de l'expulsió de diplomàtics o del tancament del centre cultural de la Casa Russa al centre de Berlín.
1: I última connexió amb el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Anem cap a Madrid perquè allà creix el boicot al Gran Premi de Fórmula 1 previst pel cap de setmana vinent. S'investiga Paula un robatori de cable al circuit urbà i la policia en busca els autors.
9: Sí, és un altre contratemps. Pocs dies abans de l'estrena, cable robat de les instal·lacions i els veïns de Valdebebas en peu de guerra pel soroll dels entrenaments. Un soroll que triplica el permès per la normativa municipal i això s'hi sumen problemes de mobilitat, obres, un mal son, diuen els veïns, que pregunten a Ayuso i Almeida quan els costarà.
10: Llevamos más de 150 millones de euros de dinero público invertidos en este proyecto.
9: Alguns veïns s'organitzen per portar el Gran Premi als tribunals, d'altres, en canvi, faran negoci i rellogaran el pis per més de 10.000 euros al cap de setmana.
1: Doncs així tenim el món, o bona part del món. Falten 6 minuts per 6:45 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
14: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
15: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
16: Els transportistes no volen sentir a parlar
15: d'aquestes... I temps de cultura comença un festival que ha preparat...
13: Catalunya Migdia.
5: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
15: Si has comès una falta, has de pagar-la.
13: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: I a aquesta hora cada dia ens preguntarem per què. Avui abordem per què augmenta el deute públic i, sobretot, què vol dir. Frederic Vincent, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Aviam, primer de tot, quan parlem de deute, en essència parlem d'un préstec. Si jo demano un crèdit a un banc, el banc em deixa diners i jo els hi vaig tornant aquests diners amb interessos. Bé, doncs quan parlem de deute públic, és un govern qui demana diners a un banc o a un inversor i el mateix els hi va tornant amb interessos. Per tant, quan diem que els Estats Units, el Japó o Espanya arriben a màxims del seu deute públic, el que diem és que se'ls estan acumulant els préstecs que han de tornar.

0: Segona cosa, els interessos. Els interessos que paga un govern pels diners que li deixen depenen de moltes coses. Així com quan a tu et donen un crèdit, els interessos generalment tenen a veure amb la teva solvència, segons el criteri del banc, en el cas dels estats hi són altres punts els que influeixen. El primer, el més important, és la inflació. Si els preus pugen, també pugen els interessos que ha de pagar aquell govern. Bàsicament perquè si la inflació es dispara, aquell préstec perd valor. Expliquem això també. Posem per cas que tu deixes 1.000 euros en un govern, amb interessos en recuperaràs 1.100 d'aquests diners que li has deixat a un estat, a Espanya, per exemple.
1: Sí.
0: Ara bé, si tu quan recuperes els diners la inflació ha pujat, aquests 1.100 euros podran comprar menys coses que abans. Per tant, a la pràctica, has perdut diners.
1: El valor dels diners ha baixat.
0: Això mateix. Sí. És per això que quan puja la inflació, els inversors diuen, home, compensa'm. Jo vull més interessos. I hi ha un altre factor que marca els interessos, i aquest és més recent. És la intel·ligència artificial.

Els gegants tecnològics estan fent centres de dades de Dojo i per això calen diners. Amazon i companyia en tenen a carretades, però en necessiten més. D'on treuen aquests diners? Amb deute, demanant crèdits a bancs i inversors. Mai com ara el sector privat havia demanat tant

0: els préstecs. I això genera una competència, clar. Si jo sóc un inversor privat, puc deixar diners en un estat, com Espanya, que em paga un 4% d'interessos, però, clar, puc deixar diners a Amazon, que me'n paga 7% d'interessos i em surt més a compte.
1: Clar, tot això fa pujar els interessos també del deute públic. Però a partir d'aquí què passa?
0: Passen dues coses. Una, els governs han de gastar més per pagar interessos, amb el que això implica per altres despeses, i generalment vol dir retallar altres despeses. I dues, afectarà tots els crèdits, tots. Els governs són com els Lannister del Joc de Trons, sempre tornen els seus deutes. I per això són la referència. Traduït al català, si pugen els interessos del deute públic, la teva hipoteca també ho farà.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
4: Tot seguit, tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Txema Vera.
3: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrossa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema "No vull pagar", Josep Casadellà.
4: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de retransmissions de futbol.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6 i 28, moment de repassar els esports. Amb un Barça molt ofensiu que guanya 5-2 al Rayo i continua com a líder de la Lliga.
5: Dos gols de Lamine, dos de Rafinha. El capità del Barça, Rafinha, va demostrar que passa per un gran moment de forma. Marc Bernal.
6: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
5: També a primera, Osasuna 1, Getafe 0.
1: I Leo Messi, que acaba la seva etapa a la selecció argentina.
5: Als 39 anys, en un missatge a les xarxes socials, diu que ho ha donat tot i que s'ha buidat. Els aficionats argentins li agraeixen el futbol de tots aquests anys.
7: Que nada, que sea el hombre más feliz del mundo, se lo merece. Buen tipo, humilde, honesto, sobre todo.
1: Tot això quan aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges.
5: El Barça gairebé dona per tancat aquest mercat amb la incorporació de Gabriel Jesús. Hansi Flick.
8: I don't know. No ho sé. No ho crec. Però...
9: We'll see.
8: Ja ho veurem.
9: I don't think so.
8: Ja ho veurem, però no crec.
5: Avui la Vuelta arriba a Elx amb el lideratge d'Enric Mas. El premundial de bàsquet, derrota d'Espanya contra Grècia de 2 punts, que la situa segona del seu grup, es classifica en els 3 primers.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Sils, a la Selva, veuran el sol sortir a 6:45 del matí.
10: I es pondrà a les 8:23 del vespre.
1: Temperatures a aquesta hora.
11: A Solsona tenen 20 graus, a Puigcerdà 13 i a Granollers 21.
1: I pel que fa al temps, ha començat el setembre amb temperatures en general altes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim més de 20 graus a molts llocs de l'interior, més de 25 en alguns trams de la costa. Avui tindrem màximes de 28 a 35 graus amb núvols a aquesta hora, núvols baixos, que s'aniran desfent i quedaran concentrats al sud del país, sobretot.
1: I com tenim la mobilitat, també, a aquesta hora, primera hora del matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Doncs a aquesta hora hi ha retards a l'alta velocitat. El primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid porta 25 minuts d'endarreriment i el que ha sortit de Barcelona a Sants, també cap a Madrid, va amb una demora de 8 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària de moment no hi veiem incidències destacades.
1: Tot això avui, que és 1 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, gasoil.
10: Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre. El govern espanyol preveu retirar progressivament les ajudes, però com que el juliol el preu del gasoil es va disparar, s'ha hagut de fer marxa enrere. En canvi, des d'ara la bonificació de la gasolina passa de 10 a 5 cèntims.
1: El segon, PISA.
11: Queda una setmana perquè se'n coneguin els resultats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia la destitució de la seva número 2, Teresa Sambola, pel desgavell en aquestes proves. Marta Clari és qui la substituirà.
1: El tercer, Ramon Lamiel.
10: El director del Servei Català de Trànsit, que diu al matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de primers d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de l'AP7, on el trànsit ha crescut un 45% des que fa 5 anys justos van desaparèixer els peatges.
1: El quart, Consell de Seguretat Nacional.
11: Pedro Sánchez l'ha convocat per aquest matí abans del Consell de Ministres, en què s'aprovarà un paquet urgent d'ajuda per Ceuta valorat en 168 milions d'euros. A tot això, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva d'acollida de migrants, com ahir va apuntar el president del govern espanyol.
1: I el cinquè, Francesc Garrido.
10: Un dels grans noms del teatre i del cinema català, que ha mort als 56 anys d'un infart, va participar a pel·lícules com Mar Adentro o Balandrau, obres com El mestre i la Margarita i sèries tan curioses

0: més ni menys que el secretari de l'Exèrcit, Daniel Driscoll, que és el càrrec civil més alt en l'estructura militar. Plega després de diversos xocs amb el secretari de Defensa, en Pete Hegseth, per la destitució d'importants líders de l'Exèrcit que tenien una gran experiència. Driscoll hi estava en contra. Driscoll, per cert, ell mateix era veterà de la guerra de l'Iraq.
1: I quin és el tema amb què dinaran avui a la Xina?
0: Energia solar. La capacitat d'aquesta font energètica ha superat per primera vegada el carbó. Són dades del mes de juliol que ha difós aquesta mateixa nit el mitjà financer Kailan.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en les destitucions per l'informe PISA.
2: El fiasco de PISA força una purga, a la Conselleria d'Educació, titula La Vanguardia, un tema que també treu el cap a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA. A la premsa de Madrid, protagonisme per Pedro Sánchez, que hi va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit de cap responsabilitat. Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista. I Barça, per acabar, la Min s'afegeix a la festa de Rafinha, ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
1: I a la premsa comarcal, què destaquem, Lara García?
3: Doncs al Segre, i llegim que la collita de poma Golden ja ha començat a Lleida en una campanya marcada per les altes temperatures. La calor ha obligat els productors a avançar la collita, que es preveu més abundant i més dolça. A l'Anoia, els responsables de la mesquita de Vilanova del Camí temen que ningú acabarà detingut per l'atac islamòfob de la façana de l'edifici. Ho llegim al Regió 7. Malgrat que hi ha una gravació de 2 joves pintant la façana de la mesquita, de moment no s'han produït detencions i ja fa més d'un mes que es van produir els fets, escriu el comarcal. I el Diari de Tarragona explica que Reus, la nova pilona instal·lada al carrer Doctor Robert, fa una setmana doncs ja ha provocat 3 accidents de trànsit. L'Ajuntament defensa que encara és aviat per valorar el funcionament del nou sistema de control, però diu que farà balanç d'aquí un mes.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
4: Un Barça ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano amb 2 gols de Lamine i 2 de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica i avui serà oficialment nou jugador del Barça el dia que es tanca el mercat de fitxatges. I Messi, que deixa la selecció argentina, diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí i de seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la mort, com dèiem, de l'actor Francesc Garrido. Arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
5: Bon dia, Catalunya. Catalunya té una relació especial amb la gent de teatre i més en concret amb els seus actors. Suposo que en un país amb la llengua en constant perill de mort, estimem especialment els nostres actors perquè en són com els portaveus i salvadors més eminents. Per això, quan un actor mor, sentim una punxada especial al cor. Així ens va passar ahir mateix a molts teatreros del país, encara amb el cor encongit després de saber que l'actorès Francesc Garrido ja no respirava. En Francesc no era dels nostres actors més estel·lars i reconeguts, ni era un esperit d'aquells que li agradava més vendre's que no pas interpretar. Però si el vau veure fa ben pocs mesos al Mestre i Margarita, al Teatre Lliure, en versió d'Àlex Rigola, sabreu que hi havia papers que només podia fer ell, amb aquella distància brechtiana, mig irònica i desinteressada tan seva. Avui és un dia molt trist pel teatre català. 56 anys només. Quina puta ràbia.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Ei, mama, què tal?
8: Ja heu tornat a començar el programa normal?
7: Què vols dir normal?
8: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
7: Ah,
8: perquè
7: no.
8: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
7: Mama,
8: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
7: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
8: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
7: Ah, sí? En Joel Díaz està...
8: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
7: Ah, no?
8: Què
7: vols dir, que és massa alt?
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 de 7 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta mirant el preu dels carburants. Des d'avui, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre.
12: Això després de la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació, per activar-la. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Uns topalls que es van implantar arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient.
1: I on és que podem omplir més barat el dipòsit?
12: Doncs la demarcació de Lleida. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions.
2: Avui fa 5 anys justos que no hi ha peatges a la majoria de vies del país. Si posem el

0: Focus a l'AP7, que és l'autopista principal. Durant aquest temps, el trànsit ja ha augmentat un 45%.
1: El Servei Català de Trànsit ha reconegut al matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ho ha admès el seu director Ramon Lamiel.
2: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
1: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges.
0: Una setmana abans d'arrencar el curs i que se sàpiguen els resultats de l'informe PISA, el govern destitueix la número 2 del departament per l'error a les proves.
1: La consellera Esther Niubó ha destituït Teresa Sambola, fins ara secretària general d'Educació. La rellevarà Marta Clari, que és psicòloga infantil, clínica i pedagoga social. Era l'actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinars més. Va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa havia advertit fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era el 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: O mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya.
0: Pel que fa a la crisi de Ceuta, el govern espanyol aprovarà avui un pla d'ajuts de 168 milions d'euros amb mesures per revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma.
1: El Consell de Ministres donarà llum verda a un altre decret amb la llista d'espais per resituar migrants que continuen al carrer. I és que sobre el terreny milers de joves continuen dormint a la platja i els treballadors públics denuncien col·lapse al servei, sobretot als centres de salut.
0: Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
4: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon d'Alboran, metges del món treballen una furgoneta medicalitzada atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament, també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
5: Más de 1000 personas seguro aquí en las naves del Tarajal, y además estamos hablando de familias con niñas y niños muy pequeños, estamos hablando de una mayoría casi de menores. Aquí estamos hablando de mujeres, por ejemplo, hay mujeres embarazadas que siguen pràcticament en la misma situació que el primer dia.
4: Mentrestant, sindicats com el d'infermera SATSE denuncien que els migrants estan saturant els serveis de salut. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1000 menors a Ceuta.
1: Un mes després de l'inici de la crisi encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrant. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han pres les dades de gairebé 1500 menors, però que encara en queden uns 1200 més.
6: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2000 niños y niñas.
0: I en el terreny estrictament polític, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com va apuntar Pedro Sánchez ahir a la SER.
7: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia com también a Israel y a una internacional ultraderechista.
1: En la seva reaparició pública, Sánchez no ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar però quan.
0: Notícia d'aquesta matinada. La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square.
1: Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien arrestat. Els vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies, li disparen a boca de que no. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
8: NYPD officers in the area. Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
1: Les autoritats estan investigant l'incident i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan.
0: Avui arrenca el curs polític al Regne Unit.
1: Després de poc més de 40 dies com a primer ministre, la popularitat d'Andy Burnham no ha parat de créixer.
0: Londres, Quim Olivares.
9: Burnham viu una lluna de mel de popularitat després d'anunciar retallades d'impostos als pubs o de l'IVA de l'electricitat. Són mesures populars, però de cost econòmic reduït. Ara bé, en una economia estancada i sense pujar impostos, Burnham ho tindrà difícil per complir altres promeses, com ara

0: construir 70.000 habitatges o allotjar totes les persones que dormen al carrer a Anglaterra. També haurà de trobar 4.700 milions de lliures per completar la despesa militar, decidir si cal tornar a extreure gas i petroli del Mar del Nord o repartir els immigrants també per àrees benestants del país. Aquesta tardor sabrem si Burnham és capaç de mantenir la popularitat i alhora prendre decisions que no agradaran a tothom. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a la cultura, un comiat.
2: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo? Què tinc jo?
1: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que va morir ahir als 56 anys a causa d'un infart.
3: Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió.
1: Montse Pujol.
4: Francesc Garrido va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare d'Entros, Making Room, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes d'altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita i de Glengarry Glen Ross. En una entrevista, el 2014, Garrido expressava el que per ell significava la interpretació.
5: En escena, per mi, que és quasi diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent.
4: Àlex Rigola, Roger Gual i la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, han destacat la seva gran capacitat actoral i com era de fàcil treballar amb ell. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Precisament, Àlex Rigola, en una entrevista ahir al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, parlava així de l'actor.
6: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
1: Pràcticament 3:45 del matí, els teatres del Ferrol, el districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada de muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre d'altres.
3: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar aquesta temporada amb ell.
7: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que siguem nosaltres aquest any.
1: I ja sabem qui farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026.

0: Serà Josep Montero, líder d'Oques Gràcies. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del piromusical. El 2024, recordem que ho va fer Rosalia, i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia. Igual, la participació d'Oques Gràcies en aquest piromusical arriba en un moment clau i molt significatiu, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Pel que fa al temps, a aquesta hora, la previsió és que faci encara més calor els pròxims dies. Eloi Cordomís, així, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, pujarà de valent el termòmetre i és que s'espera de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, una massa d'aire que serà uns 6 graus més càlida, 6 o 7 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. De moment avui es mantenen les temperatures altes, semblants a les que vam tenir, per tant màximes de 28 a 34 graus. En aquests moments ja partim de valors molt alts, que per exemple arriben als 26 graus a la Ràpita, 25 a Barcelona, 22 a Figueres, tan sol refresca una mica en algunes valls del Pirineu, amb 12 graus a Viella, hi ha núvols baixos al Prepirineu, la Catalunya central, en general aniran marxant. Potser sí que al sud de Catalunya arriben alguns núvols que poden ser una mica més persistents. A la tarda també, quatre núvolets al Pirineu. Si arriben a deixar algun ruixat al Pirineu Oriental, ja serà molt.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs aquest matí hi ha problemes a l'R1, la línia del Maresme. Alguns usuaris ens expliquen que han estat 20 minuts aturats entre Badalona i Sant Adrià de Besòs per una incidència. Renfe confirma que hi ha aquesta incidència entre Badalona i el Clot. Mentrestant, també retards a l'alta velocitat. El primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid porta 25 minuts d'endarreriment i el que ha sortit de Barcelona, també cap a Madrid, va amb una demora de 8 minuts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Judit Anton. Li van robar el mòbil iPhone a Lisboa i setmanes després va rebre un missatge que li demanava desvincular els seus comptes de l'aparell. Primer de manera amable, però més tard van començar les amenaces. Entre altres coses, li deien que si no el desvinculava, clonarien tota la seva informació.
6: Em crea molta ansietat. O sigui, al principi em vaig espantar molt, perquè clar, està arribant a tu una persona que o l'han robat o que ha comprat el teu mòbil robant, no? I em crea por perquè encara que sàpigues que sí que hi ha seguretat a Apple i de més, penses, i si ho poden fer?
5: Efectivament, els experts assenyalen que el que busquen els emissors d'aquest tipus de missatges és crear una sensació de por per provocar que després d'unes quantes comunicacions qui rep les amenaces acabi facilitant dades o entrant en algun enllaç a través del qual li poden treure diners.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 va perdre ahir els 20.000 punts, va tancar amb una retallada superior al 0,30%. El conjunt de borses europees van acomiadar la jornada amb caigudes davant la nova escalada bèl·lica a l'Iran, que ha accelerat la pujada del petroli i pressiona la inflació. Davant d'aquest escenari, els inversors no arrisquen i el mateix raonament fan els asiàtics. Aquest matí, la borsa de Hong Kong cau més d'un 1%, i per cert, les accions de Shein cauen un 10% després del seu debut a borsa de fa unes hores. A Wall Street, el Dow Jones ahir va perdre un 0,70% i el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va tancar gairebé pla. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Sergi López, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Tant si ets baby boomer.
7: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
9: Guillem Gisbert, bona tarda.
10: Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
11: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
12: Hola, Irma. Hola, Irma.
11: Els partits del Barça sense narració, la de la
12: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
7: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
10: Però us escolto bastant a vosaltres.
12: Se'm va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
4: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia, Francesc.
1: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: A Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: I a Girona, Núria Paraire, bon dia.
17: Bon dia.
1: A Barcelona, ulls posats en la vaga dels bibliotecaris de la ciutat. Avui, Marc, nova manifestació.
14: Sí, i nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals. Denuncien que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentraran davant la Basílica de la Sagrada Família. Això en un dia de festa major encara a Vilafranca, avui concerts de Sabor de Gràcia, Esbatlana i 31 Fam, entre d'altres. Demà, últim dia.
1: A Lleida d'avui fem balanç de com ha anat la campanya d'incendis d'aquest estiu, en especial els vinculats a la sega, Pere Joan.
2: Li demanarem al nou cap dels agents rurals, Joan Baraut, que es presenta aquest matí i que substitueix l'històric Llorenç Ricou, que s'ha jubilat. A banda de saber els reptes i les línies de treball del cos a la plana de Lleida, també parlarem de com finalitza la campanya d'incendis. Precisament, fa poc que sabem que la campanya de la sega ha registrat fins al 15 d'agost 36 focs relacionats directament amb aquests treballs. El pes de la sega en els incendis forestals ha disminuït del 3,5% de l'any passat a menys del 3% d'aquest any. Una campanya de la sega que té un pes important a la plana de Lleida.
1: El Consell Executiu de la Generalitat ha d'aprovar avui una inversió de més de 6 milions d'euros per construir la nova seu de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a Tarragona, Ricard.
8: Sí, cal tenir present que feia molt de temps que els responsables de l'ICAC alertaven que la seu actual, a la plaça del Rovellat, al nucli antic de Tarragona, havia quedat petita. Finalment, el govern donarà llum verd avui a una inversió de 6,3 milions d'euros per construir la nova seu al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera. Tindran més de 3.000 metres quadrats, això vol dir el doble de l'actual, i esperen que estigui inaugurada a finals del 2029. Diuen que serà clau per retenir talent i divulgar també la ciència a la societat.
1: I a les comarques gironines, les obres de reforç de les bigues de la plaça de Catalunya ja han acabat, Núria.
0: Doncs sí, la plaça de Catalunya es troba sobre el riu Unyà i connecta amb el barri Vell. Les obres van començar al febrer com a obres d'urgència, després dels aiguats del gener. Es va veure que les bigues estaven en mal estat, tot i que no hi havia perill. S'han hagut de reforçar 104 de les més de 300 que hi ha i també s'han col·locat gàrgoles perquè l'aigua de la pluja que es recull a la plaça caigui sobre el riu i no sobre les bigues. A més, l'Ajuntament està revisant tots els ponts de la ciutat amb un pla que va fins al 2029 i ara, per exemple, s'està rehabilitant les passeres del riu Güell.
1: Doncs així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Por la mañana café, por la tarde.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
9: Café pas més cafeteros.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb les veus habituals.
15: Bona tarda. A mi em fa molt feliç, això.
16: A un boomer li poses això i surt disparat.
17: És que està com un llum.
15: No sé què faran.
1: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
18: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano, 2 gols de Lamine, 2 més de Rafinha, Gabriel Jesús passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia en què es tanca el mercat de fitxatges. Messi deixa la selecció argentina, diu que no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
19: Què val més, el compromís o l'ambició personal? En el negoci de l'esport, firmar un contracte i fugir el primer revolt és la constant actual, on l'ambició es converteix en falsedat i fins i tot traïció. Si agafem el cas Julián Álvarez, com tants d'altres, és el retrat de la societat actual, un món de relacions d'un sol ús i de mercenaris que confonen el compromís amb un simple preu. La lleialtat no és un intercanvi de conveniència. La loyalty no té preu. O en tens o et vens. Tot i que el talent es compra en milions, el compromís no es pot finançar.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la primera entrevista a Pedro Sánchez del curs polític.
20: Ahir va arrencar el curs. Pedro Sánchez, després d'un mes d'absència, va aprofitar l'estrena de la temporada, l'Hoy por Hoy, de la cadena SER, per estrenar ell també el curs polític. És evident que en la ràdio es va celebrar tindre al president, però de Sánchez, la veritat, i després de tot el que ha caigut, seria més esperable una entrevista a la tele pública amb tota la declaració d'intencions que això suposa abans que a qualsevol altre mitjà.
1: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la mort de l'actor Francesc Garrido, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Smoking Room.
17: Julio Valowitz i Roger Gual van sorprendre a tothom amb aquesta òpera prima sobre els instints més bàsics de la raça humana, la por, la insolidaritat i la mesquinesa en l'entorn laboral. Ho fan a partir d'una petició perquè en lloc de baixar fumar al carrer es pugui fer servir un despatx buit. Un film sorprenent amb un guió molt intel·ligent i amb un repartiment esplèndid que va rebre conjuntament la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga i en que a banda de Francesc Garrido també hi ha Antonio Deixen, Juan Diego o Eduard Fernández. Smoking Room es pot veure a Movistar Plus.
1: Quatre minuts i les 7. I ahir, què deien els altres, Jovany?
21: Ahir els altres van arrencar temporada des de Ceuta. En Carlos Herrera alimentava teories de la conspiració, com, per exemple, que a Pedro Sánchez li interessa que hi hagi en Renou.
22: Dice si se decreta el estado de alarma, el estado de sitio, el estado de excepción, según regula la ley 4 del 81. En ese momento no se pueden disolver las cortes. Y no
21: a la SER, Aymar Bretos encetava emocionat una nova etapa de l'Hoy por Hoy.
23: Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que
21: y aquí, a Catalunya Ràdio, en David Clopés, des del Tot Gira, inventava un neologisme per referir-se a una mala primera part.
24: Ja estem davant de Les Palmes, una bona primera part.
21: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Ha tornat La nit dels ignorants.
26: I m'encanta.
25: Amb Marta Romagosa.
26: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
27: I és que aquest programa és...
28: Sí, és que sempre la universitat oberta, de qual jo hi cava, igual.
25: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants.
26: Torna al Catalunya Nit.
29: Tornem, però amb un horari nou.
26: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
30: Catalunya Nit.
29: Un informatiu en profunditat.
26: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
30: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
26: Amb horari nou.
29: De 9 del vespre a 11 de la nit.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
2: Tot seguit, tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Txema Vera.
1: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrossa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema "No vull pagar", Josep Casadellà.
2: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música que et porta tan bons records del cantant alemany Peter Schilling.
0: Ai, sí.
1: I el seu gran èxit Terra Titanic, és que tal dia com avui, 1 de setembre, però de l'any 1985, van ser descobertes les restes del Titanic en una expedició franco-americana dirigida per l'oceanògraf estatunidenc Robert Ballard i l'investigador francès Jean-Louis Miquel. Les restes van ser trobades a uns 3.800 metres sota el nivell del mar i va ser la primera vegada que van veure que el Titanic estava dividit en dues grans seccions, la proa i la popa, separades per centenars de metres al fons marí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és dia 1 de setembre i és el dia en què els professors tornen a les escoles per preparar el curs vinent. I avui també es reuneix el govern de Salvador Illa amb la carpeta educativa més calenta que mai. D'una banda, la reunió serà l'endemà de cessar la secretària general de la Conselleria d'Educació pel fiasco de les proves PISA i de l'altra quan falta una setmana justa perquè comenci el curs i es manté la vaga de docents i ara s'anuncia també una reunió per aquest dijous amb els sindicats que la convoquen. Abordarem aquests dos fronts, d'entrada les proves PISA. Recordem que els resultats de Catalunya d'aquest any no es podran comparar amb altres edicions ni amb altres països perquè se'n van excloure els alumnes de màxim pes, de màxim permès per l'OCDE, que és qui, recordem, organitza aquestes proves. Un mes després de fer-ho públic, el govern ha pres mesures i ha obert 3 expedients disciplinaris. Maria Costa.
1: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
3: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquests canvis, per exemple, Marta Clari serà la nova secretària general d'Educació. Fins ara era gerent de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i acumula una llarga experiència en gestió pública amb governs tant de Trias com de Colau com de Collboni. Avui en parlarem a l'Àgora, en David Iglesias, membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, així com també amb pares i mares afectats. De moment, Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tant l'oposició com els socis de govern no afluixen les crítiques a la conselleria.
4: Des de Junts insisteixen que les mesures i les explicacions que

0: s'han donat fins ara continuen sense ser suficients, Anna R.
1: Que no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Però també des de la banda dels socis de Salvador Illa, Esquerra, per exemple, ha insistit a les últimes hores que els canvis no són l'única solució.
2: I el sector educatiu també creu que les mesures es queden curtes.
0: Sí, el sindicat USTEC diu que no es tracta de fer fora ningú, que aquest no és el tema, sinó que es tracta de canviar el model. I ha recordat al Departament d'Educació que sabia des del març l'exclusió d'una part de l'alumnat de les proves PISA. En declaracions del Matí de Catalunya Ràdio, a més, el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, també apuntava la fragilitat actual del departament.
3: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
0: Com deia la Maria Costa, l'Associació de Direccions Educatives aplaudeix que els excloguin com a mínim de les responsabilitats, però demana que, malgrat tot, es publiquin els resultats de les proves PISA.
2: Uns resultats, en principi, que estava previst que es fessin públics la setmana vinent, coincidint amb l'inici del curs, un curs que, ara per ara, segueix començant amb una vaga de docents. Per mirar de fer un intent d'última hora per això, per evitar-la, el govern es tornarà a reunir amb l'USTEC aquest dijous.
0: Sí, avui hi ha una primera trobada del govern amb els sindicats que van firmar aquell acord amb el govern, entre els quals la UGT i Comissions, que no són majoritaris dins del sector, i dijous, com deies, el departament es reunirà amb la CGT i amb l'USTEC. La portaveu de l'USTEC és la Iolanda Segura.
4: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com, per exemple, el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
0: Segura ens va dir ara fa poquet aquí al Matí de Catalunya Ràdio que les reunions que es facin a partir d'ara ja no són per intentar esquivar la vaga de la setmana que ve, que es dona per segura, sinó per evitar possibles protestes durant el curs escolar. Les associacions de famílies d'alumnes també reclamen canvis estructurals en el model educatiu del país.
2: Com dèiem, l'Associació de Directors aplaudeix que el govern hagi exculpat el de responsabilitat en aquesta crisi de PISA. A més, també aplaudeixen la regulació de la intel·ligència artificial a les aules a partir d'aquest curs. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública i deia això aquesta nit al Catalunya Nit d'Agnès Marquès i Manel Elias.
5: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota.
2: I a tot això, avui també ens preguntarem al Matí de Catalunya Ràdio què fem els pares i com estan vivint la situació, com els afecta aquestes vagues anunciades. Avui els sentirem i, de fet, ja obrim línies 636-36-0609. Notes de veu curtes, breus, al 636-36-0609. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: En parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del Matí, avui amb Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera.
7: Avui és dimarts 1 de setembre i tindrem un temps assolellat, càlid i xafogós, amb temperatures que al migdia tornaran a arribar entre els 28 i 35 graus. Tot i això, a aquesta hora hi ha núvols baixos al Prepirineu, la Catalunya central, en alguns punts de les comarques de Tarragona, en general aniran marxant, excepte els del sud del país, que poden ser més persistents. I a la tarda no es descarta algun ruixadet puntual al Pirineu.
8: A les carreteres, en general, molta tranquil·litat a aquesta hora, sense incidències ni retencions destacades, tret de les rondes de Barcelona, tant la de dalt com la litoral. Aquí sí que hi ha trams més densos, els habituals, direcció Llobregat.
2: Ara són les 7:07.

0: I aquesta repassem el que cal saber d'aquest dimarts 1 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Consell de Seguretat Nacional.
2: Aquest òrgan que assessora el president del govern espanyol en matèria de seguretat es reuneix avui per primer cop, ja ho va fer la setmana passada, per avaluar la crisi humanitària i l'augment de la tensió als carrers de Ceuta un mes després de l'entrada massiva de 70.000 immigrants.
3: La reunió serà abans de la del Consell de Ministres, que avui aprovarà un paquet d'ajudes urgents per a la ciutat autònoma per valor de 168 milions d'euros.
0: Comencem amb una reunió al dia i també amb una resposta a Pedro Sánchez. El desmenteixen.
4: Israel i Rússia neguen les acusacions de Pedro Sánchez i asseguren que no tenen cap implicació en el que va passar a Ceuta a finals de juliol. El president espanyol va trencar el silenci sense admetre errors i amb el sorprenent anunci que el rei Felip VI visitarà la ciutat.
5: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
6: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
5: Ho ha dit a la cadena SER, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
6: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
5: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial. Des de Madrid, Dani Sainz de AHA, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Indignats.
2: Després de les paraules de Pedro Sánchez, el govern de Ceuta denuncia que se senten abandonats i intranquils per si una situació similar es pogués repetir. Alejandro Ramírez, vicepresident ceutí al Catalunya Nit.
7: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
0: I avui hi ha ampli ressò també a la premsa de l'entrevista que van fer ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Oriol Junqueras. Acollir amb límits.
2: Esquerra, al contrari de Junts, diu que Catalunya sí que ha d'obrir les portes als menors no acompanyats que es troben al Marroc, però avisa que la solidaritat no pot ser indefinida.
8: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
3: El govern espanyol ha demanat a les comunitats que aquesta distribució dels menors a la península es pugui fer ja. S'han pres les dades a uns 1.500 menors d'edat que es troben a Ceuta, però encara en queden uns 1.200 per identificar.
0: Avui en parlarem en temps d'àgora amb Txema Vera, d'UNICEF d'Espanya. 23 agressions sexuals.
4: Encara a Ceuta, la Fiscalia eleva a 23 les agressions sexuals a la ciutat autònoma en l'últim mes, 9 contra menors d'edat. Les víctimes són 22 dones i un home. El Ministeri habilitarà una unitat especial per protegir les possibles víctimes.
0: I atenció, perquè avui canvia el preu.
2: Dels carburants, si avui heu d'omplir el dipòsit del cotxe, notareu que avui, 1 de setembre, canvien les bonificacions del govern espanyol. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims.
0: Els més barats.
2: Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats, i això es deu bàsicament a la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals.
9: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Asba.
10: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
11: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
9: Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 anys sense peatges.
3: I la via que més ho ha notat és la P7. Durant aquest temps, el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida, a principis d'any, quan va caure un mur de contenció d'un pont, va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la via. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
12: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Avui, a partir de les 10, parlarem de si cal o no recuperar els peatges. I un comiat.
13: Però què ets, tu, Nas, digues, què ets?
1: La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius...
4: Ha mort l'actor Francesc Garrido, als 56 anys d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans. Les últimes obres en què va participar van ser El mestre i la Margarita al Teatre Lliure la temporada passada. N'ha parlat al Catalunya Nit el director Àlex Rigola.
13: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions. No? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
0: The Weeknd.
2: El cantant i compositor canadenc arriba avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El concert comença a 3:15 del vespre.
0: I al Gran Teatre del Liceu...

0: Concert avui del cubà Silvio Rodríguez comença a les 8 del vespre.
1: Mentrestant, atenció, perquè hi ha hagut un ensurt aquesta nit a un dels llocs més emblemàtics de Nova York, abatuda
2: a
1: trets.
2: A Times Square, al centre de Manhattan, la policia ha disparat contra una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square.
3: Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien ingressat.
1: I a Ucraïna també segueixen els atacs.
4: Aquesta matinada els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i la regió de Kiev. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara i, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, disfruten.
5: El Barça fa una exhibició de futbol ofensiu, guanya 5-2 al Rayo, 2 gols de Rafinha, 2 més de Lamine. Rafinha, en una forma espectacular, exerceix de capità del Barça. Marc Bernal.
6: És un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
5: Avui, que es tanca el mercat de fitxatges, es farà oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
1: Ho deixa.
5: Leo Messi plega de la selecció argentina. El jugador argentí reconeix que s'ha buidat per la selecció, que ha arribat el moment de deixar pas a futbolistes joves.
7: Que nada, que sea el hombre más feliz del mundo, se lo merece. Buen tipo, humilde, honesto sobre todo.
1: Un minut serà un quart de vuit del matí. Repassem ara què destaquen els diaris anant al quiosc.
8: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i totes les portades destaquen el fiasco de Pisa. Ho llegim a la portada de La Vanguardia, el periòdico a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions d'aquest error. I El País, per cert, també ho porta en la portada, tant a l'edició de Catalunya com la de tot Espanya. A la premsa de Madrid, però, el protagonisme és per Pedro Sánchez, després de la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Ho veiem al País, ABC i al Mundo, que destaca que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit, diu, de qualsevol responsabilitat. Ceuta també segueix emportant-se titulars i fotografies. A l'Ara hi veiem, per exemple, una imatge de la platja del Trampolín, mentre que La Vanguardia té en portada una fotografia on es veu la Policia Nacional amb les escopetes després de disparar a l'aire en un dels punts d'atenció temporal dels migrants. El Mundo no té fotografia, però titula el mateix, que les expulsions estan encallades i titlla els migrants de delinqüents.
9: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10: L'11 de maig del 2011.
9: I el número de la sort, el...
10: 9.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service, en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Berga, 19 a Vilanova del Camí i 22 a l'Hospitalet de Llobregat. Carreteres, Clàudia Serra.
16: Fluïdesa a aquesta hora. Els únics punts una mica més complicats són les rondes de Barcelona. Tant a la de dalt com a la litoral hi ha trams més densos direcció Llobregat.
15: Detingut el conductor del vehicle que hi va embestir mortalment un motorista al centre de Barcelona.
17: La víctima és un home de 38 anys que estava aturat en un semàfor del carrer Aribau a Mallorca quan un cotxe el va colpejar per l'esquena. El conductor del vehicle va fugir, però la Guàrdia Urbana el va aconseguir detenir. El sospitós es va negar a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa dels homicidis, dels delictes d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i negativa a fer-se els controls. Aquest any, 11 persones han mort a la ciutat de Barcelona en accidents de trànsit.
15: Més notícies. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac detectat en alguns dels seus sistemes.
17: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada per això. Està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya des del moment en què se'n va tenir coneixement.
15: Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran a la nova temporada 26-27 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dolcet, entre d'altres.

0: Montse Pujol.
1: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
2: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial.
1: Al setembre, un festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Festa Major del Poblenou tindrà fira d'atraccions després que el Gremi de Firaires de Barcelona i l'Ajuntament hagin arribat a una entesa per fer-la al mateix emplaçament dels últims anys.
3: El consistori havia denegat dues vegades el permís als firaires per unes obres pròximes.
0: I ulls posats avui en la vaga dels bibliotecaris de la ciutat, hi ha prevista una nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals.
3: Denuncien que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentraran davant la Basílica de la Sagrada Família.
0: Això en un dia de festa major encara a Vilafranca. Avui, concerts de Sabor de Gràcia, Svetlana i 31 Fam, entre d'altres. Demà, últim dia. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Xato! L'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: 10 minuts i seran 8:15 del matí. Avui és dimarts, 1 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
4: Els sons del matí.
8: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
10: Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
11: Amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
12: La consellera Niubó admet que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que aquest missatge no va arribar als centres.
13: Doni explicacions, perquè no volem més excuses.
7: Aquests són els sons del matí, ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, bonificació.
14: Una bonificació és una reducció descompte en el pagament d'un tribut, quota o preu. Es va formar a partir del llatí bonificare, és a dir, fer bo, millorar. Doncs bé, com que el preu del gasoil continua empitjorant, al govern espanyol no li queda més remei que tornar-lo a bonificar, és a dir, millorar una mica. A partir d'avui es recupera la bonificació de 20 cèntims per litre.
7: Destitució.
14: Desposseir d'un càrrec, d'una col·locació, quan et destitueixen, és perquè alguna cosa no has fet bé o perquè algú ha de pagar els plats trencats i et toca a tu. Es decideix destituir quan qui pren la decisió vol mostrar fermesa. En canvi, quan es vol fer plegar algú sense fer soroll, se'l convida a prendre la iniciativa, és a dir, a dimitir.
7: Buidar-se.
14: En sentit figurat, fer el màxim esforç possible fins a quedar-se sense forces. Es veu que és el que li ha passat a Messi, com en el seu moment va passar a Alexia Putellas i abans a Pep Guardiola. Quan els esportistes d'elit es buiden, ja ho veieu, pleguen, principalment perquè tenen les butxaques plenes. La resta, quan ens buidem, doncs fem un cafè, posem bona cara i a la feina.
7: I tant. O mengem una poma. Posem-hi tres xifres, Lara García. 3,3 milions d'euros.
12: És la factura final de la Generalitat per la visita del Papa Lleó XIV. El govern va pagar l'operatiu policial i de transport i va atorgar una subvenció a l'Arquebisbat de Barcelona. Va destinar prop de 50.000 euros a la seguretat i també s'han fet públiques altres dades curioses, com que els regals al pontífex van costar 1.794 euros.
7: 10%.
12: És la caiguda que han experimentat les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida Shein poc després de sortir a la borsa. La companyia ha captat uns 1.700 milions de dòlars. Això significa que la seva valoració és d'uns 26.000 milions de dòlars, una xifra que és molt inferior als gairebé 100.000 milions que va arribar a valer el 2022.
7: 56.
3: És la data en què ens ha deixat l'actor Francesc Garrido, que va morir ahir a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans. L'última obra en què va participar va ser El mestre i Margarita, al Teatre Lliure de Montjuïc.
7: I el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Pedro Sánchez, contraposat amb el rei del Marroc, en plena crisi de Ceuta.
15: És una de les fotografies que avui trobem als diaris després de les últimes declaracions de Sánchez sobre la situació a Ceuta i la

0: relació amb el Marroc. El president espanyol defensa mantenir la cooperació amb Rabat, però descarta que el Marroc tingui cap paper en la crisi.
1: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos, quan s'està fent fosc i amb la majoria de llums encesos.
0: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que el rebut de la llum s'encareix un 19% aquest agost. Darrere hi ha la forta demanda d'electricitat per la calor i el preu del gas, que ha fet pujar el rebut.
1: I a la tercera imatge, que en aquest cas ens arriba des de les comarques de Girona, hi veig un grup de gent que està asseguda en cadires de platja, en un entorn natural. Hi veig també algunes pancartes en forma d'arbre amb la paraula renaturalitzem. Per què protesta Núria Paraire?
2: Doncs són un centenar de persones que s'han trobat a la gola del fluvial a l'Empordà i protesten per reclamar que sigui un espai natural i que s'obri el camí del Joncar al públic. Lamenten que no s'hagin tancat les activitats econòmiques que es fan a la zona perquè ells diuen que és una zona que s'ha de preservar. Els ha convocat l'entitat Empordà Dempeus i han organitzat una taula rodona allà mateix i han portat pancartes en forma d'arbre per plantar-les simbòlicament.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 minuts seran seran 7:45 del matí. No vull córrer molt i ja vull arribar a les 8. Avui és 1 de setembre. Encara falten 22 dies perquè comenci la tardor, però, en canvi, els meteoròlegs i climatòlegs diuen que la seva tardor ha començat avui. Atenció! I avui, a la cara B del temps, expliquem el perquè d'aquesta dispersió de dates. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Doncs és una qüestió purament pràctica. Mira, quan els pròxims dies analitzarem les dades de l'estiu i direm aquest estiu ha estat el més càlid des que hi ha registres, en realitat ens estarem referint als mesos sencers de juny, juliol i agost. Perquè això que les estacions comencin el dia 20, 21, 22 o 23 per treballar les dades ens toca molt els nassos. Va. I actualment és una convenció internacional dividir l'any en períodes de 3 mesos naturals. Així, doncs, des del punt de vista astronòmic, la tardor començarà el dia 23 de setembre, a les 2 de la matinada, fins aquí tot normal, però en canvi des del punt de vista climàtic, la tardor ha començat avui i acabarà el dia 30 de novembre. Ara bé, què diuen els mapes del temps, que al final són els que tenen l'última paraula? Doncs que la calor d'estiu s'allargarà i s'intensificarà, amb una massa d'aire càlid que a finals de setmana tindrà temperatures 6 o 7 graus per sobre del normal. Així que diguin el que diguin els astrònoms o climatòlegs, la tardor meteorològica, creieu-me que de moment es farà esperar.
1: Però si és des d'un punt de vista climàtic, Eloi, vol dir que potser a la llarga, si la calor s'allarga, l'estiu climàtic pugui durar més mesos encara?
4: Això podria arribar a fer-nos pensar que haurem de traslladar aquesta tardor climàtica una mica més endavant.
1: Clar, per tant, la tardor climàtica s'escurçarà, durarà menys.
4: Exacte. De fet, és això el que diuen les tendències del canvi climàtic, que les estacions intermitges, tardor i primavera, tendeixen a escurçar-se. Així que potser d'aquí un temps haurem d'adaptar-nos a això, també.
1: Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara. Adéu-siau.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ai, dilluns, l'Enigmàrius feia. Aquests només treballen quan volen. La resposta era pilots. Els que volen ho poden fer de voler o de volar, que és del que treballen els pilots, que de vegades volen i dolen. Avui dimarts, un Enigmàrius de mar. El vaixell militar de la Caixa Forta, de 9 lletres. El vaixell militar de la Caixa Forta, 9 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Els participants a la Marató de Sydney es van endur una medalla que, en lloc de representar l'estadi d'aquella ciutat, porta gravat l'estadi del Bayern de Múnic. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La Marató de Sydney es va celebrar aquest diumenge. Els participants es van endur una bona sorpresa. Com a premi per a la seva participació van rebre una medalla on es representaven alguns jocs emblemàtics de la ciutat per on corria la Marató. Es veia el pont del port de Sydney i també la icònica òpera de la ciutat. La sorpresa, però, va ser quan van descobrir que en lloc de l'estadi Allianz de Sydney, a la medalla hi havia representat l'estadi Allianz de Múnich, on juga els seus partits l'equip del Bayern de Múnich. La Rada diu la notícia es va detectar 3 dies abans de la cursa i ja no van ser a temps de canviar les medalles.
1: I això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques

0: Cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els participants a la Marató de Sydney es van endur una medalla que en lloc de representar l'estadi d'aquella ciutat porta gravat l'estadi del Bayern de Múnich és una notícia real. La confusió del dissenyador es va produir per la coincidència del nom Allianz de tots dos estadis. Un portaveu de l'organització ha dit en broma que la medalla d'aquest any té un toc internacional excessiu.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.

0: I avui pot ser un bon dia, i per això escoltarem el motiu que ens dona Laura Calçada per viure-ho amb intensitat.
1: Un 1 de setembre, Bobby Fischer es proclamava campió mundial d'escacs davant Boris Spassky en el conegut com a Match of the Century, als Estats Units d'Amèrica contra la Unió Soviètica. Dos blocs que en un altre terreny, David Bowie esfondrava aquell mateix 1 de setembre del 72 amb l'estrena del seu himne bisexual, John, I'm Only Dancing. Uns diuen que parla d'un home que li diu al seu xicot que, tot i excitar-se amb la noia que té davant, només estan ballant. D'altres defensen que en John era en realitat la parella de la noia i que el narrador li deia aquest que no s'havia de preocupar. Jutgeu vosaltres mateixos aquest tema ambigu i fluid, que el seu desig ens va molt bé per estrenar aquest mes.

0: Són 8:15. Avui és dilluns, 1 de setembre. Ens despertem amb 18 graus a Alcarràs, 21 a Palafrugell i 24 a Badalona, el dia en què a les 9 del matí entrevistarem David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Doncs que avui qui hagi d'omplir el dipòsit del cotxe notarà canvis en el preu. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims.
2: Això avui, 1 de setembre, dia que mestres i professors tornen a treballar. Queda just una setmana perquè comenci el curs i si la reunió que hi ha convocada dijous amb els sindicats no va bé, el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb vagues.
1: Principi de curs també enterbolit pel desastre de les proves PISA, un desgavell que ha costat el càrrec a la número 2 del departament i l'obertura de 3 expedients. Esther Niubó.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
2: A Madrid, avui reunió del Consell de Seguretat Nacional i després del Consell de Ministres, totes dues centrades en Ceuta.
1: Després de les primeres paraules de Pedro Sánchez en un mes sobre aquesta crisi humanitària, el govern de la ciutat autònoma no ha quedat precisament tranquil. Alejandro Ramírez és vicepresident saudí ahir al Catalunya Nit.
4: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
5: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo, 2 gols de Lamine, 2 més de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica. Avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia que es tanca el mercat de fitxatges, mentre que Messi deixa la selecció argentina, diu que no li queda res més per donar després de buidar-se al camp.
0: Això pel que fa als esports. I pel que fa al temps, tu avui tornarà a fer calor i encara en farà més els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui farà calor d'estiu, però de cara a divendres, dissabte, diumenge tindrem calor de canícula, avui amb alguns núvols baixos matinals que aniran desapareixent, sí que poden ser una mica més persistents al sud del país, i a la tarda amb algunes nuvolades al Pirineu que, com molt, deixarien algun ruixat molt puntual.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la R1. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els trens van aterrar a l'R1, la línia del Maresme, amb demores que en alguns casos poden arribar als 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre el Clot i Badalona, en concret un problema en la senyalització a Sant Adrià de Besòs. Això fa que els trens puguin aturar-se durant uns minuts i veure incrementat el temps de recorregut a mesura que s'apropen al tram afectat.
0: I pel que fa a les carreteres, tenim retencions en diversos punts. Direcció Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia.

0: després de la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Surt en portada El País, l'ABC i El Mundo, que destaca de fet que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit de qualsevol responsabilitat. Ceuta, que també continua emportant-se titulars i fotografies. A l'Ara hi veiem una imatge de la platja del Trampolín, mentre que La Vanguardia té en portada una fotografia on es veu la Policia Nacional amb les escopetes després de disparar a l'aire en un dels punts d'atenció temporal dels migrants.
1: Avui a l'Àgora del Matí i tindrem d'aquí una hora Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan passen 4 minuts de 7:45 del matí. I a aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui veiem diversos articles d'opinió sobre els errors de PISA.
2: A La Vanguardia, per exemple, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves PISA. I subratlla que persisteix un dubte inquietant. Hi va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats. L'editorial de l'Ara adverteix que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a dos funcionaris es pot allargar fins a 2 anys, mentre que per la seva part El Periódico assenyala que el silenci inicial sobre PISA és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació. A la premsa espanyola, Ceuta hi segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula de l'editorial Desídia, distopia i confrontació. I al País, l'activista contra la pobresa, Gonzalo Fanjul, diu que estem davant d'una tragèdia en què les víctimes són els migrants.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
3: Llegeixo que avui, 1 de setembre, un de cada 6 catalans comença les seves vacances. Marxar aquest mes és una tendència a l'alça. És clar que només ho poden fer aquells que no tenen fills en edat escolar. Els que marxen i els que hem tornat sabem que l'estiuatge de 2 mesos pràcticament no existeix. Les vacances ara són més curtes i més cares. Enguany s'ha afegit el cost climàtic i és que molts establiments han hagut de fer grans inversions en sistemes de climatització i això ho han traslladat a les seves tarifes. No ho busquin, no consta la factura.
4: 45.712.
5: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
7: Catalunya Ràdio.
1: Ara són 7:45 de vuit. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El jacuzzi ha estat darrere de la mort d'un matrimoni irlandès a Cullera, al País Valencià.
8: L'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua, espais i jacuzzis, va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar per l'esforç extrem d'intentar alliberar-se de la succió i de la dona per ajudar. Encara s'esperen els resultats toxicològics. Als Estats Units va comptabilitzar entre el 2013 i 17 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
1: Caram. I si sou fans del Cabrales, atenció, pareu l'orella.
9: Perquè un restaurant de Gijón ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales.
1: Quant?
9: 37.500 per una peça de formatge. Per la peça guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero, aquesta quantitat de rècord supera en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona. Recullen diversos digitals.
1: I què et deuen cobrar per un tros de formatge?
9: Això t'anava a dir, que no expliquen el que et cobren. Poc segur que no.
1: Ja. I qui ja és considerat un heroi?
8: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de l'arribada mortal al Nepal. Es tracta de Rangendra Dawadi. Llegim a la seva història a La Vanguardia, que explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una de les quals des d'una ciutat riu amunt.
1: I ara que començarà a haver-hi enyorança de festes majors, depèn de quina, perquè aquest cap de setmana és la festa major de Sabadell, també de Sant Quirze del Vallès, si us agraden els gegants i teniu petits a casa, això us interessa.
9: Un veí de Calldetenes a Osona ha creat un web amb 1.370 gegants per pintar. Ho ha fet amb l'ajuda de la intel·ligència artificial per satisfer la il·lusió del seu fill, que li ho demanava constantment. La seva sorpresa és que en només una setmana s'ha fet viral. Ho recull el 9-9.
1: Tanca per falta de relleu.
8: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Horta a Barcelona, l'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havien anat acomiadant de la clientela.

0: Ela, i ara han tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a cosa familiar. Ho recull BTV.
1: I la notícia que agradarà al Menja Pomes de la redacció, Francesc Soler.
2: Que la calor avança gairebé una setmana a l'inici de la collita de la poma Golden a Lleida.
1: Era, podràs canviar de poma.
0: L'esmorzar resol per tota la temporada.
2: Llegim el Segre que el sector calcula que hi haurà una producció de 97.000 tones d'aquesta varietat. És un 2% més que l'any passat.
1: I ara us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: A França aquesta és la setmana és la del retorn del curs escolar. Avui Liberación posa en portada una caricatura d'Emmanuel Macron com si fos Bart Simpson escrivint a la pissarra. I a la pissarra s'hi pot llegir: no empiparé mai més l'educació nacional. Diu el diari que després de 10 anys al poder i 8 ministres d'educació, el balanç en política d'ensenyament a França és una sensació d'agitació amb uns resultats, diu el diari, molt escarrancits. El New York Times o Wall Street Journal es fan ressò d'una dimissió a l'administració de Donald Trump. Ha plegat el secretari de l'exèrcit, Daniel Driscoll, que era el càrrec civil més alt en l'estructura de la institució. Els dos diaris recorden que plega després de molts xocs amb el secretari de defensa pel que qualifiquen de purga dels càrrecs justament de l'exèrcit. I una imatge amb molts diaris de referència a nivell mundial. Messi, res més a donar, diu el Guardian, citant la carta de comiat de la selecció argentina. També ho ressalta el Financial Times o, evidentment, l'argentí Clarín, que en un article diu que la història de Messi és millor perquè no només té zones clares, sinó que en té també de fosques.
4: I a la premsa econòmica, El Economista explica que comprar un pis de 80 metres quadrats costa 34.000 euros més que fa un any. Les autonomies on més car és el metre quadrat són les Balears, Madrid, el País Basc i Catalunya. Expansió analitza la rebaixa fiscal de 20 cèntims del dièsel que entra en vigor avui. Diu que el persistent bloqueig d'Hormuz manté la pressió a l'alça sobre el cru i sobre el gas, i el diari escriu que el final de la guerra sembla cada vegada més lluny i la inestabilitat torna a campar lliurement, cosa que preludia un empitjorament de la inflació. I l'ON Economia publica que la Generalitat ha consolidat la seva aposta per la integració de les tecnologies d'intel·ligència artificial. Des de l'any 2023 fins a l'actualitat, el conjunt d'organismes, entitats i empreses que integren l'ecosistema públic català han dut a terme una despesa de 340.000 euros en llicències i formació en ChatGPT.
1: I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prats.
5: Rafinha i Lamine amb dos doblets fan del Barça un equip letal, una doble atacant que lidera l'equip, destaca el Mundo Deportivo. Santi Noia recorda que Rafinha, fent de nou, ja s'ha situat com a pichichi de la Lliga amb 5 gols. L'As compara Rafinha amb el senyor Lobo de la pel·lícula Pulp Fiction, el que ho resol tot.

0: of the matter, mademoiselle.
1: Aquest senyor lobo del Barça, Rafinha, pel periòdico és el millor nou possible. Lara parla de la seva gran nit, no s'oblida d'un Lamine, de qui diu que recupera la màgia i que s'allibera per La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que tots aquells que presagiaven una crisi de Lamine Yamal han quedat afligits al calaix, una primera crisi de pacotilla abatuda. El periòdico i Lara incideixen en la notícia que va avançar al País. Ja hi ha jugadores de la selecció espanyola de futbol que s'han interessat per l'acord que ha firmat la Federació Espanyola amb una clínica de fertilitat per facilitar a les jugadores la congelació d'òvuls.
2: Es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero.
1: L'altre gran tema de la premsa, la retirada de Messi. El País parla de l'última funció mundial de Messi, el déu i el pibe de barri. El Marca dedica tota la portada a Messi, de qui diu que deixa un forat impossible de reemplaçar. I La Vanguardia recorda que aquest és el penúltim gran adéu d'un Messi que amb 39 anys és un jugador que afirma que li queda poc i que es van tancant etapes. ¿Por qué los

0: Dos minuts i seran tres quarts de vuit del matí. I acabem també el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia.
0: Atenció, multen amb més de 4.000 euros una parella que va córrer per la pista de l'aeroport per agafar l'avió.
2: Ha passat a l'aeroport Marco Polo de Venècia una parella italiana que havia d'agafar un vol cap a Santorini, a Grècia, va arribar tard a fer l'embarcament i es va trobar la porta tancada. Desesperats, van veure una porta reservada als treballadors de l'aeroport que conduïa directament cap a la pista d'enlairament. La van obrir i van començar a córrer per la pista cap a l'avió fent saltar totes les alarmes. Finalment els van aturar i els van posar una multa de 2.064 euros a cadascun.
0: Això del 64 no ho he acabat mai d'entendre.
3: És el plus, és el plus.
0: Una multa, et posen 2.064 amb 25 cèntims, faltaria.
3: Va sumant.
0: Chris Williams, CEO d'Afterlife, ens diu, en 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal.
4: Sí, en una entrevista al Mundo explica que la seva empresa utilitza la IA per dissenyar el que seria el més enllà del segle XXI. Williams afirma que el seu objectiu no és recrear morts, sinó fer una versió en forma d'holograma de nosaltres mateixos que acompanya els nostres familiars quan hagin mort.
0: Hi ha algun familiar que caldria que no ressuscités,
4: exactament.
0: No? Un pare oblida el seu fill de 10 anys en una benzinera i no se n'adona fins que la Guàrdia Civil el troba dues hores després.
2: Sí, va passar en una estació de servei de l'autovia A66 a l'altura de l'aldea del Cano, a la província de Càceres. El menor viatjava amb el pare, un amic del pare i el seu germà de 7 anys. En les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat es veu com el nen va baixar del vehicle, però ningú es va adonar que no va tornar-hi. Els agents van desplegar un dispositiu que va permetre trobar el vehicle a les 11 de la nit, dues hores més tard. Ho hem llegit a l'ABC.
0: I aniversaris, qui fa anys avui, Caralies?
4: Doncs mira, felicitem Barry Gibb, l'últim membre viu que queda de la banda Vigís. Avui en fa 80, també fa anys l'actriu Zendaya. Avui en fa 30 i acabem felicitant Carlos Sainz Jr. En fa 32.
0: Sant Oral.
4: Avui és Sant Lleí, Sant Gil i Sant Llop.
0: I ara acabem aquest repàs d'avui a la premsa. Ens queda el repàs d'ahir en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 1 de setembre de 2006, Diana Garrigós es dona de baixa del PSC. La dona de Pasqual Maragall abandona el partit on ha militat mitja vida, descontenta per com l'aparell socialista ha tractat el seu marit. Un cop aprovat l'Estatut, Maragall ha convocat eleccions pel novembre de 2006 i ha anunciat que no es presentarà. El candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys també hi havia relleu a l'Ajuntament de Barcelona. Joan Clos se n'anava a fer de ministre d'Indústria amb Zapatero i deixava Jordi Hereu com a alcalde. Hereu governarà la ciutat amb un tripartit amb la iniciativa d'Ima Maiol i l'esquerra de Jordi Portabella. Acabo amb dos fitxatges de Catalunya Ràdio ara fa 20 anys. Manel Fuentes per fer Problemes domèstics de 12 a 1 del migdia i Llucià Ferrer que presentarà les tardes de 4 a 7.
7: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
8: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
7: Tota la informació a manresaturisme.cat.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
10: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
11: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
12: Tot seguit, tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Xema Vera.
11: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrossa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
12: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 7 i 47. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des d'avui, el gasoil no és tan car. torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre.
1: Això després de la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per activar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va encarir-se un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre.
0: Avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país.
3: A l'AP7, durant aquest temps, el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix al Matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ramon Lamiel n'és el director.
13: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà, jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Avui fa 5 anys ja havíem parlat també al Matí de Catalunya Ràdio. I Educació destitueix la número 2 pels errors a les proves PISA.
1: La rellevarà Marta Clari, psicòloga, clínica infantil i pedagoga social, actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris més.
14: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar

0: els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
1: Dijous la consellera es reunirà amb l'USTEC i la CGT per mirar de frenar la vaga del primer dia de curs.
2: El president espanyol Pedro Sánchez convoca el Consell de Seguretat Nacional.
3: Serà aquest matí abans del Consell de Ministres que s'aprovarà un paquet urgent per ajudar a Ceuta valorat en 168 milions d'euros. A tot això, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com ahir va apuntar el president del govern espanyol.
2: I mor Francesc Garrido, un dels grans noms del teatre i del cinema català.
1: Ha mort als 56 anys d'un infart, va participar a pel·lícules com Mare dentro, Balandrau, obres com El mestre i Margarita i sèries tan conegudes com Estació d'enllaç o Cites.
2: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents del país. Fem una ronda de connexions pel país des de Girona, Laia Claret. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Lleida, Estela Bussoms. Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarria. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado. Bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
2: Arrenquem precisament a les comarques de Barcelona, Marc, perquè alerta si avui teniu previst anar a la biblioteca.
7: Sí, perquè d'entrada la trobareu tancada i és que hi ha prevista una nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament de Barcelona i la pèrdua de drets laborals i sindicals, denunciant, de fet, que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar de aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentren davant de la Sagrada Família. I parlant de concentracions, però d'un tipus ben diferent aquestes, si busqueu festa aquesta nit, sapigueu que és Festa Major a Vilafranca del Penedès. Encara tindreu música d'Al·lèrgiques al Polen, entre d'altres, a les 9 del vespre. Una hora abans, a Barcelona, Silvio Rodríguez actua al Gran Teatre del Liceu. I parlant de la capital, la selecció musical del Piró Musical de la Mercè, d'aquí tot just 23 dies, la farà Josep Montero. Doques gràcies.
2: Saltem a les comarques de Lleida, perquè avui estarem molt pendents de la presentació dels agents rurals i parlarem també dels incendis de la Sega, Estela.
5: Sí, li demanarem al nou cap dels agents rurals de Ponent, Joan Baraut, que es presenta aquest matí que substitueix l'històric Llorenç Ricou, que s'ha jubilat. A banda de comentar els reptes i les línies de treball del cos a la plana de Lleida, també parlarem d'incendis. Justament sabem que fins al 15 d'agost hi ha hagut 36 focs relacionats amb els treballs de sega del cereal, dels quals 25 provocats per les màquines recol·lectores. I també avui, protagonisme per un gos policia que detecta diners amagats a la frontera amb Andorra. Forma part de la plantilla de la Guàrdia Civil.
2: O sigui, hi ha diners amagats allà a la frontera?
5: Els que passen amb els diners amagats.
2: Passen de llarg, no els enterren allà.
5: No.
2: Si no, comencem a trobar volataires per allà, eh?
5: No, home, no.
2: Val.
5: Què faltaria?
2: Com que és un gos que escarpa, dic, no sé. No. Gràcies, Estela. Més coses, avançant també les millores de la carretera C12, que comunica les Terres de l'Ebre amb Lleida. És una reivindicació històrica per acabar amb els accidents en aquesta via. Clara.
8: El Departament de Territori ha adjudicat per 13 milions d'euros els treballs que es faran en un tram de 8 quilòmetres entre Amposta i Tortosa i que formen part del pla per convertir la via en un 2+1, és a dir, un carril per sentit i un de central altern que ha de facilitar els avançaments amb seguretat. D'altra banda, aquest agost s'ha tancat amb molt bona ocupació als hotels de la demarcació de Tarragona. Entre altres coses, el sector ha detectat que han crescut les reserves a última hora, cosa que obliga els establiments a tenir més flexibilitat a l'hora d'organitzar els equips de treball per veure les compres o establir l'estratègia comercial.
2: I més obres també per acabar. Ara al nord del país, a Girona, Laia, ja han acabat, atenció, les obres de reforç de les vigues de la plaça de Catalunya.
4: Sí, és la plaça sobre el riu Unyà, la que connecta amb el barri vell. Sí. Van començar el mes de febrer, eren unes obres d'urgència, perquè va ploure el gener i aquestes pluges van ser fortes, i el que van veure és que algunes de les vigues s'havien fet malbé. No hi havia perill, però s'havien de fer aquestes obres. Què s'ha fet? S'han reforçat 104 de les més de 300 vigues que hi ha i també s'han col·locat gàrgoles perquè l'aigua de la pluja que es recull vagi cap al riu i no sobre les vigues com anava fins ara. I afegim breument també que aquest mes d'agost els Mossos han detectat taxis pirates a la zona de l'aeroport, d'aquí de Girona, sobretot cap a la Costa Brava. Recordem, fan servir cotxes particulars o llogats i acostumen a ser més cars, a cobrar preus més alts.
2: És des de Girona, Laia Claret. Gràcies, Girona, gràcies, Tarragona, Lleida i Barcelona. Que tingueu un bon dia.
7: Bon dia.
9: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ara mateix heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui hem començat el dia amb força xafogó. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, ara mateix tenim temperatures de fins a 22 graus a l'Estartit, 24 a Badalona, 24 a Reus. A l'interior també 21 graus a Tàrrega, tan sols ha refrescat una mica en algunes valls del Pirineu, 13 graus a Sort. Hi ha alguns núvols baixos que incrementen aquesta sensació de xafogó al centre i al sud del país. Sembla que aquests núvols aniran marxant, excepte els de les comarques de Tarragona, que poden apareixent durant el matí. També a la tarda apareixeran algunes nuvolades al Pirineu, que podrien arribar a deixar 4 gotes mal comptades. I atenció, en previsió que s'enfilin més les temperatures el que resta de setmana. sobretot a partir de divendres tindrem calor de canícula amb

0: màximes que podrien fregar els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent.
1: I pel que fa al trànsit, les principals complicacions a aquesta hora són direcció Barcelona. Clàudia Serra.
2: Sí, a l'entitud, direcció Barcelona a la 2, a Cornellà, B23, a Sant Feliu i Esplugues, la C32 a Viladecans, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, a les rondes, retencions, ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat, i ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona, cua a la C59 a Caldes de Montbui, sentit sud, i a la C17 al Figaró, en sentit Vic.
3: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Judit Anton. Li van robar el mòbil iPhone a Lisboa i setmanes després va rebre un missatge que li demanava desvincular els seus comptes de l'aparell. Primer de manera amable, però més tard van començar les amenaces. Entre altres coses, li deien que si no el desvinculava, clonarien tota la seva informació.
6: Sí, al principi em vaig espantar molt i em crea un por perquè encara que sàpigues que sí que hi ha seguretat a Apple i demés, penses, i si ho poden fer?
5: Efectivament, els experts assenyalen que el que busquen els emissors d'aquest tipus de missatges és crear una sensació de por per provocar que després d'unes quantes comunicacions qui rep les amenaces acabi facilitant dades o entrant en algun enllaç a través del qual li poden treure diners.
4: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I cada dia al matí repassem el preu de les coses amb Lara Garcia. Avui, el preu del cafè.
7: A Mont-roig del Camp, al Baix Camp, un cafè sol d'un bar de la plaça del poble costa 1,60. Un cafè amb llet, 1,90. Si el volem amb gel, una mica més car.
8: Si és amb gel, són 5 cèntims. Si és un cafè amb gel, 1,65. O un cafè amb llet, 1,95. Acabem de posar aquest estiu 5-10 cèntims.
7: A la Diagonal de Barcelona, un cafè sol per emportar ens pot costar 1,80 euros i un cafè amb llet, 2 euros. Ara, si te'l prens a la terrassa, té un augment del 30%.
9: El cafè amb llet per emportar són 2 euros. El cafè sol al restaurant són 2 euros també, però per emportar són 1,80. Després el cafè amb llet per prendre aquí són 2,60. Han anat augmentant cada any una mica més.
7: Uns preus que contrasten amb els que hem trobat en un bar de Senterada, al Pallars Jussà.
10: El preu del cafè el tinc a 1,30 i el cafè amb llet a 1,60 i més o menys cada dos anys pujo uns 10 cèntims per l'augment, no?, del cost de la vida. No?
7: Fins i tot hi ha establiments que cobren l'envàs. És el cas d'un bar de la Bisbal de l'Empordà.
11: Tenim el cafè sol a 1,60, cafè amb llet a 1,90. Cobrem el gel, 10 cèntims, i l'envàs, si te'l demanes per emportar, que són 10 cèntims més.
1: Em fa pensar en allò de Zapatero, fa gairebé 20 anys, en aquell programa de televisió espanyola, de Tengo una pregunta para usted, quan li van preguntar allò del preu del cafè i va dir això.
12: ¿Cuánto vale un café en la calle?
13: 80 céntimos, aproximadamente.
1: 80 céntimos. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens volem fixar on van a parar els nostres impostos. Avui, el cost dels socorristes. Ot Serra, bon dia.
14: Bon dia. Aquest estiu molts ajuntaments han obert piscines per fer front a la calor i, per tant, han calgut socorristes. Per exemple, Benifallet, al Baix Ebre, ha destinat 12.400 euros per a aquest servei. De la seva banda, l'Ajuntament de Tàrrega n'ha contractat per a tot l'any. 3 socorristes per a la piscina d'estiu i per a la coberta i 2 tècnics en primers auxilis per als recintes de Claravall i el Tet. En total, 126.500 euros amb un sou d'uns 14 euros l'hora. Per a cada targarí i targarina representa 6 euros amb 60 cèntims.
1: I a les xarxes, quin vídeo és el més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs mira, altíssim nivell el que ha demostrat tenir una iaia que amb la seva bata d'escombrar el carrer, saps que surten a escombrar el carrer amb una bata estupenda? Doncs amb aquesta bata ha decidit participar en un combat per farmejar l'aura, una batalla de galls de moviments absurds que els joves ara perpetren al carrer. Doncs bé, al vídeo, la iaia, que quintuplica l'edat del seu adversari, accepta el repte. Ell li fa un 6-7 i un meowing, i ella li respon fent veure que balla un pas doble. Clar, quan el noi veu que la cosa se li complica la farmejada,

0: Amb això del pas doble, recorre les flexions convençut que la iaia no les podrà fer. Doncs alerta, perquè la senyora es posa el biso a lloc i en fa 6 de flexions, demostrant que no cal tenir 15 anys per tenir els bíceps més durs que una barra de pa del dia abans. Atenció, perquè aquesta que escoltareu és la reacció del públic. Estaríem, sens dubte, davant l'Obèlix del Farmeig, aquesta senyora que un dia va caure a la marmita de Laura i que, evidentment, va guanyar la batalla, Ricard.
1: Gràcies, Elisenda.
0: Gràcies a tu.

que és dia 1, que comencen moltes coses, molts projectes, com si l'any comencés avui, com si fos una nova oportunitat, el millor moment per fer plans i per poder-los desfer més tard. Avui arribem al punt de les 8, animant a tots els que voleu fer plans a partir d'avui.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora són d'entrada a Barcelona i a lentitud a l'A2, a Cornellà, B23, a Sant Feliu i a Esplugues, C32 a Viladecans, C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, a la ronda retencions a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona, cua a la C59 a Caldes de Montbui, sentit sud, i a la C17 al Figa en sentit Vic.
0: Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent per evitar la vaga convocada per l'inici del curs d'aquí tot just una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera Esther Niubó. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions de Pedro Sánchez d'implicació en l'entrada massiva. Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o les portes dels refugis d'acollida. L'atenció social continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 migrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Almenys 9 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital d'Ucraïna. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin que aturi la guerra. Recuperen una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils, que estava extingida des dels anys 90 del segle passat. Va desaparèixer per la degradació de les zones humides, per la intensificació agrària i l'expansió de les zones urbanes. L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió.
2: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. El Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. El ciclista eslové Tadej Pogacar va ser intervingut ahir a Barcelona i s'estarà uns dies ingressat a l'Hospital de Xeus. Avui es reprèn la Vuelta amb la desena etapa, lidera Enric Mas.
0: I el temps, dimarts, tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus de temperatura.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. Educació reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí una setmana justa amb una jornada de vaga. Educació ha citat dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Niubó demana als sindicats que repensin la protesta. Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
4: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
5: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
0: Un curs 26-27 que també restringirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
5: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
0: Un curs que comença també amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Esther Niubó va admetre ahir que el nyap en les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com reconeixia la mateixa consellera.
6: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Una admissió de responsabilitats que agraïa el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
5: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: El cas PISA també ha comportat expedients disciplinaris a tres persones més de qui la consellera no n'ha donat els noms. Es tracta d'un alt càrrec i d'uns funcionaris que ja no són al departament. Doncs bé, l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Des de Junts, Anna Erra ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, li ha retret que no hagi fet els deures i que, ara per ara, no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
7: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els Comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa.
2: Tresca Info.
8: Doncs ja s'acaba l'estiu.
9: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
8: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
9: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3G Info.
0: 8 i 8 minuts, Pedro Sánchez torna a reunir el Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar

0: en l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen als 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar de forma irregular a finals de juliol. Tot això després que Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva i va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes. Anem cap a Madrid, Anís Sainz de Aja.
1: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunte la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar a la entrada masiva de migrants.
2: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
1: Ho ha dit a la cadena SER, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
2: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
0: El govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'aquestes declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, deia que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i lamentava que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
3: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
0: Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, la tensió continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més d'aquests 7.000 migrants. 70.000 migrants, volíem dir. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Carque.
4: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
5: A nivell psicològic ens piden ajuda i, a més, qui més ens pide ajuda són les mujeres i jóvenes. Que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no? Su salud mental evidentemente se va deteriorando.
4: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Des d'avui, el gasoil no és tancat. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindria una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%. Que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja s'està aplicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
6: 3CAT Info.
0: Aquesta matinada han continuat els atacs entre Rússia i Ucraïna. Els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i la regió de Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses en les últimes hores. És el 6è dia consecutiu que Rússia bombardeja la regió. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara, que, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils. Doncs bé, tot això quan el primer ministre indi, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin que aturi la guerra d'Ucraïna. S'han reunit a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que continua al llarg del dia d'avui a Kirguistan. Anem a Moscou, Cristina Solías.
7: Fa unes setmanes el president del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ja li va dir a Putin que ningú entenia l'origen del conflicte d'Ucraïna i que havia arribat l'hora de congelar-lo. I ahir s'hi va sumar Narendra Modi.
8: Bitaya, ek ek din, Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar

0: d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
1: En canvi, Xi Jinping va esquivar la qüestió davant de Putin. Segons el Kremlin, van centrar les converses en les relacions econòmiques entre totes dues potències.
2: Encara en l'àmbit internacional, Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran. Ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca, després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president nord-americà insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Per contra, el seu homòleg iranià, Massoud Pezeshkian, s'ha compromès a tornar al memoràndum d'entesa del juny, si els Estats Units també ho fan. Són declaracions que ha fet justament a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai. Un estira i arronsa verbal mentre el conflicte sembla que torni a escalar i que les converses entre els dos països estan en un punt mort. Avui, fins i tot una periodista li ha preguntat a Trump si davant d'aquesta situació tan enquistada havia descartat completament l'ús d'armament nuclear contra l'Iran. Trump ha respost o fes.
3: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar una arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida?
2: Trump diu que amb l'armament convencional en tindrà prou. Mentrestant, aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli. El barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
2: Doncs així hem arribat a un quart de nou del matí. El que fem és fer atenció ara al trànsit i al temps. Ampliem, per tant, dades, les actualitzem. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Les principals retencions d'aquesta hora les tenim d'entrada a Barcelona i a l'antitud a la 2, a Cornellà, a la B23, a Sant Feliu i Esplugues, la C58 i la C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma. A les rondes, retencions, ronda de dalt a Horta, direcció Llobregat i ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona hi ha cua a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud i a la C17 al Figueres en sentit Vic, aquí per un vehicle avariat que talla un carril. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de la línia R1 de Rodalies perquè circula amb retards per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona. Els trens d'aquesta línia poden estar parats més temps del que és habitual i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen en el tram afectat.
4: El temps.
2: Amb el Gori Massip.
6: Arrenquem el mes de setembre i ho fem amb unes temperatures més elevades que no pas ahir. De fet, avui hem recuperat aquesta nit tòrrida, aquests valors que no han baixat dels 25 graus en alguns trams del litoral. És el cas de Tarragona, també de la ciutat de Barcelona o els Alfacs, cap a la zona del Montsià. També algunes nits tropicals que no han baixat dels 20 cap a l'interior. És el cas de Lleida, 21 graus, 22 a Terrassa o 21 a Parets del Vallès. Avui amb un dia de temps que s'ha de mantenir tranquil, però amb més núvols que tenim ubicats cap a la zona de la Costa Daurada, Costa de l'Ebre. Aquí, al llarg del matí, fins i tot es podria deixar escapar alguna gota, alguna roïna, i també núvols baixos o boires matinals cap al Prepirineu, Catalunya Central. Aquestes darreres sí que s'han d'anar trencant a mesura que avanci el matí. A la tarda donaran pas, però, algunes nuvolades que han de créixer a la zona del Pirineu, del Prepirineu, i fins i tot no descartaríem que arribessin a descarregar algun ruixat molt puntual. A la resta, sol, calor, amb màximes avui que es mouran en general entre els 30 i els 34 graus, i aquests núvols baixos que no han d'acabar de marxar de la zona de l'Ebre i de la Costa Daurada. Atenció als propers dies, perquè l'estabilitat s'ha de mantenir, però el que ha de pujar és la temperatura, i de fet, a partir de dijous i al cap de setmana, els valors podrien arribar fins als 38 o 39 als indrets més càlids del país.
4: Fresca Info.
7: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
8: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
7: Aquesta part està supertrencada.
8: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
9: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
8: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment.

0: Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. 3CAT
1: Info. Més coses, la duana de la Farga de Molers a la frontera amb Andorra ha incorporat un nou gos policia especialitzat a detectar diners ocults. 10 anys després de la fi del secret bancari al Principat, encara es detecten milers d'euros sense declarar els vehicles que hi entren o en surten. La Farga de Molers, Joaquim Albalate.
2: La gossa es diu Amy, fa 4 mesos que dona suport al Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil, que busquen si algú intenta travessar la frontera amb més diners del compte. Miguel Ayala és el guàrdia responsable del gos.
3: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra, si han localizado cualquier sustancia.
2: Tot i que Andorra va eliminar el secret bancari el 2016, encara hi ha força moviment de diners a la frontera, malgrat que els últims anys va a la baixa. Emilio Vallano és el cap de servei de viatgers a la duana.
4: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño. Entonces, claro, el límite en el que ya existe la obligación de declarar son 10.000 euros. I digamos que giran en torno a esa cifra.
2: Aquest any s'han detectat ja més de 200.000 euros sense declarar, una xifra que queda lluny del 2022, quan es van trobar 1,2 milions. La majoria d'aquests diners es troben de baixada, però també se'n detecten d'entrada a Andorra.
1: Es recupera una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils, que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona Maria Rovira.
5: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret. És similar a un trèvol de 4 fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc, tècnic de conservació de la Fundació Emis.
6: El que ha fet el Viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
5: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses, on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora, segons explica el tècnic de conservació Santi Poc.
6: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
5: L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric. L'any que ve es farà una segona fase de la reintroducció i s'inclourà dins de tancats de protecció per evitar l'impacte de la fauna com els senglars. El projecte compta amb el finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
1: Notícia destacada de la cultura de les últimes hores. L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart, segons han confirmat aquesta emissora Fons de la Família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Montse Pujol.
7: Francesc Garrido va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'anfitrión, entre moltes d'altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita i de Glenn Garry, Glenn Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
8: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant amb una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diguem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, com faig això, no?
7: En una entrevista a 3CAT Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió.
9: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Una, tenia projectes de teatre també, vull dir, era un gran actor.
7: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Ross, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
10: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
7: El director Roger Gual, en declaracions a 3Cat Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
11: Més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar.
7: Garrido els últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.
1: Esports. Damià Aguilar, bon dia.
12: Bon dia.
13: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
12: Després de 3 jornades de Lliga Primera, el Barça és líder amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Els de Flick van golejar ahir a la nit 5-2 al Rayo Vallecano. Es va avançar el Rayo per mitjà de Cabello al minut 12 i va empatar Rafinha al 19.
14: Juga el Barça, juga Pedri, la toca per Christensen, avança, creua la divisòria, continua el danès amb la pilota als peus, la deixa curteta per Pedri. Pedri amb Espart, Espart cap a Rafinha, Rafinha retalla a l'interior de l'àrea, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha!
12: 2 de Rafinha, 2 de Lamine Yamal i una en pròpia porteria de Legend situen el Barça líder amb 12 gols en les 3 primeres jornades. Rafinha en té 5. Lamine Yamal ha arribat als 50 amb la samarreta del Barça, el més jove en arribar-hi. Declaracions de protagonistes com ara el tècnic del Barça Hansi Flick fent aquest resum del partit.
15: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
12: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid tenen 9 punts per 7. L'Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla.
7: 3Cat Info.
12: El davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ha arribat ahir a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica amb el Barça, i aquest dimarts s'ha de fer oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Flick va declarar ahir que probablement no hi hagi més moviments de mercat a Can Barça.
7: 3Cat Info.
12: Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial a més de 2 subcampionats i 2 Copes Amèrica. Dissabte que ve, per cert, es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça. Va ser a Ràdio Barcelona a càrrec de Joaquim Maria Puyal en un Barça a Les Palmes. El mercat de fitxatges es tanca la pròxima mitjanit. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha despertat interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. L'Espanyol, que té el 60% dels drets del cordobès, arremet els 25 milions de la clàusula. Mentrestant, el lateral dret, Rubén Sánchez, té un acord amb l'Elx i cal l'entesa entre clubs. A segona, el Girona fitxa el lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, que ve del Mallorca, signa per 2 temporades i, en paral·lel, cedeix el migcampista neerlandès Gabriel Misehoy al NAC Breda de l'Eredivisie. El ciclista eslové Tadej Pogacar va passar ahir pel quiròfan a l'Hospital de Xeus, a Barcelona, per les lesions que el van obligar a abandonar la Vuelta a Espanya. El seu equip informa que encara estarà ingressat uns dies. Avui es reprèn aquesta Vuelta amb la desena etapa, són 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. Mentrestant, l'equip suís Pinarello ha fitxat el ciclista lleidatà Jan Castellón per 2 temporades. El Pinarello i altres 3 catalans, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, que és el director esportiu principal

0: estructura.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça d'handbol presenta dos reforços, el porter espanyol Sergei Hernández, que ve del Magdeburg alemany, i el central Janus Smarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
3: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions, y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos tres años en el Magdeburgo.
2: Tots dos fitxen fins al 2029. Mentrestant, a l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran islam de la temporada, Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin. També han passat Rublev, Tiafoe, Shelton i Tsitsipas, que ha eliminat Fis. Ha caigut Novak Djokovic. El quadre femení, Paula Badosa, debut avui contra l'australiana Kasatkina. Ahir es va classificar per la segona ronda la barcelonina Selekmeteva, que ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets. També passa la número 1 Sabalenka, també passa Muchova, Osaka i Swiatek. En bàsquet, el Joventut comunica que l'aler Yannick Krack té una lesió als isquiotibials i estarà de baixa un temps, ara mateix indeterminat.
4: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
5: Dos quarts de 9 del matí, cop d'ull al trànsit. Clàudia, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim lentitud encara d'entrada a Barcelona. Destaca la C58 i la C33 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, a les rondes, Ronda de Dalt, de Roquetes a Horta, direcció Llobregat, i a la Ronda Litoral del Fòrum a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Fora de Barcelona hi ha retencions, precaució a la C58 a Terrassa, sentit nord, precaució per una possible incidència en aquest punt, i també a la C59 a Caldes de Montcada, avui en sentit sud.
5: Fem ara un repàs de les principals informacions del dia. Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent d'evitar la vaga convocada per l'inici del curs d'aquí tot just una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera Esther Niubó. El Consell de Ministres ha aprovat avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. I des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. De tot això n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha més de 1.000 morts en l'arribada sobtada de la setmana passada al nord del Nepal i al Tibet, segons l'últim balanç oficial. Els desapareguts són uns 4.500 després que en les últimes hores s'hagin trobat en vida uns 200 treballadors en un túnel. El líder nepalès vincula la tragèdia amb el canvi climàtic. I Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. Les accions a la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. En esports, Damià, què destaquem a aquesta hora?
2: Que el Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. El mercat de fitxatges es tanca la pròxima mitjanit. Avui s'ha de confirmar el del brasiler Gabriel Jesus, que hi va passar revisió mèdica amb el Barça.
5: Avui ens espera un dia tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus. Dos quarts de 9 i 3 minuts. Educació reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí una setmana justa amb una jornada de vaga. Educació cita dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per mirar de desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Esther Niubó demana als sindicats que repensin la protesta. Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes

0: servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
1: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota.
0: El curs comença també amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el nyap en les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes quan el topall era del 5%. Ara bé, l'advertiment no va arribar als centres. Una admissió de responsabilitat de la consellera que agraïa al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio al president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, qui ja hem sentit, Jordi Satorra.
1: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: El cas PISA també ha comportat expedients disciplinaris a 3 persones més de qui la consellera no n'ha donat els noms. Es tracta d'un alt càrrec i 2 funcionaris que ja no són al departament.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar de forma irregular a finals del mes de juliol. Tot això després que ahir Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva i va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes. Madrid, Ani Sainz, Aja.
3: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
4: Hubo una expansió de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
3: Ho ha dit a la cadena SER, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
4: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
3: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
0: Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, la tensió continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 migrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse al servei sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
5: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
6: A nivell psicològic ens piden ajuda i, a més, qui més ens pide ajuda són les dones i joves. Que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no? Su salud mental evidentemente se va deteriorando.
5: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Des d'avui el gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 de l'agost. Això és així pel fort increment que ha patit aquest carburant a l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla una mica la bonificació passant dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar

0: reduirà les ajudes en el cas que els preus dels diferents carburants tornessin a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern d'Andorra també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre del gasoil, que se suma a la de 5 cèntims, que ja s'està aplicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn. Doncs bé, Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. Us expliquem per què. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions. Anem cap a Lleida per Joan Álvarez.
1: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Al capdavant ens trobem Bonària, amb una forta presència al territori, però no és l'única. Hem parlat amb Kevin Requena, director de Relacions Institucionals de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, i amb Àlex Petó, secretari de la cooperativa d'Aspa, que asseguren que el preu que ofereixen és per cobrir despeses.
2: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
3: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
1: Es tracta d'una estratègia de mercat diferent de la de grans companyies estatals, tal com assegura el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
4: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. Aquesta és la seva estratègia. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
1: La diferència de preus dels carburants entre els que ofereixen les cooperatives i la resta pot oscil·lar entre els 35 i els 45 cèntims per litre. Això, recordem-ho, enmig d'un mercat on els carburants s'han anat encarint progressivament des que va començar el conflicte amb l'Iran.
0: Ampliem la informació sobre l'atac de Rússia a Ucraïna. S'eleven a 11 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva ofensiva dura, que també ha colpejat Odessa. La majoria de víctimes dels últims atacs són treballadors de l'empresa pública ferroviària. El bombardeig rus tenia com un dels objectius les infraestructures de la companyia. La resta de morts han estat en altres instal·lacions industrials i en una gasolinera, i també hi ha nombrosos edificis residencials afectats. El ministre d'Afers Estrangers rus, estrangers ucraïnès, volíem dir, rebat a Putin que no estigui interessat en la pau i demani que s'intensifiqui la pressió a Rússia amb més sancions internacionals que limitin la seva capacitat de produir míssils balístics. Ucraïna, per la seva banda, ha fet un mort a la regió de Belgorod i ha llançat també un atac aeri a la regió de Samara, on ha danyat instal·lacions civils. Encara en àmbit internacional, avui arrenca el curs polític al Regne Unit. Després de poc més de 40 dies com a primer ministre, la popularitat d'Andy Burnham no ha parat de créixer. Per primera vegada des de fa un mes, el Partit Laborista ha remuntat i ara empata amb l'extrema dreta a les enquestes. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
5: Burnham viu una lluna de mel de popularitat després d'anunciar retallades d'impostos als pubs, de l'IVA, de l'electricitat o del preu del bus. Són mesures populars, però de cost econòmic reduït. Ara bé, en una economia estancada i sense pujar impostos, Burnham ho tindrà difícil per complir altres promeses, com ara construir 70.000 habitatges o allotjar totes les persones que dormen al carrer a Anglaterra. També haurà de trobar 4.700 milions de lliures per completar la despesa militar, decidir si cal tornar a extreure gas i petroli del Mar del Nord, com li demana Trump, o repartir els immigrants també per àrees benestants del país. Aquesta tardor sabrem si Burnham és capaç de mantenir la popularitat i alhora prendre decisions que no agradaran a tothom.
0: Ens traslladem ara a Pequín. Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arrencat amb caigudes, Francesc Canals.
6: Si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
0: La policia de Nova York

0: que ha batut a trets una dona de 49 anys que havia punyalat aleatòriament dues persones a Times Square. Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pel seu estat de salut mental. Tenia problemes, de fet, tot i que mai l'havien arrestat. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies li disparen a boca de canó. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
1: NYPD officers in the area. Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
0: Les autoritats estan investigant l'incident i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8:45 del matí. Posem de nou la mirada al trànsit. Com estan les coses a aquesta hora, les carreteres i el transport públic? Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a les carreteres el punt més complicat a aquesta hora és l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Hi ha cua a la C58 i la C33 des de Montcada. A les rondes congestió, la ronda de dalt, sobretot de Roquetes a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'Horta, Roquetes, sentit Besòs. També a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona destaquen les retencions a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la línia Rau de Rodalies que la línia circula amb retards. Fa 30 minuts us explicàvem que per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona, doncs bé, ara Rodalies ha especificat que la incidència és degut a un intent de robatori de cable entre aquestes dues estacions.
2: El temps.
0: Gori Massip.
4: El dimarts comença amb temps força estable, força tranquil, però també amb alguns núvols baixos. Ara mateix, ubicats cap a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, de fet, aquí al llarg del matí no descartaríem que arribessin a escapar-se res. 4 gotes mal comptades i també alguns que tenim ubicats cap a la zona del Prepirineu, Catalunya Central, barrejats amb boira matinal. Aquests s'han d'anar trencant a mesura que avanci al matí. Tot això després d'una matinada que ha estat de mal dormir arran de mar. Aquesta nit tòrrida que s'ha repetit ha tornat, de fet, a Barcelona, Tarragona, també punts del Montsià o el Baix Ebre, i ha pujat també cap a l'interior, amb valors que no han baixat en alguns casos dels 20 graus. Les màximes s'enfilaran fins als 30-34 als indrets més càlids del país, però aquest termòmetre, aquesta pujada, ha de tenir continuïtat, i de fet, a partir de dijous, divendres, al cap de setmana, podríem arribar cap als 38 o 39, per exemple, al Pla de Lleida o l'interior de la Vall de l'Ebre, tot plegat amb una setmana que ha de ser molt tranquil·la.
0: La catàstrofe de l'arribada sobtada del Tibet i al nord del Nepal de fa 6 dies supera el miler de morts, segons l'últim balanç oficial. Al Nepal les víctimes són 987, a les quals s'han de sumar les 16 trobades mortes al Tibet. El nombre de desapareguts en global gairebé arriba a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques, on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. En les últimes hores se n'han trobat uns 200 en vida. Tampoc se sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. Per la seva part, l'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu desenes de quilòmetres enllà. Mentrestant, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre la tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès Valendra Aishan ha assegurat que el que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals s'enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Aishan remata el seu missatge demanant a la comunitat internacional que en prengui consciència. Cal recordar, però, que de moment, els científics demanen prudència i recorden que encara no es pot confirmar que el canvi climàtic sigui la causa directa de l'esfondrament de la glacera. I el brot d'Ebola que castiga la República Democràtica del Congo des de fa 3 mesos ja s'acosta als 3.000 morts i suma més de 6.000 contagis. La malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país, principalment a la d'Ituri. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
5: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: La variant que ha causat el brot no té tractament, però ja hi ha 2 vacunes en desenvolupament. Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món. Queda lluny, però, del que va provocar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016.
2: 3CAT Info.
0: Més de 700 persones amb discapacitat ja han demanat les ajudes PUA de la Generalitat que subvencionen les compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació. La convocatòria, dotada amb 6,9 milions d'euros, es va obrir fa una setmana i hi ha temps per demanar-ho fins al proper dia 2 d'octubre. Cada persona pot sol·licitar fins a 9.500 euros per pagar llits adaptats, elevadors, adaptacions al bany o aurífons. El programa permet cobrir despeses fetes durant els 3 últims anys, però només ho poden sol·licitar persones amb un grau de discapacitat superior al 33% i amb ingressos anuals inferiors als 33.000 euros. Tot i complir amb els requisits, alerta perquè la concessió de la prestació dependrà del pressupost disponible i quan abans es demani, doncs molt millor. Marxem ara cap a Girona, canviem de qüestió. Durant els mesos d'estiu, gairebé es doble el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, un servei que cada vegada es fa servir més per atendre altres patologies. Girona, Núria Peraire.
6: La cambra hiperbàrica de Palamós és una de les 2 que hi ha a Catalunya. Es va fer fa 30 anys per atendre els bussejadors que van sobretot a les Illes Medes. Els mesos d'estiu és quan n'atenen més. Des del juny els casos s'han gairebé doblat fins als 17. Amb el temps s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni a causa, per exemple, d'una mala combustió d'una estufa o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia. El coordinador de la unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres de la demarcació.
7: El conocimiento de otras especialidades de nuestra posibilidad de apoyo pues se ha ido extendiendo y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital sino con el resto de hospitales de Girona pues ha ido mejorando.
6: Ara arriben els 200 pacients a l'any amb un total de 2.600 sessions.
2: Torna al Catalunya Nit.
8: Tornem, però amb un horari nou.
2: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
8: Un informatiu en profunditat.
2: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
8: De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
0: Els teatres del Ferrol, districte de Sant Gervasi i de Barcelona programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre d'altres. El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
9: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada vegada més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donen veu al nou talent.

Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026. Es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. El músic oferirà una proposta eclèctica oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnica igual. La participació d'Oques Grasses en el Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu pel grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: I l'actriu Naomi Watson rebrà el Premi Donostia del 74 Festival de Sant Sebastià en una gala al Cursal el 19 de setembre. Watson presenta en aquesta edició el llargmetratge La esposa perfecta, el debut a la direcció del canadenc Ben Sirian, basat en una història real. La pel·lícula explica la història d'un periodista que descobreix un suposat antic nazi que viu camuflat a Nova York i es fa amic de la seva dona. Naomi Watts ha estat nominada als Oscars en dues ocasions pel seu paper a 21 gramos de Alejandro González Iñárritu i per Lo imposible de Juan Antonio Bayona.
1: Esports.
0: Dami Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Barça va golejar 5-2 al Rayo Vallecano a la jornada 3 de la primera divisió. Ara mateix és líder amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Es va avançar el Rayo per mitjà de Cabello al minut 12. Va empatar Rafinha al 19. Han estat dos gols de Rafinha i dos de Lamine Yamal. De fet, Lamine va fer el 5-2.
3: Pilota per Lamine Yamal, l'envia per Xavi Espar. Xavi Espar s'acosta a l'àrea, continua encara el migcampista, la deixa per Adeyemi. Adeyemi per Lamine, xuta Lamine! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! S'allibera Lamine, esbufega, feliç, content perquè...
2: Un Lamine Yamal que ha arribat als 50 gols amb la samarreta del Futbol Club Barcelona és el més jove en arribar-hi. Flick, el tècnic, en roda de premsa, va dir que està molt content amb Gordon.
4: Yes, of course. He has a lot of speed.
5: Sí, és clar, té molta velocitat i és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet dues passades de gol. Per a nosaltres, tenir-lo, justament, juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamin, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres. I és genial, i estic molt content amb ell.
2: Rafinha ja suma 5 gols. El seu company Marc Bernal el va lloar en declaracions a DAZN.
6: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
2: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid amb 9 punts. 7 punts per Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb el Betis, Real Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla.
1: 3CAT Info.
2: El davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, va arribar ahir a Barcelona per passar revisió mèdica amb el Futbol Club Barcelona i avui s'hauria de fer oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Flick va declarar ahir que no hi haurà més moviments de mercat a Can Barça, si més no, que sembla que no n'hi haurà abans de la mitjanit quan tanca el mercat. Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos subcampionats i també dues Copes Amèrica.
7: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai, això, no ho he vist mai.
2: Dissabte que ve, per cert, es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, va ser a Ràdio Barcelona, a càrrec de Joaquim Maria Puyal en un Barça Les Palmes.
1: 3CAT Info.
2: El que dèiem...
1: Informar, explicar, entendre.
2: El que dèiem, el mercat de fitxatges que es tanca la pròxima mitjanit, el davanter de l'Espanyol Roberto Fernández desperta l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. L'Espanyol té el 60% dels drets del cordobès i es remet als 25 milions de la clàusula. Mentrestant, en lateral dret, Rubén Sánchez té un acord amb l'Elx, cal l'entesa entre clubs. A segona, el Girona ha fitxat al lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, ve del Mallorca i signa per dues temporades.
8: Te'n definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre l'Obert.
2: En paral·lel, el Girona ha cedit el migcampista neerlandès Gabriel Misehoy al NAC Breda de l'Eredivisie. També en futbol, la Federació de Corea del Sud informa de la contractació del tècnic català Robert Moreno. De moment dirigirà la selecció asiàtica els pròxims 4 amistosos previstos al setembre i l'octubre i després la Federació de Corea del Sud decidirà si el confirma de cara a la Copa d'Àsia, que això ha de ser al gener. Parlem de ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: Amb el ciclista eslovè Tadej Pogačar, que va passar ahir pel quiròfan a l'Hospital de Seus de Barcelona per les lesions que el van obligar a abandonar la Vuelta a Espanya. El seu equip informa que encara estarà ingressat uns dies. Avui es reprèn, per cert, la Vuelta amb la desena etapa. 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. Mentrestant, l'equip suís Pinarello fitxa el ciclista lleidatà Jan Castellón per 2 anys, el Pinarello i altres 3 catalans, els corredors David de la Cruz i Marcel Camprubi, a més d'Àlex Sanz, que és el director esportiu principal de l'estructura. I el Barça d'handbol ha presentat 2 reforços, el porter espanyol Sergei Hernández, que ve del Magdeburg alemany, i el central Janus Smarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos fitxen fins al 2029.
1: Trescat Info.

0: comencem per saber com està el trànsit a aquesta hora i l'estat del transport públic també. Endavant, equip viari.
1: Es manté a aquesta hora la congestió d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i a lentitud a la C58 i la C33 des de Montcada. L'altre punt complicat és a la Ronda de Dalt. Hi ha densitat de Roquetes a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'Horta a Roquetes en sentit Besòs. I pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la línia Rau de Rodalies que la línia circula amb retards per un intent de robatori de cable entre les estacions del Clot i Badalona.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions del president espanyol Pedro Sánchez per la seva presumpta implicació en l'entrada massiva de migrants. Mentre milers de joves tornen a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida de Ceuta. La tensió social continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 immigrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent per evitar la vaga convocada per l'inici de curs just d'aquí a una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera d'Educació, Esther Niubó. I el nyap de les proves PISA ha acusat el càrrec a la número 2 del departament i també expedients a 3 funcionaris. Marta Clari serà la nova secretària general. Les explicacions de la consellera, però, que parla de cadena d'errors, no han convençut ni la comunitat educativa ni tampoc els grups polítics. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa de ser de 10 a 5 cèntims per litre. Més de 1.000 morts en la riuada sobtada de la setmana passada al nord del Nepal i el Tibet, segons l'últim balanç oficial que fa poca estona que s'ha fet públic. Els desapareguts són uns 4.500, després que les últimes hores s'hagin trobat en vida uns 200 treballadors en un túnel. El líder nepalès vincula la tragèdia amb el canvi climàtic. Hi ha almenys 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el 6è dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital d'Ucraïna. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, reclama al president rus Vladimir Putin que aturi la guerra. I Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure a prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que va arribar a assolir el 2022. Els analistes atribueixen l'atavió d'aquesta estrena a la pressió reguladora i als aranzels, especialment als Estats Units i Europa. I l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Les últimes obres en què va participar van ser El mestre i la Margarita i Glengarry Glen Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar adentro, Smoking Room i Balandrau.
2: Esports. El Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera divisió de futbol amb els mateixos punts que el Real Madrid. Avui s'ha de confirmar el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça. El tècnic Hansi Flick no creu que acabin fent cap més incorporació. El mercat es tanca a mitjanit.
0: I pel que fa al temps, dimarts tranquil però amb núvols, alguna gota també entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 5 minuts de les 9. Salutacions de qui us acompanya des d'ara fins al punt de les 10. Estel Batet Carles.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot això després que ahir Pedro Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva de migrants i va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes socials i les mentides que difonien sobre la possibilitat d'entrar de manera indemne cap a Espanya a través d'aquesta frontera. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
5: Hubo una expansió de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel. A él y a una internacional ultraderechista.
4: Ho ha dit a la cadena Ser, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
5: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
4: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
0: El govern de Ceuta, mentrestant, denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'aquestes declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí Alejandro Ramírez deia que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i lamentava que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
6: Que el president del govern no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
0: I Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra avisava en una entrevista ahir al Matí de Catalunya Ràdio que Catalunya no pot assumir immigrants sense límits.
7: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: Més reaccions. Els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també li han reprovat que no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, mentre que el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. A Ceuta, sobre el terreny, mentrestant, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, la tensió continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 immigrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
8: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
9: A nivell psicològic nos piden ajuda i, a més, qui més nos pide ajuda són les mujeres i jóvenes. Que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no? Su salud mental evidentemente se va deteriorando.
8: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
0: Més coses, 5 minuts i mig per arribar a un quart de 10 del matí.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Per exemple, que Educació reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí a una setmana amb una jornada de vaga. Educació ha citat dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Esther Niubó demana als sindicats que repensin la protesta, però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, i també la directora de les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin moment, en un calendari i que hi hagi també canvis estructurals.
10: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
11: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
0: Tot això en un context d'inici de curs, una arrencada d'aquest curs 2026-2027 que també restringirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Escola Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
12: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors, quan fas un examen sense tots aquests dos usos, baixa un 20% la nota.
0: És, per tant, aquesta regulació de l'ús de la IA, una de les novetats d'aquest curs que comença també amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el nyap de les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes quan el topall exigit per l'OCDE és del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com va apuntar la mateixa consellera Niubó.
13: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Doncs un gest, una admissió de responsabilitats que agraïa al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. L'escoltem.
12: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: I encara derivat d'aquesta polèmica pels informes PISA, també això ha comportat expedients disciplinaris, s'han obert a 3 persones més, de qui la consellera no n'ha donat els noms, és un alt càrrec i 2 funcionaris que ja no són al departament. I la traducció política de tot això, l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat d'aquesta errada en les proves PISA. Des de Junts, Anna R. ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, li ha retret que no hagi fet els deures i que per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
14: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els Comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria d'educació. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del departament no soluciona la situació dels centres.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Des d'avui el gasoil no és tan car. Se li torna a aplicar un

0: Una rebaixa al l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes del 10 del mes d'agost. Això és així pel fort increment que ha patit aquest carburant durant l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla una mica la bonificació, passant dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes bonificacions si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja s'està aplicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic, i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn. Doncs bé, a tot això, i centrats a Catalunya, Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ha ajudat a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions. Així hem arribat a un quart de 10 del matí. Obrim la dia servei a 3CAT Info. Començant per saber com se circula a aquesta hora, carreteres i autopistes del país, també si hi ha algun problema al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora comença a normalitzar-se la circulació després de les retencions, sobretot d'entrada a Barcelona, que hi ha hagut a primera hora del matí. Sí que es manté, però, lentitud encara a la C58 i a la C33 des de Montcada cap al Nus de la Trinitat i també en trams de les rondes, especialment en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la línia Reus de Rodalies que hi ha retards en aquesta línia per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona. Retards també a la línia R15, el tren de Barcelona Estació de França, que havia d'arribar a Reus cap a 9:45, circula amb mitja hora de retard.
2: El temps.
0: Amb la previsió d'en Gori Massip.
3: Arrenquem el mes de setembre i ho fem amb unes temperatures més elevades que no pas ahir. De fet, avui hem recuperat aquesta nit tòrrida, aquests valors que no han baixat dels 25 graus en alguns trams del litoral. És el cas de Tarragona, també de la ciutat de Barcelona o els Alfacs, cap a la zona del Montsià. També algunes nits tropicals que no han baixat dels 20 cap a l'interior. És el cas de Lleida, 21 graus, 22 a Terrassa o 21 a Parets del Vallès. Avui amb un dia de temps que s'ha de mantenir tranquil, però amb més núvols que tenim ubicats cap a la zona de la Costa Daurada, Costa de l'Ebre. Aquí, al llarg del matí, fins i tot es podria deixar escapar alguna gota, alguna roïna, i també núvols baixos o boires matinals cap al Prepirineu, Catalunya Central. Aquestes darreres sí que s'han d'anar trencant a mesura que avanci el matí. A la tarda donaran pas, però, algunes nuvolades que han de créixer a la zona del Pirineu, del Prepirineu, i fins i tot no descartaríem que arribessin a descarregar algun ruixat molt puntual. A la resta, sol, calor, amb màximes avui que es mouran en general entre els 30 i els 34 graus, i aquests núvols baixos que no han d'acabar de marxar de la zona de l'Ebre i de la Costa Daurada. Atenció als propers dies, perquè l'estabilitat s'ha de mantenir, però el que ha de pujar és la temperatura, i de fet, a partir de dijous i al cap de setmana, els valors podrien arribar fins als 38 o 39 als indrets més càlids del país.
2: 3CAT Info.
4: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
5: T'ha anat bé de gust la rutina?
4: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
9: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
10: Aquesta part està super trencada.
9: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
11: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
9: Nits sense ficció i l'Àliga vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Les 9 i pràcticament 19 minuts, seguim endavant amb altres qüestions.

0: com, per exemple, l'últim balanç sobre víctimes mortals de la catàstrofe de la riuada sobtada del Tibet i al nord del Nepal de fa 6 dies. Supera els 1.000 morts, segons aquest últim balanç oficial que s'ha fet públic fa poca estona. Al Nepal les víctimes són 987, a les quals s'hi han de sumar les 16 trobades mortes al Tibet. El nombre de desapareguts en global arriba gairebé a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. En les últimes hores se n'han trobat uns 200 amb vida. Tampoc se sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. Per la seva part, l'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu desenes de quilòmetres enllà. Mentrestant, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquesta tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès, Valendra Shak, ha assegurat que el que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals s'enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Shak remata el seu missatge demanant a la comunitat internacional que en prengui consciència. Cal recordar, però, que de moment els científics demanen prudència i recorden que encara no es pot confirmar que el canvi climàtic sigui la causa directa de l'esfondrament de la glacera. S'eleven a 12 els morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el 6è dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva ofensiva dura, que també ha colpejat Odessa. La majoria de víctimes dels últims atacs són treballadors de l'empresa pública ferroviària. El bombardeig rus tenia com un dels objectius les infraestructures de la companyia. La resta de morts han estat en altres instal·lacions industrials i en una gasolinera. I també hi ha nombrosos edificis residencials afectats. El ministre d'Afers Estrangers ucraïnès rebat a Vladimir Putin que no estigui interessat en la pau i demana que s'intensifiqui la pressió a Rússia amb més sancions internacionals que limitin la seva capacitat de produir míssils balístics. Ucraïna, per la seva banda, ha fet un mort a la regió de Belgorod i ha llançat també un atac aeri a la regió de Samara, on ha danyat instal·lacions civils. Doncs bé, el primer ministre indi, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin, el president de Rússia, que aturi la guerra d'Ucraïna. S'han reunit a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que continua avui al Kirguistan. Moscou, Cristina Solias.
1: Fa unes setmanes, el president del Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, ja li va dir a Putin que ningú entenia l'origen del conflicte d'Ucraïna i que havia arribat l'hora de congelar-lo. I ahir s'hi va sumar Narendra Modi.
2: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
1: En canvi, Xi Jinping va esquivar la qüestió davant de Putin. Segons el Kremlin, van centrar les converses en les relacions econòmiques entre totes dues potències.
0: L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart, segons han confirmat a Catalunya Ràdio Fons de la Família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. El recordem amb la Montse Pujol.
3: Francesc Garrido va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'amfitrion, entre moltes d'altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita i de Glengarry, Glen Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per a ell significava la interpretació.
4: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diguem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, jo, uf, com faig això, no?
3: En una entrevista a 3Catinfo, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió.
5: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que batiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també, era un actor, era un gran actor.
3: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Ross, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
6: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del

0: que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
1: El director Roger Gual, en declaracions a 3CAT Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
2: Més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar...
1: Garrido els últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auquer, a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.
3: Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre altres autors. El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé en un homenatge a Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell de cara a aquesta nova temporada.
4: Esports.
3: Fins a 2:15 del matí amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
5: Bon dia. La mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola, també a França, també a Itàlia, també a Gran Bretanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, ha dit després de la victòria 5-2 contra el Rayo Vallecano que probablement no hi hagi més moviments de mercat.
6: I don't know. No ho sé. No ho crec. Però...
7: We'll
6: ja veurem.
7: We'll I don't think so.
6: Ja veurem, però no crec.
5: El davanter brasiler Gabriel Jesus va superar ahir la revisió mèdica, si més no se sobreentén escoltant Flick, i avui ha de signar per dues temporades.
7: Yes, of course, he came from injury, so,
6: bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt. I crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
5: A l'Espanyol el mercat té un nom, Roberto. El davanter agrada a algun equip de la Premier. Té una clàusula de 25 milions i ara mateix estan lesionats els també davanters Puado i Quique.
4: 3CAT Info.
5: El Barça és líder de primera, amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar 5-2 al Rayo Vallecano. 2 gols de Rafinha, 2 de Lamin i un de Legend en pròpia porteria. Aquest és l'1-1 que va fer Rafinha.
8: Juga el Barça, juga Pedri, la toca per Christensen, avança, creua la divisòria, continua el danès amb la pilota als peus, la deixa curteta per Pedri. Pedri amb Esparta, Esparta per Rafinha, Rafinha retalla l'interior de la xuta, Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha!
5: Rafinha, que ja suma 5 gols, i és Pichichi amb un gol més que Kylian Mbappé. A la roda de premsa va parlar del rendiment de Rafinha al seu tècnic Hansi Flick.
7: Of course, I expect this.
6: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
5: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid tenen 9 punts. Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna en tenen 7. L'Espanyol en té 3, és 11è de la classificació. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Real Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial i també dues Copes Amèrica.
9: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol! Increïble, increïble! No m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai, això, no ho he vist mai! Increïble, quina jugada!
5: Dissabte que ve es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, va ser a Ràdio Barcelona, a càrrec de Joaquim Maria Puyal, en un Barça-Las Palmas. El ciclista eslové Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona i s'hi estarà uns dies. Ahir va ser intervingut pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula que el va fer abandonar la Vuelta. Avui es reprèn la Vuelta amb la desena etapa, 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. El Barça d'handbol ha presentat dos reforços, el porter espanyol Sergei Hernández, que ve del Magdeburg alemany, i el central Janus Smarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos fitxen fins 2029. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin. En canvi, Novak Djokovic s'ha acomiadat a la primera. També Arthur Fils, a mans de Tsitsipas, passen igualment Rublev, Tiafoe i Shelton. El quadre femení Paula Badosa debuta avui contra l'australiana Daria Kasatkina. Ahir es va classificar per la segona ronda la barcelonina Oksana Selekmeteva, que ha eliminat la japonesa Ito en dos sets. També passa ronda la número 1 Sabalenka, també Muchova, també Osaka, també Swiatek.
3: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades. A aquesta hora, el Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia han desmentit les acusacions que els va fer ahir el president espanyol Pedro Sánchez sobre la seva implicació a l'hora d'instigar l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. El Departament d'Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent per evitar la vaga convocada per l'inici de curs d'aquí just una setmana. D'altra banda, el fiasco de les proves PISA ha tingut conseqüències polítiques. Ha plegat la número 2 del departament, que serà substituïda per Marta Clari, serà la nova secretària general d'Educació, i també s'han obert expedients a 3 funcionaris. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant durant el mes de juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%. És el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. En canvi, la bonificació de la gasolina sí que continua com estava previst i passa de ser de 10 cèntims a 5 cèntims per litre. A partir d'ara, altres notícies. Per exemple, la policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square. L'enregistrament dels fets, que s'ha viralitzat a les xarxes, mostra com la víctima no fa cas del que li ordenen els agents i s'hi acosta amb un ganivet a cada mà. I coneixerem l'Amy, és una gossa policia que fa 4 mesos que treballa a la duana de la Farga de Moles per ajudar la Guàrdia Civil a detectar si algú intenta travessar la frontera amb Andorra amb diners amagats. Aquest any, per aquest punt de la frontera, s'han interceptat 200.000 euros que no s'havien declarat. I en esports, què expliquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Avui es tanca el mercat de fitxatges a la mitjanit. S'ha de confirmar el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus, que hi va ser sotmès a la preceptiva revisió mèdica al Futbol Club Barcelona.
0: I el temps, dimarts tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar anar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus. Dos quarts i tres minuts de 10, Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i també reforçar-ne els serveis públics. Se suma tot això als 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot això després que ahir Pedro Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva de migrants i en contra

0: d'això va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes socials i les mentides que s'hi difonien. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
1: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel.

0: y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
2: I a tot això el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han pres les dades de gairebé 1.500 menors, però que encara en queden uns 1.200.
3: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
2: I en paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, són 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Educació es reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí a una setmana amb una jornada de vaga. Ha citat dijous l'USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'ensenyament, per intentar desencallar la situació. També té previst trobar-se amb la CGT. I amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Esther Niubó demana als sindicats que es repensin aquesta protesta del 8 de setembre. Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, i també la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
5: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
6: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
2: Serà un curs que començarà amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació ha destituït la número 2 del seu departament, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Esther Riubó va admetre ahir que el nyap en les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall exigit per l'OCDE és del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com explicava la mateixa consellera.
7: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
2: El cas PISA també ha comportat expedients disciplinaris a 3 persones més, de qui la consellera no ha donat els noms. Es tracta d'un al càrrec i 2 funcionaris que ja no són al departament.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: És dimarts 1 de setembre i des d'avui el gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 cèntims del mes d'agost. Això és així pel fort increment que ha patit aquest carburant durant l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla la bonificació passant dels 10 cèntims per litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes bonificacions si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern d'Andorra també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, se suma a la de 5 cèntims que ja s'ha estat aplicant durant el mes d'agost, i d'aquesta manera doncs es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic, i també que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte a països de l'entorn. Avui fa 5 anys que no hi ha peatges a les principals autopistes. Durant aquest temps, el trànsit a l'AP7 s'ha incrementat un 45%. En aquesta via, l'esfondrament d'un talús que va provocar l'accident ferroviari de Gelida a principis d'aquest any va suposar un punt d'inflexió en el seu manteniment. Així ho admetia el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
8: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener

0: a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
1: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar a recuperar els peatges. En aquest sentit, l'economista Anna Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en bones condicions.
2: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
1: Altres dades sobre l'autopista AP7. Des que es va alliberar dels peatges, la sinistralitat amb camions implicats ha crescut un 22%. Aquest estiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reobert el debat sobre recuperar un sistema de pagament per ús de vies d'alta capacitat en un termini de 2 o 3 anys per reduir-ne la massificació i, per tant, els accidents. Requeriria això d'un ampli consens polític per aplicar-se a nivell estatal.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 5 minuts i 3 quarts de 10, 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, està per sobre de les 38 víctimes del 2022 i encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. En total, 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors d'aquest augment.
4: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
1: I un altre dels factors que apunten els experts és l'excés de confiança per part dels usuaris. El perfil que més es repeteix entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Els experts alerten que una indisposició a dins de l'aigua pot acabar en ofegament i recomanen banyar-se acompanyat i no sobreestimar les pròpies capacitats. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, preveu que el recurs d'empara de l'amnistia de l'expresident Carles Puigdemont podria estar resolt abans d'acabar l'any. El tribunal començarà a debatre en el ple del dia 22 els recursos d'empara dels condemnats i dels exiliats per l'1 d'octubre. El primer recurs que debatrà serà el de l'exconseller Jordi Turull. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, Conde Pumpido ha deixat clar que quan es resolgui aquest primer recurs, la doctrina ja serà vinculant.
5: Una vegada que s'establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante. Por lo tanto, una vez que nosotros hayamos establecido esa interpretación, entendemos que el propio Supremo puede, si no tiene bien, aplicarla, o si no, pues tendremos que ser nosotros que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos.
1: El president del Tribunal Constitucional creu que el recurs d'empara de Carles Puigdemont, un dels últims que es debatran, podria quedar sentenciat abans d'acabar l'any, com dèiem. Recordem, però, que en tots els casos l'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem, que fins ara s'ha resistit a aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square. Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien arrestada. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant-los dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies, li disparen a boca de canó. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. NYPD
6: officers in the area. Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
1: Les autoritats estan investigant què ha passat i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan. Shane no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. A El gegant xinès de moda ràpida s'ha estrenat aquesta matinada amb una caiguda del 10%, tot i que després la baixada s'ha moderat al 4%. El preu de sortida de les accions ha estat de $48.5 i la seva valoració inicial s'ha fixat en 26.000 milions d'euros, molt per sota dels màxims de vendes post-pandèmia. Pequín, Francesc Canals.
7: Si Xina havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
1: Gràcies, Francesc. I encara afegirem, abans d'obrir l'àrea de servei, que ha dimitit el secretari de l'Exèrcit dels Estats Units per les discrepàncies dels últims mesos amb el secretari de Defensa, Pete Hegseth. La informació l'ha avançada de matinada al diari The Wall Street Journal i la Casa Blanca no l'ha desmentida. L'alt càrrec que ha plegat, Dan Driscoll, és l'últim que abandona el Pentàgon o és forçat a fer-ho des del mes d'abril per les diferències amb Hegseth, en un moment en què els Estats Units encara estan implicats en la guerra de l'Iran i mantenen milers de soldats desplegats a l'Orient Mitjà. El fins ara secretari de l'Exèrcit nord-americà era pròxim al vicepresident J.D. Vance i va tenir un paper destacat en les converses amb Moscou i Kiev per intentar facilitar la fi de la guerra a Ucraïna, una tasca encarregada per Donald Trump i inusual en un alt càrrec de l'Exèrcit. Doncs ara sí, obrim àrea de servei en primer lloc per saber com està el trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Circulació més fluida ja a aquesta hora del matí. Només es mantenen alguns punts amb una mica més d'intensitat a la C58 a Montcada, sentit Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Roquetes a Horta i a la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. En general, però, són poc importants. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la R1 de Rodalies que hi ha retards a la línia per una incidència a les instal·lacions entre a les estacions del Clot i Badalona. Retards també a la línia R15, el tren de Barcelona Estació de França, que havia d'arribar a Reus cap a 9:45, circula amb mitja hora de retard. I a la RL4, el tren de Lleida-Pirineus, que havia d'arribar a Manresa 10:45, acumula 30 minuts de demora.
1: El temps. Amb en Gori Massip.
9: El dimarts comença amb temps força estable, força tranquil, però també amb alguns núvols baixos. Ara mateix, ubicats cap a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, de fet aquí al llarg del matí no descartaríem que arribessin a escapar-se res. 4 gotes mal comptades i també alguns que tenim ubicats cap a la zona del Prepirineu, Catalunya Central, barrejats amb boira matinal. Aquests s'han d'anar trencant a mesura que avanci al matí. Tot això després d'una matinada que ha estat de mal dormir arran de mar. Aquesta nit tòrrida que s'ha repetit ha tornat, de fet, a Barcelona, Tarragona, també punts del Montsià o el Baix Ebre, i ha pujat també cap a l'interior, amb valors que no han baixat en alguns casos dels 20 graus. Les màximes s'enfilaran fins als 30-34 als indrets més càlids del país, però aquest termòmetre, aquesta pujada, ha de tenir continuïtat. I, de fet, a partir de dijous, divendres, al cap de setmana, podríem arribar cap als 38 o 39, per exemple, al Pla de Lleida o l'interior de la Vall de l'Ebre, tot plegat amb una setmana que ha de ser molt tranquil·la.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
13: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
14: A Aula Oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
12: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Vinga, doncs, seguim endavant 11 minuts i les 10 del matí. La duana de la Farga de Moles, a la frontera amb Andorra, ha incorporat un nou gos policia especialitzat en detectar diners ocults. 10 anys després de la fi del secret bancari al Principat, encara es detecten milers d'euros sense declarar els vehicles que hi entren o en surten. Des de la Farga de Moles, Joaquim Albalater.
15: El que realment fa aquesta sortida

0: La gossa es diu Amy, fa 4 mesos que dona suport al Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil, que busquen si algú intenta travessar la frontera amb més diners del compte. Miguel Ayala és el guàrdia responsable del gos.
1: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra, si han localizado cualquier sustancia.
0: Tot i que Andorra va eliminar el secret bancari el 2016, encara hi ha força moviment de diners a la frontera, malgrat que els últims anys va a la baixa. Emilio Vallano és el cap de servei de viatgers a la duana.
2: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño. Entonces, claro, el límite en el que ya existe la obligación de declarar son 10.000 euros y digamos que giran en torno a esa cifra.
0: Aquest any s'han detectat ja més de 200.000 euros sense declarar, una xifra que queda lluny del 2022 quan es van trobar 1,2 milions. La majoria d'aquests diners es troben de baixada, però també se'n detecten d'entrada a Andorra.
3: Durant els mesos d'estiu, gairebé es dobla el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós. És un servei que cada cop es fa servir més per atendre altres patologies. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
4: La cambra hiperbàrica de Palamós és una de les dues que hi ha a Catalunya. Es va fer fa 30 anys per atendre els bussejadors que van sobretot a les Illes Medes. Els mesos d'estiu és quan n'atenen més. Des del juny els casos s'han gairebé doblat fins als 17. Amb el temps s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni a causa, per exemple, d'una mala combustió d'una estufa o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia. El coordinador de la unitat de medicina hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres de la demarcació.
5: El conocimiento de otras especialidades de nuestra posibilidad de apoyo pues se ha ido extendiendo y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital sino con el resto de hospitales de Girona pues ha ido mejorando.
4: Ara arriben els 200 pacients a l'any amb un total de 2.600 sessions.
3: L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica tindrà una nova seu que duplicarà l'espai actual. Serà l'antiga fàbrica tabacalera de Tarragona. El govern de la Generalitat aprova avui una inversió de més de 6 milions d'euros per tenir enllestit el nou equipament de cara a l'any 2029. Tarragona, Ricard Buigas.
6: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de 4 plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
7: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, de formació avançada i també de transferència i impacte social. No? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà doncs, captar i retenir talent. No?
6: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova biblioteca provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el Conservatori de Música de la Diputació.
3: Gràcies, Ricard Buigas. 7 minuts i les 10 del matí. Us expliquem ara que s'ha recuperat una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
8: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret. És similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc, tècnic de conservació de la Fundació Emis.
9: El que ha fet el Viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
8: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses, on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora, segons explica el tècnic de conservació, Santi Poc.
9: La idea era...

0: fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
1: L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric. L'any que ve es farà una segona fase de la reintroducció i s'inclourà dins de tancats de protecció per evitar l'impacte de la fauna com els senglars. El projecte compta amb el finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
2: Esports. Damià Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. Pendents que es tanqui a la mitjanit el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola. Bé, també es tanca a França, Itàlia i Gran Bretanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, després de la victòria 5-2 sobre el Rayo Vallecano, deia que probablement no hi hagi més moviments de mercat.
4: I don't know. No ho sé. No ho crec. Però...
5: We'll see.
4: Ja veurem.
5: I don't think so.
4: Ja veurem, però no crec.
3: Bé, el darrer hauria de ser el del davanter brasiler Gabriel Jesus, que hi va superar la revisió mèdica, sentint Flick se sobreentén, i que avui hauria de signar per dues temporades i ser presentat.
5: Yes, of course, he came from injury, so... But...
4: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt. I crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
3: El Barça, però, encara no ha fet cap convocatòria oficial de presentació de Gabriel Jesus. El Barça ja pendent, a més, el futur de Marc Casador amb diverses opcions de sortida. A l'Espanyol, el mercat té un nom, Roberto. El davanter agrada a algun equip de la Premier. Té una clàusula de 25 milions i ara mateix estan lesionats els també davanters Puado i Quique. L'Espanyol, però, vol un lateral al dret quan es confirmi la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, presumiblement avui.
2: 3Cat Info.
3: El Barça és líder de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar 5-2 al Rayo Vallecano. Dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. Aquest és el 4-2 que fa Rafinha.
6: Koundé busca una passada cap a Gordon i pot arribar l'anglès. Aquí tenim Anthony Gordon davant de Legend. Continua Gordon, Gordon prova xut, no, finalment la toca per Rafinha. Xuta Rafinha, gol!
3: Rodri va entrar al 64 per Marc Bernal i Hamza va debutar al final, als últims 4 minuts.
7: Espero poder aconseguir més.
8: Clar, hi havia una multitud de gent, estava emocionat de poder sortir. Una sensació molt intensa. I vull sentir-ho una i una altra vegada.
3: Aquestes són declaracions de l'Egipci a TV3. També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid tenen 9 punts. Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna en tenen 7. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Real Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Leo Messi anuncia a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'albiceleste, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica.
9: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai, això, no ho he vist mai.
3: Una de les mítiques narracions d'en Quim Puyol. Dissabte que ve es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça. Va ser a Ràdio Barcelona a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Era un Barça a les Palmes.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El ciclista eslové Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Seus de Barcelona i s'hi estarà uns dies encara, segons l'equip UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar a la Vuelta. Avui es reprèn aquesta Vuelta amb la desena etapa, 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Són 3.000 metres de desnivell. Lidera Enric Mas del Movistar. Mentrestant, l'equip suís Pinarello ha fitxat el ciclista lleidatà Jan Castellón per 2 anys. A l'Open dels Estats Units de tennis,

0: En punt les 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible crim a Manresa. Un avís a primera hora alertat de la presència d'un home ferit al carrer. Malgrat que els agents l'han trobat encara en vida, ha mort poc després. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxar enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Avui es compleixen 5 anys de la desaparició dels peatges a les principals autopistes de Catalunya i en aquest període el trànsit a l'AP7 s'ha incrementat un 45%, mentre continua sobre la taula el debat sobre si s'ha d'implementar un sistema de pagament per ús a les vies d'alta capacitat. El Consell de Ministres ha aprovat avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions de Pedro Sánchez d'implicació en l'entrada massiva. Almenys 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kyiv i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital d'Ucraïna. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin que aturi la guerra. Shein no convenç en el seu debat a la borsa de Hong Kong. Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 que va arribar a assolir el 2022. 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara i encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes i el perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de la primera divisió de futbol amb els mateixos punts que el Real Madrid. Avui s'ha de confirmar el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça. El tècnic Hansi Flick no creu que acabin fent cap més incorporació. El mercat es tanca a mitjanit.
0: I avui, 1 de setembre, tindrà un temps assolellat amb el permís d'alguns núvols baixos que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre no s'acabaran de trencar. A la tarda, nuvolades al Pirineu, no es descarta algun ruixat local. Calor moderada, màximes de 30-34 graus, tot i que les temperatures pujaran clarament a mesura que avanci la setmana.
1: Trescat Info.
0: 10 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Notícia que acabem de conèixer: els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de mitjana edat avui a Manresa. A 6:15 a.m. han rebut un avís que hi havia una persona ferida al carrer Sant Jaume i, tot i que quan han arribat al lloc dels fets encara era viu, poc després ha mort. La zona està acordonada a l'espera que es faci l'aixecament del cadàver i que la policia científica acabi la recollida de proves. La investigació està sota secret d'actuacions i els Mossos no han donat cap detall sobre possibles signes de violència o les causes de la mort.
1: Trescat Info.
0: Des d'avui el gasoil no és tan car. Se li torna a aplicar una rebaixa a l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 de l'agost. Això és per l'import increment que ha patit aquest carburant durant

0: l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla una mica la bonificació, passant dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil que se sume a la de 5 cèntims que ja s'està aplicant aquest agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn. Doncs bé, d'altra banda, Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. Us expliquem per què. És la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals la que ajuda a baratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions. Anem a la capital del Segrià per Joan Álvarez.
1: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci oferir un servei. Al capdavant ens trobem Bonària, amb una forta presència al territori, però no és l'única. Hem parlat amb Kevin Requena, director de Relacions Institucionals de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, i amb Àlex Petó, secretari de la cooperativa d'Aspa, que asseguren que el preu que ofereixen és per cobrir despeses.
2: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi el mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? de per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
3: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
1: Es tracta d'una estratègia de mercat diferent de la de grans companyies estatals, tal com assegura el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
4: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. Aquesta és la seva estratègia. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
1: La diferència de preus dels carburants entre els que ofereixen les cooperatives i la resta pot oscil·lar entre els 35 i els 45 cèntims per litre. Això, recordem-ho, enmig d'un mercat on els carburants s'han anat encarint progressivament des que va començar el conflicte amb l'Iran.
0: 10 i 7 minuts. Avui fa 5 anys que no hi ha peatges a les principals autopistes i durant aquest temps el trànsit a l'AP7 s'ha incrementat un 45%. En aquesta via, l'esfondrament d'un talús que va provocar l'accident ferroviari de Gelida a primers d'any va suposar un punt d'inflexió en el seu manteniment. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
5: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges. En aquest sentit, l'economista Anna Mates considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
6: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
0: Aquest estiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reobert el debat sobre recuperar un sistema de pagament per ús a les vies d'alta capacitat en un termini de 2 o 3 anys per reduir-ne la massificació i la sinistralitat requeriria d'un ampli consens polític per poder aplicar-se a nivell estatal.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i també reforçar-ne els serveis públics. Se sumen als 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar de forma irregular a finals del mes de juliol. Tot això després que ahir Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva i va acusar Rússia i a Israel d'haver atingut anunciat les xarxes. Madrid, Ani Sainz de Aja.
8: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
9: Hubo una expansió de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas

0: tanto a Rússia com també a Israel i a una internacional ultraderechista.
1: Ho ha dit a la cadena SER, on no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
0: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
2: Sobre el terreny, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, la tensió continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 migrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
3: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
4: A nivell psicològic ens piden ajuda i, a més, qui més ens pide ajuda són les mujeres i jóvenes, que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no?, su salud mental evidentemente se va deteriorando.
3: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
5: 3CAT Info.
2: Celebren a 12 els morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva dura ofensiva, que també ha colpejat Odessa. La majoria de víctimes dels últims atacs són treballadors de l'empresa pública ferroviària. El bombardeig rus tenia com un dels objectius les infraestructures de la companyia. La resta de morts han estat en altres instal·lacions industrials i en una gasolinera. I també hi ha nombrosos edificis residencials afectats. El ministre d'Afers Estrangers ucraïnès rebat a Putin que no estigui interessat en la pau i demana que s'intensifiqui la pressió a Rússia amb més sancions internacionals que limitin la seva capacitat de produir míssils balístics. Ucraïna, per la seva part, ha fet un mort a la regió de Belgorod i ha llançat també un atac aeri a la regió de Samara, on ha danyat instal·lacions civils. Doncs bé, hi ha escenes d'estupefacció i certa tensió a la reunió del G20, que es fa a Carolina del Nord, als Estats Units, que hi ha convidat Rússia per primera vegada des de l'inici d'aquesta guerra a Ucraïna. Diversos líders financers, sobretot europeus, s'han mostrat consternats en veure la presència del seu homòleg rus i davant les objeccions, Anton Siluanov ha estat exclòs de la foto de família. L'anfitrió de la trobada, el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, s'ha reunit amb Siluanov, una entrevista que han qualificat de productiva. Washington volia que els dos dies de cimera giressin al voltant de la promoció del creixement, afrontant als desequilibris econòmics globals i debatre millor maneres de reestructurar el deute sobirà, que està a un nivell rècord. Ara bé, aquesta polèmica amb Rússia i la denegació d'accés a alguns periodistes nord-americans ha generat un malestar general. I Shein no ha convençut en el seu debut a la borsa de Hong Kong. El gegant xinès de moda ràpida s'ha estrenat aquesta matina amb una caiguda del 10%, tot i que després la baixada s'ha moderat al 4%. El preu de sortida de les accions ha sigut de $48.50 i la seva valoració inicial s'ha fixat en 26.000 milions d'euros, molt per sota dels màxims de vendes post-pandèmia. Pequín, Francesc Canals.
6: Si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
2: Tot i la patacada de Shein a la borsa, els analistes xinesos en fan una lectura positiva.
7: What the IPO is really doing? El que realment fa aquesta sortida a borsa és proporcionar capital a Shein i donar-li credibilitat als mercats. També envia un missatge als inversors de com la incertesa geopolítica es tradueix en un descompte de mercat que es pot quantificar. En definitiva, no és ben bé el que Shein esperava, però tampoc no es pot considerar una pèrdua.
2: Per cert, des d'avui França imposa taxes de fins a 12 euros per producte les

0: compres de Shein i de Temu per intentar frenar les vendes. La Xina ja ha qualificat la normativa francesa de discriminatòria i anticompetitiva.
1: Fresca Info.
2: Doncs ja s'acaba l'estiu.
3: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
2: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
3: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Un quart d'11 del matí. Cop d'ull ara la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora us podem explicar que un accident provoca retencions en tots els sentits de la marxa a la Nacional 2 a Capmany, a l'Alt Empordà. Es dona pas alternatiu en aquest punt. A Barcelona, l'altre punt on es registren retencions destacades és a la Ronda Litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Trànsit informa que la sortida 21 es troba tancada. I pel que fa al transport públic, recordem que la línia Reus de Rodalies hi ha retard, segons Adif, per un intent de robatori de cable de coure a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona. Retards també a la línia RL4, el tren de Lleida Pirineus que havia d'arribar a Manresa cap a 10:45, circula amb mitja hora de retard.
1: El temps.
0: Amb Algori Massip.
7: A aquesta hora es mantenen alguns núvols baixos cap a la Vall de l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, també cap al nord-est del país, comarques del Prepirineu més oriental, extrem nord de la Catalunya central o fins i tot entre l'Alt i Baix Empordà. Però la resta el que s'imposa és aquest ambient assolellat en aquest dimarts de temps tranquil i de temperatures més elevades. De fet, ja ho hem notat de matinada com ha pujat el mercuri, amb mínimes que han estat tòrrides en algunes poblacions costaneres. Hem recuperat aquests valors per sobre dels 25 graus. És el cas de Barcelona, els Alfacs o altres poblacions que s'hi han quedat a les portes, com Tortosa, Tarragona o Sitges. Alguna nit tropical també a punts a l'interior, lleugerament per sobre d'aquests 20 graus, i al migdia el que hem d'esperar són màximes de 30 a 34, aproximadament a tot estirar. Per tant, avui encara una calor moderada, però que s'ha d'intensificar en dies posteriors, sobretot a partir de dijous i la recta final de la setmana. Avui amb una tarda que es mantindrà tranquil·la, encara amb alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada i de l'Ebre, i algunes nuvolades que han de créixer al Pirineu i Prepirineu. No descartaríem, no és del tot impossible, algun petit ruixat al sector més oriental.
1: Fresca Info. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Fresca Info. Més coses, 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. En total, 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Protecció Civil, de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabelló, apunta un dels factors d'aquest augment.
8: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: Un altre dels factors que apunten els experts és l'excés de confiança dels usuaris. El perfil que més es repeteix entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Els experts alerten que una indisposició dins l'aigua pot acabar en ofegament i recomanen banyar-se acompanyat i no sobreestimar les pròpies capacitats. Han detingut 3 membres d'un grup criminal vinculat al tràfic de marihuana. En l'operatiu s'han desmantellat 3 plantacions indoor amb unes 1.800 plantes al Montmell, al Baix Penedès, i a Querol, a l'Alt Camp. Anem cap a Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
9: L'actuació policial ha culminat una investigació sobre la possible existència de diversos cultius intensius en 3 immobles del Montmell i Querol. La policia ha detectat que l'organització comptava amb una infraestructura valorada més de 60.000 euros preparada per mantenir una producció continuada durant tot l'any. Les plantes estaven en diverses fases de creixement i això facilita necessitava obtenir collites de manera esglaonada. Les investigacions apunten que el grup criminal actuava de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions entre

0: dels integrants. Els tres detinguts han passat a disposició judicial com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Un dels detinguts també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes.
1: No tanquem aquesta connexió perquè han restringit el bany a la platja de Creixell, al Tarragonès, per un abocament d'aigües residuals. L'episodi ha fet que Protecció Civil hagi activat en prealerta el pla per contaminació d'aigües marines, Clara.
0: El vessament d'aigües residuals es va detectar ahir a la tarda. En un primer moment es va recomanar la restricció del bany per la mala qualitat de l'aigua i posteriorment es va hissar la bandera vermella. A conseqüència d'això, Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya i que a hores d'ara encara es manté. S'està a l'espera de l'inici del Servei de Vigilància a la Platja per conèixer les condicions actuals de l'aigua.
1: Ens traslladem ara cap a Girona, Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany, demana Telefònica que retiri les línies que no es fan servir perquè hi ha robatoris de cable al poble. Avisem més que el plàstic que embolca el cable s'ha convertit en un residu que provoca accidents amb animals i maquinària. La companyia s'ha posat a disposició del poble Girona, Laia Claret.
2: Des de fa un parell d'anys, els pagesos de Sant Miquel de Campmajor pateixen un problema que ha anat en augment. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris i ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. L'alcalde Oriol Serrà denuncia què comporta.
3: Això és un problema molt greu, sobretot per l'agricultura i la ramaderia, ja que aquests plàstics, doncs, si no ho veuen i el tractor els tritura, acaben quedant plàstics molt petits, que si el bestiar se'ls empassa, doncs, els pot provocar fins i tot la mort. A part de tota la contaminació que provoca en el territori, al final qui ho ha d'acabar fent, doncs, són els diferents propietaris.
2: Serra, que també és vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, argumenta que també passa d'altres municipis. La companyia ha assenyalat a la CN que es posa a disposició de l'Ajuntament per atendre, a través dels canals habituals, qualsevol petició. Ressalta que, malgrat haver sofert un robatori de cable jat de coure, la connectivitat es manté. Val a dir que, segons la legislació actual, l'empresa no està obligada a retirar la instal·lació. Si bé això es posa a disposició del consistori.
1: 5 persones han mort aquest mes d'agost a les carreteres catalanes, la meitat de les registrades durant el mateix període de l'any passat, segons dades del Servei Català de Trànsit. En el que portem d'any, 87 persones han perdut la vida a la xarxa viària interurbana, que és un 11% menys que el 2025. Més de la meitat de les víctimes eren de col·lectius vulnerables, principalment motoristes, seguit de vianants i ciclistes. Per tal de reduir aquestes xifres, el Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència. La majoria d'accidents mortals s'han registrat a la P7, seguit de l'A2, la N340 i la C25.

0: L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart, segons han confirmat aquesta emissora Fons de la Família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i cinema català i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar adentro, la pel·lícula de la nostra vida, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre i Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa d'Owen McFerty. En una entrevista al 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
1: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diguem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
0: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, Les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què va participar van ser Estació d'enllaç, Cites, Sé quién eres o Dies de Navidad. I l'actriu Naomi Watts rebrà el Premi Donostia del 74 Festival de Sant Sebastià en una gala concursal el 19 de setembre. Watts presenta en aquesta edició el llargmetratge La esposa perfecta, el debut a la direcció del canadenc Ben Shirian. Basada en una història real, la pel·lícula explica la història d'un periodista que descobreix un suposat antic nazi que viu camuflat a Nova York i que es fa amic de la seva dona. Naomi Watts està

0: nominada als Oscars en dues ocasions pel seu paper a 21 gramos d'Alejandro González Iñárritu i per Lo impossible de Juan Antonio Bayona. L'actriu es va consagrar internacionalment el 2001 amb Mulholland Drive de David Lynch i també ha treballat amb cineastes com Peter Jackson, David Cronenberg o Clint Eastwood.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Barça és líder de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar per 5-2 al Rayo Vallecano. Van ser dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. Aquest és el 2-1 que fa Lamine Yamal.
3: Ataca Rafinha, la torre tenir a l'interior de l'àrea. Hi ha hagut mans, un jugador del Rayo. L'àrbitre diu que ve d'un rebot i, per tant, justifica d'aquesta manera no assenyalar el penal. La continua tenint el Barça, de té Lamine, xuta Lamine! Golàs! Golàs! Golàs! I aquesta sí que xuta bé! A trencar!
2: Rafinha ja suma 5 gols, és Pichichi amb un gol més que Kylian Mbappé. El tècnic del Barça, Flick, diu que cal millorar.
4: I, òbviament, hem de millorar en alguns moments del partit per controlar millor el partit, perquè l'estil amb què juguem al futbol fa que sigui important que recuperis una mica també amb la pilota. I sempre és més fàcil recuperar-se quan tens la pilota que quan no la tens. És a dir, que al cap i a la fi hem de millorar una mica en aquests moments.
2: Rodri va entrar al 64 per Marc Bernal. El català ha parlat de Zon, d'aquesta competència.
5: Yo creo que esto es el Barça, del mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca, pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
2: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid ara amb 9 punts. 7 punts per Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. La pròxima jornada, que és la quarta, comença divendres amb el Betis Real Madrid, diumenge que ve València-Barça i Espanyol-Sevilla, un Sevilla que acaba de fitxar Lucas Stassin, un davanter de 21 anys del Saint-Étienne francès, segons informacions periodístiques. Arriba cedit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola, també a les lligues francesa, italiana i anglesa. El tècnic del Barça, Hansi Flick, deia ahir, després d'aquesta victòria sobre el Rayo, que probablement no hi hagi més moviments. El darrer serà el del davanter brasiler Gabriel Jesus, que va superar ahir la revisió mèdica i que avui ha de signar per dues temporades. No hi ha data, no hi ha hora oficial del Barça sobre la seva presentació, però penseu que tot s'ha de resoldre avui perquè tanca el mercat i perquè l'han d'inscriure. Al Barça hi ha pendent també el futur de Marc Casador, amb diverses opcions de sortida. A l'Espanyol el mercat té un nom, Roberto. El club estan tranquils, però el davanter agrada algun equip de la Premier i té una clàusula de 25 milions que seria assequible per el Hull City, per exemple. L'Espanyol, però, vol un lateral dret quan es confirmi la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, presumiblement també avui. Aquest lateral, que podria ser Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club, ja és a Barcelona. Parlem de Leo Messi.
1: 3CAT Info.
2: Que ha anunciat a les xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos subcampionats i també dues Copes Amèrica.
6: Messi, immens Messi, encara Messi, gol, increïble, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai, increïble.
2: Mític Messi i mític Puyol, dissabte que ve es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça. Va ser a Ràdio Barcelona a càrrec de Joaquim Maria Puyol. Era un Barça Les Palmes. Pel que fa al mercat de la segona divisió de futbol, el Girona fitxa al lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, ve del Mallorca, signa per dues temporades.
7: Per mi formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent. I la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
1: 3CAT Info.
2: El ciclista eslovè Tadej Pogačar està ingressat a l'Hospital de Seus de Barcelona i s'hi estarà uns dies en

0: encara, segons l'equip UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar la Vuelta. Avui es reprèn per cert la competició després del descans, desena etapa, 185 quilòmetres, 3.000 metres de desnivell amb tres ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Això és a la Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. I a l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin.
1: Dos quarts d'onze del matí, fem ara un repàs a les principals informacions a aquesta hora. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. I almenys 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra la ciutat i la regió de Kiev. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital d'Ucraïna. De tot això n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha més de 1.000 morts en l'arribada sobtada de la setmana passada al nord del Nepal, en frontera amb el Tíbet, segons l'últim balanç oficial. Els desapareguts són uns 4.500, després que en les últimes hores s'hagin trobat en vida uns 200 treballadors en un túnel. I el govern acorda lliurar la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la física Caterina Viscari, que ha dirigit fins ara el Sincrotró Alba. És la màxima distinció que concedeix la Generalitat. Aquest any es reconeixen dues trajectòries d'excel·lència que han projectat internacionalment Catalunya en l'àmbit de la gastronomia i el de la innovació i la ciència. En esports, Damià, què destaquem?
0: Doncs que el Barça goleja per 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de la primera divisió de futbol amb els mateixos punts que el Real Madrid. I avui s'ha de confirmar el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça. El mercat es tanca a la mitjanit.
1: Temps assolellat amb el permís d'alguns núvols baixos que a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre no s'acabaran de trencar. A la tarda, nuvolades al Pirineu on es descarta algun ruixat local, calor moderada a màximes de 30-34 graus, tot i que la temperatura pujarà clarament a mesura que avanci la setmana. Dos quarts d'onze i dos minuts. Des d'avui, el gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 de l'agost. Això és així pel fort increment que ha patit aquest carburant a l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla una mica la bonificació passant dels 10 cèntims a litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmortir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%, que és justament el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. Anem ara cap a Madrid. Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen als 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar de forma irregular a final de juliol. Tot això després que ahir Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva i va acusar Rússia i a Israel d'haver atiat les xarxes. Madrid, Ani Sainz de Aja.
2: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunte la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
3: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia com també a Israel i a una internacional ultraderechista.
2: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
3: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
2: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
1: 3CAT Info. L'Assemblea Educativa de Catalunya no veu marge per desconvocar la vaga del 8 de setembre i acusa el departament de no haver fet res

durant l'estiu per desencallar la situació. L'òrgan que agrupa les assemblees de docents de més de 500 centres educatius diu que no hi ha hagut cap canvi després de l'acord que els docents van rebutjar la consulta i acusen la consellera Esther Niubó

0: es destinin als centres educatius i per saber quants diners no s'han pagat en nòmines. Sortim a l'exterior, obrim Crònica Internacional. S'eleven a tots els morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kyiv i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva dura ofensiva, que també ha colpejat Odessa. La majoria de víctimes dels últims atacs són treballadors de l'empresa pública ferroviària. El bombardeig rus tenia com un dels objectius les infraestructures de la companyia. La resta de morts han estat en altres instal·lacions industrials i en una gasolinera. I també hi ha nombrosos edificis residencials afectats. El ministre d'Afers Estrangers ucraïnès rebata Vladimir Putin que no estigui interessat en la pau i demana que s'intensifiqui la pressió a Rússia amb més sancions internacionals que limitin la seva capacitat de produir míssils balístics. Ucraïna, per la seva banda, ha fet un mort a la regió de Belgorod i ha llançat també un atac aeri a la regió de Samara, on ha danyat instal·lacions civils. I mentrestant, Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran. Ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president nord-americà insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Per contra, el seu homòleg iranià, Massoud Pezeshkian, s'ha compromès a tornar al memoràndum d'entesa del juny si els Estats Units també ho fan. Són declaracions que ha fet en la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai. Una estira i arronsa verbal mentre el conflicte sembla que torni a escalar i que les converses entre els dos països estan en punt mort. Avui, fins i tot, una periodista li ha preguntat a Trump si davant d'aquesta situació tan enquistada havia descartat completament l'ús d'armament nuclear contra l'Iran. Trump ha respost ofès.
1: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar un arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida?
0: Trump diu que amb l'armament convencional en tindran prou. Mentrestant, aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat, com sempre, el preu del petroli i el barril Brent, el de referència a Europa, s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars. Doncs bé, tot té conseqüències. Ha dimitit el secretari de l'Exèrcit dels Estats Units per les discrepàncies dels darrers mesos amb el secretari de Defensa, Pete Hegseth. La informació l'ha avançat de matinada al diari The Wall Street Journal i la Casa Blanca no l'ha desmentit. L'alcàrrec que ha plegat d'Andriscoll és l'últim que abandona el Pentàgon, on és forçat a fer-ho des de l'abril per les diferències amb Hegseth i en un moment en què els Estats Units encara estan implicats en la guerra de l'Iran i tenen milers de soldats desplegats a l'Orient Mitjà. El fins ara secretari de l'Exèrcit nord-americà era pròxim al vicepresident J. Vance i va tenir un paper destacat en les converses amb Moscou i Kyiv per intentar facilitar la fi de la guerra a Ucraïna, una tasca encarregada per Trump i inusual en un alt càrrec de l'Exèrcit. 3CAT Info. 3CAT Info. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pupido, preveu que el recurs d'empara de l'amnistia de l'expresident Carles Puigdemont pugui estar resolt abans d'acabar l'any. El tribunal començarà a debatre en el ple del dia 22 els recursos d'empara dels condemnats i els exiliats per l'1 d'octubre. El primer recurs serà el de l'exconseller Jordi Turull. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, Conde Pupido ha deixat clar que quan es resolgui aquest primer recurs, la doctrina ja serà vinculant.
2: Una vez que se establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante. Por lo tanto, una vez que nosotros hayamos establecido esa interpretación, entendemos que el propio Supremo puede, si lo tiene bien, aplicarla, o si no, pues tendremos que ser nosotros los que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos.
0: El president del Constitucional creu que el recurs d'empara de Carles Puigdemont, un dels últims que es debataran, podria quedar sentenciat abans d'acabar l'any. Recordem, però, que en tots els casos l'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem, que fins ara s'ha resistit a aplicar l'amnistia pel delicte de malversació. La catàstrofe de l'arribada sobtada del Tibet i el nord del Nepal de fa 6 dies supera ja el miler de morts, segons l'últim balanç oficial. Al Nepal les víctimes són 987, si han de sumar les 16 trobades mortes al Tibet. A l'ombra de desapareguts, en global, gairebé arriba a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques, on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. En les últimes hores se n'han trobat uns 200 amb vida. Tampoc se sap sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. De la seva banda,

0: L'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu desenes de quilòmetres enllà. Mentrestant, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre la tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès, Valendra Shah, assegura que el que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Shah remata el seu missatge demanant a la comunitat internacional que en prengui consciència. Cal recordar, però, que de moment els científics demanen prudència i recorden que encara no es pot confirmar que el canvi climàtic sigui, de fet, la causa directa de l'esfondrament d'aquesta glacera. Es recupera una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
1: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret. És similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc, tècnic de conservació de la Fundació Emis.
2: El que ha fet el Viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
1: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora, segons explica el tècnic de conservació Santi Poc.
2: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
1: L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric. L'any que ve es farà una segona fase de la reintroducció i s'inclourà dins de tancats de protecció per evitar l'impacte de la fauna com els senglars. El projecte compta amb el finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: El govern acorda aquest matí lliurar la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la física Caterina Biscari, que ha dirigit fins ara el sincrotró Alba. El president Salvador ja ha anunciat les distincions a les xarxes socials. La medalla d'or és la màxima distinció que concedeix la Generalitat. Aquest any es reconeixen dues trajectòries d'excel·lència que han projectat Catalunya en l'àmbit de la gastronomia i en el de la innovació i la ciència. A Ferran Adrià se li reconeix la capacitat transformadora que ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. El govern, d'altra banda, posa en valor el lideratge científic de Caterina Biscari, que ha consolidat l'accelerador d'electrons com una infraestructura internacional de referència, projectant al món la recerca feta a Catalunya. Biscari s'acomiada de la direcció del Centre de Recerca de Cerdanyola del Vallès després de 14 anys al capdavant. L'acte de lliurament de les medalles d'or es faran dimarts que ve al Palau de la Generalitat. I l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica tindrà una nova seu que duplicarà l'espai actual. Serà l'antiga fàbrica tabacalera de Tarragona. El govern aprova avui una inversió de més de 6 milions d'euros per tenir enllestit el nou equipament l'any 2029. Tarragona, Ricard Boigues.
3: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de 4 plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
4: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, de formació avançada i també de transferència i impacte social, no? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà doncs, captar i retenir talent. No?
3: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la Tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova biblioteca provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el conservatori

0: Conservatori de Música de la Diputació.
1: 3:15 del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Per saber com estan les carreteres i el transport públic, connectem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. En general, tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres. Només destaquem dos punts complicats. Un a la P7, a Altafulla, hi ha lentitud en tots dos sentits de la marxa, direcció Tarragona i direcció Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt. L'altre, a la Ronda Litoral, a Barcelona, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs. La sortida 21 ha estat tancada durant una estona, ara ja s'ha reobert, però encara hi ha trànsit lent en aquest punt. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha retards a la línia R1 de Rodalies, segons Adif, per un intent de robatori de cable de coure a les instal·lacions entre el Clot i Badalona. Retards també a la línia RL4, al tren de Lleida Pirineus, que havia d'arribar a Manresa cap a 10:45, acumula una mitja hora de retard.
1: El temps. Gori Massip.
3: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha pujat una mica respecte a ahir, en part per la presència de més núvols, que de fet encara es mantenen aquest mig matí i migdia de dimarts cap a les comarques de l'Ebre, Vall de l'Ebre, Baix Ebre-Montsià, també cap al nord-est, entre l'Alt i Baix Empordà, punts encara de la serralada transversal, Prepirineu més oriental, poca cosa, la resta el que s'imposa és aquest sol, un dia de temps tranquil, estable, com també ho ha de ser la resta de la setmana, però sí que aquesta tarda podrien descarregar algun ruixadet molt puntual, algunes nuvolades d'evolució que han de créixer en zones de muntanya, bàsicament Pirineu i Prepirineu, tot plegat encara amb una calor fins a cert punt continguda, si menys no serà extrema, màximes de 30-34 graus, sí que s'ha d'intensificar en dies posteriors, a partir de dijous, divendres, cap de setmana, els valors més alts podrien arribar als 38 o 39 graus cap al Pla de Lleida o cap a la Vall de l'Ebre.
1: Els teatres del Ferrol, el districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran a la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre d'altres. El director dels teatres, La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge a Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
4: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que ha ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
1: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació amb propostes de carrer i sala als teatres del Ferrol Fronten, la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada vegada més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donen veu al nou talent.

Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026. Es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. El músic oferirà una proposta eclèctica oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho ha fet Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia igual. La participació d'Oques Grasses en el Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per al grup pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
1: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
0: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
1: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
2: 9 de novembre del 2025, Manchester City-Liverpool. Duel que suposa el partit 1000 a la carrera de Josep Guardiola i Sala com a entrenador. Una trajectòria començada el 2007 que, a poc, s'endú la lloança d'amics, coneguts i enemics.
3: Que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo.
4: O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía todo, que iba a ocurrir.
3: Todo.

0: con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Tengo la suerte de ser amigo.
1: Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito.
2: Quiere decir que lo que está Barcelona haciendo los últimos 7-8 años casi ha alucinado al mundo entero.
3: Nascut el 18 de gener del 1971, comença a entrenar el Barça B, lluny del focus mediàtic, però amb una manera de treballar que s'ha mantingut.
4: Era un mateix. Això sí que era un mateix. Molt maniàtic, o sigui, quan arriba a la banqueta col·loca, tipus Nadal, les dues ampolles ben posades. Guardiola en estat pur, o sigui, no parava. Al costat seu estava Tito Vilanova.
3: Amb el Barça B va guanyar la Lliga de Tercera Divisió, també l'ascens a la Segona B, i l'estiu del 2008 Joan Laporta pren la decisió de donar-li les claus del primer equip a Guardiola per substituir Frank Rijkaard.
5: Miri, jo el que li puc dir és que la decisió de posar el Pep com a entrenador del primer equip del Barça va ser una decisió molt encertada. Teníem unes grans expectatives de que sortiria molt bé. Tot i així, la realitat va superar les expectatives que teníem. El Pep ho va fer tan bé i va poder dirigir tan de forma magistral en aquell equip que ho va guanyar tot i que va fer la temporada perfecta, que va fer que la realitat superés totes les expectatives que teníem.
3: La temporada perfecta i un Barça històric que 17 anys després encara es recorda per tot el que va aconseguir, però sobretot per com ho va aconseguir. L'aventura de Guardiola continua a Múnich per entrenar un Bayern que venia de guanyar el triplet. Tot i els dubtes, Guardiola segueix innovant i evolucionant.
6: Amb Philipp Lahm i en David Alaba, perfectes laterals per jugar per dintre, perquè tots dos podien jugar d'interiors, i podien jugar d'extrems, podien jugar de tot. I es va pensar no perquè treure rendiment a aquests jugadors, sinó es va pensar més que tot per contrarrestar una de les virtuts que tenen tots els rivals a Alemanya, que és que les transicions són molt ràpides, els contraatacs són molt ràpids. O sigui, ells perden bola i t'ataquen 5 jugadors. Per què? Perquè tenen una capacitat física molt gran.
3: Tot i la falta de Champions, Guardiola domina com ningú el futbol alemany i es prepara per a un nou repte, el Manchester City. A Anglaterra li tenien ganes.
7: Se veía que había una sensación de ver de querer ver jugar al Manchester City de Pep Guardiola, a ver si iba a poder llegar a asemejarse un poquito al Barcelona, al Bayern Múnich.
3: I tant el joc com els resultats van donar la raó a Guardiola. 6 Premiers en 7 temporades, la primera Champions de la història del City, i trencant rècords del futbol anglès, uns èxits que han canviat el món del futbol.
8: Sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de lo que hicimos, lo que fue eso. Y
9: claramente el mejor entrenador que has tenido.
8: Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
3: 1.000 partits, 72% de victòries, 40 títols i una empremta inesborrable. Ara bé, hi ha espai per a 1.000 partits més com a entrenador?
10: 8 anys més no crec que sigui. No crec. Som masses, però mai se sap, però no crec. No crec que farem 1.000, però ja n'hi ha prou. Tampoc quan vaig començar pensaríem que això, no? Que hem estat 1.000. Ha estat sent divertit, ha sigut molt xulo i res, continuar i fins que bàsicament tu diguis que ja n'hi ha prou.
3: Voleu conèixer més a fons la trajectòria d'un entrenador de llegenda? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
11: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
12: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
11: A 3Cat Info,
13: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
11: insostenibles.
14: Jo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd, llenas de agua.
11: El retrat d'un planeta en crisi.
15: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
16: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
11: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3Cat Info. Esports.
17: Dami Aguilar, bon dia.
18: Bon dia. Molt pendents avui del mercat de fitxatges perquè es tanca a la mitjanit també a la Lliga Francesa, a la Lliga Italiana i a la Lliga Anglesa. El tècnic del Barça, Hansi Flick, deia en roda de premsa

0: nit després de la victòria 5-2 sobre el Rayo, que probablement no hi hagi més moviments. El davanter brasiler Gabriel Jesus seria l'últim, ahir va superar la revisió mèdica, no tenim cap comunicat, però si més no, ara escoltareu Flick i se sobreentén, i avui ha de signar per dues temporades i hauria de ser presentat.
1: Yes, of course, he came from injuries.
2: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt. I crec que per nosaltres és un fitxatge important, i ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
0: El Barça ja pendent el futur de Marc Casado, amb diverses opcions de sortida. L'Espanyol al mercat té un nom, que és Roberto. El davanter agrada a algun equip de la Premier i té una clàusula de 25 milions, però el club català continua dient que no en sap res. L'Espanyol, però, vol un lateral dret quan es confirmi, presumiblement avui, la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx. Aquest lateral, que podria ser Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club, ja és a Barcelona. I, per altra banda, l'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportivo de la Coruña procedent del West Ham. Avui l'han inscrit.
3: 3Cat Info.
0: El Barça és líder de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar per 5-2 al Rayo Vallecano. Dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. Rafinha ja suma 5 gols i és Pichichi amb un gol més que Kylian Mbappé. Tot i això, Flick diu que cal millorar.
2: I, òbviament, hem de millorar en alguns moments del partit per controlar millor el partit, perquè l'estil amb què juguem al futbol fa que sigui important que recuperis una mica també amb la pilota, i sempre és més fàcil recuperar-se quan tens la pilota que quan no la tens. És a dir, que al cap i a la fi hem de millorar una mica en aquests moments.
0: L'egipci Hamza va debutar els últims 4 minuts. Declaracions a TV3.
4: Espero poder aconseguir més.
5: Clar, hi havia una multitud de gent, estava emocionat de poder sortir. Una sensació molt intensa. I vull sentir-ho una i una altra vegada.
0: Debut a la Lliga. També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0, Barça i Madrid, per tant, que tenen 9 punts, per 7 de l'Atlètic de Madrid, de l'Alavés i de l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Real Madrid. Diumenge que ve hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial i també dues Copes Amèrica. Pel que fa al mercat de segona divisió, el Girona fitxa el lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, ve del Mallorca i signa per dues temporades.
6: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent. I la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte, i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
0: El Girona, mentrestant, ha cedit el migcampista neerlandès Gabriel Misejo i el NAC Breda de l'Eredivisie.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El ciclista eslovè Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Seus de Barcelona i s'hi estarà uns dies encara, segons el seu equip, l'UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que va fer abandonar la Vuelta. Avui es reprèn aquesta Vuelta amb la desena etapa, 185 quilòmetres i 3 ports de tercera, déu-n'hi-do 3.000 metres de desnivell, entre Alcaraz i Elche de la Sierra a la Manxa, lidera Enric Mas del Movistar. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulín.
7: Hace tiempo el cuerpo se acostumbra a no jugar a 5 sets, y cuando vuelves otra vez a ese ritmo de competición en un gran slam, pues bueno, físicamente piensas si vas a aguantar o no, pero es nada más allá de ello, lo cual contento de haber podido mantener un buen nivel físico y mental durante 3 sets, y así que veremos a ver en lo que viene.
0: En bàsquet, el Joventut comunica que l'aler Yannick Crack té una lesió als isquiotibials i estarà de baixa un temps indeterminat.
3: Trescat Info.

0: Són les 11. Les altes temperatures a Catalunya causen prop de 5.800 visites a l'atenció primària i 2.000 a urgències hospitalàries des de l'1 de maig. Les dades actualitzades pel Departament de Salut també revelen 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i una quarantena per insolacions o cops de calor. 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara i encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes i el perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa, aquesta sí, de 10 a 5 cèntims per litre. Avui fa 5 anys de l'eliminació dels peatges a les principals autopistes catalanes. L'efemèride arriba en ple debat sobre la possible recuperació d'un sistema de pagament davant l'increment de trànsit i de la sinistralitat en aquestes vies i el seu estat de manteniment. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la situació no millora i les ONGs insisteixen a reclamar més recursos per fer front a la situació. Mentre els treballadors públics denuncien també el col·lapse als centres de salut de la ciutat autònoma, avui el Consell de Ministres aprovarà un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros. Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible crim a Manresa. Un avís a primera hora ha alertat de la presència d'un home ferit al carrer. Malgrat que els agents l'han trobat encara en vida, ha mort poc després. Almenys 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos contra la capital d'Ucraïna. La diplomàcia europea pressiona els 27 perquè lliurin a Volodymyr Zelensky més interceptors de míssils. El govern acorda lliurar la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la física Caterina Viscari, que ha dirigit fins ara el sincrotró Alba. És la màxima distinció que concedeix la Generalitat. Aquest any es reconeixen dues trajectòries d'excel·lència que han projectat internacionalment Catalunya en l'àmbit de la gastronomia i el de la innovació i la ciència.
1: Esports.
2: El Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i és líder de primera divisió de futbol. Té els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Avui el Barça ha de confirmar el fitxatge de Gabriel Jesús perquè l'ha d'inscriure perquè el mercat es tanca a mitjanit.
0: I temps assolellat, amb el permís d'alguns núvols baixos que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre no s'acabaran de trencar. A la tarda, nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat local. Calor moderada, amb màximes de 30 a 34 graus, tot i que les temperatures pujaran clarament a mesura que avanci la setmana.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de les 11. Salutacions a qui us acompanya aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Doncs comencem amb aquestes dades. L'atenció primària ha atès prop de 5.800 episodis de salut vinculats a les altes temperatures des de l'1 de maig a Catalunya. Més de la meitat dels casos han estat insolacions i cops de calor. Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. Són dades actualitzades avui pel Departament de Salut. També recullen que les altes temperatures a Catalunya han provocat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. Doncs bé, en relació amb això, 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I a això encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. En total, 23 persones han mort ofegades en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors d'aquest augment.
3: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: La calor és un dels factors. Un altre que apuntarà els experts és l'excés de confiança per part dels usuaris dels banyistes. El perfil que més es repeteix entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Els experts alerten que una indisposició dins de l'aigua pot acabar en ofegament i per això recomanen banyar-se sempre acompanyat i no sobreestimar les pròpies capacitats. 5 persones han mort aquest mes d'agost a les carreteres catalanes, la meitat de les registrades durant el mateix període de l'any passat, segons dades del Servei Català de Trànsit. En el que portem d'any, 87 persones han perdut la vida a la xarxa viària interurbana, un 11% menys que el 2025. Més de la meitat de les víctimes eren de col·lectius vulnerables, principalment motoristes, seguit de vianants i ciclistes. Per tal de reduir aquestes xifres, el Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència. La majoria d'accidents mortals s'han registrat a la P7, seguit de la 2, la Nacional 340 i la C25. I avui fa 5 anys que no hi ha peatges a les principals autopistes. Durant aquest temps, el trànsit a la P7 s'ha incrementat un 45%. En aquesta via, l'esfondrament d'un talús que va provocar l'accident ferroviari de Gelida a principis d'aquest any va suposar un punt d'inflexió en el seu manteniment. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Davant de l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges. En aquest sentit, l'economista Anna Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
5: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
0: Pel que fa a la sinistralitat amb camions implicats, ha crescut un 22%. Aquest estiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reobert el debat sobre recuperar un sistema de pagament per ús a les vies d'alta capacitat en un termini de 2 o 3 anys per reduir-ne la massificació i també els accidents. Requeriria d'un ampli consens polític per aplicar-se a nivell estatal. I des d'avui el gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 del mes d'agost. I això és així pel fort increment que ha tingut a l'estiu. En canvi, la gasolina s'ha encarit menys i, per tant, sí que es retalla la bonificació, que passa dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmortar-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Però més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes bonificacions si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%. I això és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma al de 5 cèntims que ja s'està aplicant. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre els ciutadans i també el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn. I aquí Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Al capdavant ens trobem Bonària, amb una forta presència al territori, però no és l'única. Hem parlat amb Kevin Requena, director de Relacions Institucionals de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, i amb Àlex Petó, secretari de la cooperativa d'Aspa, que asseguren que el preu que ofereixen és per cobrir despeses.
7: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? de per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
8: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre la benzinera i cobrim gastos.
6: Es tracta d'una estratègia de mercat diferent de la de grans companyies estatals, tal com assegura el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
9: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i

0: vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. Aquesta és la seva estratègia. No, no van a una estratègia de dir de marca, sinó una estratègia de preu.
1: La diferència de preus dels carburants entre els que ofereixen les cooperatives i la resta pot oscil·lar entre els 35 i els 45 cèntims per litre. Això, recordem-ho, enmig d'un mercat on els carburants s'han anat encarint progressivament des que va començar el conflicte amb l'Iran.
2: Gràcies, Pere Joan. 5 minuts, un quart de 12 del migdia.

0: A Ceuta, milers de joves continuen en assentament a les platges, als turons i a les portes dels centres d'acollida. Mentrestant, els treballadors públics denuncien col·lapse als centres de salut i les ONGs reclamen més recursos, tot això un mes després que comencés la crisi migratòria. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: A les naus del Tarajal, al polígon d'Alborán, metges del món treballen en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa més d'un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
2: A nivell psicològic nos piden ajuda i, además, quien más nos pide ayuda son las mujeres y jóvenes, que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no?, su salud mental, evidentemente, se va deteriorando.
1: Atenció pediàtrica que no arriba als assentaments, que hi ha als turons o a les portes dels centres, com el que s'acaba d'obrir per dones i nenes a la hípica de Ceuta. Fàtima ha vingut amb la seva neboda de 5 anys.
3: Yo vine con niña con mi hermano. Yo vine aquí, quiere trabajo, porque mucho daño. Ahora mosquitos, no ducha, quiere ayudar, quiere cambiar muchas cosas. Ahora yo espera.
1: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncien que els migrants estan saturant els serveis de salut.
0: I a nivell polític, Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot això després que ahir, recordem-ho, el president espanyol va exculpar el Marroc de l'entrada massiva de migrants i, en canvi, va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les mentides que corrien per les xarxes sobre la possibilitat d'entrar lliurement a Espanya a través de la frontera amb el Marroc.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de mitjana edat avui a Manresa. A quarts de 6 del matí han rebut un avís que hi havia una persona ferida al carrer Sant Jaume i, tot i que quan han arribat al lloc dels fets encara era viu, poc després ha mort. La zona està acordonada a l'espera que es faci l'aixecament del cadàver i que la policia científica acabi la recollida de proves. La investigació està sota secret d'actuacions i els Mossos no han donat cap detall sobre possibles signes de violència o sobre possibles causes d'aquesta mort. Han detingut 3 membres d'un grup criminal vinculat al tràfic de marihuana. En l'operatiu s'han desmantellat 3 plantacions indoor amb unes 1.800 plantes al Montmell, al Baix Penedès i també a Querol, a l'Alt Camp. Més detalls des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: L'actuació policial ha culminat una investigació sobre la possible existència de diversos cultius intensius en 3 immobles del Montmell i Querol. La policia ha detectat que l'organització comptava amb una infraestructura valorada en més de 60.000 euros preparada per mantenir una producció contínua durant tot l'any. Les plantes estaven en diverses fases de creixement i això facilitava obtenir collites de manera esglaonada. Les investigacions apunten que el grup criminal actuava de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions entre els integrants. Els 3 detinguts han passat a disposició judicial com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Un dels detinguts també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes.
0: En punt, 12:15 del migdia.

0: Renovem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem que un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès provoca retencions en sentit Girona d'uns 4 quilòmetres des de Granollers. A precaució perquè hi ha dos carrils tallats en aquest punt. A la resta de carreteres, en general, fluïdesa, sense incidències ni retencions destacades. Pel que fa al transport públic, recordem que des de primera hora d'aquest matí la línia R1 de Rodalies pateix retards d'uns 15 minuts en aquesta línia, segons Adif, per un intent de robatori de cable a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona.
0: El temps. Amb en Gori Massip.
2: A aquesta hora es mantenen alguns núvols baixos cap a la Vall de l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, també cap al nord-est del país, comarques del Prepirineu més oriental, extrem nord de la Catalunya central o fins i tot entre l'Alt i Baix Empordà. Però la resta el que s'imposa és aquest ambient assolellat en aquest dimarts de temps tranquil i de temperatures més elevades. De fet, ja ho hem notat de matinada com ha pujat el mercuri amb mínimes que han estat tòrrides en algunes poblacions costaneres. Hem recuperat aquests valors per sobre dels 25 graus. És el cas de Barcelona, els Alfacs o altres poblacions que s'hi han quedat a les portes, com Tortosa, Tarragona o Sitges. Alguna nit tropical també punts a l'interior, lleugerament per sobre d'aquests 20 graus, i al migdia el que hem d'esperar són màximes de 30 a 34, aproximadament a tot estirar. Per tant, avui encara una calor moderada, però que s'ha d'intensificar en dies posteriors, sobretot a partir de dijous i la recta final de la setmana. Avui amb una tarda que es mantindrà tranquil·la, encara amb alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada i de l'Ebre, i algunes nuvolades que han de créixer al Pirineu i Prepirineu. No descartaríem, no és del tot impossible, algun petit ruixat al sector més oriental.
3: Fresca Info.
4: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
5: T'ha anat bé de gust la rutina?
4: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Seguim endavant amb altres informacions. Quan passen pràcticament 3 minuts d'un quart de 12, s'eleven a 12 els morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva ofensiva dura, que també ha afectat una infraestructura portuària i un pas fronterer amb Romania a la regió d'Odessa. Els últims mesos, Rússia ha incrementat el nombre i intensitat dels atacs contra infraestructura estructures d'aquesta zona, on hi ha els principals ports, el Mar Negre i el riu Danubi. Els ministres de defensa dels 27 discuteixen de manera informal a Irlanda com lliurar urgentment més sistemes de defensa aèria a Ucraïna per ajudar-la a interceptar míssils. Kaya Kallas és la cap de la diplomàcia europea.
8: El juliol i l'agost han estat els mesos més mortífers per als ucraïnesos. Rússia està intensificant les accions per fer el màxim mal possible al poble ucraïnès i per intentar doblegar-lo. Els ucraïnesos es mantenen ferms. Els hem de donar suport.
0: La majoria de víctimes dels últims atacs són treballadors de l'empresa pública ferroviària d'Ucraïna. La resta de morts han estat en altres instal·lacions industrials i en una gasolinera. Hi ha nombrosos edificis residencials afectats. El ministre d'Afers Estrangers ucraïnès ha rebatut a Vladimir Putin que no estigui interessat en la pau i li ha demanat que intensifiqui la pressió a Rússia, s'intensifiqui amb més sancions internacionals que limitin la seva capacitat de produir míssils balístics. Ucraïna, per la seva banda, ha fet un mort a la regió de Belgorod i ha llançat també un atac aeri a la regió de Samara, on ha danyat instal·lacions civils. La catàstrofe de la riuada sobtada del Tibet i al nord del Nepal de fa 6 dies supera els 1.000 morts, segons l'últim balanç oficial. Al Nepal les víctimes són 987, a les quals s'hi han de sumar les 16 trobades mortes al Tibet. El nombre de desapareguts en global gairebé arriba a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. A les últimes hores se n'han trobat uns 200. nens, amb vida. Tampoc se sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. Per la seva part, l'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu, desenes de quilòmetres enllà. Mentrestant, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa que hi ha hagut entre aquesta tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès, Valendra Shah, ha anunciat que ha assegurat que s'ha passat, que això que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals s'enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Shah ha rematat el seu missatge demanant a la comunitat internacional que en prengui consciència. Cal recordar, però, que de moment els científics demanen prudència. Recorden que encara no es pot confirmar que el canvi climàtic sigui la causa directa de l'esfondrament de la glacera que ha provocat aquestes inundacions. Avui arrenca el curs polític al Regne Unit. Després de poc més de 40 dies com a primer ministre, la popularitat d'Andy Burnham no ha parat de créixer. Per primera vegada des de fa un any, el Partit Laborista ha remuntat i ara empata amb l'extrema dreta a les enquestes. Des de Londres, corresponsal Quim Olivares.
9: Burnham viu una lluna de mel de popularitat després d'anunciar retallades d'impostos als pubs, de l'IVA, de l'electricitat o del preu del bus. Són mesures populars, però de cost econòmic reduït. Ara bé, en una economia estancada i sense pujar impostos, Burnham ho tindrà difícil per complir altres promeses, com ara construir 70.000 habitatges o allotjar totes les persones que dormen al carrer a Anglaterra. També haurà de trobar 4.700 milions de lliures per completar la despesa militar, decidir si cal tornar a extreure gas i petroli del Mar del Nord, com li demana Trump, o repartir els immigrants també per àrees benestants del país. Aquesta tardor sabrem si Burnham és capaç de mantenir la popularitat i alhora prendre decisions que no agradaran a tothom.
0: El govern acorda aquest matí lliurar la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la física Caterina Biscari, que ha dirigit fins ara el sincrotró Alba. El president Salvador Illa ha anunciat les distincions a les xarxes socials. La medalla d'or és la màxima distinció que concedeix la Generalitat. Aquest any es reconeixen dues trajectòries d'excel·lència que han projectat Catalunya en l'àmbit de la gastronomia i el de la innovació i la ciència. A Ferran Adrià se li reconeix la capacitat transformadora que ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. El govern, d'altra banda, posa en valor el lideratge científic de Caterina Biscari, que ha consolidat l'accelerador d'electrons com una infraestructura internacional de referència, projectant al món la recerca feta aquí a Catalunya. Biscari s'acomiada de la direcció del Centre de Recerca de Cerdanyola del Vallès després de 14 anys al capdavant. L'acte de lliurament de les medalles d'or es farà dimarts que ve al Palau de la Generalitat. L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart, segons van confirmar aquesta emissora fonts de la família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Va participar, per exemple, en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar adentro, la pel·lícula de la nostra vida, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes d'altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre i Margarita, de Mikhail A. Bulgakov, i de Glengarry Glen Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola. També en veu baixa, d'Owen McCafferty. En una entrevista del 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
10: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diguem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hosti, ara jo, uf, com ho faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
0: Aquests últims mesos, Francesc Garrido havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena. Altres sèries en què van participar va ser Estació d'Enllaç, Cita, Sé quién eres o Días de Navidad.
3: Esports.
0: Fins a 11:45 amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
11: Bon dia. A la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola, també de la Lliga Francesa, la italiana i l'anglesa. Hi ha moviments ja des de primera hora del matí. En el cas del Barça, el tècnic Hansi Flick, després de la victòria ahir contra el Rayo, deia que probablement no n'hi hagi més en el capítol de compres. La darrera, el davanter brasiler Gabriel Jesus, que hi va superar, hauria superat

0: la revisió mèdica i que avui ha de signar per dues temporades i que ha de ser presentat.
1: Yes, of course, he came from injuries, so,
2: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt. I crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
0: El Barça hi ha pendent el futur de Marc Casador amb diverses opcions de sortida. A l'Espanyol la directiva està tranquil·la amb Roberto, que agrada la Premier League i té una clàusula assequible de 25 milions. L'Espanyol, però, vol un lateral dret quan es confirmi la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, presumiblement avui. Aquest lateral, que podria ser Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club, ja és a Barcelona. L'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportivo de la Coruña procedent del West Ham. Avui l'han inscrit. El lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro, aniria cedit al Sabadell. Igualment, a la segona divisió, el Girona ha fitxat el lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, ve del Mallorca i signa per dues temporades.
3: Em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-m'ho tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre l'obert.
0: El Girona ha cedit el migcampista neerlandès Gabriel Misejo i el Nac Breda de l'Eredivisie i el davanter centre català Marc Guiu, ex del Barça, signa pel Leipzig des del Chelsea.
4: 3CAT Info.
0: El Barça, que és líder de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid, després de golejar per 5-2 el Rayo Vallecano, amb dos gols de Rafinha, dos de Lamin i un de Legend en pròpia porteria. Aquest és el 4-2 que va fer Rafinha.
5: Koundé busca una passada cap a Gordon i pot arribar l'anglès. Aquí tenim Anthony Gordon davant de Legend. Continua Gordon, Gordon prova xut, no, finalment la toca per Rafinha. Xuta Rafinha, gol!
0: Rafinha, que ja té 5 gols i és pichichi amb un gol més que Kylian Mbappé. Hansi Flick ha parlat del rendiment del brasiler.
1: Of course, I expect this.
2: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
0: També ahir dilluns Osasuna 1, Getafe 0, un Osasuna que se situa en les posicions capdavanteres amb 7 punts, amb l'Alavés i Atlètic de Madrid més avançats, Madrid i Barça amb 9, al darrere amb 3 punts, l'Espanyol en l'onzena posició. Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dues Copes Amèrica.
4: 3CAT Info.
0: El ciclista eslové Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona. S'hi estarà encara uns dies, segons el seu equip, l'UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar a la Vuelta. Avui es reprèn la competició de la Vuelta a Espanya de ciclisme. Després de l'etapa de descans, desena etapa, 185 quilòmetres a la Manxa entre Alcaraz i Elche de la Sierra, tres posts de tercera, amb el lideratge del Movistar Enric Mas. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin.
6: El hecho de coger el ritmo de competición, eso para mí es lo más importante, lo fundamental. El hecho de, yo creo que hoy he jugado a un nivel de tenis bueno, sino es el simple hecho de en cierto momento de saber cómo lidiar con los nervios, con la presión, de saber cómo jugar. Y eso es lo que vamos a coger, lo cual eso me hará también aumentar el nivel de tenis.
0: Moreno, de moment, dirigirà la selecció asiàtica els pròxims 4 amistosos previstos al setembre i l'octubre i després la federació decidirà si el confirma de cara a la Copa d'Àsia del gener. L'Associació de Futbolistes Espanyols celebra la gala anual dels premis de l'organisme que reconeix els millors de la temporada passada, entre els quals Lamine Yamal i Patrick Guijarro. I el Departament d'Esports de la Generalitat ha recuperat els ajuts econòmics als esportistes d'alt nivell. La convocatòria es tancarà el 30 de setembre. L'import màxim que podrà rebre cada esportista és 6.500 euros.

0: Són 11:45 de dimarts 1 de setembre. Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. Les altes temperatures a Catalunya causen prop de 5.800 visites a l'atenció primària i 2.000 a urgències des de l'1 de maig. Les dades actualitzades del Departament de Salut també revelen 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i una quarantena per insolacions o cops de calor. Trenta 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara i encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes i el perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al mes de juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les bonificacions als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, i això és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. Per contra, la gasolina té una bonificació que en aquest cas sí que es redueix perquè no s'ha encarit tant, passa de 10 a 5 cèntims per litre. A partir d'ara us explicarem que Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany, demana Telefònica que retiri les línies que no es fan servir perquè hi ha robatoris de cable. Avisa, a més, que el plàstic que embolcalla el cable posa en perill la salut del bestiar, a banda de contaminar. La companyia s'ha posat a disposició del poble. I també sabrem detalls de la nova seu de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. D'aquí a 2 anys s'instal·larà l'antiga fàbrica tabacalera de Tarragona, cosa que li permetrà duplicar l'espai que té actualment. Avui el govern aprova la partida per finançar la nova seu de l'ICAC, que puja a més de 6 milions d'euros. I en esports, que destaquem Damià Aguilar.
1: Que el Barça goleja per 5-2 el Rayo Vallecano i que lidera la classificació de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid, i que aquest mercat de fitxatges que es tanca aquesta mitjanit, doncs pendents al Barça de la confirmació del brasiler Gabriel Jesús.
0: I temps assolellat amb el permís d'alguns núvols baixos que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre no s'acabaran de trencar. A la tarda, nuvolades al Pirineu, aquí no es descarta algun ruixat local, calor moderada, amb màximes de 30 a 34 graus, tot i que la temperatura anirà pujant clarament a mesura que avanci la setmana. L'atenció primària ha atès prop de 5.800 episodis de salut vinculats a les altes temperatures des de l'1 de maig a Catalunya. Més de la meitat dels casos han estat per insolacions i cops de calor. Les urgències també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. Són dades actualitzades avui pel Departament de Salut, que també recullen que les altes temperatures a Catalunya han provocat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. Altres xifres, 39 persones, per exemple, que són les que han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny, i és la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I això que encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte final. En total, 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors d'aquest augment.
2: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: El perfil que més es repeteix entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Els experts alerten que una indisposició dins de l'aigua pot acabar en ofegament i per això recomanen banyar-se sempre acompanyat i no sobreestimar les pròpies capacitats. Han restringit el bany a la platja de Creixell, al Tarragonès, per un abocament d'aigües residuals. L'episodi ha fet que Protecció Civil hagi activat en prealerta el pla per contaminació d'aigües marines. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: El vessament d'aigües residuals es va detectar ahir a la tarda. En un primer moment es va recomanar la restricció del bany per la mala qualitat de l'aigua i posteriorment es va hissar la bandera vermella. A conseqüència d'això, Protecció Civil va activar en fase de prealerta el pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya i que a hores d'ara encara es manté. S'està a l'espera de l'inici del servei de vigilància a la platja per conèixer les condicions actuals de l'aigua.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: entendre.
1: 12:45. Des d'avui el gasoil no és tan car. Se li torna a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 que s'aplicava el mes d'agost. Això és

0: clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes bonificacions si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%. Això és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. L'Assemblea Educativa de Catalunya no veu marge per desconvocar la vaga del 8 de setembre, de dimarts que ve, inici del curs escolar, i acusa el departament de no haver fet res durant l'estiu per desencallar la situació. L'òrgan que agrupa les assemblees de docents de més de 500 centres educatius diu que no hi ha hagut cap canvi després de l'acord que els docents van rebutjar a la consulta i acusen la consellera Esther Niubó de no haver-se volgut reunir amb els sindicats convocants a la vaga en tot l'estiu. Sentim David Iglesias, que és membre de l'Assemblea, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per al departament no hi ha hagut cap intenció ni de diàleg, ni amb nosaltres, evidentment, perquè nosaltres ni ens consideren, ni amb els sindicats.
0: Una acusació que des de la conselleria neguen. És per això que han registrat una pregunta al Parlament perquè la consellera expliqui amb qui s'ha reunit aquests mesos. També han registrat una proposició perquè els sous retinguts a les vagues es destinin als centres educatius i per saber quants diners no s'han pagat en nòmines. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, preveu que el recurs d'empara de l'amnistia de l'expresident Carles Puigdemont podria estar resolt abans d'acabar l'any. El tribunal començarà a debatre en el ple del dia 22 els recursos d'empara dels condemnats i dels exiliats per l'1 d'octubre. El primer serà el de l'exconseller Jordi Turull. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, Cándido Conde Pumpido ha deixat clar que quan es resolgui aquest primer recurs, la doctrina ja serà vinculant.
2: Una vez que se establezca una doctrina, que será septiembre o octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante. Por lo tanto, una vez que nosotros hayamos establecido esa interpretación, entendemos que el propio Supremo puede, si no tiene bien, aplicarla, o si no, pues tendremos que ser nosotros los que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos.
0: El president del Tribunal Constitucional creu que el recurs d'empara de Carles Puigdemont, un dels últims que es debatran, podria quedar sentenciat abans d'acabar l'any. Però recordem que en tots els casos l'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem, que fins ara s'ha resistit a aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha dimitit el secretari de l'Exèrcit dels Estats Units per les discrepàncies dels últims mesos amb el secretari de Defensa, Pete Hegseth. La informació l'ha avançada de matinada al diari The Wall Street Journal i la Casa Blanca no l'ha desmentida. L'alt càrrec que ha plegat és Dan Driscoll, és l'últim que abandona el Pentàgon o és forçat a fer-ho des de l'abril per les diferències amb Hegseth, en un moment en què els Estats Units encara estan implicats en la guerra de l'Iran i tenen milers de soldats desplegats a l'Orient Mitjà. El fins ara secretari de l'Exèrcit nord-americà era pròxim al vicepresident J.D. Vance i va tenir un paper destacat a les converses amb Moscou i Kiev per intentar facilitar la fi de la guerra a Ucraïna, una tasca encarregada per Donald Trump i inusual en un alt càrrec de l'Exèrcit. Escenes d'estupefacció i certa tensió a la reunió del G20 que es fa a Carolina del Nord, als Estats Units, que ja ha convidat Rússia per primera vegada des que va començar la guerra a Ucraïna. Diversos líders financers, sobretot europeus, s'han mostrat consternats en veure la presència del seu homòleg rus i, davant les objeccions, Anton Siluanov ha estat exclòs de la foto de família. L'anfitrió de la trobada, el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, s'ha reunit amb Siluanov en una entrevista que han qualificat de productiva. Washington volia que els dos dies de cimera giressin al voltant de la promoció del creixement, afrontar els desequilibris econòmics globals i debatre millor maneres de reestructurar el deute sobirà, que està a un nivell rècord. Ara bé, aquesta polèmica amb Rússia i la denegació d'accés a alguns periodistes nord-americans ha generat un malestar a nivell general. I Shane no ha convençut en el seu debut a la borsa de Hong Kong. El gegant xinès de moda ràpida s'ha estrenat aquesta matinada amb una caiguda del 10%, tot i que després la baixada s'ha moderat fins al 4%. El preu de sortida de les accions ha sigut de $48.50 i la seva valoració inicial s'ha fixat en 26.000 milions d'euros, molt per sota dels màxims de vendes post-pandèmia. Des de Pequín, Francesc Canals.
4: Si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments.

0: Però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
1: Tot i la patacada de Shein a la borsa, els analistes xinesos en fan una lectura positiva.
2: El que realment fa aquesta sortida a borsa és proporcionar capital a Shein i donar-li credibilitat als mercats. També envia un missatge als inversors de com la incertesa geopolítica política es tradueix en un descompte de mercat que es pot quantificar. En definitiva, no és ben bé el que Shein esperava, però tampoc no es pot considerar una pèrdua.
1: I per cert, des d'avui França imposa taxes de fins a 12 euros per producte a les compres de Shein i de Temu per intentar frenar les vendes. La Xina ja ha qualificat la normativa francesa de discriminatòria i anticompetitiva. Més de 700 persones amb discapacitat ja han demanat les ajudes conegudes com a PUA de la Generalitat, que subvencionen les compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació d'aquestes persones amb discapacitat. La convocatòria, dotada amb 6,9 milions d'euros, es va obrir fa una setmana i hi ha temps per demanar l'ajuda fins al dia 2 d'octubre. Cada persona pot sol·licitar fins a 9.500 euros per pagar llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o audífons. El programa permet cobrir despeses dels 3 últims anys, però només poden sol·licitar l'ajuda persones amb un grau de discapacitat superior al 33% i amb ingressos anuals inferiors a 33.000 euros. Tot i que es compleixin els requisits, alerta perquè la concessió de la prestació també depèn del pressupost disponible, així que com més aviat es demanin, millor. Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany, demana Telefònica que retiri les línies que no es fan servir perquè hi ha robatoris de cable. Avisa, a més, que el plàstic que embolcalla el cable s'ha convertit en un residu que provoca accidents amb animals i maquinària. La companyia es posa a disposició del poble. Girona, Laia Claret.
3: Des de fa un parell d'anys, els pagesos de Sant Miquel de Campmajor pateixen un problema que ha anat en augment. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. L'alcalde, Oriol Serrà, denuncia què comporta.
4: Això és un problema molt greu, sobretot per l'agricultura i la ramaderia, ja que aquests plàstics, doncs, si no ho veuen i el tractor es tritura, acaben quedant plàstics molt petits, que si el bestiar se'ls empassa, doncs, els pot provocar fins i tot la mort. A part de tota la contaminació que provoca en el territori, al final qui ho ha d'acabar fent, doncs, són els diferents propietaris.
3: Serra, que també és vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, argumenta que també passa d'altres municipis. La companyia ha assenyalat a la CN que es posa a disposició de l'Ajuntament per atendre, a través dels canals habituals, qualsevol petició. Ressalta que, malgrat haver sofert un robatori de cable jat de coure, la connectivitat es manté. Val a dir que, segons la legislació actual, l'empresa no està obligada a retirar la instal·lació. Si bé això, es posa a disposició del consistori.
1: Gràcies, Laia. Queda un minut per arribar a 3:15 i abans d'obrir àrea de servei encara tenim temps d'explicar-vos que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica tindrà una nova seu que duplicarà l'espai actual. Serà a l'antiga fàbrica tabacalera de Tarragona. El govern de la Generalitat aprova avui una inversió de més de 6 milions d'euros per tenir enllestit el nou equipament de cara a l'any 2029. Tarragona, Ricard Buigas.
5: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de 4 plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
6: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, de formació avançada i també de transferència i impacte social. No? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà, doncs, captar i retenir talent. No?
5: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova Biblioteca Provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el Conservatori de Música de la Diputació.
1: Doncs ara sí, sapiguem com està el trànsit a aquesta hora, també el transport públic. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Comença a millorar la circulació a la P7, a la Roca del Vallès en sentit Girona, on fa una hora aproximadament hi ha hagut

0: accident que ha obligat a tallar dos carrils durant una bona estona. Ara els vehicles implicats ja s'han retirat al voral i tots els carrils són oberts. Tot i això, encara hi ha lentitud en aquest punt. Els altres punts complicats són a Barcelona. A la Ronda de Dalt hi ha retencions d'Horta Roquetes en sentit Besòs i a la C58 a Montcada hi ha lentitud d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la R1 de Rodalies que hi ha retards d'uns 15 minuts en aquesta línia derivats d'un intent de robatori de cable de coure. Retards també a la RL4. El tren de Manresa, que havia d'arribar a Lleida a les 11:20, circula amb gairebé una hora de retard.
1: El temps. Previsió d'en Gori Massip.
2: La temperatura matinal d'aquest dimarts ha pujat una mica respecte a ahir, en part per la presència de més núvols, que de fet encara es mantenen aquest mig matí i migdia de dimarts cap a les comarques de l'Ebre, Vall de l'Ebre, Baix Ebre-Montsià, també cap al nord-est, entre l'Alt i Baix Empordà, punts encara de la serralada transversal, Prepirineu més oriental, poca cosa, la resta el que s'imposa és aquest sol, un dia de temps tranquil, estable, com també ho ha de ser la resta de la setmana, però sí que aquesta tarda podrien descarregar algun ruixadet molt puntual, algunes nuvolades d'evolució que han de créixer en zones de muntanya, bàsicament Pirineu i Prepirineu, tot plegat encara amb una calor fins a cert punt continguda, si menys no serà extrema, màximes de 30-34 graus, sí que s'ha d'intensificar en dies posteriors, a partir de dijous, divendres, cap de setmana, els valors més alts podrien arribar als 38 o 39 graus cap al Pla de Lleida o cap a la Vall de l'Ebre.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
3: Bali, l'altra cara del paradís.
4: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món, però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
5: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
4: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
5: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
4: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
6: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local.

0: Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
1: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
2: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
1: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
2: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
1: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
3: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
1: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
4: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Aquest és Josep Monteros, el líder d'Oques Grasses, i és qui farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026. Serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. El músic oferirà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats, i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació d'Oques Grasses en el Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu pel grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'estadi olímpic Lluís Companys. I acabarem parlant dels teatres del Ferró al districte de Sant Gervasi de Barcelona, que programaran en la nova temporada muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual, de Xavier Albertí i de Sergi Dosset, entre d'altres. El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019. S'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell, amb Lluís Pasqual.
7: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
6: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació amb propostes de carrer i de sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent.
5: Esports.
6: Fins al punt del migdia amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
8: Bon dia. El Barça de bàsquet fitxa l'alè Justin Minaya, nord-americà, amb passaport dominicà, té 27 anys, fa 1,96, signa per dues temporades i ve de la G-League, la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana, però també té experiència a l'NBA en Portland. És l'11è fitxatge del Barça de bàsquet.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola, també a la Lliga Francesa, a la Italiana i a l'Anglesa. El tècnic del Barça, Hansi Flick, deia ahir, després de la victòria 5-2 sobre el Rayo, que probablement no hi hagi més moviments de mercat.
9: I don't know. No ho sé. No ho crec. Però...
10: We'll see.
9: Ja veurem.
10: I don't think so.
9: Ja veurem, però no crec.
8: El davanter brasiler, Gabriel Jesus, que va superar ahir la revisió mèdica, si més no se sobreentén escoltant Flick, avui ha de signar per dues temporades i seria presentat, seria aquest últim moviment pel que fa a les incorporacions.
10: Yes, of course, he came from injury, so,
9: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt. I crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
8: El Barça ja pendent en el futur de Marc Casador amb diverses opcions de sortida. A l'Espanyol la directiva està tranquil·la amb Roberto, que agrada a la Premier League i té una clàusula assequible de 25 milions. L'Espanyol, però, vol un lateral dret quan es confirmi la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, presumiblement avui. Aquest lateral, que podria ser Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club, ja és a Barcelona. Mentrestant, l'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportivo de la Coruña, ve del West Ham, avui l'han inscrit. Al lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro aniria cedit al Sabadell. El club ballesà esperaria també l'extrem Ángel Baena, que juga a Polònia. Igualment a la segona divisió, ho hem sabut les últimes hores, el Girona ha fitxat al lateral dret Mateu Morell, de 26 anys, que ve del Mallorca, i ha cedit el migcampista neerlandès Gabriel Misehui al NAC Breda de l'Eredivisie. Un altre català al davanter centre, Marc Guiu, ex del Barça, que les últimes temporades ha estat al Chelsea, signa pel Leipzig.
5: 3CAT Info.
8: El Barça és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejada per 5-2 al Rayo Vallecano. Dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. Aquest és el 2-1 de Lamine Yamal.
11: Ataca Rafinha, la torre tenint l'interior de l'àrea. Hi ha hagut mans, un jugador del Rayo. L'àrbitre diu que ve d'un rebot i, per tant, justifica d'aquesta manera no assenyalar el penal. Continua tenint el Barça de té Lamine. Xuta Lamine! Golàs! Golàs! Golàs! I aquesta sí que xuta bé! A trencar!
8: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, Barça i Madrid amb 9 punts. 7 punts tenen l'Atlètic de Madrid a la vez i Osasuna. L'Espanyol en té 3, és 11è. La pròxima jornada, que és la quarta, començarà divendres amb un Betis-Madrid. Diumenge que ve hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. El ciclista eslovè Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona. S'hi estarà encara uns dies, segons el seu equip, l'UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar a la Vuelta. Una competició que es reprèn avui amb la desena etapa, 185 quilòmetres, a La Manxa, amb final a Elche de la Sierra, tres ports de tercera, 3.000 metres de desnivell, lidera el Movistar Enric Mas. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin després dels 4 mesos de lesió. De la resta destaquem les classificacions de Rublev, Tiafoe, Shelton i Tsitsipas, que ha eliminat el francès Fis. Avui debuta el cap de sèrie número 1, Alexander Zverev, contra l'italià Lorenzo Sonego. El quadre femení, Paula Badosa, debutarà contra l'australiana Kasatkina. Ahir es va classificar per la segona ronda la barcelonina Selekmeteva. També passa ronda la número 1, Sabalenka.
5: Trescat Info.

0: Ampules, 12 del migdia. Catalunya és la comunitat amb més defuncions aquest mes d'agost atribuïbles a la calor. En concret, hi ha hagut més de 1.100 morts, segons estimacions de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Des del Departament de Salut s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures als centres d'atenció primària, 2.000 urgències i més de 300 hospitalitzacions per deshidratació, insolacions o cops de calor. 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara i encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes i el perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la situació no millora i les ONGs insisteixen a reclamar més recursos per poder fer front a la situació. Mentre els treballadors públics denuncien que també hi ha col·lapse als centres de salut de la ciutat autònoma, avui el Consell de Ministres aprovarà un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Almenys 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardeig contra la capital d'Ucraïna. La diplomàcia europea pressiona els 27 perquè lliurin a Zelensky més interceptors de míssils. Les glaceres dels Alps i a petita escala també la dels Pirineus ja pateixen fenòmens semblants al gran esfondrament que ha provocat la tragèdia del Nepal. Ho asseguren els experts que vinculen aquests fets directament als efectes de l'augment global de les temperatures. L'home localitzat malferit en ple carrer a Manresa i que finalment ha mort havia rebut diverses ganivetades. L'alerta ha arribat als Mossos a primera hora del matí i han obert una investigació per localitzar l'autor o autors dels fets. Concentració davant la Sagrada Família de Treballadors de les Biblioteques de Barcelona coincidint amb una nova convocatòria de vaga. El comitè d'empresa denuncia el bloqueig de les negociacions amb l'Ajuntament per millorar les condicions laborals dels treballadors.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. A la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges. El Barça ha de confirmar avui el fitxatge del brasiler Gabriel Jesús per dues o tres temporades. El Barça, que és líder després de golejar per 5-2 al Rayo Vallecano. Per cert, l'onzè fitxatge del Barça de bàsquet és el nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya.
0: Ens espera una tarda de sol, alguns núvols a la meitat sud de la costa i algunes nuvolades del Pirineu. No es descarta algun ruixat aïllat al sector més oriental, sempre de forma local. La temperatura puja respecte d'ahir un parell de graus.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya atribuïbles a la calor, segons estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. És la comunitat amb més defuncions de tot l'estat espanyol, on s'han registrat un total de més de 2.100 morts relacionades amb les altes temperatures. Segons dades del Departament de Salut, a l'atenció primària s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a la calor des de l'1 de maig a Catalunya. Més de la meitat han estat insolacions i cops de calor. Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolació o cops de calor. I mentrestant s'ha registrat una xifra molt alta, 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. En concret, és la xifra més alta registrada fins ara per sobre de les 38 víctimes del 2022 i encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanqui el recompte. En total, 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors factors d'aquest augment.
3: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: El perfil que més es repeteix entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys.
1: 3CAT Info.
0: Anem cap a Ceuta, on milers de joves continuen en assentaments a les platges, als turons i a les portes dels centres d'acollida. Mentrestant, els treballadors

0: públics denuncien col·lapses als centres de salut i les ONGs reclamen més recursos un mes després de la crisi migratòria. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Carque.
1: A les naus del Tarajal, al polígon d'Alborán, metges del món treballen en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa més d'un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
2: A nivell psicològic nos piden ajuda i, además, quien más nos pide ayuda son las mujeres y jóvenes, que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no?, su salud mental, evidentemente, se va deteriorando.
1: Atenció pediàtrica que no arriba als assentaments, que hi ha als turons o a les portes dels centres, com el que s'acaba d'obrir per dones i nenes a la hípica de Ceuta. Fàtima ha vingut amb la seva neboda de 5 anys.
3: Yo vine con niña con mi hermano. Yo vine aquí, quiere trabajo, porque mucho daño. Ahora mosquitos, no ducha, no quiere ayudar, quiere cambiar muchas cosas. Ahora yo espera.
1: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncien que els migrants estan saturant els serveis de salut.
0: Això quan Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar aquesta situació a Ceuta. Anem cap al Palau de la Generalitat. Comença la roda de premsa de la consellera portaveu per donar compte dels acords de la reunió de govern.
4: El govern presentarem tots els actes i tot el que té a veure amb la celebració de la Diada el proper 11 de setembre. En qualsevol cas, agrair-los, com sempre, l'atenció en aquest segon Consell Executiu d'aquest curs polític i, a més, després de la trobada que vàrem tenir al govern, com saben molt bé, els de Balaguer, aquesta trobada al monestir de les Avellanes, que fonamentalment, tal i com havíem dit, va servir per posar en comú per part de tots els consellers i conselleres les prioritats que encarem en el nou curs polític i també donar un impuls al govern en aquest inici marcat pel fet de que estem a la meitat de la legislatura i, per tant, afrontar, com deia, els grans reptes que tenim com a país. Entenem, a més, el govern, que l'acció política passa també per conèixer i trepitjar el territori i, en aquest sentit, ens agrada que aquestes trobades siguin arreu de Catalunya. Ja són diferents les demarcacions en aquesta cinquena trobada i, per tant, escoltar les necessitats arreu del país i també fer arribar el progrés a tot arreu. Obrim una etapa, la vàrem iniciar a l'agost del 24 amb l'inici del govern, una etapa d'estabilitat, una etapa d'acords i una etapa també d'execució, i en aquests dos anys el govern es planteja, doncs, explicar totes les consecucions, execucions de totes les planificacions i acords que hem realitzat en aquests primers dos anys. Per tant, no ens quedem atrapats en el passat ni en debats del passat, assumim la responsabilitat de mirar cap endavant i de preparar també Catalunya pels propers 10 anys, per la propera dècada que tenim per endavant. Això vol dir, entre d'altres qüestions, doncs continuar impulsant en l'àmbit econòmic, per tant, continuar fent funcionar el país pel seu creixement, pel creixement de la seva economia, i també vol dir que aquesta prosperitat, aquesta riquesa, aquest creixement econòmic arribi de millor manera a totes les famílies catalanes. Un dels principals reptes, com va dir també el president amb la trobada que va tenir amb vosaltres, amb els companys de la premsa, és evidentment en aquest repartiment de riquesa una de les principals prioritats, com dic, és la de l'habitatge. I, per tant, continuar treballant en l'àmbit de l'habitatge com una de les polítiques prioritàries. El Pla 50.000 és l'esforç econòmic i de recursos més gran que s'hagi fet a Catalunya i també respecte a les altres comunitats autònomes. En aquests moments, pràcticament la meitat d'aquest objectiu de 50.000 habitatges, per tant, a l'entorn de 25.000 habitatges, 22.000 concretament, ja estan en algun moment de la seva producció i construcció. però no n'hi ha prou. Hem activat tots els solars que teníem, però hem de continuar transformant sòl en solars. I per això també el pla 214.000 habitatges, juntament amb totes les polítiques regulatòries que hem treballat i que continuarem implementant.

La segona prioritat que hem marcat també com a govern i que avui també hem tingut ocasió de repassar és reforçar els serveis públics. Per tant, estem parlant d'educació, estem parlant de salut. Això vol dir més recursos en l'àmbit de l'educació, més mestres, més professionals incorporats al sistema. Vol dir també més places de formació professional. I vol dir també més inversió en els centres educatius per tal de que les aules i les infraestructures estiguin en condicions. En salut, doncs el mateix reforç en termes de professionals de l'àmbit de la sanitat, i hi sumem aquests grans projectes en l'àmbit sanitari, com poden ser el nou Hospital Josep Trueta a comarques gironines, com el Clínic a Barcelona, o com pot ser també l'Arnau de Vilanova, Joan 23 o Verge de la Cinta a Terres de l'Ebre. També tenim la responsabilitat de millorar la mobilitat del nostre país. Moltes vegades hem fet aquesta reflexió. Estem, com saben, revertint la desinversió acumulada en l'àmbit de Rodalies, amb un nou full de ruta de 8.000 milions d'euros en el seu global, 1.600 milions d'euros addicionals respecte a allò que s'havia previst l'any 2020, també preparant l'arribada dels nous trens, 110 nous trens que s'estan fabricant a Catalunya, com saben, a Santa Perpètua de la Moguda, a través d'Alstom, i també estem desbloquejant grans projectes ferroviaris que a futur ens han de donar aquesta Catalunya ferroviària 2040-2050, com pot ser la línia orbital ferroviària o l'eix transversal ferroviari, també el perllongament de l'L8, el trencamp en l'àmbit de Tarragona, la variant de les preses i Olot a la Garrotxa, comarques gironines, el desdoblament de la C-55 a la Catalunya central, o l'eix pirinenc doncs en l'àmbit nord del nostre país, no? Creuen els Pirineus des de les Terres de Lleida fins a comarques gironines. A la reunió del govern d'aquest cap de setmana, divendres i dissabte, a Os de Balaguer, també ha posat sobre la taula un dels reptes que també tenim importants, no només els propers 2 anys, sinó jo m'atreviria a dir que les properes dècades, que és l'impacte del canvi climàtic a la nostra realitat i una necessitat de millorar en la gestió del territori. I un bon exemple és precisament el protocol que es va anunciar en aquestes trobades amb les 4 diputacions catalanes per tal de millorar la gestió forestal de manera coordinada a nivell institucional. De fet, per primera vegada hi ha una governança de gestió forestal conjunta entre les diputacions i el govern del país per fer front, com deia, a la nova realitat climàtica i també en l'àmbit de la prevenció d'incendis. L'acord també reforça el suport als municipis, la gestió activa del seu paisatge, la coordinació dels diferents dispositius municipals, de la Diputació i del govern de la Generalitat, i, a més, la Generalitat ampliarà la gestió d'hectàrees, de fet triplicarà la capacitat de gestió d'hectàrees, aquelles que són patrimoni públic, patrimoni de la Generalitat, i per tant donant exemple des d'allò que ens és propi en aquesta gestió. Per tant, passem de les 600 hectàrees que estaven previstes de gestió a les 2.000. Per tant, com els deia, pràcticament, de fet, sobrepassa lleugerament el triple. Hi ha una mirada també de país que vol reforçar el paper dels municipis. Hem doblat el PUOSC, hem arribat fins als 500 milions d'euros, hem recuperat el pla de barris i també hem impulsat un nou pla de pobles pensat especialment per aquells municipis més petits. La Catalunya d'aquesta propera dècada s'ha de construir i ha de fer arribar la seva prosperitat arreu i, per tant, a tot el territori. Aquests són 3 exemples molt clars de la voluntat del govern. Tot això requereix de recursos econòmics i, més enllà de l'aprovació dels pressupostos 2026, és evident que un dels principals reptes també és el model de finançament, una peça fonamental també d'aquesta etapa, d'aquests 2 anys que venen per endavant. Més recursos que ens dona més capacitat, com els deia, de reforçar tots aquests àmbits que els he detallat. I finalment, perquè tot això sigui possible en un temps raonable, hi ha totes les polítiques que tenen a veure amb l'agilització de la pròpia administració, una administració que volem que sigui més àgil, que sigui més digital, menys burocràtica, i per això, com saben, hi ha tot un treball per part del Departament de Presidència de reducció de tràmits i d'acceleració amb allò que sigui possible, perquè

perquè tant des dels ciutadans com fins a les empreses puguin desenvolupar els seus projectes i rebre els serveis sense que això signifiqui mesos d'espera. En definitiva, una nova etapa que volem consolidar en aquests dos anys que venen, d'estabilitat, com els deia, d'acords, de treball amb lleialtat institucional, de capacitat d'execució dels acords i dels compromisos del govern. Per tant, fer funcionar Catalunya i transformar-la, com dic, per preparar-la per al futur de la propera dècada. I ara sí, després d'aquesta reflexió amb la que hem iniciat també el govern, els detallaré algun dels acords que ens semblen més rellevants. Començaré per les medalles d'or. Avui el Consell Executiu ha aprovat atorgar la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, que recordo que és la màxima distinció que concedeix el govern del país, al cuiner Ferran Adrià, per un costat, i a la física i directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari, en reconeixement a dues trajectòries diferents en quant a temàtica, però que les dues són extraordinàries i que han contribuït a fer avançar el nostre país, com dic, en àmbits ben diferents. Amb aquestes dues distincions, per tant, el govern el que vol traslladar és que reconeixem l'excel·lència d'haver projectat Catalunya en l'àmbit de la gastronomia i en l'àmbit científic i de la investigació a nivell internacional. D'una banda, cal reconèixer i posar en valor la capacitat transformadora de Ferran Adrià, que ha revolucionat o transformat o canviat el llenguatge gastronòmic contemporani i que ha situat, com dèiem, la cuina catalana a un nivell d'innovació en l'àmbit mundial i internacional. I de l'altra, el lideratge científic de Caterina Viscari, que ha consolidat en aquesta etapa el Sincrotró Alba com una infraestructura internacional d'absoluta referència. De fet, sovint a les rodes de premsa hem tingut ocasió, no, de repassar els avenços en aquest sentit, i que a més ens recorda la projecció a nivell internacional que tenim com a país en l'àmbit de la recerca i de la innovació feta des de Catalunya. Aquestes medalles es lliuraran el dia 8 de setembre a les 6 de la tarda al Saló Sant Jordi, aquí al Palau de la Generalitat, en un acte institucional que encapçalarà el molt honorable president de Catalunya, Salvador Illa. No repassaré, crec que tenen vostès perfectament, no, la biografia de tant de Ferran Adrià com de Caterina Viscari. Només assenyalar, com deia, que la trajectòria de Ferran Adrià comença només amb 22 anys, quan es converteix en el xef del Bulli, i que des de llavors la seva trajectòria ha estat molt vinculada al Bulli, sobretot aquesta revolució en l'àmbit no només de llenguatge gastronòmic, sinó de l'experiència gastronòmica i l'experiència culinària contemporània, amb una influència arreu del món. I respecte a Caterina Viscari, que nascuda a Sicília i llicenciada en física, en formació en diferents universitats, destacava també la Universitat de París, doncs ha destacat, com deia, per la direcció del Sincrotró Alba i ve avalada per una llarga trajectòria al capdavant de la infraestructura d'Alba. No només ha consolidat, sinó que ha deixat preparada aquesta infraestructura per la segona etapa, no? per l'Alba 2, de manera que s'ha pogut avançar o excel·lir en diferents àmbits científics i d'investigació, com pot ser en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de nous materials, també en l'àmbit de l'energia, del medi ambient, de desenvolupament de fàrmacs. Per tant, un impuls i una consolidació de l'Alba i una preparació per aquesta segona etapa. En un altre ordre d'acords que els agruparé, començar també, com saben, amb el relleu en dues de les secretaries generals del govern per diferents motivacions i diferents característiques. Per un costat, en l'àmbit del Departament d'Interior, informem que avui s'ha pres en consideració el relleu de Tomàs Carrión, que va comunicar
modificar la seva voluntat per motius personals i d'inici d'una nova etapa professional vinculada al món municipal. Per tant, avui hem pres en consideració i com a acord aquest relleu per substituir-lo amb el nomenament de Joana Ricardo Hoyos, que fins ara, de fet, ja estava incorporada en l'estructura del Departament d'Interior com a directora general d'Administració de Seguretat en el propi departament. És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, com dic, una funcionària de carrera en l'àmbit local i ja integrada en l'estructura del Departament d'Interior. I en l'àmbit del Departament d'Educació, com saben també, amb la voluntat d'iniciar una nova etapa, una orientació política nova en l'àmbit de l'educació, que requereix d'una reflexió de fons i del desplegament dels acords amb els quals s'ha arribat amb els sindicats, però també d'una reflexió de fons del sistema educatiu català, s'ha pres també en consideració el relleu de Teresa Sambola. Per tant, en les secretaries dos relleus, i en l'àmbit del Departament d'Exteriors també s'ha aprovat tres nous nomenaments en tres noves delegacions. Per un costat, Meritxell Marçà, nascuda a Barcelona a l'any 79, també llicenciada en Dret, alemany internacional, resideix a Alemanya i serà la nova delegada de la delegació d'Alemanya. És una especialista també en sectors molt estratègics, com pot ser el de la descarbonització o l'àmbit energètic, també de semiconductors i d'intel·ligència artificial. Ja havia treballat a la delegació del govern a Alemanya entre els anys 2014 i 2018 i també, de fet, havia exercit com a delegada en funcions. El segon nomenament, el d'Helena Moya, nascuda a Tarragona el 1970, més de 25 anys d'experiència en l'àmbit dels mercats financers, analista financera acreditada. De fet, ha desenvolupat també la seva trajectòria en l'àmbit del periodisme financer a Londres, on ha treballat per Bloomberg, Reuters o The Guardian, i serà la nova delegada al Regne Unit i a Irlanda. I finalment, Josep Vives, nascut a Manresa l'any 1965, advocat, periodista, gestor esportiu, i delegat del govern al Consut des del 2022, amb responsabilitats tant a Argentina com a Paraguai, Uruguai i Xile, i per tant, en aquest cas, parlem de la continuïtat d'aquest delegat. Per tant, tot un paquet que he intentat repassar el més ràpid possible d'aquests nomenaments i d'aquests relleus que s'han produït en diferents àmbits. I, finalment, i molt breument, tres acords que repassaré molt ràpidament. Des del Departament de Territori hem iniciat la tramitació del decret que ha de desplegar la llei del 2020 de regulació d'oliveres monumentals a Catalunya. Només per dir-ho molt ràpidament, perquè aquesta és una qüestió que a Terres de l'Ebre té la seva importància, és un patrimoni important. Aquesta llei es va aprovar el 2020. La voluntat o l'esperit de la llei és la preservació, la conservació d'aquestes oliveres monumentals, també de la seva explotació i de l'elaboració d'olis mil·lenaris. I, per tant, el que fem amb aquest decret és desplegar el reglament que a Terres la llei. La consulta pública prèvia s'inicia el 3 de setembre i fins al 2 d'octubre el portal Participa, els diferents actors podran tenir les seves aportacions. Només perquè es facin una idea, el cens actual d'oliveres mil·lenàries supera les 4.000 en aquests moments a tot Catalunya i es concentren, com els deia, molt especialment a Terres de l'Ebre i concretament a la comarca del Montsià. En l'àmbit de la pesta porcina africana, avui el conseller Ordeig ha pogut donar compte d'alguns avenços. En qualsevol cas, tots ells han estat aprovats avui pel govern,
tant la contractació d'aquests drons que ens han d'ajudar a la vigilància, sobretot nocturna. És una contractació que dona continuïtat a totes les actuacions que es van iniciar ja amb un contracte d'emergència al maig del 2026, exactament amb el mateix objecte. Estem parlant de 289.000 euros d'adjudicació, i malgrat que portem dues setmanes sense que ja s'hagi declarat un positiu en pesta porcina africana en la zona d'alt risc, la malaltia encara no es pot

serà erradicada, com saben, hi ha d'haver, s'ha de continuar aquesta estratègia de contenció sense canvis a criteri del govern i d'acord amb els criteris tècnics que se'ns indiquen. També tres línies econòmiques que acompanyen aquests acords. D'una banda, ajuts directes a fons perdut, una convocatòria que està prevista pel febrer del 2027. També una línia de préstecs de l'Institut Català de Finances de bonificació dels interessos per totes aquelles empreses que estiguin situades en la zona de risc i que puguin acreditar una pèrdua de facturació respecte al 2026 superior al 30%. És a dir, que la facturació del 25 comparativament amb el 26 hagi tingut una pèrdua superior al 30% i per això es convocarà al febrer del 27. També mesures temporals de compensació, ja sigui total o ja sigui parcial, de tots aquells costos administratius de gestió sanitaris dels escorxadors de porcí, que hagin estat afectats precisament per la disminució del mercat. I finalment, finançament bonificat també de l'Institut Català de Finances per totes aquelles explotacions porcines que en els tres primers mesos de restriccions dels moviments de porcí doncs hagin patit afectació greu en la comercialització dels animals. Per tant, tot un paquet d'acords que he unit en l'àmbit econòmic de compensació i també en l'àmbit de continuar amb les mesures que ja s'havien previst a partir del maig del 2026, però que, com dic, continuen perquè, malgrat que les dades són positives, no podem baixar la guàrdia i hem de continuar exactament amb els mateixos criteris de seguiment. I ara sí, he acabat amb els acords de govern i com els deia, avui ens allargarem una miqueta més, si m'ho permeten, perquè volem presentar també tots els actes i tot el que té a veure amb la celebració de la Diada de l'11 de setembre. En aquests moments tenim ja definit el programa de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest 2026. Enguany, el punt de partida i el significat que el govern vol traslladar a través, ara ho presentaré, doncs, dels cartells. Ara saludarem també doncs, a l'artista, no?, del cartell, que després doncs, també tindrà ocasió de parlar amb tots vostès. Com deia, el significat profund d'aquesta diada volem que vingui marcat per la idea de la unitat d'acció de la societat catalana com a força fonamental per fer avançar el país. Aquest és el fil conductor que hi ha tant en els actes com en el cartell. Un fil conductor que s'aferra o s'inicia fa 50 anys d'aquella primera diada celebrada després de 40 anys de franquisme. És la diada del 1976 a Sant Boi de Llobregat, una mobilització ciutadana que va ser possible en aquell moment gràcies a la confluència política, per un costat, però també i sobretot per els àmbits culturals i sobretot de la societat civil que a través d'aquella manifestació varen voler expressar per un costat la voluntat d'una societat unida i sobretot que pogués recuperar les llibertats i per tant va ser ocasió per ocupar l'espai públic i construir o començar a construir en aquell moment un futur compartit. Per tant, era una societat que ja en aquell moment expressava la seva voluntat i la seva identitat amb una clara voluntat o visió integradora, amb criteris o voluntat també de solidaritat i amb aquella dignitat que els hi donava el fet d'haver sobreviscut anys foscos de la dictadura. El govern el que vol és recuperar la força i l'esperit d'aquell moment, no en el sentit, com es deia al principi, de fer una mirada nostàlgica del passat, arqueologia del passat, sinó per establir un diàleg entre aquell moment i aquell esperit
amb el nostre present i sobretot amb la projecció que volem fer cap al futur d'una identitat, la catalana, que agrupa història, per suposat, que gira també a l'entorn de la nostra llengua, de la llengua catalana, de les nostres tradicions, de la nostra cultura, però també d'una modernitat i una capacitat d'adaptació i de projectar tot això que som cap al futur, de manera que a través de les millors virtuts dels catalans i catalanes puguem continuar

continuar aquest camí per avançar conjuntament. Per tant, una idea de Catalunya com a país plural, amb diferències, amb sensibilitats diverses, no cal dir-ho, però un país que sempre, de manera tossuda, ha volgut trobar aquests camins d'avançar de manera compartida, d'avançar conjuntament, amb aquest caràcter col·lectiu, que, de fet, s'ha expressat ja en aquell primer moment, fa 50 anys, però, com dic, en diferents moments de la història del nostre país. Dit d'una altra manera, potser més planera, allò millor que hem estat com a catalans i catalanes s'ha mostrat en moments d'unitat, d'objectius compartits i de sumar-nos en moments de dificultat per tal d'afrontar aquells reptes més complexos que hem tingut com a país. És una unitat que no s'ha de confondre amb uniformitat, com els deia, amb les diferents sensibilitats, però sí que volem reivindicar aquesta convivència plural, pacífica, basada en les llibertats que es van recuperar en aquell moment, basada també amb el diàleg, amb el respecte, allò diferent i amb l'empatia. I des d'aquesta capacitat de convivència i d'entesa volem que Catalunya continuï avançant amb aquests objectius compartits, en pau, amb igualtat d'oportunitats i justícia social. És una mirada que està incorporada en aquesta campanya gràfica de la Diada. Després de diverses edicions, vostès ho saben, del concurs que s'havia iniciat des de l'any 2021, enguany el govern ha optat per una fórmula diferent, basada en la col·laboració directa amb creadors de referència, i en aquest cas ens acompanya aquí a la roda de premsa l'artista, no? Que hi ha al darrere de tota aquesta campanya gràfica, en Javier Jaén, que ha estat la persona escollida per desenvolupar. La proposta, ell ho podrà explicar molt millor, però la proposta de Jaén, com poden veure, inclou centenars, no sé quantes n'hi ha, però centenars d'empremtes dactilars que representen precisament aquesta idea que els deia al principi, com la suma de la diferència pot conformar un col·lectiu i una unitat. És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció. A partir d'ara, a part del senyor Jaén, la voluntat del govern és que cada diada hi hagi un artista català que doni forma cada any a la imatge de l'11 de setembre, de manera que puguem ampliar l'espectre creatiu i que cada diada, d'alguna manera, tingui una identitat pròpia amb grafistes i amb artistes de referència a nivell català. El Teatre Nacional de Catalunya torna a ser l'escenari de l'acte central de la diada, un acte que, com els deia, partirà d'un record d'aquella mobilització de l'any 76 a Sant Boi de Llobregat. Incorporarà també altres commemoracions que creiem oportunes vinculades a l'any 2026 i que formen part de la nostra cultura, de la nostra expressió cultural, també de la nostra història, i per tant hi haurà moments que estaran vinculats a l'any Gaudí, també a la poetessa Clementina Arderiu, també a l'escriptor Josep Vallverdú, a l'expresident Josep Irla, entre d'altres. Ho farem, com és habitual, també la celebració de la Diada, a través de la cultura i de la creació contemporània, i per dir-los alguns dels artistes que hi participaran: Lorena Nogal, en Joan Dausà, Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis, Naïma Smiley, Monique, Xeri Maraster, Maria Callís, Pepa Plana, Guillem Roma, Rau Xacia, Jordi Coromines, Encantades, la colla sardanista Mare Nostrum de Barcelona, la cobla Lluïsos de Taradell, el cor de teatre i la coral Renaixença. Per tant, com sempre, doncs una àmplia mostra cultural de casa nostra, del nostre país. En definitiva, per acabar, volem que sigui aquesta diada una mostra de pluralitat de les diferents sensibilitats, però també d'allò que compartim com a país i que
connecti la Catalunya d'avui, del 2026, amb aquell esperit i aquella Catalunya i aquella societat de fa 50 anys que va recuperar l'espai públic, que va recuperar les seves llibertats, i una Catalunya també, doncs, que miri amb aquest esperit cap al futur i que reivindiqui aquesta capacitat que tenim els catalans i catalanes, com deia, de construir el nostre país plegats i amb unitat. I l'acte central, com sempre, doncs, el podran seguir tots vostès amb la senyal i amb el directe de TV3. I ara sí, disculpin que avui potser m'he allargat, però crec que valia la pena per les diferents

0: preguntes. La primera, com creu el govern que s'ha de resoldre la crisi de Ceuta? O si Catalunya hi pot tenir algun tipus de paper en forma d'acollida de persones? L'altra pregunta li volia fer sobre el tema educatiu. L'oposició està demanant més explicacions al govern per les proves...
1: Perdó.
0: L'oposició està demanant més explicacions al govern per les proves PISA. Alguns demanen fins i tot que el president comparegui al Parlament abans del debat de política general. M'agradaria saber, doncs, si el govern creu que ha de donar alguna explicació més, o si ja s'ha explicat prou amb la roda de premsa que va fer ahir la consellera Niubó. I ja per acabar amb els actes de la Diada, el govern portarà la Diada a Extremadura. Ahir, des de la Junta de Govern d'Extremadura, deien que no tenien cap tipus d'informació o de detall d'aquest acte. M'agradaria saber, doncs, si ens pot explicar una mica com serà o què es farà. Moltes gràcies.
1: Molt bé, perfecte. Mira, respecte a la primera qüestió, Catalunya, des del principi, el paper que ha tingut doncs, en la situació que s'ha viscut a Ceuta ha estat, des del principi, doncs, posar-nos a disposició amb allò que es pugui ajudar, concretament en l'àmbit de la salut i també en l'àmbit de la solidaritat. Per tant, aquest ha estat el primer paper, i recordar el necessari compliment de la llei. Aquest ha estat el paper. Hem participat de les diferents reunions que per part del govern d'Espanya els ministeris s'han produït. La setmana passada, el dijous, el conseller Moreno participava, no?, d'aquesta reunió amb les diferents comunitats autònomes vinculades en l'àmbit de la solidaritat i de l'acollida, i amb l'aprovació d'aquests 25 milions d'euros com a recursos d'acompanyament. Per tant, aquest ha estat el paper des del principi. Pensem que és el paper que ens pertoca com a govern de Catalunya, el compliment de la legalitat, ajudant allò que es pugui, i per tant aquest continuarà sent el paper que tindrà el govern de Catalunya en aquesta situació. Ajudar, complir la llei i demanar, doncs, aquest ordre, no?, en l'àmbit de la gestió de les fronteres, de l'immigració, recordant també el necessari paper que la Unió Europea també té en aquest àmbit. I també, doncs, els valors que des del nostre punt de vista de solidaritat i d'acollida que hem de tenir com a país. Recordar, com sempre, que més enllà de les qüestions que s'estan plantejant d'àmbit polític i de gestió, s'ha de lamentar la pèrdua de 150 vides, de 150 persones, i per tant això jo crec que requereix d'una reflexió sobre el llenguatge, sobre les expressions que s'utilitzen, i també sobre la necessària solidaritat amb Ceuta, amb aquesta situació. En l'àmbit de les explicacions vinculades a la gestió de les proves PISA, efectivament, ahir la consellera podia explicar les diferents mesures i actuacions que s'havien pres al respecte. Des del punt de vista del govern, aquesta és la direcció adequada i es prenen les decisions adequades en aquest sentit, i per tant, de ben segur que aquesta és una qüestió, doncs, que en el debat parlamentari continuarà sortint, però des del punt de vista del govern, tant els expedients, les diligències prèvies dels tres expedients que s'han iniciat, com aquest relleu al capdavant de la Secretaria General, donen una orientació política per un costat i també, doncs, en fi, una, d'alguna manera, no?, una cerca de nivells de responsabilitat adequada a la situació que s'ha viscut. En cap moment ni la consellera, ni el govern, ni el president ha minimitzat la gravetat de la situació i les conseqüències de que hi hagués aquesta situació amb les proves PISA, i molt sincerament pensem que s'han pres les decisions adequades i la direcció adequada al respecte. I respecte a la Diada, efectivament, el govern, des del seu inici, a través de les seves delegacions del govern a totes les comunitats, de fet, celebra la Diada més enllà, doncs, de la jornada, no?, que els acabo d'explicar, de l'11 de setembre a Catalunya, amb els diferents actes. Hi ha actes de celebració a totes les comunitats, i aquest any s'ha decidit, efectivament, que la celebració, que comptarà amb la presència del president i, doncs, amb uns actes especials, doncs, es faci a Extremadura. Per què? I això potser, doncs, explica els dubtes que pugui tenir el govern extremeny. Doncs perquè hi ha un vincle de població entre Extremadura, també amb altres comunitats, però amb Extremadura també,

0: cap a Catalunya. Vostè sap molt bé que als anys 60, doncs 70, va haver-hi una part important de migració tant d'Andalusia però també d'Extremadura. Hi ha uns vincles, per tant, a nivell de comunitats i de població, i pensàvem que valia la pena doncs, posar en valor, i per tant els actes es fonamentaran, els que es realitzin a Extremadura es fonamentaran precisament per posar en valor aquests vincles, aquesta capacitat i voluntat d'integració que van tenir tots els extremenys i extremenyes que varen arribar a Catalunya. De fet, si em permeten una anècdota, molt... jo he viscut uns anys a Extremadura i els puc assegurar que aquests vincles hi són, des de l'àmbit esportiu fins a l'àmbit, bueno, tots vostès ho coneixeran, no?, de veure quants desenes i centenars de taxistes de Barcelona, no?, els municipis d'Extremadura. Per tant, aquesta relació ja ha estat, i la voluntat del govern és celebrar la Diada, com sempre, a totes les comunitats, mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
1: És el torn de l'Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
2: Què tal? Bon dia, portaveu. D'entrada m'agradaria preguntar-li sobre la qüestió al Departament d'Educació. M'agradaria saber si a una setmana vista que comenci el curs escolar des del govern veu en marge perquè es pugui desconvocar la vaga de dimarts, i si tenen prevista la reunió de dijous convocada amb els sindicats que donen suport a la vaga portar-hi algun calendari detallat amb propostes concretes. I per altra banda, sobre els actes de la Diada, insistir en el cas d'Extremadura. Veig el dossier oficial que està previst que aquesta celebració a Extremadura duri 2 dies. No sé si ens pot concretar una mica en què consistiran aquests actes. Gràcies.
0: Molt bé. En l'àmbit de l'educació, crec que la consellera ho ha explicat, però en qualsevol cas, fonamentalment, el que pretén el govern és, respectant doncs, el dret a vaga, sí que, en fi, també, d'alguna manera, preservar el dret a l'educació dels nostres infants i adolescents, també el dret a la mobilitat en aquesta primera jornada o les que hi pugui haver, però sobretot el que volem traslladar és, primer, aquest curs escolar comença amb molts més recursos que el curs passat. És a dir, jo crec que una de les preguntes que hem de traslladar a la societat catalana, a la comunitat educativa, és: estem anant pel camí que requereix l'educació catalana? Si l'objectiu és millorar el sistema educatiu, això passa, després del diàleg, no només amb els sindicats, sinó amb la comunitat educativa, per una millora de les ràtios a l'aula, per un reforç dels professionals del sistema educatiu, per una millora en les infraestructures també, doncs, infraestructures educatives, per una millora també dels professionals especialitzats, per una millor aplicació del decret d'inclusió. Llavors, el que es vol explicar als sindicats, a la societat en general i a la comunitat educativa, és que aquest curs comença amb molts més recursos que el curs passat. I que, per tant, des del punt de vista del govern, anem en la direcció adequada i obrim una etapa que va en la direcció adequada per assolir l'objectiu final, que és la millora del sistema educatiu i dels resultats i de l'excel·lència educativa a Catalunya, tal i com havíem tingut en el passat. És un esforç econòmic i de recursos mai desplegat fins ara a Catalunya, de reforç del sistema educatiu, i per tant el que es vol traslladar efectivament és aquests recursos, a on van a parar, com s'inicia el curs, i donar explicació detallada tant als sindicats que varen signar l'acord com aquells que el varen signar però no va quedar ratificat, com els que no varen signar. Per tant, aquesta és la voluntat, continuar amb aquest diàleg i tenir un inici de curs, com deia, garantint també, respectant el dret a vaga, però garantint també el dret a l'educació dels infants i adolescents. Respecte als actes, com els deia, els passarem detall de l'agenda, no?, dels diferents actes previstos, però el fil conductor i allò que hi ha de base, repeteixo, és la voluntat de mostrar un moment concret a Catalunya on hi va haver-hi una capacitat integradora en fi, que jo crec que cal posar en relleu, on la llengua catalana també va actuar com eix vertebrador d'aquesta integració i també mostrant d'alguna manera la capacitat i la voluntat integradora també de tots els extremenys i extremenyes.

0: que varen arribar a Catalunya, que ja no insisteixo, però que creguin-me que és ben present ara també, no? I fins ara a Extremadura.
1: Sí, disculpi, sobre la qüestió sí. De la vaga. Per tant, vostès a una setmana vista tenen coll avall que no hi ha marge per desconvocar-la?
0: Nosaltres a una setmana vista estem, com fa setmanes, amb una direcció política clara, des del nostre punt de vista adequada, i atenent aquelles qüestions que cal revertir per poder tenir un sistema educatiu excel·lent i recuperar els nivells d'excel·lència que havia tingut l'escola catalana en el passat. Per tant, estem com fa unes setmanes, treballant, impulsant el desplegament d'aquests acords i volent explicar també la concreció. No són xifres diguéssim deixades anar, són recursos humans concrets que s'integren ja en aquest curs educatiu i són millores de climatització i millores d'infraestructures concretes ja per aquest curs educatiu. Per tant, no estem parlant d'anuncis, estem parlant d'iniciar un curs educatiu, i això és el que volem explicar i traslladar, amb més recursos i amb millores respecte al curs passat. Per tant, jo insisteixo, la pregunta que hauríem de traslladar també és: iniciem amb millors garanties? Estem anant per el camí, el govern està convençut que sí, però que també la comunitat educativa ens ha marcat, més enllà de representants sindicals, la comunitat educativa en el seu conjunt? Estem afavorint disminuir ràtios? Estem afavorint millorar les infraestructures? Estem afavorint desplegar el decret d'inclusió de millor manera? I, per tant, aquest és el diàleg, efectivament, que volem tenir amb la comunitat educativa i amb els representants sindicals també, per suposat. Més enllà de les millores salarials i les millores de condicions laborals del professorat, que aquesta era una qüestió també important i que també s'ha començat a implementar. Per tant, insisteixo, no estem parlant d'anuncis o de paraules, estem parlant de qüestions molt concretes que s'incorporen ja en aquest curs educatiu.
2: Bé, ho deixem aquí. És la compareixença de la consellera portaveu que ha donat compte dels acords de la reunió del govern que s'ha fet aquest matí, com és habitual cada dimarts. Una mica més tard del que és habitual, també obrim l'àrea de servei. Com duia la situació del trànsit i el transport públic? Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs comencem parlant del trànsit i d'una incidència destacada. Atenció, perquè l'Ajuntament de Barcelona ha informat que la Ronda Litoral es troba tallada en sentit Besòs per un incendi al voral. Es fan desviaments a les entrades i sortides d'aquesta via. A la Ronda de Dalt, a aquesta hora, retencions en sentit Besòs de Sarrià a Horta, precaució per una possible incidència en aquest punt. Per contra, normalitzada gairebé ja la circulació a la P7 a la Roca del Vallès, en sentit nord cap a Girona, on fa un parell d'hores hi ha hagut un accident. Pel que fa al transport públic, recordem que des de primera hora del matí la línia R1 de Rodalies arrossega retards d'uns 15 minuts per un intent de robatori de cable entre les estacions del Clot i Badalona.
2: El temps. Francesc Mauri.
4: Jornada molt tranquil·la, tarda de sol a tot el país, alguns núvols sí, poca cosa, nuvolades al Pirineu, potser algun ruixat finalment molt poc important si es produeix al sector finalment més oriental, a diferència del que dèiem ahir en els pronòstics, i alguns núvols poden ser-hi, però poca cosa, no s'espera cap enrenou. La temperatura avui es manté o recupera 1 o 2 graus. I atenció al termòmetre, perquè a partir de demà i fins diumenge arriba un període ben càlid a tot el país i la calor serà protagonista. No és impossible que a l'acabar la setmana algun valor a l'interior fregui els 38-39 graus i ja veurem si una miqueta més. El temps estable dominarà tota la setmana.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un parell de coses més abans dels esports. Fenòmens similars als que ha provocat l'arribada del Nepal ja s'estan donant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres. En aquestes dues serralades ha augmentat el nombre

0: de despreniments de grans roques, perquè, com ens explica el geògraf Marc Oliva, que està especialitzat en l'estudi de glaceres i permafrost, la pujada de temperatures està desestabilitzant l'alta muntanya.
1: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
0: Aquest estiu al Mont Blanc, als Alps, han mort tres persones per despreniments de roques, dues de les quals quan escalaven de matinada, un horari triat precisament per esquivar les temperatures més altes i reduir el perill. L'any passat, l'esfondrament de la glacera Birch va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blatén, a Suïssa. Als Pirineus també han augmentat els despreniments de roques amb afectacions a vies d'escalada i cims populars, com aquests que ens detalla el glaciòleg Enyaut i Zaguirre.
2: Són coses que també estem començant a veure també al Pirineu, no? Com tenen caigudes de roques a les rutes normals dels grans pics del Pirineu, com l'Aneto, el Monte Perdido o el Vinyamar.
0: I Zaguirre, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet, s'ha integrat en un grup d'experts que n'estudia les causes. Ho atribueix a la suma de tres factors: un terreny debilitat pel terratrèmol del 2015, la degradació del permafrost i el retrocés de les glaceres provocat per l'esfondrament global. I els treballadors de les biblioteques de Barcelona tornen a la vaga per l'estancament de les negociacions amb l'Ajuntament per millorar les seves condicions laborals. El comitè d'empresa ha convocat aquest matí una aturada total i una concentració davant de la Sagrada Família. Barcelona, Sara Riera.
3: Davant la Sagrada Família s'han concentrat un centenar de treballadors, però confien que avui les 41 biblioteques de Barcelona no funcionin com tocaria per evidenciar el seu malestar amb l'Ajuntament. Hi ha un problema d'horaris, de conciliació i de sou que denuncien que el consistori no el resol i que posa en perill aquest servei públic. El delegat del comitè d'empresa, Pau Solsona, ha explicat que aquest estiu, a més, l'Ajuntament els ha pressionat amb retallades de drets laborals i sindicals que ja estaven pactats.
4: Gent que s'ha de jubilar, per exemple, també li han posat pegues. A nivell sindical ens han tret hores d'assemblea, que al final és la nostra eina amb la qual vehiculàvem tota l'organització nostra. Estan agafant-se, estan retallant-nos tot el que poden dels acords que hi ha a l'Ajuntament i ens estan portant com a l'Estatut dels Treballadors, que és el bàsic, diguem.
3: L'Ajuntament, de la seva banda, manté que la negociació està oberta per apropar-los a les condicions laborals de la resta de treballadors municipals.
0: L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica tindrà una nova seu que duplicarà l'espai actual a l'antiga fàbrica tabacalera de Tarragona. Ricard Buigues. Bé, intentem recuperar aquesta comunicació amb el nostre company, a veure si és possible.
5: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de 4 plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
6: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, de formació avançada i també de transferència i impacte social, no? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà doncs, captar i retenir talent. No?
5: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova Biblioteca Provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el Conservatori de Música de la Diputació.
0: Esports. Damià Aguilar, bon dia.
7: Bon dia. A la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola, també de la francesa, de la italiana i de l'anglesa. El tècnic del Barça, Hansi Flick, deia ahir després de la victòria 5-2 sobre el Rayo que probablement no hi hagi més moviments pel que fa a contractacions. El davanter brasiler Gabriel Jesus hauria superat ahir la revisió mèdica i avui ha de signar per 2 o 3 temporades i l'han de presentar i inscriure. Flick la bala.
8: Yes, of course, he came from injuries, so,
9: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt. I crec que per nosaltres és un fitxatge important, i ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
7: A l'Espanyol la directiva està tranquil·la amb Roberto, que agrada la Premier League i té una clàusula assequible de

0: 25 milions. L'Espanyol, però, vol un lateral dret quan es confirmi la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, presumiblement avui. Aquest lateral, que podria ser Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club, ja és a Barcelona. L'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportivo de la Coruña procedent del West Ham. Avui l'han inscrit. A l'Atlètic de Madrid estan mirant de tancar la cessió del davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David. A segona, el Sabadell ha fet oficial el fitxatge de l'extrem barceloní Ángel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. El club vallesà mira d'incorporar el lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. El davanter centre català Marc Guiu, l'ex del Barça i les últimes temporades al Chelsea, se'n va al Leipzig. I també a la Premier, l'Aston Villa d'Unai Emery tanca el fitxatge del davanter de 18 anys del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, per 55 milions.
1: 3CAT Info.
0: El Barça és líder de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar per 5-2 al Rayo Vallecano, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamine i 1 de Legend en pròpia porteria. Rafinha ja suma 5 gols i és pichichi amb 1 gol més que Kylian Mbappé. Hansi Flick feia aquest resum del partit.
2: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
0: Marc Bernal, a DAZN, parlava del lideratge de Rafinha.
3: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
0: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0, per deixar una classificació després de 3 jornades, amb Barça i Madrid amb 9 punts, amb Atlètic de Madrid a la vez Osasuna amb 7, i l'Espanyol, que només en té 3, és 11è de la classificació. La pròxima jornada, la 4, comença divendres amb un Betis-Madrid. Diumenge que ve hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla.
1: 3CAT Info.
0: El Barça de bàsquet ha fitxat l'alè Justin Minaya. És nord-americà amb passaport dominicà, té 27 anys, fa 1,96. Signa per 2 temporades, ve de la G-League, la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana, però també té experiència a l'NBA amb Portland i és l'11è fitxatge del Barça de bàsquet. El ciclista eslové Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Seus de Barcelona i s'hi estarà uns dies encara, segons el seu equip, l'UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar a la Vuelta. Avui ja reprèn la competició de la Ronda Espanyola amb 10a etapa, 185 quilòmetres, 3 ports de muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa, amb el balear Enric Mas del Movistar com a líder. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha tornat de la lesió, superant la primera ronda davant del rus Safiulín. Destaquen també les classificacions de Rublev, Tiafoe, Shelton i Tsitsipas. Ha de debutar avui el número 1, el cap de sèrie número 1, Alexander Zverev, contra l'italià Lorenzo Sonego. També ha de debutar Paula Badosa contra l'australiana Daria Kasatkina.
1: 3CAT Info.

0: Catalunya és la comunitat amb més defuncions aquest mes d'agost atribuïbles a la calor. En concret, hi ha hagut més de 1.100 morts, segons estimacions de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Des del Departament de Salut s'han atès, des de l'1 de maig, prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures als centres d'atenció primària, 2.000 urgències i més de 300 hospitalitzacions per deshidratació, insolacions o cops de calor. 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara i encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes i el perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Concentració davant la Sagrada Família de Treballadors de les Biblioteques de Barcelona coincidint amb una nova convocatòria de vaga. El comitè d'empresa denuncia el bloqueig de les negociacions amb l'Ajuntament per millorar les condicions laborals dels treballadors. L'home localitzat malferit en ple carrer aquest matí a Manresa i que finalment ha mort hauria rebut diverses ganivetades. L'alerta ha arribat als Mossos a primera hora del matí i han obert una investigació per mirar de localitzar l'autor o autors d'aquests fets. Avui fa 5 anys de l'eliminació dels peatges a les principals autopistes catalanes. L'efemèride arriba en ple debat sobre la possible recuperació d'un sistema de pagament davant l'increment de trànsit i d'accidents en aquestes vies i el seu estat de manteniment. Almenys 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos contra la capital d'Ucraïna. La diplomàcia europea pressiona els 27 perquè lliurin al president d'Ucraïna més interceptors de míssils. I un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la situació no millora. Les ONGs insisteixen a reclamar més recursos per fer front a la situació. Els treballadors públics denuncien també el col·lapse dels centres de salut de la ciutat autònoma. Avui que el Consell de Ministres aprovarà un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros. Les glaceres dels Alps i a petita escala també les dels Pirineus ja pateixen fenòmens semblants al gran esfondrament que ha provocat la tragèdia del Nepal. Ho asseguren els experts que vinculen aquests fets directament als efectes de l'augment global de les temperatures.
1: Esports.
2: A mitjanit es tanca el mercat de fitxatges. El Barça ha de confirmar avui el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus per dues o tres temporades. L'onzè fitxatge del Barça de bàsquet és el nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya.
0: Pel que fa al temps, tarda de sol, alguns núvols a la meitat sud de la costa, algunes nuvolades al Pirineu i no es descarta algun ruixat aïllat al sector més oriental, sempre de forma local. La temperatura puja respecte a ahir un parell de graus.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les 2, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya atribuïbles a la calor, segons estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. És la comunitat amb més defuncions, Catalunya, de tot l'estat, on s'han registrat un total de més de 2.100 morts relacionades amb les altes temperatures. Segons dades del Departament de Salut, a l'atenció primària s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a la calor des de l'1 de maig. Més de la meitat han estat insolacions i cops de calor. Les urgències als hospitals també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions i, a més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. Relacionat amb això, Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders en plena onada de calor. Segons l'informe avançat pel periòdico i al qual ha tingut accés 3CAT Info, la CGT, el sindicat CGT, denuncia que el 8 de juliol l'empresa no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments a més de 40 graus, en plena alerta vermella del Meteocat. La proposta de sanció fa referència a les hores del migdia del 8 de juliol, concretament el dia en què es va batre el rècord històric de calor a Barcelona, I és una denúncia que també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen amb bicicleta i amb patinet. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022, i això que encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. En total, a dia d'avui, 23 persones han mort ofegades en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors que expliquen aquest augment.
3: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany

0: per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
1: Pel que fa a les víctimes, el més habitual és un perfil que es repeteix, és el d'un home de més de 65 anys. Els experts en salvament aquàtic reclamen des de fa temps actualitzar els plans d'actuació, sobretot a les platges. Consideren que els actuals no responen a les necessitats d'avui dia. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
2: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i en canvi no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
1: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país. Ara, per exemple, cada ajuntament decideix el nombre de socorristes que calen a cada tram de costa. També reclamen establir uns requisits mínims per garantir que els socorristes puguin fer la seva feina en condicions com ara espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: És mig quart de dues, marxem ara cap al Palau de la Generalitat. El govern ha presentat els actes institucionals per la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any. L'executiu centrarà aquests actes en la commemoració dels 50 anys de les primeres celebracions després del franquisme de la Diada i també farà un acte a Extremadura. Més detalls des d'allà, des del Palau. Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, i aquesta és justament la principal novetat d'aquest any, i és que el govern ha decidit treure de Madrid l'acte institucional que celebrava cada any just després de l'11 de setembre a la delegació de la Generalitat a l'Estat. Per ara no s'han fet públics els detalls de com serà aquesta celebració a Extremadura, però durant dos dies, el 16 i el 17 de setembre, la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant en reivindicarà els lligams històrics amb Catalunya i el català com a llengua integradora, tal com acaba d'explicar la portaveu Sílvia Paneque.
5: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
4: I a casa nostra, els actes oficials de l'11 de setembre començaran dos dies abans, el dia 9, amb la commemoració del 50è aniversari de la Diada, a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera mobilització després de la dictadura franquista. L'acte central, organitzat per la Generalitat, es tornarà a fer el mateix 11 de setembre, el dia de la Diada, al vespre, una altra vegada al Teatre Nacional de Catalunya.
1: Molt bé, doncs gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
4: Que vagi bé, bon dia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament l'Estatut Marc, que és la llei que regula les condicions laborals de metges, infermeres i personal sanitari i que acaba amb les vagues de 24 hores, amb les guàrdies de 24 hores. Els metges, però, el veuen insuficient i anuncien noves convocatòries de vaga. Perquè entri en vigor, però, caldrà l'aval del Congrés dels Diputats. Des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau final a la norma. L'Estatut s'ha negociat durant 3 anys amb els sindicats de base que l'han signat, però no convenç tothom, especialment el col·lectiu de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17 com a molt, però amb la mateixa remuneració. I caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal també es redueix, passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori cada 2 anys convocar processos selectius, una mesura per tenir plantilles més consolidades. La ministra portaveu, Alma Sainz, acaba de destacar que calia actualitzar una norma que, confia, aprovarà el Congrés.
7: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
6: L'acord signat amb els sindicats de base xoca, però amb molts sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades i mobilitzacions. Hi ha sobre la taula una vaga indefinida, com la que han anunciat metges en d'altres territoris de l'Estat. En canvi, sí que l'aplaudeixen el col·lectiu d'infermeria, a qui es reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, així que pugen de categoria. Si el Congrés aprova el text, les comunitats autònomes tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris o millorar condicions.
1: Molt bé, doncs gràcies des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia.
1: I sobre un altre conflicte laboral, que és el que enfronta el Departament d'Educació amb els sindicats de l'àmbit de l'ensenyament, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la FEC, demana al govern que les proves de competències de final d'etapa tornin a ser censals per ajudar els centres educatius a millorar els seus resultats i per compensar que Catalunya no tindrà resultats de les proves PISA. El curs passat, les proves de competències bàsiques que fan els alumnes de sisè de primària i quart d'ESO van canviar de format i van passar a ser mostrals. Una decisió que, segons la FEC, deixa el centre sense una informació rigorosa i útil per prendre decisions. Sentim Meritxell Ruiz, que és la secretària general.
8: A través de les proves de competències bàsiques ja hi ha una informació de com va el sistema educatiu català, però el que demanem és que hi hagi també una informació pedagògica rellevant per cada centre, perquè només amb dades, només amb avaluació, podem millorar. Si no ho tenim, anem a cegues.
1: Aquesta és una de les polèmiques que ha marcat els últims dies el Departament d'Educació, la de les proves PISA. L'altra és el conflicte, com us dèiem, obert amb els sindicats i que ha portat a convocar una vaga pel 8 de setembre, primer dia del nou curs escolar. L'Assemblea Educativa de Catalunya no veu marge per desconvocar aquesta aturada i acusa el Departament de no haver fet res durant l'estiu per desencallar la situació. L'òrgan que agrupa les assemblees de docents de més de 500 centres educatius diu que no hi ha hagut cap canvi després de l'acord que els docents van rebutjar la consulta i acusen la consellera d'Educació, Esther Niubó, de no haver-se volgut reunir amb els sindicats convocants de la vaga en tot l'estiu. David Iglesias és membre de l'Assemblea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Per l'apartament no hi ha hagut cap intenció ni de diàleg, ni amb nosaltres, evidentment, perquè nosaltres ni ens consideren, ni amb els sindicats.
1: Una acusació que des de la conselleria neguen. És per això que han registrat una pregunta al Parlament perquè la consellera expliqui amb qui s'ha reunit aquests mesos. També han registrat una proposició perquè els sous retinguts a les vagues es destinin als centres educatius i per saber quants diners no s'han pagat en nòmines. I a tot això, el Partit Popular no en té prou amb el cessament de la secretària general d'Educació. Ho troba una decisió covarda i reclama que plegui directament la màxima responsable, la consellera d'Educació, Esther Niubó. El secretari general del Partit de Catalunya, Juan Fernández, diu que la consellera i el president de la Generalitat, Salvador Illa, són els responsables del desgavell en aquest departament.
10: Miren, después de la resaca de la tumbona y el aftersun, en la Marita, Salvador Illa se ha despachado con la crisis educativa, con el cese de una secretaria general y un expediente informativo. Que la responsabilidad política directa de esta crisis es de la consellera y que el curso en Cataluña no puede empezar con Esther Niubó como consellera.
1: Els comuns, de la seva banda, esperen que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament abans del debat de política general que està previst per finals del mes de setembre.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: Doncs sobre trànsit, justament 5 persones han mort aquest agost a les carreteres catalanes, són la meitat de les registrades durant el mateix període de l'any passat, segons dades del Servei Català de Trànsit. En el que portem d'any, 87 persones han perdut la vida a la xarxa viària interurbana, és un 11% menys que el 2025. Més de la meitat de les víctimes, però, eren de col·lectius vulnerables, principalment motoristes, seguit de vianants i ciclistes. Per tal de reduir aquestes xifres, el Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència. La majoria d'accidents s'han registrat a la P7, seguit de la 2, la Nacional 340 i la C25. I això avui que fa 5 anys que es van suprimir els peatges a les principals autopistes de Catalunya. Durant aquest temps, el trànsit a la P7 s'ha incrementat un 45%. També ha augmentat la sinistralitat un 22% relacionada amb els camions, per bé que s'ha reduït la xifra de víctimes mortals a la resta de vies. També preocupen els accidents amb motos. Com ara us dèiem, dels 12 accidents mortals que hi ha hagut aquest any, 7 han sigut amb motoristes. Davant l'increment del trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar la millor manera de finançar el manteniment de les vies d'alta capacitat. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio l'opció dels peatges dinàmics.
11: Balancejar trànsit cap a hores vall i no hores punta, i que, per tant, hi hagi tant varietat del que seria preu com varietat de seguiment del quilometratge que tu fas en vies d'alta capacitat.
1: I ara sí, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Estem en connexió amb l'equip viari també per saber si hi ha algun problema al transport públic a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?
12: Bon dia. Doncs a aquesta hora es manté tallada la ronda litoral en sentit Besòs, segons ha informat l'Ajuntament de

0: a Barcelona per un incendi que afecta el voral. Els vehicles s'estan desviant per les entrades i les sortides. Més punts complicats, a l'AP7 a Martorell en sentit Girona. Aquí hi ha retencions per un vehicle avariat que talla un carril i també retencions a l'A2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest cas per obres. Pel que fa al transport públic, Adif acaba d'informar que s'ha resolt ja la incidència que afectava des de primera hora del matí la línia R1 de Rodalies i que provocava uns retards d'uns 15 minuts per un intent de robatori de cable que hi ha hagut entre les estacions del Clot i Badalona. Tot i això, encara hi ha retards, però s'espera que els trens recuperin progressivament els seus horaris habituals.
1: El temps. Amb en Francesc Mauri.
2: Jornada molt tranquil·la, tarda de sol a tot el país, alguns núvols sí, poca cosa, nuvolades al Pirineu, potser algun ruixat finalment molt poc important si es produeix al sector finalment més oriental, a diferència del que dèiem ahir en els pronòstics, i alguns núvols poden ser-hi, però poca cosa, no s'espera cap enrenou. La temperatura avui es manté o recupera 1 o 2 graus. I atenció al termòmetre, perquè a partir de demà i fins diumenge arriba un període ben càlid a tot el país i la calor serà protagonista. No és impossible que a l'acabar la setmana algun valor a l'interior fregui els 38-39 graus i ja veurem si una miqueta més. El temps estable dominarà tota la setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Un quart i tres minuts de dues, un home de 45 anys ha mort aquesta matinada a Manresa després de rebre diverses punyalades. Els fets han passat al carrer Sant Jaume. A quarts de 6 del matí, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís que hi havia una persona ferida al carrer. Quan els agents hi han arribat, l'home encara era viu, però poc després ha mort. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret d'actuacions, i han obert diligències per aclarir els fets i trobar l'autor o autors d'aquest crim. S'eleven a 12 els morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el 6è dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva ofensiva dura, que també ha afectat una infraestructura portuària i un pas fronterer amb Romania, a la regió d'Odessa. Els últims mesos, Rússia ha incrementat el nombre i intensitat dels atacs contra infraestructures d'aquesta zona, on hi ha els principals ports, el Mar Negre i el riu Danubi. Els ministres de Defensa dels 27 discuteixen de manera informal a Irlanda com lliurar urgentment més sistemes de defensa aèria a Ucraïna per ajudar-la a interceptar míssils. Kaya Kallas és la cap de la diplomàcia europea.
4: El juliol i l'agost han estat els mesos més mortífers per als ucraïnesos. Rússia està intensificant les accions per fer el màxim mal possible al poble ucraïnès i per intentar doblegar-lo. Els ucraïnesos es mantenen ferms. Els hem de donar suport.
3: A Ceuta, milers de joves continuen en assentaments a les platges, als turons o a les portes dels centres d'acollida. Mentrestant, els treballadors públics denuncien col·lapse als centres de salut i les ONGs reclamen més recursos, això un mes després de la crisi migratòria. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
5: A les naus del Tarajal, al polígon d'Alborán, metges del món treballen una furgoneta medicalitzada atenent des de fa més d'un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
6: A nivell psicològic ens piden ajuda i, además, quien más nos pide ayuda son las mujeres y jóvenes, que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no?, su salud mental, evidentemente, se va deteriorando.
5: Atenció pediàtrica que no arriba als assentaments, que hi ha als turons o a les portes dels centres, com el que s'acaba d'obrir per dones i nenes a la hípica de Ceuta. Fàtima ha vingut amb la seva neboda de 5 anys.
7: Yo vine con niña con mi hermano. Yo vine aquí, quiere trabajo, porque mucho daño, mucho cosas, mucho daño. Ahora mosquitos, no ducha, no quiere ayuda, quiere cambiar muchas cosas ahora.

0: d'espera.
1: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres SATSE denuncien que els migrants estan saturant els serveis de salut.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Parlem de preus ara, que també es disparen a Europa per culpa de l'energia i la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Oficina Europea d'Estadística, la inflació ha escalat a l'agost fins al 3,3%. Són 4 dècimes més que al juliol. Un nivell que cada vegada s'allunya més de l'objectiu del 2% del Banc Central Europeu i que s'explica per l'encariment de més d'un 14% dels productes energètics. Davant d'aquest escenari, l'organisme que presideix Christine Lagarde retocarà molt probablement els tipus d'interès a la seva pròxima reunió prevista pel 10 de setembre. Passarien del 2,25% al 2,5%. Al juliol han visitat Catalunya 2.400.000 turistes estrangers, que s'han gastat més diners que l'any passat i també s'hi han estat més nits. Les pernoctacions han crescut i han assolit la xifra més elevada en un mes de juliol des de la pandèmia. En concret, els turistes internacionals s'han quedat de mitjana 6,47 dies a Catalunya i s'han gastat uns 1.500 euros per estada. Això és un 12% més que l'any passat. La despesa diària també ha augmentat, tot i que és una mica inferior a la del mes de juny. Han restringit el bany a la platja de Creixell, al Tarragonès, per un abocament d'aigües residuals. L'episodi ha fet que Protecció Civil hagi activat en prealerta el pla per contaminació d'aigües marines. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: El vessament d'aigües residuals es va detectar ahir a la tarda. En un primer moment es va recomanar la restricció del bany per la mala qualitat de l'aigua i posteriorment es va hissar la bandera vermella. A conseqüència d'això, Protecció Civil va activar en fase de prealerta el pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya i que hores d'ara encara es manté. S'està a l'espera de l'inici del servei de vigilància a la platja per conèixer les condicions actuals de l'aigua.
3: Gràcies, Clara. I Bàrbara Rey rebrà el Premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. Per això, aquest any es premiarà l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El festival també ha avançat la programació de les seccions Panorama i Midnight Extreme, on esperarà especial atenció a les noves veus i a aquelles pel·lícules que actualitzin els codis clàssics del terror. Entre d'altres, es presentaran les noves pel·lícules de Greg Bishop, de Nick Simon o de la madrilenya Alicia Álvarez.
2: Esports.
3: Fins a 2:15, Damià Aguilar, bon dia.
5: Bon dia, avui pendents del mercat de fitxatges perquè es tanca a mitjanit, també a la Lliga Francesa, també a la Lliga Italiana i també a la Lliga Anglesa. El tècnic del Barça, Hansi Flick, deia ahir després de la victòria 5-2 sobre el Rayo que probablement no hi hagi més moviments. Es referia al davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, que hauria superat la revisió mèdica i que avui ha de signar per dues o tres temporades i que l'han de presentar i que l'han d'inscriure perquè ja pugui estar a disposició de Hansi Flick.
6: Yes, of course, he came from injuries, so,
7: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt. I crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
5: L'Espanyol, per la seva banda, s'assegura un lateral dret quan es confirmi la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, presumiblement avui. Aquest lateral, que podria ser Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club, ja és a Barcelona. L'extrem català, Adama Traoré, arriba lliure al Deportivo de la Coruña, ve del West Ham, avui l'han inscrit. A l'Atlètic de Madrid miren de tancar la sessió del davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David. A segona, mentrestant, el Sabadell ha fet oficial el fitxatge de l'extrem barceloní Ángel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. 14è fitxatge del club vallesà, que mira d'incorporar també el lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. El davanter centre català Marc Guiu, ex del Barça, ha deixat el Chelsea i ha marxat a la Lliga Alemanya, al Leipzig. I també a la Premier, l'Aston Villa d'Unai Emery tanca el fitxatge del davanter de 18 anys del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbappé per 55 milions. El Paris Saint-Germain, que en dos dies ha fet una caixa de 200 milions d'euros.
2: 3CAT Info.
5: El Barça és líder de primera.

0: amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar per 5-2 al Rayo Vallecano. Rafinha ja suma 5 gols després dels 2 que va fer ahir. A banda, Flick també diu que està molt content amb Gordon.
1: Yes, of course. He has a lot of speed.
2: Sí, és clar, té molta velocitat i és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet dues passades de gol. Per a nosaltres, tenir-lo, justament, juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamine, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres. I és genial i estic molt content amb ell.
0: Rodri va entrar al 64 per Marc Bernal, que a DAZN va parlar de la competència per la posició.
3: Yo creo que esto es el Barça, el mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca, pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
0: La tercera jornada també es va tancar amb l'Osasuna 1, Getafe 0, Madrid i Barça 9 punts, Atlètic de Madrid 7 punts amb Alavés i Osasuna, l'Espanyol són només 3 punts, 11 de la classificació, i la pròxima jornada, la quarta, comença divendres. Hi ha el Betis-Madrid, diumenge que ve València-Barça i Espanyol-Sevilla.
4: 3CAT Info.
0: Tenim ja aquestes primeres declaracions del nou fitxatge del Barça de bàsquet, l'alè Justin Minaya, nord-americà, amb passaport dominicà. 11è fitxatge del Barça de bàsquet.
5: I've seen my Barça and be able to come playing.
6: Jugar en un equip com el Barça i poder disputar l'Eurolliga és molt emocionant. Puc aportar la meva energia i sumar en defensa. Soc un dels millors defenses i tinc moltes ganes de poder mostrar el meu entusiasme pel joc. Tindrem energia, farem un bàsquet divertit i molt ràpid. Estic molt content de ser aquí.
0: A l'E de 27 anys, 1,96, signa per dues temporades, té experiència a l'NBA amb Portland, però ara era la G-League, la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. El ciclista eslovè Tadej Pogačar està ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona i s'hi estarà uns dies encara. Segons l'equip UAE, el seu equip, ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar la Vuelta. Ja s'ha reprès la Vuelta després de la jornada d'ahir de descans, en marxa la desena etapa, 185 quilòmetres, amb tres ports de tercera categoria entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Això és a la Manxa. Enric Mas, del Movistar, és el líder. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha tornat de 4 mesos de lesió, superant la primera ronda davant del rus Safiulin.
7: Con los nervios extras de ser el primer partido después de tanto tiempo, pues lidiar con ello nunca es fácil, ¿no? El hecho de pensar, bueno, si iba a aguantar bien físicamente, 3 sets, 4 sets, 5 sets, lo que demandara el partido, bueno, son dudas que van pasando después de haberme perdido dos Grand Slam.
0: També ha passat ronda Rublev, Tiafoe, Shelton i Tsitsipas, i ha de debutar avui el cap de sèrie número 1, Alexander Zverev, contra l'italià Lorenzo Sonego. El quadre femení Paula Badosa debuta contra l'australiana Kasatkina i es va classificar per la segona ronda la barcelonina Oksana Selekmeteva. També passa ronda la número 1 Sabalenka, Muchova, Osaka, i també Sviontek, que ha passat ronda.
8: Dos quarts de dues.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí i migdia de dimarts 1 de setembre. Catalunya és la comunitat amb més defuncions aquest mes d'agost atribuïbles a la calor. En concret, hi ha hagut més de 1.100 morts, segons estimacions de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Des del Departament de Salut s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures als centres d'atenció primària. 2.000 urgències i més de 300 hospitalitzacions per deshidratació, insolacions o cops de calor. Relacionat també amb la calor, perquè això ha fet que més gent hagi anat a banyar-se a les platges, a piscines o a rius, 39 persones han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. És el pitjor registre fins ara, i això quan falten encara 15 dies perquè s'acabi oficialment la temporada de bany. La calorada ha fet augmentar els banyistes, el perfil més habitual de víctimes és el d'un home de més de 65 anys. I us hem explicat també els actes que ha presentat el govern, actes institucionals per la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any. L'executiu centrarà els actes de l'11 de setembre en la commemoració dels 50 anys de les primeres celebracions que es van fer després del franquisme i també ha programat un acte a Extremadura. A partir d'ara, altres temes, com per exemple parlarem de la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, que gairebé dobla el nombre de bussejadors atesos durant els mesos d'estiu. El servei també es fa servir per tractar cicatrius, per intoxicats de monòxid de carboni o per tractar efectes secundaris de la radioteràpia. I també a comarques de Girona recuperen una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils que estava extingida des dels anys 90 del segle passat. Va desaparèixer per la degradació de les zones humides, per la intensificació de l'agricultura i l'expansió de les zones urbanes. I en esports, que destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el mercat de fitxatges es tanca a mitjanit i que avui s'ha de confirmar el del brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, que ahir va ser sotmès a la preceptiva revisió mèdica al Futbol Club Barcelona.
0: Pel que fa al temps, tarda de sol. Alguns núvols a la meitat sud de la costa, algunes nuvolades al Pirineu també. No es descarta algun ruixat aïllat al sector més oriental, però sempre de forma local. La temperatura puja respecte a la d'ahir un parell de graus. Dos quarts i tres minuts de dues, hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya atribuïbles a la calor, segons estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. És la comunitat amb més defuncions a tot l'estat. Aquí s'han registrat un total de 2.100 morts relacionades amb les altes temperatures. Segons dades del Departament de Salut, a l'atenció primària s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a la calor des de l'1 de maig, més de la meitat per insolacions i cops de calor. També les urgències hospitalàries han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera-estiu. La majoria han tingut a veure amb deshidratacions i, a més, també s'han registrat 300 ingressos a l'hospital per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. I 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I això quan encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. En total, 23 persones han mort ofegades en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors que expliquen aquest augment.
2: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: El perfil que repeteix més entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Els professionals de salvament reclamen des de fa temps actualitzar els plans d'actuació, sobretot a les platges, per adequar-los a les necessitats d'avui dia. També reclamen un pla conjunt per totes les platges del país. Ara, per exemple, cada ajuntament decideix el nombre de socorristes que calen a cada tram de costa. I també reclamen establir uns requisits mínims per garantir que aquests professionals puguin fer la seva feina en condicions com ara espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat.
3: 3cat.info.
0: El govern ha presentat els actes institucionals per la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any. L'executiu centrarà els actes en la commemoració dels 50 anys de les primeres celebracions que es van fer de l'11 de setembre després del franquisme i també ha programat un acte a Extremadura. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: Sí, i aquesta és justament la principal novetat d'aquest any i és que el govern ha decidit treure de Madrid l'acte institucional que celebrava cada any just després de l'11 de setembre a la delegació de la Generalitat a l'Estat. Per ara no s'han fet públics els detalls de com serà aquesta celebració a Extremadura, però durant dos dies, el 16 i el 17 de setembre, la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant en reivindicarà els lligams històrics amb Catalunya i el català com a llengua integradora, tal com acaba d'explicar la portaveu Sílvia Paneque.
5: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.

I a casa nostra, els actes oficials de l'11 de setembre començaran dos dies abans, el dia 9, amb la commemoració del 50è aniversari de la Diada, a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera mobilització després de la dictadura.

0: infermeres i personal sanitari i que acaba amb les guàrdies de 24 hores, que és un dels principals cavalls de batalles del conflicte que tenen obert a nivell de millorar les seves condicions laborals. Els metges, però, ho veuen insuficient, això, i, per tant, anuncien noves vagues. Perquè entri en vigor, a més, aquest estatut marc, caldrà l'aval del Congrés de Diputats. Madrid, Tania Tàpia.
1: El Consell de Ministres ha donat el vistiplau final a la norma. L'Estatut s'ha negociat durant 3 anys amb els sindicats de base que l'han signat, però no convenç tothom, especialment el col·lectiu de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt, però amb la mateixa remuneració. I caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal també es redueix, passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori cada 2 anys convocar processos selectius, una mesura per tenir plantilles més consolidades. La ministra portaveu, Alma Sainz, acaba de destacar que calia actualitzar una norma que confia aprovarà el Congrés.
2: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: L'acord signat amb els sindicats de base xoca, però amb molts sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades i mobilitzacions. Hi ha sobre la taula una vaga indefinida, com la que han anunciat metges en d'altres territoris de l'Estat. En canvi, sí que l'aplaudeixen el col·lectiu d'infermeria, a qui es reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, així que pugen de categoria. Si el Congrés aprova el text, les comunitats autònomes tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris o millorar condicions.

0: 6 minuts i 3 quarts de dues. Parlem ara de la catàstrofe de la riuada sobtada del Tibet i del nord del Nepal de fa 6 dies, que supera ja els 1.000 morts, segons l'últim balanç oficial. Al Nepal les víctimes són 987, a les quals s'hi han de sumar les 16 que han trobades mortes al Tibet. El nombre de desapareguts en global arriba a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. A les últimes hores se n'han trobat uns 200 en vida. Tampoc se sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. Per la seva part, l'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu desenes de quilòmetres enllà. El primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre la tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès, Valendra Shak, ha assegurat que el que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals s'enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Doncs bé, fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja s'estan donant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes de l'escalfament global que té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya i les mateixes glaceres. En aquestes dues serralades ha augmentat el nombre de despreniments de grans roques perquè, com ens explica el geògraf Marc Oliva, especialitzat en l'estudi de glaceres i permafrost, la pujada de temperatures ha estat desestabilitzant l'alta muntanya.
1: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
0: Aquest estiu, al Mont Blanc, als Alps, han mort 3 persones per despreniments de roques, dues de les quals quan escalaven de matinada, un horari triat precisament per esquivar les temperatures més altes i, per tant, reduir el perill. L'any passat, l'esfondrament de la glacera Birch va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten, a Suïssa. Els Pirineus també han augmentat els despreniments de roques amb afectacions a vies d'escalada i cims populars com aquests que ens detalla el glaciòleg Enyaut Izaguirre.
2: Són coses que també estem començant a veure també al Pirineu, no? Com tenen caigudes de roques a les rutes normals dels grans pics del Pirineu, com l'Aneto, el Monte Perdido o el Vindemar.
0: Izaguirre, que ara sentíeu, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet, s'ha integrat a un grup d'experts

0: que anuncia les causes. Ho atribueixen a la suma de tres factors: un terreny debilitat pel terratrèmol del 2015, la degradació del permafrost i el retrocés de les glaceres provocat per l'escalfament global. La seva hipòtesi és que la muntanya es va esfondrar i va arrossegar una glacera. Es van desprendre entre 250 i 400 milions de metres cúbics de gel que van caure 1.000 metres avall i van provocar un sisme de magnitud 5,2. En aquest procés, el gel es va fondre i va generar la gran riuada que en pocs minuts va arribar a la frontera entre el Tibet i el Nepal. A Catalunya aquest estiu hi ha hagut 36 incendis relacionats directament amb els treballs de la sega del cereal, segons els agents rurals. Són dos menys que l'any passat i cau sobretot la superfície cremada, més del 80%. Tot això en un context en què les condicions de la campanya han estat especialment complicades. Les comarques de Lleida concentren la majoria de les 900 hectàrees calcinades aquest any. Lleida, Estela Busoms.
1: Aquest estiu han coincidit calor intensa, baixa humitat i una bona collita amb elevada acumulació de palla, factors que han fet incrementar molt el perill d'incendi. Malgrat això, la xifra de focs vinculats a la sega ha quedat frenada i representen menys del 3% del total de focs forestals. Són 36, 17 dels quals a les comarques de Ponent, on es concentren la majoria de les 900 hectàrees cremades per aquest motiu. L'any passat, només l'incendi de Torrefeta, la Segarra, ja en va calcinar més de 5.000. Tot plegat ho valora el nou cap dels agents rurals a la Plana de Lleida, Joan Barra.
2: Veient com ha anat la resta de l'Estat aquest any els incendis, amb incendis que han cremat més de 50.000 hectàrees, ens hem sortit prou bé, tenim un sistema que funciona, arribem molt ràpid als incendis, evidentment també gràcies a la col·laboració dels pagesos que surten a ajudar-nos amb els tractors i, evidentment, la tasca dels bombers.
1: Baraut ha especificat que de les 145 inspeccions de maquinària agrícola que han fet durant la campanya de la sega, només en un cas es va fer parar la segadora perquè no portava cap dels mitjans d'extinció que són obligatoris. D'altra banda, el nou cap dels agents rurals a Ponent confia que a finals d'any pugui recuperar els efectius lleidatans que encara ara es destinen a la lluita contra la pesta porcina a l'entorn de Collserola, un mínim de 3 diaris, perquè admet que a Lleida també cal reforçar els recursos per combatre la plaga de conills.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota, gairebé 3 punts de distància de la segona opció, que és la primera de televisió espanyola. Pel que fa a la plataforma 3Cat i la resta de l'entorn digital, l'han fregat els 24 milions de reproduccions, el millor a agost des que es va estrenar la plataforma. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, també les cobertures del futbol, tant masculí com femení, els telenotícies i programes com Vinagreta o Tot Torna. En punt 3:15, obrim àrea de servei. Sapiguem en primer lloc com se circula a aquesta hora carreteres i autopistes del país, també com està el transport públic. Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim diverses incidències que provoquen dificultats en diversos punts. Un camió volcat a l'A2 talla la circulació a l'alçada de Jorba en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a la Nacional 2 per la sortida 543. Hi ha retencions, però, d'uns 3 quilòmetres en aquest punt en tots dos sentits de la marxa. Un altre punt complicat és a la P7, a Martorell. Hi ha retencions sentit Barcelona per un altre camió, en aquest cas avariat, que talla un carril. Hi ha retencions des de Castellví de Rosanes i es manté tallada la ronda litoral en sentit Besòs, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, per un incendi al voral. Els vehicles, en aquest cas, també s'estan desviant per les entrades i sortides.
3: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
5: Alguns núvols aquesta tarda poc importants, litoral, sobretot central i sud, algunes nuvolades al Pirineu, potser algun ruixat aïllat al sector més oriental, si arriba a caure, i la temperatura que té tendència a recuperar 1 o 2 graus respecte a ahir. De cara a demà, atenció al termòmetre, entre demà i diumenge, període fase càlida d'aquesta setmana especialment, i no són impossibles alguns registres de 38-39 a l'acabar la setmana. Demà, temps estable, assolellat, amb núvols matinals a la costa sud.

0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Seguim endavant amb més coses quan passen 2 minutes de 3:15 del migdia. Durant els mesos d'estiu gairebé es dobla el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós. És un servei que cada cop es fa servir més per atendre altres patologies. Des de Girona, Núria Peraire.
2: La cambra hiperbàrica de Palamós és una de les dues que hi ha a Catalunya. Es va fer fa 30 anys per atendre els bussejadors que van sobretot a les Illes Medes. Els mesos d'estiu és quan n'atenen més. Des del juny els casos s'han gairebé doblat fins als 17. Amb el temps s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni a causa, per exemple, d'una mala combustió d'una estufa o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia. El coordinador de la Unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres de la demarcació.
3: El conocimiento de otras especialidades de nuestra posibilidad de apoyo pues se ha ido extendiendo y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital sino con el resto de hospitales de Girona pues ha ido mejorando.
2: Ara arriben els 200 pacients a l'any amb un total de 2.600 sessions.
1: Es recupera una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació de l'agricultura o de l'expansió de les zones urbanes. Ens ho explica la Maria Rovira.
4: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret. És similar a un trèvol de 4 fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc, tècnic de conservació de la Fundació Emis.
5: El que ha fet el Viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
4: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses, on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora, segons explica el tècnic de conservació Santi Poc.
5: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
4: L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric. L'any que ve es farà una segona fase de la reintroducció i s'inclourà dins de tancats de protecció per evitar l'impacte de la fauna com els senglars. El projecte compta amb el finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
1: Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany, demana a Telefònica que retiri les línies que no es fan servir perquè hi ha robatoris de cable i, a més, el plàstic que embolcalla el cable s'ha convertit en un residu que provoca accidents amb animals i també amb maquinària. La companyia diu que es posa a disposició del poble. Girona, Laia Claret.
6: Des de fa un parell d'anys, els pagesos de Sant Miquel de Campmajor pateixen un problema que ha anat en augment. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris i ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. L'alcalde Oriol Serrà denuncia què comporta.
7: Això és un problema molt greu, sobretot per l'agricultura i la ramaderia, ja que aquests plàstics, doncs, si no ho veuen i el tractor es tritura, acaben quedant plàstics molt petits, que si el bestiar se'ls empassa, doncs, potser pot provocar fins i tot la mort. A part de tota la contaminació que provoca en el territori, al final qui ho ha d'acabar fent, doncs, són els diferents propietaris.
6: Serra, que també és vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, argumenta que també passa d'altres municipis. La companyia ha assenyalat a la CN que es posa a disposició de l'Ajuntament per atendre, a través dels canals habituals, qualsevol petició. Ressalta que, malgrat haver sofert un robatori de cable jat de coure, la connectivitat es manté. Val a dir que, segons la legislació actual, l'empresa no està obligada a retirar la instal·lació. Si bé això, es posa a disposició del consistori.
1: Gràcies, Laia. 8 minutes i les 2. La duana de la Farga de Moles, a la

0: frontera amb Andorra, ha incorporat un nou gos policia especialitzat a detectar diners ocults. 10 anys després de la fi del secret bancari al Principat, encara es detecten milers d'euros sense declarar els vehicles que hi entren o en surten. La Farga de Moles, Joaquim Albalate.
1: La gossa es diu Amy, fa 4 mesos que dona suport al Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil, que busquen si algú intenta travessar la frontera amb més diners del compte. Miguel Ayala és el guàrdia responsable del gos.
2: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra, si han localizado cualquier sustancia.
1: Tot i que Andorra va eliminar el secret bancari el 2016, encara hi ha força moviment de diners a la frontera, malgrat que els últims anys va a la baixa. Emilio Vallano és el cap de servei de viatgers a la duana.
3: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño. Entonces, claro, el límite en el que ya existe la obligación de declarar son 10.000 euros y digamos que giran en torno a esa cifra.
1: Aquest any s'han detectat ja més de 200.000 euros sense declarar, una xifra que queda lluny del 2022 quan es van trobar 1,2 milions. La majoria d'aquests diners es troben de baixada però també se'n detecten d'entrada a Andorra.
0: I acabarem a Tarragona. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica tindrà una nova seu que duplicarà l'espai actual i que s'instal·larà a l'antiga fàbrica tabacalera de Tarragona. El govern de la Generalitat ha aprovat la inversió de més de 6 milions d'euros per tenir enllestit aquest nou equipament de cara a l'any 2029. Ricard Buigas.
4: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de 4 plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
5: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, de formació avançada i també de transferència i impacte social. No? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà doncs, captar i retenir talent. No?
4: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la Tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova Biblioteca Provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el Conservatori de Música de la Diputació.
0: Esports. Fins a les 2 del migdia amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
6: Bon dia, doncs mira, a les 2 a l'oficina comercial del Camp Nou ha de començar l'acte protocolari de la signatura del nou contracte del davanter brasiler de 29 anys del Barça, Gabriel Jesus. Ahir va superar la revisió mèdica. Durant aquest acte ens han de confirmar si són 2 o 3 anys finalment el que signa. Tindreu tota la informació a partir de les 2 a l'informatiu migdia de Catalunya Ràdio. A mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola, també a la francesa, la italiana i l'anglesa. Flick no preveu més entrades a Can Barça. Veurem si hi ha alguna sortida abans d'aquesta mitjanit. Per la seva banda, l'Espanyol vol un lateral dret quan es confirmi la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, presumiblement cap a la tarda. Aquest lateral, que podria ser Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club, ja és a Barcelona. L'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportivo de la Corunya procedent del West Ham. Avui l'han inscrit. A l'Atlètic de Madrid estan mirant de tancar la cessió del davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David. A segona, el Sabadell fa oficial el fitxatge de l'extrem barceloní Ángel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. És el 14è fitxatge del club vallesà que mira d'incorporar el lateral esquerre de l'Atlètic Club Adama Boiro. El davanter centre català Marc Guiu, ex del Barça, ara era el Chelsea, doncs se'n va al Leipzig de la Bundesliga. També a la Premier, l'Aston Villa d'Unai Emery ha tancat el fitxatge del davanter de 18 anys del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, per 55 milions. El Paris Saint-Germain en 2 dies ha fet vendes per valor de 200 milions d'euros.
7: 3Cat Info.
6: El Barça és líder de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar per 5-2 el Rayo Vallecano, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamine i 1 de Legend en pròpia porteria. Rafinha ja suma 5 gols i Spichichi en té un més que el madridista Mbappé.

0: Flick parla del davanter brasiler.
1: Of course, I expect this. Oh.
2: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
0: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0, després de 3 jornades, Barça i Madrid amb 9 punts, 7 punts per Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna, 3 punts per l'Espanyol, que és 11è. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Real Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla. El Barça de bàsquet fitxa l'aler Justin Minaya. És nord-americà, té passaport dominicà, 27 anys, 1,96 d'alçada, signa per 2 temporades amb experiència a l'NBA en Portland, però ara ve de la G-League, la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana, i és l'11è fitxatge del Barça de bàsquet.
3: A la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho al màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
0: Mentrestant, s'han presentat a Barcelona les lligues nacionals de bàsquet, que aquest any apleguen 40 equips de diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. Ja són a la venda les entrades per cada jornada de la 47a edició de la Lliga Nacional Catalana ACB, que es disputarà els pròxims dies 9, 10, 11 i 13 de setembre al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Mentrestant, el ciclista eslovè Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Seus de Barcelona, si estarà uns dies encara, segons el seu equip, l'UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra, que el va fer abandonar a la Vuelta. S'ha reprès, per cert, la competició de la Ronda Espanyola amb la desena etapa, 185 quilòmetres, 3 ports de tercera a la Manxa, entre les localitats d'Alcaraz i Elche de la Sierra, lidera Enric Mas del Movistar. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart és gran slam de la temporada. Avui ha de debutar el cap de sèrie número 1 masculí, Alexander Zverev, contra l'italià Lorenzo Sonego. El quadre femení ha de debutar Paula Badosa contra l'australiana Daria Kasatkina, i es va classificar per la segona ronda la barcelonina Oksana Selekmeteva. La Federació de Futbol de Corea del Sud informa de la contractació interina del tècnic català Robert Moreno. De moment dirigirà la selecció asiàtica en 4 amistosos i després la federació decidirà si el confirma de cara a la Copa d'Àsia del pròxim mes de gener.
4: Els metges amenacen amb vaga indefinida a partir de l'octubre per l'aprovació avui de l'Estatut Marc de la Sanitat. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Llum verda avui del govern espanyol a l'Estatut Marc dels Metges, que regula les condicions de treball del personal sanitari. El Ministeri de Sanitat ha tirat pel dret i envia la llei al Congrés, tot i l'oposició frontal dels metges, Joan Bota.
6: Tot i que la norma vol acabar amb les guàrdies de 24 hores, els metges consideren que no resoldrà la sobrecàrrega de feina que pateixen després de mesos de vagues. El conflicte pot acabar d'explotar aquesta tardor.
4: Madrid, Tània Tàpia.
7: La Moncloa dona per acabada la feina i deixa la norma en mans del Congrés, que haurà de decidir si avala o no un estatut que actualitza les condicions de feina després de 23 anys. Les guàrdies dels metges passen a ser com a molt de 17 hores, mantenint el sou, i les jornades setmanals es redueixen de 48 a 45 hores, uns acords pactats només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges, que reclamen un estatut propi i que ja valoren una vaga indefinida a la tardor, tant a Catalunya com arreu de l'Estat. La ministra portaveu, Elma Said, defensa que amb els canvis tothom hi guanya.
8: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adequar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
4: Bé, doncs vaga que tenim a l'horitzó per part dels metges, però a Catalunya la vaga que ja està convocada, la del primer dia del curs escolar, dimarts que ve, sembla cada vegada més inevitable.
6: L'assemblea educativa, que agrupa assemblees docents de més de 500 escoles i instituts, retreu al govern que no s'hagi negociat en tot l'estiu. L'executiu, que avui ha oficialitzat el relleu a la Secretaria General del Departament, ho nega, però tampoc veu marge per desconvocar-la.
4: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
9: El govern també ha presentat presentat avui els actes de l'11 de setembre i la principal

0: Novetat és que traurà de Madrid la celebració institucional de la Diada, que cada any s'hi celebrava uns dies més tard. La Generalitat portarà aquest acte a Extremadura, tal com ha explicat la portaveu del govern.
1: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
2: I en el capítol d'avui, sobre la crisi migratòria de Ceuta, el govern espanyol ha aprovat destinar més de 300 milions d'euros per reactivar l'economia de la ciutat autònoma i per atendre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat.
3: Són gairebé el doble de diners del que s'havia dit inicialment. El govern espanyol insisteix que Rússia i Israel van tenir un paper actiu en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, però sobre el terreny, mentrestant, la tensió va creixent i arreu d'Espanya s'estan organitzant per demà concentracions a favor de l'espanyolitat de Ceuta i en contra de la gestió de la crisi que està fent el govern de Pedro Sánchez.
2: Connectem amb Madrid i amb Ceuta. Paula Brujats i Miquel Jarque.
4: Sí, Pedro Sánchez respon amb un pla de xoc milionari per intentar frenar l'escalada de tensió a Ceuta, 300 milions per reforçar el servei social, reactivar el turisme i el gran gruix de diners per acollir els menors i els migrants que segueixen als carrers. Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
5: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
6: A Ceuta reclamen més recursos pels tres ambulatoris i hospitals de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent de la resta de la població, la majoria amb ferides infectades a les extremitats i amb quadres d'ansietat i depressió.
2: I de Torrada, Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquesta matinada a Manresa.
3: La víctima tenia 45 anys i ha rebut diverses punyalades. La policia busca l'autor o autors d'aquestes ganivetades.
2: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
2: L'últim dia de mercat de fitxatges. S'espera alguna sorpresa al mercat del Barça?
7: Doncs en principi des del club asseguren que no, que els grans moviments ja s'han fet, però també és cert que queden pendents alguns temes com la sortida de Marc Casado, de qui estan intentant tancar el traspàs a algun club europeu. Al Catalunya Migdia repassarem el mercat del Barça, també el de l'Espanyol, i els noms més destacats que hi ha als moviments internacionals. I el Barça torna a ser líder de la Lliga després de golejar ahir el Rayo 5-2 amb Rafinha, nova com a estrella del partit.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
8: Bon dia, doncs complicada. Hi ha un camió bolcat a la 2 que talla la circulació a l'alçada de Jorba en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a la Nacional 2 per la sortida 543. Hi ha retencions en aquest punt d'uns 2,5 km en tots dos sentits de la marxa. Un altre punt complicat és la P7 a Martorell. Hi ha retencions sentit Barcelona per un altre camió, en aquest cas avariat, que talla un carril. I a aquesta hora, segons informa l'Ajuntament de Barcelona, hi ha tallada la ronda litoral sentit Besòs per un incendi al voral. Els vehicles, en aquest cas, s'estan desviant per les entrades i sortides.
2: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
2: Si la gent pensava que s'havia acabat l'estiu, estava molt equivocada perquè venen dies de calor.
10: Sí, l'única cosa que ha canviat és el calendari. Avui 1 de setembre ja està, perquè venen efectivament dies de calor. De demà dimecres a diumenge tornem a tenir 4-5 dies de calor marcada, intensa, fins i tot entre divendres i dissabte alguns registres podrien arribar als 38-39 a l'interior. Per tant, no s'acaba la calor de ple estiu ni de bon tros i el temps bastant plàcid.
2: Gràcies, Francesc. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. El govern espanyol, com us dèiem, tira pel dret i ha aprovat definitivament l'Estatut Marc, la llei que regula les condicions laborals dels metges, les infermeres i el personal sanitari, i que acaba amb les guàrdies de 24 hores. I ho fa amb l'oposició de gran part dels metges, que reclamen un estatut propi i que amenacen amb una vaga indefinida a la tardor. La norma, però, haurà de passar el filtre del Congrés dels Diputats per tal d'entrar en vigor. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau final a una norma que fa 3 anys que negocia i que ha pactat només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt, amb el mateix sou. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal pel col·lectiu passa de 40 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori cada 2 anys convocar processos selectius, una mesura per tenir plantilles més consolidades. La ministra portaveu, Alma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
12: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
11: L'acord, però, xoca amb l'oposició de sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu i que denuncien que la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha tancat en banda i no els ha escoltat després de mesos de protestes. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades i no descarta una vaga indefinida a la tardor. En canvi, sí que aplaudeixen aquest estatut al col·lectiu d'infermeria, qui se'l reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, de manera que pugen de categoria. La llei està a partir d'ara en mans del Congrés. Si l'aprova, les comunitats tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris i, si volen, millorar condicions.
2: I d'un col·lectiu que està, doncs, molest a un altre que ja fa mesos que també ho està. Comissions Obreres fa un balanç molt positiu de l'acord amb el Departament d'Educació que van firmar i que van rebutjar els convocants de la vaga el primer dia de curs encapçalats per l'USTEC. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit aquest migdia amb els sindicats, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària per tal d'analitzar el desplegament dels compromisos. La reunió ha acabat fa tot just uns moments. Unitat mòbil al Departament d'Educació, David Mendoza i Sara Cañete, bon dia.
13: Hola, bon dia, Òscar. En tot cas, és una reunió que ha finalitzat i que el que ens mostra és que el tauler d'escacs en el terreny educatiu doncs no s'ha mogut. Avui la consellera s'ha reunit amb els 3 sindicats que mantenen el seu suport als acords signats, Comissions Obreres, com ja indicaves, també UGT i també professors de secundària, que són els que es van sumar en aquest segon acord. I dijous ho farà doncs amb els sindicats que li mantenen convocada la vaga d'inici de curs. Com ha anat la reunió d'avui? Doncs ens diuen que s'ha fet una repassada a l'acord que ja s'ha signat i que s'han començat a calendaritzar les properes mesures que vindran, per exemple doncs la devolució del deute dels estadis ja de cara a octubre-novembre. Sobre la vaga que hi ha convocada per aquest dia de curs, els sindicats que formen part del pacte ens diuen que en aquests moments no la troben útil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
14: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu amb valor.
13: Tots han coincidit, però, a dir que aquest acord no serà suficient i que caldran més mesures estructurals. També la consellera els ha donat les explicacions que ja va donar ahir públicament sobre el que havia passat amb l'errada de les proves PISA. Unes explicacions que ens diuen assenyalen els responsables, però que no són suficients. Reclamen entendre què ha passat i per això han reclamat conèixer quines són les instruccions que es van facilitar als centres educatius i consideren un fiasco, una errada gravíssima que no es puguin conèixer els resultats d'aquestes proves perquè, diuen, són les primeres que ensenyaven com estaria anant la darrera reforma del currículum que es va impulsar des del govern espanyol.
2: Bé, doncs, en aquest context, el govern té coll avall que el curs escolar la setmana que ve començarà amb vaga, tot i que demà passat es tornarà a reunir amb els sindicats que promouen aquesta vaga. De fet, l'executiu de Salvador Illa avisa que no hi ha més marge de negociació i blinda, de fet, la consellera Esther Niubó, que continuarà al capdavant del departament passi el que passi. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
0: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ja es prepara per un inici del curs complicat perquè ara com ara no ha donat cap mostra que pugui fer canviar d'opinió als sindicats que impulsen aquesta vaga. Si més no, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha dit que no tenen previst fer cap nova oferta a la reunió de dijous i que només hi ha marge per parlar de terminis.
1: Pensem que compartint diagnosi, que estem posant sobre la taula tot allò que se'ns ha demanat i que la voluntat del govern és treballar-ho conjuntament. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: A tot això s'hi suma la crisi per les proves PISA, que el govern ja dona per tancada i, de fet, avui s'ha fet oficial el canvi a la Secretaria General d'Educació. Marta Clari entra com a número 2 d'Esther Niubó i es descarta que els canvis escalin fins a dalt de tot.
1: El govern en el seu conjunt i el president Illa ja ha manifestat, i ho reitero com a portaveu, la total confiança amb la consellera i amb totes les polítiques que està desplegant.
2: Però a banda d'aquest inici de curs, que serà, ja ho veieu, complicat, la setmana que ve també és la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. I avui el govern ha presentat els actes oficials de la Diada, just l'any que fa 50 anys, Albert, de la primera Diada després del franquisme.
0: I la principal novetat és que la Generalitat ha decidit treure de Madrid l'acte institucional que cada any celebrava uns dies després de la Diada. El portarà a Extremadura els dies 16 i 17 de setembre amb la intenció de reivindicar els lligams i a casa nostra, de fet, el primer acte oficial amb Salvador Illa al capdavant serà

0: Dimecres que ve, a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera celebració.
1: D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Deixem Catalunya, anem cap a Ceuta, perquè el govern espanyol intenta frenar l'escalada de tensió que hi ha a la ciutat amb un pla de xoc milionari per frenar l'impacte econòmic de la crisi i també la tensió als migrants que encara són a la ciutat autònoma de Ceuta. L'executiu insisteix que Rússia i Israel van amplificar missatges a les xarxes contribuint a l'entrada massiva de migrants, mentre tots dos països surten en tromba contra Pedro Sánchez i li demanen proves d'aquesta acusació. Palau de la Moncloa, Paula Brugge. Brujats, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Un pla de xoc de 300 milions d'euros per a Ceuta per reforçar els serveis socials, reactivar el turisme i el gran gruix d'aquests diners, un de cada 3 euros que anirà a l'acollida de migrants. Més diners, sí, però el problema segueix sent la falta d'espais a Ceuta per allotjar tothom. Quan estaran disponibles les 6.000 places promeses pel govern espanyol? El ministre Ángel Víctor Torres no ha concretat cap dia, però ha promès resoldre la situació el més aviat possible sense cap més concreció i ha negat haver arribat tard.
3: Lo que tiene que hacer un gobierno es lo que estamos haciendo, dando la cara para que cuanto antes esto se pueda normalizar. Y allí, en Ceuta, con la justicia del trabajo realizado de quienes realmente estuvieron en buscar una solución y quienes pusieron todos los palos en la rueda para dinamitarlas.
2: La Moncloa defensa la seva gestió i no recula en l'origen de la tragèdia, tot i les crítiques d'Israel i Rússia. Els torna a assenyalar com a actors claus de l'entrada massiva. Elma Saiz, ministra portaveu.
4: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
2: I el Massaia ha insistit en una altra polèmica en què el rei Felip VI visitarà Ceuta quan arribi el moment. El Partit Popular acusa el govern espanyol de manipular el rei pels interessos de Pedro Sánchez.
5: Que dejen de manosear al rei. Que el jefe del Estado, que ha estado en los momentos más duros de nuestra historia, con la gente que ha vivido los momentos más duros, debería poder acompañar sin ningún tipo de miedo, a ninguna reacción, a los ceutíes que llevan un mes pasándolo muy mal.
2: I el Partit Popular, que escalfa també les protestes convocades per demà als ajuntaments de tot Espanya a favor de Ceuta i en contra de la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi, el Partit Popular torna a reclamar que s'acceleri l'expulsió de tots els migrants que segueixen a Ceuta i, segons les últimes dades que acaba de donar el govern espanyol, en els últims dies només s'ha expulsat 200 persones.
1: I de moment, sobre el terreny, els ambulatoris de la ciutat de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris, en espais exclusius pels nouvinguts, i la majoria d'atencions són per cops, per talls o per altre tipus de ferides. Enviats especials a Ceuta. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, bon dia. La direcció de l'assistència primària a Ceuta admet que l'allau migratòria ha tensionat el sistema perquè s'ha hagut de crear un circuit paral·lel als tres ambulatoris i a l'hospital per atendre els migrants. Les infermeres, els metges i els zeladors són voluntaris. Juan Carlos Mata, director d'assistència primària, en declaracions a Catalunya Ràdio, sosté, en contra del que afirmen els sindicats, que en el circuit pels espanyols amb targeta sanitària s'ha preservat i que, de fet, a l'agost hi ha hagut menys consultes que l'any passat.
7: Desglosando los datos de actividad de Ceuta, vemos que la actividad asistencial en el mes de agosto, en relación con agosto del 24 y el 25, pues decrece 3 puntos de asistencia, de 36,01 de presión asistencial, que, por ejemplo, tenía el Centro de Salud de Recinto, pasamos a 32,99.
6: Pel que fa al tipus d'assistència que es presta aquí, les consultes són bàsicament de traumatologia en un col·lectiu que arriba molt tocat anímicament. Carmen Zaragozí és infermera al CAP Otero de Ceuta.
8: Más varones que mujeres y suelen ser heridas pues que se han hecho el infectado y tal, pero se les ha tomado su medicación y todo y muy bien. Algunos llegan, pues, a nivel mental llegan fastidiados y yo muy agobiados, con mucha ansiedad.
6: En paral·lel, metges del món i fora del circuit sanitari convencional va atendre durant el mes d'agost un miler d'immigrants més en una furgoneta que ha recorregut platges i turons.
1: Passant gairebé dos minuts d'un quart de tres de la tarda, avui han entrat en vigor els canvis en les bonificacions a les gasolineres, tot i que els conductors pràcticament ni ho notaran. Al litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 que s'aplicava el mes d'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. I diem que pràcticament no ho notarem perquè el preu del petroli fa dies que puja i puja i per tant encareix els carburants. De fet, les gasolines fa 8 setmanes consecutives

0: expectatives que el preu va a l'alça. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats de tot l'estat espanyol. I això, el motiu, Lleida, Noelia Caselles, l'hem de buscar en el sector agrari.
1: Exacte, i en concret en les cooperatives agràries. Moltes tenen estacions de servei, però aquest no és pas el seu negoci principal i això els permet aplicar marges mínims. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
2: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? És a dir, en els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
1: Que sigui barat, asseguren que no afecta la qualitat. Àlex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
3: O sigui, no comprem carburant low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere bo, que no volem problemes de cap tipus.
1: És, per tant, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
4: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
1: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida us expliquem les dades molt cridaneres de les morts que ha provocat a Catalunya la onada de calor d'aquest estiu.
5: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
6: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
5: Tota la informació a manresaturisme.cat.
7: Avui, 1 de setembre, és el Dia Internacional dels Primats. Potser et preguntes si és possible continuar donant suport a una causa quan ja no hi siguis. I la resposta és senzilla. Amb un testament solidari garanteixes que la teva solidaritat continuï activa. Quan en vida t'has preocupat pels primats, que han estat víctimes del tràfic il·legal i necessiten recuperar-se físicament i emocionalment, és coherent que vulguis que això no s'acabi. Si inclous la Fundació Mona al teu testament, contribueixes a fer que en el futur aquests primats tinguin una segona oportunitat. És un tràmit senzill davant de notari que converteix el teu llegat en protecció real per als animals que provenen de situacions difícils i cruels. Informa-te'n a www.altestamentosolidario.org i descobreix com fer que el teu testament també sigui refugi i cura. El testament solidari fa per mi.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
12: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
13: Aquesta part està super trencada.
12: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
14: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
12: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Xato! L'estiu s'acaba.
16: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ara acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2 quarts. Aquest mes d'agost, a Catalunya, hi ha hagut més de 1.100 morts atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i que situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat. En paral·lel, i segons dades del Departament de Salut, s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures als centres d'atenció primària i 2.000 urgències des de l'1 de maig, Marriera.
18: Més de la meitat de les 2.150 defuncions registrades
9: mortes a tot l'estat van ser a Catalunya, on la xifra d'aquest agost triplica les estimacions de morts de l'any passat. La majoria de

0: víctimes són persones grans de més de 65 anys, però també hi ha un gruix important que supera els 85. Les contínues onades de calor, però també han tingut un impacte directe als caps, on majoritàriament s'han atès insolacions i cops de calor. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
1: Doncs el que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps, no? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig, que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol, que hi van haver dos grans pics de calor. Ha començat molt abans, a vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
0: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor.
2: Precisament un dels col·lectius que té més risc de patir les conseqüències de la calor són les persones que treballen a l'aire lliure. Aquest és el cas dels riders de Glovo, que denuncien que aquest estiu la companyia els ha fet treballar a més de 40 graus. Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador per investigar si Glovo va aplicar o no el protocol que obligava a suspendre les entregues quan hi ha alerta vermella per calor. Més morts. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del dia 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes que hi va haver l'any 2022. I encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte de morts. Com s'han repartit aquestes víctimes per ofegament, Toni Fortesa?
3: Doncs en total 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. I el perfil mitjà de les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors que expliquen aquest augment de víctimes.
4: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
3: En la mateixa línia, els experts en salvament aquàtic reclamen des de fa temps actualitzar els plans d'actuació, sobretot a les platges. Consideren que els actuals no responen a les necessitats d'avui. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
5: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
3: Els professionals del salvament també reclamen un pla conjunt per a totes les platges del país. Ara, per exemple, cada ajuntament decideix el nombre de socorristes que calen a cada tram de costa. També reclamen establir uns requisits mínims per garantir els socorristes puguin fer la seva feina en condicions com ara espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat.
2: Els alumnes tornen avui a l'escola a França. Finalment, sense que hagi entrat en vigor la llei que prohibeix les xarxes socials als menors de 15 anys. El país havia de ser el primer de tota la Unió Europea a aplicar a partir d'avui aquesta restricció, però la mesura ha topat amb entrebancs. A mitjans del mes d'agost, el Consell Constitucional francès en va anul·lar alguns articles per no respectar la llibertat d'expressió dels menors i per falta de proporcionalitat. Ara s'haurà de tornar a redactar la llei. I segons les associacions de defensa dels drets dels menors, la clau és obligar que siguin directament les plataformes les que facin els canvis. París, Isabel Galí, bon dia.
6: Bon dia. L'Excel, de 14 anys, és molt conscient que passa massa hores mirant el mòbil, però no creu que s'hagin de prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys.
7: Il faudrait plus...
8: Caldria no prohibir-les, sinó canviar-les, posar-hi restriccions de temps, en comptes de tancar-les.
6: L'Hugo, també de 14 anys, creu que el Consell Constitucional ha fet bé de defensar el seu dret a la llibertat d'expressió.
9: Crec que tots tenim el dret de poder-nos informar a través d'Instagram o altres xarxes socials.
6: La llei, aprovada a mitjans de juliol, és inconstitucional per generalista i desproporcionada i per atemptar contra la llibertat d'expressió i la vida privada dels menors. L'altre El Tribunal francès, però, alerta que regular les xarxes continua sent urgent. Les dades de l'Associació de Protecció dels Menors en línia i en fons ho corroboren. El seu vicedirector és Samuel Comblé.
10: Un très fort pourcentage de jeunes.
11: Sabem que un percentatge molt elevat de joves a França, un 65% de nens entre els 6 i els 10 anys, ja tenen en compte les xarxes socials. El fet de no prohibir-los l'accés abans dels 15 anys continuarà posant en perill molts infants i adolescents.
10: Beaucoup d'enfants et d'adolescents.

0: L'objectiu dels diputats és redactar un nou text posant el pes en la responsabilitat de les plataformes. Pels experts, no és tant l'edat com el visionat sense fi i la recepció constant de notificacions el que les converteixen en perilloses per als menors.
1: Tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 45 anys que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Passades les 5 d'aquesta matinada, la policia catalana ha rebut l'avís per una agressió. Quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu i estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació que han continuat dues unitats del SEM, però finalment l'home ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar-ne l'autoria. Pels vols de les 10 del matí s'ha fet l'aixecament del cadàver amb la comitiva judicial. El cas està sota secret d'actuacions. I els morts per la riuada sobtada de fa 6 dies al nord del Nepal i al Tibet superen el miler i hi ha prop de 4.500 desapareguts, segons el balanç oficial, Albert Manyà.
2: El Ministeri de l'Interior xinès ha anunciat l'enviament de més equips d'emergència a la zona, drons, purificadors d'aigua, ajuda humanitària i experts en anàlisis d'ADN. Avui s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes. Al costat nepalès, 20.000 persones intenten trobar gent atrapada en túnels, com els 200 que han rescatat en les últimes hores. Tot i això, les morgues estan plenes i s'ha autoritzat enterrar els cossos sense la identificació formal. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència.
1: Fenòmens similars al que va provocar aquesta riuada del Nepal ja estan passant als Alps i també, a molt petita escala, també als Pirineus. Els despreniments de roques que aquest estiu han matat 3 persones als Alps o els que hi ha en alguns cims dels Pirineus s'expliquen, entre altres factors, pel deteriorament del permafrost i les glaceres, dos factors que també han influït en el que ha passat a l'Himàlaia, Montse Poblet.
3: Tant als Alps com als Pirineus hi ha cada cop més despreniments de roques a l'alta muntanya. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 alpinistes aixafats per rocs, i l'any passat l'esfondrament de la glacera Birk va provocar una esllavissada de gel i de roques que va arrasar bona part del poble suís de Blaten. És el cas més similar al que ha passat al Nepal que hem tingut a Europa. Els experts ho atribueixen al fet que amb l'escalfament global les glaceres retrocedeixen i el permafrost es fon i es debilita, de manera que ja no actua com una espècie de ciment que uneix les roques. El geògraf Marc Oliva està especialitzat en l'estudi d'aquests fenòmens.
4: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
3: Entre els punts dels Pirineus on s'ha observat un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, hi ha la Maladeta, el Montperdut o el Vinyamala. El glaciòleg Enyaut Izaguirre, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet i que n'està estudiant les causes, apunta aquesta suma de factors.
5: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
3: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
1: Rússia ha matat 12 persones a Kiev en un nou atac massiu amb míssils i amb drons. 6 de les víctimes eren treballadores de l'empresa pública de ferrocarrils. La capital ucraïnesa ha estat bombardejada de forma ininterrompuda durant 6 dies en una clara resposta del Kremlin als atacs contra el comerç electrònic rus. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Fa una setmana Putin va dir que Zelensky havia obert la caixa de Pandora atacant magatzems de Wildberries i Azon. I des de llavors l'exèrcit rus ha llançat bombardejos gairebé continus contra Kiev. A més, també han tingut com a objectiu magatzems de supermercats i altres punts de venda minorista. La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, justifica aquesta escalada com una reacció als atacs de drons ucraïnesos.
7: El règim de Kiev, utilitzant armes occidentals i finançament occidental, continua cometent crims de guerra i terroristes contra la població civil del nostre país.
6: Fins ara, Moscou no havia estat capaç de sostenir una escalada d'atacs diaris contra Kiev, tot i les amenaces dels dirigents russos. Ara, però, compta amb una nova generació de drons, els anomenats drons de reacció, que són molt més ràpids i, per tant, més difícils d'aturar per les defenses ucraïneses.

0: empreses.
1: I a l'Iran, el president del país, Massoud Pezeshkian, avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar i amenaçar corre el risc de minar els esforços diplomàtics per posar fi a la guerra. En el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, Pezeshkian ha lamentat la falta de garanties per part de Washington.
2: El president iranià es queixa de la manca de compromís del govern de Trump respecte del memoràndum d'entesa firmat al juny i, en un gest de distensió, ha avançat que si els Estats Units respecten el document, ells també ho faran. Hores abans, el líder nord-americà Donald Trump ha avisat que atacarà amb duresa l'Iran. Des de la Casa Blanca, Trump ha reiterat que l'Iran és un país, un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Afegeix que no els caldrà fer servir l'arma nuclear. L'escalada de tensió s'ha traduït en un augment del preu del petroli. El Brent supera els $92.
1: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè aquest estiu s'ha aconseguit frenar la xifra de focs relacionats directament amb la sega del cereal, malgrat que el perill d'incendi s'ha disparat. N'hi ha hagut 36, dos menys que l'any passat, i la superfície cremada ha caigut un 80%. Lleida, Estela Bussoms.
3: Aquest estiu han coincidit calor intensa, baixa humitat i una bona collita amb elevada acumulació de palla, factors que han fet incrementar molt el perill d'incendi. Malgrat això, la xifra de focs vinculats a la sega ha quedat frenada i representen menys del 3% del total de focs forestals. Són 36, 17 dels quals a les comarques de Ponent, on es concentren la majoria de les 900 hectàrees cremades per aquest motiu. L'any passat, només l'incendi de Torrefeta, la Segarra, ja en va calcinar més de 5.000. Tot plegat ho valora el nou cap dels agents rurals a la plana de Lleida, Joan Baraut.
4: Veient com ha anat la resta de l'Estat aquest any els incendis, amb incendis que han cremat més de 50.000 hectàrees, ens hem sortit prou bé, tenim un sistema que funciona, arribem molt ràpid als incendis.
3: S'han fet 145 inspeccions de maquinària agrícola i només una segadora no portava cap dels mitjans d'extinció que són obligatoris.
1: Passen 4 minuts de 2/4, una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Ei, mama, què tal?
8: Ja heu tornat a començar el programa normal?
7: Què vols dir normal?
8: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
7: Ah, no.
8: S'han passat tot l'estiu repetint programes.
7: Ah,
8: és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
7: Mama,
8: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
7: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
8: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
7: Ah, sí? En Joel Díaz està...
8: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
7: Ah, no?
8: Massa alt.
7: Què vols dir que és massa alt?
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
11: Som pura cafeïna.
10: Catalunya migdia.
1: Passant 5 minuts a 2/4. La vaga de les biblioteques de Barcelona ha deixat aquest matí només 4 dels 37 equipaments previstos oberts a la ciutat. Desenes de treballadors s'han concentrat davant la Sagrada Família per denunciar el bloqueig de les negociacions laborals amb l'Ajuntament, Montse Mas.
12: La plantilla protesta per la falta de solucions en matèria d'horaris, conciliació i sous i adverteix que el servei està en risc. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat del comitè d'empresa, Pau Solsona, s'ha mostrat satisfet del gran seguiment de la vaga d'avui.
13: No hem desconvocat mai la vaga indefinida, però avui sí que havíem fet èmfasi en tancar biblioteques i que hi hagi un seguiment alt i ho hem aconseguit. I les negociacions realment no et puc dir res perquè no n'hi ha. Estem com a l'espera i el dia 14 de setembre tenim una assemblea de personal i no sé si llavors tindrem alguna proposta més o no.
12: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment del 60% de la plantilla que ha impedit obrir la majoria de centres i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
14: Realment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
12: Burguillos destaca que l'oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%.
1: El Teatre Texas, a Barcelona, aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. La sala del barri de Gràcia combinarà les noves produccions amb la reposició d'obres de referència com ara La Pols.
12: Sí, el gran èxit teatral de Llàtzer García, que ell mateix va adaptar al cinema, tornarà als escenaris sota la direcció de Sílvia Munt i amb Nil Cardoner i Daniela Brown de protagonistes. És una de les propostes més destacades de la nova programació.

juntament amb la comèdia negra Bona nit, Ponzelles, de Víctor Borràs. A més, la sala acollirà dos aniversaris clau, els 10 anys de Fairfly, de La Calòrica, i els 15 de Curar, de Toni Gomila. Per a un dels responsables de l'espai, Rubén García,

0: Patial i Roger Coma. La Sala de Gràcia arriba a aquest nou curs avalada pels bons resultats de l'anterior, que va tancar amb més de 64.000 entrades venudes, un 23 més que l'any passat, i prop de 800 abonaments.
1: I un apunt de cinema. Bàrbara Rey rebrà el premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, a recuperar i a reivindicar clàssics del gènere, Marc Garriga.
2: El festival vol premiar l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com ara El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El Festival de Sitges arrencarà el 8 d'octubre. Uns dies abans ho farà el Festival de Sant Sebastià, que ha anunciat que premiarà per primer cop a la seva història la millor música de les pel·lícules a competició. Serà un premi amb un jurat especialitzat que s'entregarà durant la gala de clausura. Aquest any hi optarà la catalana Clara Aguilar per la pel·lícula Cinco Minutos Más.
1: I ara un llibre. Una història sobre la capacitat de perdonar i les relacions familiars centra la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que avui és a Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones, Valeria Obereda.
3: Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent, però tot i així no es converteix en un thriller. Roberta Recchia parla dels temes que toca la seva obra.
4: De la família que ha la sola culpa...
5: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó, si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
4: Tema de l'amor, eh?
3: L'autora, que diu que des dels 11 anys escriu una novel·la per any, va publicar la primera quan en tenia 50 i de Yo que te he querido tanto se n'han venut 200.000 exemplars a Itàlia i s'ha traduït a 16 idiomes. Assegura que no s'ho esperava.
6: Nunca en mi vida. E forse no lo credo neanche adesso. Io
5: ni tan sols ara m'ho crec. Em costa molt creure que sigui realitat.
6: Davvero.
3: Al gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
1: I una cosa més abans dels esports, perquè TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota de pantalla, gairebé 3 punts d'avantatge respecte a la segona posició, la primera de Televisió Espanyola. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn digital, han fregat els 24 milions de reproduccions, el millor mes d'agost des que es va estrenar la plataforma. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, les cobertures del futbol, tant masculí com femení, els telenotícies i programes com ara Vinagreta o Tot Torna.
7: Catalunya migdia.
1: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Amb la golejada del Barça ahir i amb el tancament del mercat de fitxatges avui.
8: Sí, un tancament que a priori s'espera tranquil pel Barça.

0: El Barça torna a ser líder de la Lliga després d'una nova golejada davant el Rayo i el Camp Nou. De seguida repassarem aquesta victòria, però com dèiem, avui a la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges. Serà un tancament mogut per Deco? En principi no, però sí que és cert que té temes pendents per tancar encara. D'entrada, Ramon Salmurri, que es troba a les oficines del Camp Nou, està seguint la presentació de Gabriel Jesús. Ja ha arribat el jugador?
1: Ha arribat. De fet, és a les oficines i ara mateix als mitjans de comunicació estem accedint a l'oficina comercial del Camp Nou, que és l'escenari on se celebrarà aquesta presentació de Gabriel Jesús, prevista per 3:15. De moment, vam una mica de retard. En quan comenci aquesta presentació, si et sembla, farem evident alguna resposta, alguna declaració d'un Gabriel Jesús que signa per 3 temporades i es converteix en el nou que demanava Hansi Flick. Per tant, aquesta carpeta de Deco tancada i en queden 2 d'obertes pel que fa a les arribades. D'entrada, un central, pendents de si finalment el Barça acaba decidint reforçar l'eix de la defensa, i tot això, la inscripció de l'Ivakovic, el porter, que arriba per acompanyar Joan Garcia i Wojtek Stensne a la porteria blaugrana aquesta temporada. Tot això pel que fa a les arribades, a les sortides pendents de Marques, que encara ha de resoldre el seu futur. Com deies, es tanca aquesta mitjanit i que és futbolista que porta tot l'estiu parlant-se de la seva sortida, el Barça no acaba de comptar amb ell, doncs ha de tancar aquesta sortida. I a tot això, 2 noms més, els d'Álvaro Cortés, que, com bé saps, és a Bèlgica.

0: que segellant la seva sortida a l'Anverp, i els Guille i Toni Fernández, un al Venezia i l'altre encara en el seu futur, que no han acabat encara de tancar aquesta sortida.
1: Bé, tenim algun problema de comunicació just en aquest punt on es troba el Ramon Salmurri, però vaja, ara es mourà una mica el Salmurri, perquè si en cas que et sortís Gabriel Jesús, doncs aquí al Catalunya Migdia poguéssim sentir les primeres paraules de l'última incorporació
0: sí,
1: que ha fet al Barça. Doncs això, el Salmurri sí, que intenta trobar més bona cobertura, però en tot cas ens ha explicat, el mercat del Barça. No es preveu que hi hagi grans moviments, més enllà d'aquest nom, sobretot, de Marc Casado, que fa tot l'estiu que estem parlant de la seva possible sortida. Veurem avui si acaba tancant el traspàs a algun equip europeu o fins i tot si pogués ser d'algunes altres lligues, com deia el Salmurri, doncs veurem si els pròxims dies s'acabaria de tancar. Hi ha un altre nom que hem estat arrossegant tot l'estiu al voltant del Barça, que és el de Julián Álvarez. Joan Fitó, hi ha alguna novetat al voltant de Julián?
2: Doncs que avui s'ha tornat a entrenar amb els seus companys amb normalitat. La idea de l'Atlètic de Madrid és anar recuperant a poc aquesta normalitat, tot i que hi haurà aquesta incògnita fins al final, perquè l'Arsenal al vol, ahir Arteta no li va tancar la porta, li van preguntar al tècnic de l'Arsenal i va dir que això de Julián, doncs que és feina dels que manen.
1: Doncs abans de tornar al Barça per parlar de la victòria d'ahir, seguim amb el mercat. Hem repassat l'última hora d'aquest mercat del Barça i a l'Espanyol, Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club aterrarà a l'Espanyol i segurament Eudald Serra serà l'últim moviment d'aquest mercat d'estiu a l'equip blanquiblau.
3: El lateral dret basc cobrirà la baixa de Rubén Sánchez, ja que en les pròximes hores es farà oficial el seu traspàs a l'Elx per mig milió d'euros, més un 25% dels drets d'una futura venda. Gorosabel, de 30 anys, es va formar a les categories inferiors de la Reial Societat, va jugar 6 temporades al primer equip guipuscoà, per després jugar una temporada a l'Alavés abans de fitxar per l'Atlètic Club, on hi ha estat les dues últimes temporades. En principi, com deies, aquests serien els dos últims moviments que preveu fer l'Espanyol en aquest tancament de mercat, tot i que no es pot descartar ara mateix alguna operació més a última hora.
1: Doncs estarem pendents també aquí a Catalunya Ràdio d'aquest mercat de fitxatges de l'Espanyol. Avui, a banda de la Lliga Espanyola, també a la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges d'altres lligues europees, com l'anglesa, la francesa o la italiana, i Fitó, amb quins moviments destacats?
2: Doncs el Depor ha inscrit el davanter català Adama Traoré, que fitxa fins al 2028. Un altre davanter, el golejador català Marc Guiu, ex del Barça, signa pel Leipzig, procedent del Chelsea, a canvi d'uns 17 milions d'euros. L'Aston Villa fitxa Ibrahim Mbaye, del PSG, a canvi de 55 milions d'euros. I de la darrera jornada de mercat de les grans lligues, el gran nom podria ser el d'Enzo Fernández. El migcampista argentí podria deixar el Chelsea i fitxar pel Manchester City. Segons apunten a Anglaterra, el traspàs d'Enzo podria superar els 130 milions d'euros. El City, per cert, va fer oficial ahir el fitxatge d'Alan Elias, extrem, que arriba per 40 milions d'euros del Palmeiras.
1: I un apunt més al mercat. Perquè a la segona divisió també hi ha moviments i tant el Girona com el Sabadell esperen novetats aquestes últimes hores del mercat, Eduard Solà.
4: De moment, el més nou és que el Sabadell ha fet oficial el fitxatge de l'extrem de 25 anys, Àngel Baena, que prové de la Lliga de Polònia i que ha firmat per dues temporades fins al 2028. N'ha parlat l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
5: Molt content. Sumem una molt bona persona al nostre vestidor, fonamental per poder entrar-hi. A un molt bon futbolista, tot i porti anys a l'estranger, i això potser fa que futbol espanyol l'hagi perdut un pèl de vista, l'aficionat. Ha fet unes molt bones temporades, un jugador molt treballador, molt humil.
4: També està a punt d'arribar al lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. El Sabadell també busca un porter i algun atacant més, i es busca sortida a Miguelete, Cossia i Quim Utges. El Girona, de moment, cap novetat, tot i que s'espera moviments a les pròximes hores. A banda de Dauda, que anirà al futbol portuguès, hi ha algun jugador més a la rampa de sortida, amb Bonaghi al capdavant, però cap oferta que arribi el que vol el Girona, i si no arriba, s'hauran de quedar. Si no en marxa cap més, el desig seria portar un extrem com a mínim.
1: I tornant al Barça, ahir els de Flick van golejar 5-2 al Rayo Vallecano.
6: A Diemi per la mi, xuta la din! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! S'allibera la
7: Lamine esbufega, feliç, content, perquè a ell li agrada fer gols. Esclar que sí.
1: A ell li agrada fer gols, a Lamine Yamal, i al Bernat Soler li agrada també narrar els gols de Lamine Yamal, i ahir ho va poder fer, Marcos.
8: Doncs sí, dos gols de Lamine Yamal. Es va treure de sobre qualsevol frustració anotadora. Lamine es va reconciliar amb el gol, dades de la TDT. 90 minuts de joc, 66 intervencions, dues rematades i dos gols del de Rocafonda. També dos de Rafinha. El brasiler sembla ser el nou que Flick buscava. 5 gols en 3 partits del capità del Barça, que també és el primer que estira les pressions de l'equip blaugrana.
9: Of course, I expect this. Oh.
10: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
8: Rafinha, millor jugador del partit del Barça, segons els oients i l'equip de la TDT, per tercer partit seguit. 9 rematades i 5 gols en aquesta arrencada de Lliga del Brasiler. Destaca Rafinha també Bernal al mig centre, i especialment Xavi Espar, al lateral esquerre. Espar titular per tercer partit seguit. Gordon decisiu en bona part de les accions ofensives. A la part de millores, potser alguna desconnexió de Jules Koundé. I Flick també va apuntar que en alguna fase del partit cal controlar més el joc. Sigui com sigui, 5-2 sobre el Rayo. El Barça és líder, té 9 punts, empatat amb al Madrid.
1: I ens demana pas el Ramon Salmurri, ara sí, amb Gabriel Jesús. Salmurri ha arribat ara sí al brasiler.
0: Sí, respon a Catalunya Ràdio sobre com s'ha gestat el seu fitxatge pel Barça.
11: Años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidad, lo tanto que puedo ayudar, entonces eso facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster y al presi por la confianza.
0: Un Gabriel Jesús especialment somrient, satisfet, vestit elegant, amb trajo de color blau marí i camisa blanca, amb un somriure d'orella que intenta comportar l'Espanyol després dels companys espanyols i de parla castellana que ha tingut els darrers anys.
1: Sentirem alguna resposta més de Gabriel Jesús?
11: Està mirant el partido en Camp Nou, mi primera vez en Camp Nou. Estaba mirando y mi cabeza solo venía a las cosas buenas, ¿sabe? Que quería estar ahí jugando, ayudando con los compañeros que tienen muchísima cualidad.
1: Ara no sé si l'hem perdut, Salmurri.
0: No, ha acabat la resposta. Li preguntaven pel partit d'ahir a l'estadi, al Camp Nou, un Gabriel Jesús que, com et dic, signa per 3 temporades. Signa fins al 2029. El Barça ha pagat 10 milions d'euros fixes, més un variable, per la incorporació del davanter brasiler de l'Arsenal, que amb una trajectòria de nivell, de talent, però marcada sobretot els últims anys per les lesions.
1: Doncs el que farem és deixar pendent el Ramon Salmurri de Gabriel Jesús, i si hi ha alguna altra declaració destacada, Salmurri, tornem a tu abans que acabem el repàs esportiu. Fins ara.
0: Molt bé.
1: Seguim parlant de futbol. Ja no tornarem a veure Leo Messi fent gols amb l'Argentina.
12: Si la toca el trapo de ser, la tocó Messi, va!
1: I, per tant, aquest que sentim haurà estat el darrer gol de Messi amb l'albiceleste el 7 de juliol contra Egipte, els vuitens de final del Mundial. Leo Messi, Audal, es retira de la selecció.
3: En un missatge a les xarxes socials, Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys, assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'equip albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, el de Qatar el 2022, un or olímpic el 2008 i també dues Copes Amèrica. 207 partits en 21 anys tancant l'etapa de Messi amb la selecció argentina. Entre els missatges més carinyosos que ha rebut Messi, després d'anunciar que plega, destaquen els dels companys de selecció com De Paul, Lautaro Martínez, Enzo Fernández o Di María, entre d'altres.
1: I atenció amb aquesta informació. La Federació Espanyola de Futbol pagarà la congelació dels òvuls a les seves futbolistes. La iniciativa suposarà un pas endavant perquè les futbolistes puguin compaginar les seves carreres amb la maternitat.
8: Doncs sí, la Federació Espanyola de Futbol està tancant els detalls de l'acord amb una clínica de fertilitat per facilitar a les futbolistes de la selecció la congelació dels seus òvuls. Aquesta iniciativa surt de les jugadores. Havien traslladat a la Federació que les seves carreres professionals coincideixen en el temps amb els anys de més fertilitat. I per moltes de les jugadores

0: Això acaba produint que s'atura la competició per ser mares. Això no és una opció. Fons de la Federació Espanyola confirmen a Catalunya Ràdio que fa temps que treballa en aquest tema, que les properes setmanes es tancarà l'acord i que esperen poder-lo fer oficial la segona quinzena de setembre. Quan s'anuncia aquest acord, caldrà veure, primer, a quines jugadores afecta, si només a les de la selecció o no, i també, per exemple, què assumeix la federació, si tot el tractament, només la conservació o també l'extracció i la transferència final de l'òvul quan l'esportista decideixi ser mare.
1: Sintonia de bàsquet per parlar del Barça, perquè continua amb la renovació total de la seva plantilla i fa oficial l'onzè reforç de cara a aquesta temporada. Eudald, tindrem feina aquest any,
2: en,
1: o aquest inici de temporada com a mínim.
2: En saber tots els noms.
1: Exacte, en aprendre'ns sí. ràpid els
2: Tenim
1: noms.
2: Tenim tota una temporada per davant.
1: Home, però estaria bé els primers mesos, sí, els primers dies.
2: Sí, sí, però tal com està la cosa, no t'ho puc garantir, com a mínim per part meva. Es tracta de l'aler nord-americà amb passaport dominicà, Justin Minaya, que arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Firma per dues temporades, té 27 anys, 1,96 m d'altura, serà la seva primera experiència al bàsquet europeu, després d'haver jugat també a banda de la G-League a l'NBA, amb els Portland Trail Blazers.
0: En la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho el màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
2: Onzè reforç del Barça, que dels 15 jugadors que té ara mateix, només 4 hi eren la temporada passada.
1: I en tenis, a l'Obert dels Estats Units, ahir va debutar Carlos Alcaraz, avui ho farà la catalana Paula Badosa, que torna un gran slam després, recordeu, de l'eliminació a Wimbledon, Carles Vila.
3: Badosa jugarà contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina. S'han enfrontat en 7 ocasions amb 3 victòries per la catalana, l'última tot just a Wimbledon fa ara 2 anys. Per ser a Nova York, Badosa ha hagut de jugar en tornejos menors per evitar les rondes prèvies. Tot i això, veu ara que a algunes jugadores top no els agradaria enfrontar-se a ella a les primeres rondes.
4: Hay que vivirlo todo. Creo que en mi carrera ya lo he vivido absolutamente todo y no me importa para nada. De hecho, me gusta también ver que quizá pues, alguna jugadora de ranking alto no me quiera ver o cosas así, que a mí me pasa también lo contrario muchas veces. Entonces, ahora que toque estar del otro lado, ya está bien, pero bueno, espero estar pronto en el otro lado también.
3: La seva millor actuació a Nova York va ser la classificació pels quarts de final al 2024. Ara mateix Badosa ocupa el lloc 83 del rànquing mundial. Pel que fa a Carlos Alcaraz, en la seva defensa del títol, ahir es va imposar en 3 sets el rus Roman Safulin. Feia més de 4 mesos que el jugador murcià no jugava per culpa d'una lesió al canell. Alcaraz va reconèixer una mica de nervis en el seu debut i necessitat d'anar agafant ritme de competició.
5: El hecho de coger el ritmo de competición, eso para mí es lo más importante, lo fundamental. El hecho de, yo creo que hoy he jugado a un nivel de tenis bueno, sino es el simple hecho de en cierto momento de saber cómo lidiar con los nervios, con la presión, de saber cómo jugar y eso es lo que vamos a coger, lo cual eso me hará también aumentar el nivel de tenis.
3: A la próxima ronda, Carlos Alcaraz jugará contra el portugués Jaime Faria.
1: I a la Vuelta avui es reprèn, torna a l'activitat després de la jornada de descans d'ahir, però l'atenció se segueix centrant en l'estat de salut de Tadej Pogacar. Ahir, Isaac Vilalta, l'eslové, va passar pel quiròfan, el van operar a Barcelona.
6: Sí, inicialment l'operació estava prevista per avui, però es va avançar unes hores. A Pogacar el va operar l'equip del doctor Xavier Mir a la clínica de Xeus. La intervenció va anar bé, tot i ser complicada, i va constatar que l'abast de les lesions és important. La fractura de la clavícula esquerra va requerir claus i plaques per poder-la reconstruir. Va ser una intervenció quirúrgica, per tant, molt delicada. Tot això fa que Pogacar tingui molt complicat poder disputar el Mundial, els europeus, que es celebraran a Eslovènia, i el Giro de la Llombardia, els tres objectius que li quedaven aquesta temporada. Recordem que el Mundial es celebra d'aquí 20 dies al Canadà. El ciclista eslovè continua ingressat a la clínica de Xeus i quan sigui possible, potser aquesta setmana mateix, viatjarà cap a casa seva.
1: I com dèiem, Isaac, avui arrenca la segona setmana de la Vuelta, evidentment sense Pogacar, amb Enric Mas com a líder i amb una d'aquelles etapes que se'n diuen trencacames.
6: Sí, amb tres ports de tercera categoria, avui no hauria de passar res a la classificació general, però veurem en aquesta Vuelta que queda molt més oberta. 100 quilòmetres per al final, hi ha 7 ciclistes escapats, no són homes importants, li treuen 2 minuts i mig al gran grup amb Enric Mas al capdavant.
1: I tornem al Camp Nou amb el Ramon Salmurri, que està pendent de la presentació de Gabriel Jesús. Què més ha dit? Salmurri? No. De moment no podem fer aquesta connexió. Vaja, en qualsevol cas, està pendent el Salmurri d'aquesta presentació. Havíem sentit ja les primeres paraules, content el brasiler de ser al Barça, d'haver fitxat per 3 temporades i d'ahir ser també el partit al Camp Nou i poder veure en directe els seus companys. Ara sí que tenim el Salmurri. Salmurri?
7: Sí, bàsicament respon ara al rendiment de Rafinha després d'explicar que està perfecte del genoll, que els problemes físics han quedat enrere i que ja està convençut del seu potencial.
8: Tot el staff, de coaching, tots... sí, he pasado muchas leyendas aquí de Brasil. Claro, todos tienen su importancia en la historia de este increíble gran club. Bueno, pero yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño y faltaba lo colegio a veces para mirar y miraba como...
1: Bé, doncs Gabriel Jesús explicant el seu amor pel Barça, faltava l'escola per veure els partits de Champions del Barça, que hi jugaven moltes llegendes brasileres. I abans d'acabar, David Gallofré, tornem al bàsquet perquè aquest migdia s'han presentat les lligues nacionals catalanes amb 40 equips repartits en 6 categories diferents.
9: Sí, en la categoria ACB, la Lliga Nacional tornarà a disputar-se els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre a Tarragona. Al grup 1 hi haurà el 15 en Manresa, el Barça i l'Andorra, el 2 l'Ascensa de Joventut, el Girona i l'Erna Lleida, i el primer classificat de cada grup accedirà a la gran final que es disputarà el diumenge 13 de setembre a Tarragona. El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que ha presidit aquesta presentació, ha posat en valor la gran feina que fan tots els clubs catalans.
10: Tirar una mica la vista enrere, molt contents de com estaran les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació, segona, per la feina que feu els clubs i també... Per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran, i per nosaltres és important també posar-ho en valor.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7, més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que els metges amenacen amb vaga indefinida a partir del mes d'octubre per l'aprovació, avui, de l'Estatut Marc de la Sanitat per part del govern espanyol. També hem constatat que a l'educació la vaga del primer dia de curs, la setmana que ve, dimarts, és pràcticament irreversible. Govern i convocants la donen, de fet, per feta. I hem passat també per Ceuta, el dia que el govern espanyol ha aprovat destinar-hi més de 300 milions d'euros per reactivar-ne l'economia i per atendre els migrants que malviuen als carrers. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
12: Doncs que la muntanya de residus salins del Cogulló a Sallent, això és al Bages, s'haurà de desmantellar. El Tribunal Superior de Justícia ha desestimat el recurs que havia interposat l'empresa minera Iberpotash per impedir l'execució forçosa d'aquest desmantellament. Es tracta d'una muntanya artificial de residus salins que ocupa l'equivalent a 45 camps de futbol, contra la qual han protestat des de fa anys veïns i entitats. Acumula rebutjos salins i les pluges han creat cursos d'aigua que amenacen d'agreujar la salinització de la conca del Llobregat. Les accions de la Luz s'han disparat més d'un 11% en la seva tornada a la borsa. Avui les accions de la comercialitzadora energètica han arribat a valer gairebé un euro. Això són 10 cèntims més que abans que els mercats li suspenguessin la contractació de títols pels expedients que li havia obert el Ministeri per la Transició Ecològica. La Luz cotitza a l'antic mercat alternatiu dissenyat bàsicament per pimes i empreses en expansió. Dissabte passat el govern espanyol va publicar al BOE que li arxivava aquests expedients que, segons la Luz, van ser conseqüència de no haver presentat algunes factures. Al Regne Unit, l'exprimer ministre britànic Keir Starmer plega com a diputat, també diputat laborista. El líder britànic fins fa menys de 2 mesos diu que renuncia al seu escó a la Cambra dels Comuns per textualment dedicar-se a altres afers de política internacional, incloent-hi defensa, seguretat, comerç i tecnologia. I de tornada a Catalunya, a aquesta hora hi ha problemes per circular en diferents vies, per tant, connectem amb l'equip viari, Mariluz García.
13: Bon dia, bona tarda ja. Doncs sí, hi ha tallada l'autovia A2 a Jorba, en direcció Barcelona, perquè ha volcat un camió. S'està desviant la circulació per la carretera antiga, l'N2A, i això provoca retencions destacables a totes dues vies. També hi ha cua a l'autopista C33 de la Llagosta, Montcada i Reixac, en direcció Barcelona, per una furgoneta avariada que ocupa un carril. També aturats a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció sud, i a la sortida de Barcelona per la C58 des del nus de Trinitat a Montcada.

0: Passen 3 minuts de les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara fins a les 4 ens acompanyaran la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Punès. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Dos clàssics del Catalunya migdia, per tant, ja coneguts. Ha anat bé l'estiu?
3: Molt bé.
2: Bé.
0: Molt bé, molt bé.
3: I tu?
0: Bé. Ja no ens en recordem, eh? Quan fa 8 dies que treballes, gairebé les vacances estàs a punt de demanar-ne noves. El que passa que no te les donen.
2: No,
0: no,
2: fa 15.
0: La llàstima, eh? Ja, si fa 15 encara fa més. I també afegim una de les cares noves d'aquesta temporada del Catalunya migdia, la Gemma Calvet, advocada i consultora. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda al Catalunya migdia.
4: Molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Home, nosaltres d'incorporar-te. Ja veuràs que són unes tertúlies un punt diferents a les del matí, eh?
4: Al
0: matí.
4: Home, ja us
0: aneu
4: escolto,
0: amb un grau de tensió i això, que aquí ens ho prenem un punt més de
4: filosofia. Ja va bé per la salut, tu.
0: Molt bé. No és l'única cara nova avui. Perquè també es fa molta il·lusió que aquesta temporada, els dimarts, ens acompanyarà per tal de fer la dèria i, per tant, proposar-nos els temes per començar la tertúlia, el David Caravent, músic. Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Benvingut al Catalunya migdia.
5: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Molta gràcia d'incorporar-te.
5: Magnífic.
0: Fa molta il·lusió. Ara, has pensat bé, això?
5: Quan has dit que això era una cosa relaxada, jo vinc molt tens. La veritat, o sigui que no.
0: Està bé. Els contrapunts també ens agraden, eh? Vull dir que no, ni tothom molt relaxant, ni tampoc tothom molt estressat. Vull dir que una mica barrejat. Tens la responsabilitat els dimarts de proposar el primer tema. Pot ser de moltíssima actualitat o una cosa molt alternativa. Tu tens màxima llibertat. Per tant, no sé amb què vols començar la temporada.
5: Home, doncs jo amb una cosa que és d'estricta actualitat.
0: Molt bé.
5: Perquè ahir el meu fill de 17 anys va començar entrenant un equip de futbol sala nou al vessant sud de la muntanya de Montjuïc, és a dir, ja és zona franca, entenc jo.
0: Però penses que és un tema de rabiosa actualitat a casa teva.
5: Sí,
0: Per anar-me situant, diguem.
5: Però els narcisistes pensem que som el centre del món.
0: A les cases, avui dia, a Catalunya, aquesta represa del curs escolar o de les extraescolars o dels esports, etc., genera molta tensió. Sí,
5: clar.
0: Sí.
5: I escolta, i el meu fill vol anar-hi amb bici i ens sembla molt bé i tal, però resulta que hi va sense casc. I la seva mare i jo, doncs, hem fotut el crit al cel i diem, escolta, com per què has d'anar sense casc? Si creuaràs la Gran Via, la plaça Espanya, no sé què i tal. I llavors, buscant el suport del legislador, vaig anar a consultar aviam com estava la normativa aquesta. I resulta que estàs obligat a portar casc si vas amb bici, si ets menor de 16 anys. O bé, si ets major de 16 anys i et dediques, treballes en el món de la bici, és a dir, els globos, tots aquests repetidors, això, i tot això. I en canvi, bueno, o si vas amb ciclomotor, o si vas amb moto, evidentment, aquests han d'anar amb casc, i els de les bicis no. I llavors dic, ostres, i per què? Per què dimonis, així? I clar, perquè a més a més és que ara mateix venint cap aquí he baixat per Balmes i he vist un nano que anava també sense casc, rodejat d'autobusos, de motos, de taxis, de tot.
0: En risc
5: absolut. Ah. És a dir, l'impacte és el mateix, l'impacte i la velocitat que agafen. Per exemple, els de patinet també estan obligats a anar amb casc.
0: I en canvi els de les bicis no.
5: Els de les bicis no. I llavors, clar, va aflujar la nostra posició davant del nostre fill, va quedar...
0: No queda desacreditat,
5: molt desacreditat.
0: No teniu la força de...
5: Perquè el legislador no. Estava amb ell i llavors, clar, doncs no ho entenc. I buscant l'argument en contra és que es veu que volen incentivar que la gent vagi amb bici i, per tant, si els fem anar amb casc, la gent no tindrà ganes d'anar amb bici, saps? Aquest és l'argument.
0: Jo hi veig algun forat en aquesta situació.
5: Em sembla al·lucinant, perquè això vol dir que hi haurà una generació de nanos o de gent que anirà amb bici aquí, la posarem en risc pel simple fet de que estem esperant que el món tothom vagi amb bici, saps? Vull dir, i bueno, no sé, jo volia posar a debat, aviam si trobo, no sé...
0: Ara els escoltem. Deixa'm dir que quan el David ens ha proposat aquest tema hem buscat a l'Ajuntament de Barcelona, perquè al final això és legislació de l'Ajuntament de Barcelona, no els hi ha anat bé parlar-hi, ens han derivat que potser Guàrdia Urbana tampoc no hi ha anat bé, perquè volíem fer-li aquesta pregunta que tu fas als responsables, diguem-ne. Per tant, avui no és possible. A veure si en els pròxims dies podem tenir una resposta que et farem arribar per tal de tenir arguments a la discussió amb el teu fill a l'hora d'intentar fer que es posi... Però sorprèn, no?, aquesta diferenciació.
6: Jo crec que l'únic que s'havia mirat la llei és el teu fill, no? Segurament ja s'havia anticipat
0: que
6: a tot això.
0: L'excusa per veure què, no?
6: Sí, perquè avui en dia ja van amb la feina feta.
0: Sí.
6: A mi, jo penso com vosaltres, suposo, que per incentivar l'ús de les bicicletes,

0: em sembla bé, es faciliti fins al punt de no haver-te de posar el casc quan és una cosa obligatòria per la resta de persones, com és lògic, i a més ja està assumit per la ciutadania, no? És una norma que xoca amb la intuïció després de tants anys de fer-ho entenedor, no? És com si ara diguéssim, anem a fomentar no sé quin vehicle i en aquest no cal posar el cinturó de seguretat, no? Què diríem, no?
1: Ah. O, per exemple, ara m'ho deien, és a dir, no fa tant, les motocicletes no portaven casc. Exacte. Es va fer obligatori i no hi ha menys motos de les que hi havia abans. Vull dir, la gent continua anant amb moto, tot i l'obligatorietat de fer casc. I ara ens hem acostumat tant que quan vas a una altra banda en què no és obligatori i veus gent sense casc, et crida l'atenció. Diu, com pot ser que vagin sense casc, no? Estan percibilitzats.
2: I en les motos de lloguer, el casc va inclòs? És que jo no agafo sí, moto de lloguer.
1: Sí, sí.
2: Va inclòs.
1: I una mena de malla que et poses perquè si et fa mania el casc per la portada segons quina.
3: Jo penso que aquí, més que incentivar que es vagi en bicicleta, s'incentiva la temeritat. És a dir, al reduir la perspectiva de risc, tu li estàs donant un missatge a la ciutadania i als joves, en aquest cas que són majors de 16, que no passa res, que ser temerari en una ciutat, doncs està bé. Clar, això és totalment contraproduent.
4: No, i torna a posar-se, diguéssim, en boga el debat que ja vam tenir, com deies, als anys 80, no només pel casc a les motocicletes, sinó també per el cinturó de seguretat al cotxe, que dius, si jo em mato, ja em mato jo. I dius, però això es va començar a debatre, i jo recordo fins i tot pràctiques i debats a la carrera de dret que això, ostres, s'havia de... És fins a on entra l'Estat, diguéssim, a legislar sobre esfera, de l'esfera més o menys privada, però clar, vull dir, si ens hem de fer responsables finalment de la salut pública, ens interessa protegir el màxim possible a tothom, no?
2: En aquest programa, com que som molt aficionats a qui correspongui, doncs que
1: a qui correspongui
2: que estic disposada a ser la mare que lideri la campanya de pares i mares adolescents que volem que els nostres fills, per les bones o no, portin casc. A mi és que em sembla, és a dir, aquest debat, el més recent, ara que dius això, David, el més recent va ser amb els patinets.
4: Exacte.
2: I al final es va veure que els patinets l'havien de dur, a part d'altres mesures de seguretat. No?
1: Aquí, però, no està tan extès l'ús com a les motos, eh?
2: Ja.
1: Dos nois joves dalt d'un mateix patinet.
2: Veus de tot, però es va fer obligatori. Llavors, jo crec que no... L'argument d'incentivar-ho no... No, crec que no correspon en aquest cas, i menys en una ciutat com Barcelona, que, en fi, si vas en bici sempre et falten carrils, però és bastant amigada a la bici. És una ciutat que, si la compares amb altres, doncs, no cal anar molt lluny. A Madrid, per exemple, és molt més complicat, no? Per tant, en fi, a la urbana quan sigui, a l'Ajuntament quan sigui, que s'ho pensin.
3: Jo si aquest és el que t'han donat d'explicació, francament, li vaig un punt...
4: No, jo vaig fer una mica d'advocat del diable, vaig buscar els arguments que justifiquessin el fet de no legislar-ho, i deien aquest, no?, perquè es vol incentivar, mentre que el patinet es vol desincentivar, si vols, no?, i llavors... Però clar, és una mica absurd, no sé. Jo ara fa uns anys vaig haver de fer una... Vaig anar a tocar a Berlín amb una mena de festival així llarg i tal, i m'hi vaig estar uns dies, i el primer efecte que em va produir va ser, de sorpresa, la velocitat a la que anaven els cotxes. Clar. Els cotxes anaven lentíssims per Berlín. Per què? Perquè estava ple de bicis. I vaig pensar, ostres, i era just el moment en què es començaven a implementar els carrils bici, vaig pensar, ostres, potser Barcelona reduirà la velocitat promig.
2: No ha passat. Carrer Balmes és un bon exemple.
4: Exacte.
2: Només reduïen a la part d'obres.
4: Exacte. I clar, i el no passar, doncs llavors això agafa un pes molt més fort. Fins que no tinguem un drama, no serà obligatori el casc o què?
3: És que potser n'hi ha hagut, però està bé que avui en parlem d'això.
0: No. Jo m'apunto a la crida que feia la Neus, però també dic una cosa. Si una llei creiem que no està bé, i per mi impera el criteri del pare, en aquest cas ets tu, David.
4: Evident, no.
0: Sí, és a dir,
4: ja vam comprar els cascos.
0: Si la llei creiem que no està bé, o que és incorrecta, o que és perillosa, doncs hi ha un criteri per damunt, que és el que tu creus que s'ha de fer correctament, evidentment. Clar. per la seguretat d'un menor, en aquest cas, no?
1: Ja veig sí, el David en alguna cantonada vigilant a veure si el fill compleix o no l'amenaça, no?
4: És que aquí està, és que aquí està. Jo per això confio en la Guàrdia Urbana, perquè acabin de fer la feina que els pares no, a la que no arribem, no?
1: Clar, està bé, està bé. Doncs escolta'm, la consulta, diguem-ne, a les autoritats pertinents, a qui correspongui, com deia la Neus, està feta. Si tenim resposta, te la farem arribar, per tal de que tinguis arguments en la discussió, diguem-ne, a casa. David, moltes gràcies.

0: A vosaltres.
1: I fins la setmana que ve.
2: A vosaltres, amb una altra dèria.
1: D'aquí a dos minuts seran un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida anem amb més temes.
3: Catalunya migdia.
4: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
5: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Catalunya migdia.
9: Sergi López, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Tant si ets baby boomer.
10: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
11: Com de la generació Z.
12: Guillem Gisbert, bona tarda.
13: Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
11: Fins i tot si ets millennial o centennial.
14: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
15: Hola, Irma. Hola, Irma.
14: Els partits del Barça sense narració, la de la...
15: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
11: El Tot Costa és el teu lloc.
10: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
13: Però us escolto bastant, a vosaltres.
15: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo s'escolto. No.
11: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
1: Gairebé un quart de quatre, som al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet, el dia que el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris. És un estatut que fixa un marc comú per tot el sistema espanyol de salut. Finalment, el govern de Pedro Sánchez ha aprovat el text sense haver resolt el conflicte que es manté amb alguns dels sindicats de metges, com per exemple Metges de Catalunya, que de fet és el sindicat majoritari, pràcticament l'únic que hi ha a Catalunya, que ja havia anunciat que si s'aprovava el text engegaria una vaga al mes de setembre. Ara el text començarà la tramitació parlamentària, per tant, quan arribi al Congrés s'hi podran plantejar esmenes. El text elimina, per exemple, les guàrdies mèdiques de 24 hores, ara seran de 17 hores, redueix la jornada setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat convocant oposicions cada dos anys. Des del Ministeri asseguren que aquest estatut marc té límits competencials i que ara l'haurà de desenvolupar cada comunitat autònoma. En els últims mesos, els sindicats de metges d'algunes comunitats, com per exemple el País Basc, el País Valencià o de Galícia, han aconseguit alguns acords amb els seus governs autonòmics. A Catalunya, el sindicat majoritari de metges demana un àmbit de negociació propi i una classificació professional diferenciada dins d'aquest estatut marc que afecta tot el personal sanitari, és a dir, els metges, les infermeres, els farmacèutics, el personal d'administració dels CAPs o dels hospitals. Saludem el secretari general de Metges de Catalunya, el Xavier Lleonart. Doctor Lleonart, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Finalment, el govern espanyol ha tirat pel dret, ha aprovat la llei, tot i que ara ha de passar pel Congrés dels Diputats. Què us sembla, des de Metges de Catalunya, que aquesta llei s'hagi aprovat?
16: Doncs ens sembla, malauradament, un greu error i un greu error, de, sobretot de càlcul, per part de l'administració. Aquesta aprovació en Consell de Ministres no només no soluciona el greu problema que pateix el sistema sanitari al nostre país, sinó que jo crec que, al meu entendre, que l'agreuja. Perquè, i una mica referint-me a la introducció que heu fet, lluny d'abolir les guàrdies de 24 hores, les perpetua. Poso un exemple molt concret. La norma, aquest projecte de llei avui aprovat al Consell de Ministres, explica que les guàrdies passaran a ser, en lloc de 24 hores, de 17 hores. Per cert, no hi ha cap altre col·lectiu a nivell de tot l'Estat que s'obligui a fer 17 o 24 hores al dia de jornada laboral. Però, deixant de banda això, diu que passarà de 24 hores a 17. Però a la lletra petita, com és l'habitual en aquest tipus de documents, diu que aquestes 17 hores de treball ininterrompudes es podran perllongar fins a les 24 hores si és per necessitat del servei. Amb la qual cosa, amb la mancança de professionals que hi ha, quants serveis no tindran necessitat de que realment es perllongui aquestes 17 a 24 hores. És a dir, és una operació

0: No, en el millor dels casos, de xapa i pintura, d'estètica i de maquillatge, que no serveix per, ni per contenir content el col·lectiu mèdic i facultatiu, ni per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
1: Quan des del Ministeri diuen que ara les comunitats autònomes hauran de desenvolupar la llei, vostès tenen contactes amb la Generalitat? Saben si la Generalitat farà alguna adaptació d'aquesta llei que els pugui convèncer més o no?
0: Torno a apostillar. Teòricament la Generalitat hauria de tenir contactes amb nosaltres, amb la Generalitat. A la realitat això no és així. És a dir, la Generalitat s'ha caracteritzat durant tota aquesta època de la consellera Pané de ser un autèntic frontón refractari a totes les nostres interpel·lacions i a totes les nostres peticions de poder solventar el greu problema dins de casa nostra. Això contrasta d'una forma molt palmària amb la diferent actitud d'altres conselleries, d'altres comunitats autònomes.
1: Abans de l'estiu va fer una campanya que es deia Ni un minut més, amb què els metges deixaven de fer hores extres amb l'objectiu, dèieu, de fer visible que el sistema és insostenible amb tantes hores extres. Com va anar aquesta campanya? Quina valoració en feu? I si la manteniu després de l'estiu?
0: Bé, de fet, és una campanya que tenia començament però no tenia final, per la qual cosa aquesta campanya segueix activa. I, per cert, aquesta campanya és ara quan tindrà la seva màxima exponència, tenint en compte que és el darrer trimestre de l'any quan les gerències acostumen a incrementar ja de forma pràcticament exponencial el nombre de mòduls d'activitat extra voluntària per poder tancar els encàrrecs de gestió que tenen per poder complir amb els objectius que tenen encomanats. Per tant, no només no està tancada, sinó que ara realment es veurà els efectes que d'aquesta convocatòria a que la gent, a que els nostres companys i companyes, a que les metgesses i metges d'aquest país deixin de sostenir el sistema sanitari a costa del seu esforç.
1: Per tant, manteniu aquesta campanya i ara que s'ha aprovat aquest estatut marc, s'havia parlat de la possibilitat d'una vaga indefinida per part dels metges. Això està sobre la taula? Podem veure en les pròximes setmanes, pròxims mesos, una vaga indefinida dels metges a Catalunya?
0: No caldrà esperar massa setmanes. És a dir, hi ha, de fet, ja la setmana vinent, a nivell de tot l'Estat, hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat en el dia d'avui aprovant aquesta normativa. I això, a més, tenint en compte que això tindrà també trasllat a nivell d'aquí Catalunya amb una convocatòria pròpia que també farem públic en els propers dies.
1: El veig molt contundent.
0: És que si algú s'ha pensat després de pràcticament un any de protestes continuades que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic. I, malauradament, tots i totes, començant pels propis professionals, que hem de patir en els nostres camps la minva en les nostres retribucions per l'esforç que és protestar per una millora de la qualitat assistencial, doncs ara és realment el moment en el qual com diuen en castellà, cada palo aguantarà su vela. I, per tant, nosaltres no estem en cap cas disposats a cedir i a plegar-nos amb una nova mostra de l'administració per intentar sotmetre'ns i fer com si no passés res amb unes condicions que sempre hem titllat i creiem que són de semiesclavatge. És a dir, no tenim cap altre col·lectiu al qual en aquest país se li obligui a fer fins a 45 o 48 hores setmanals. La resta dels col·lectius sanitaris i no sanitaris, com a molt, fan 35, 37 i mitja o 40, com a molt, en funció del grup o del gremi on treballin, però som l'únic col·lectiu, els metges i facultatius, que estem obligats

0: per llei a fer fins a 45 o 48 hores setmanals. Això s'ha d'acabar.
1: Doncs ja veig que haurem de seguir parlant d'aquest conflicte en els pròxims dies. Senyor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vostès.
1: No sé com ho veieu. Ha estat molt contundent.
2: Bé, un any de feina en reivindicar unes mesures, suposo que han pretès, crec, intueixo que han pretès acabar amb el conflicte per via legislativa. I això és el pitjor que es pot fer, perquè si justament reclamen diàleg, una contundent resposta d'aquesta mena no genera un escenari propici per un enteniment. Aquí, a més, hi ha dues coses col·laterals que no ha comentat el doctor Lleonart, que és una, el problema que tenim amb la demarcació única de les universitats, que les facultats de medicina, per nota de tall, estan plenes de joves de la resta de l'Estat i els d'aquí no hi poden entrar perquè els criteris de selectivitat són una mica diferents. L'altre, que a mi em sembla rellevant, és que les vagues tenen conseqüències per les persones. I tot i que tenen tot el dret a fer aquestes protestes, i jo estic amb ells en quant a les reclamacions, sí que penso que hi haurà algun moment on socialment s'haurà de fer una reflexió de dir qui paga els plats trencats aquí. Sempre els mateixos, que són la gent de carrer, que doncs s'alteren llistes d'espera, encara s'allarguen més intervencions quirúrgiques, genera un malestar quotidià. Jo entenc que ells segurament no hi veuen una altra sortida, però els animo a repensar les mesures en el sentit de poder potser demanar molts més suports extens a altres professions, a altres col·lectius, no sé, que hi hagi com una plataforma molt més àmplia, no sigui sols corporativa, per recolzar-los, i el govern de la Generalitat doncs que aposti per un model propi.
3: Qualsevol que tingui un familiar metge i sàpigui que, com surten d'una guàrdia d'hospital, sap que és una barbaritat d'hores. I és igual que l'hospital sigui gran o petit, el cas que conec jo és un hospital gran d'aquí de Barcelona, però bueno, podrien ser altres. Per tant, jo crec que la reflexió que fa l'Otto Lleonart respecte a aquesta opció de que siguin 17 hores però que es puguin perllongar 24 en casos de necessitat, doncs el que ve a dir és que acabarà sent una
1: de 24
3: necessitat permanent, perquè, clar, perquè sí, sí. Quan no hi ha un pic d'alguna cosa, doncs hi ha baixes, és a dir,
1: i bueno, si no, que el sistema sanitari està al límit.
3: Exacte, sí, sí. Això una. Dos, sorprèn que en el cas del Ministeri, que qui al capdavant és metgessa i crec que és anestesista, parlo de memòria, però en fi, sap el percal que hi ha, no? Fins i tot també amb les guàrdies. O aquí, la consellera Pané, que ella, és veritat que s'ha dedicat sempre a la gestió... Em posa cara a la Gemma. Com ho dic? Semipública, bueno, semiprivada. Una gestora.
2: Mano dura, no?
3: Una gestora. Però, en tot cas, coneix també l'àmbit. No és gent que aparegui del no-res a l'hora de gestionar la sanitat. Doncs sorprèn que s'hagi pogut cronificar tant... S'hagi cronificat, vull dir, perquè encara no té solució. Jo, el que he entès d'aquesta polèmica o d'aquesta... El que he entès és que el que diu l'administració és que no hi pot haver un tracte diferent entre els metges i la resta de col·lectius sanitaris, i els metges diuen, escolta, el que fem nosaltres és diferent del que fan els altres i, per tant, no negociarem ni estarem en el mateix paquet. I aquí, doncs, s'han mostrat inflexibles les dues parts, tant la part d'administració com la part del sindicat de metges, en aquest cas. I a mi em costa tenir una opinió sobre això, sincerament. És a dir, en fi, a mi em sembla que és molt important la feina que fan els metges, però és molt important la que fan les infermeres, és molt important la que fa tot el personal. I, per tant, aquesta diferenciació segur que pot tenir una explicació laboral, fins i tot, però també em grinyola una mica, sincerament.
4: Jo veig un paral·lelisme amb la negociació que hi ha hagut a Catalunya amb el tema dels mestres i professors. És a dir, aquest acord que avui s'ha anunciat, disculpeu, té el suport, o és un pacte amb els sindicats UGT i Comissions i altres sindicats, però que no són els majoritaris entre els metges, que són sindicats corporatius com la persona que hem entrevistat. Per tant, s'arriba a un acord amb una part del tot, no amb el tot, i menys encara amb la part majoritària. Com en el cas dels mestres, els metges anuncien mobilitzacions que segurament es

0: duran a terme. Jo, al revés del que diu la Gemma, penso que és evident que qui paga els plats d'unes vagues és la gent, però en el cas de les vagues de mestres, jo crec que hi ha hagut un suport majoritari de les famílies sent les principals perjudicades, almenys durant una bona part de, de les mobilitzacions. Potser el tram final ja no, però hi ha hagut un gran suport perquè la gent sap perfectament, la gent que té fills sobretot, com es treballa a les escoles i que estan al límit. I a la salut també. Jo tinc amics i parents familiars que són metges i només cal anar a l'Hospital Poli per veure que està al límit. I per tant, la gent és conscient de que tot i que evidentment una vaga de metges perjudicarà a la gent del carrer, perquè ja s'estan reprogramant en alguns hospitals tractaments en els mesos posteriors, la gent té la sensació que alguna cosa s'ha de fer. I tenia raó el doctor Lleonard quan diu que en quin col·lectiu del món se li estableix una jornada laboral de 17 hores.
1: És que jo no dic el contrari que tu.
0: No, ja ho sé, No, parlaves de l'acceptació social o de buscar altres maneres de protestar.
1: Jo, però ho penso en tots els col·lectius.
0: Sí, ja ho sé.
1: Els temps que estem vivint demanen imaginació.
0: Els metges no tenen més remei... Bueno, els metges, qualsevol col·lectiu laboral, la seva eina de protesta legal, per cert, és una vaga, perquè, evidentment, queda demostrat que fent advertiments reiterats, taules de negociació, com ha dit, crec que ha dit que la consellera Pané és un frontón, no?
2: Un frontón refractari.
0: Un frontón refractari...
3: Com doncs, doble frontón.
0: Exactament. Doncs és molt complicat, o com que això no serveix, perquè jo, evidentment, dono per fet que un metge, com un mestre, com qui sigui, no vol fer una vaga perquè perd diners. Per tant, si arriben a aquest punt és perquè ja no tenen una altra alternativa. I, per tant, jo crec que anirem a una vaga, perquè està cantat que anirem a una vaga, i el que no entenc és la patositat del govern de, si arribes a un acord amb uns quants, intentar arribar a un acord amb la resta d'actors.
2: Però és que m'ha semblat molt interessant això que dius, perquè jo crec que és una de les claus i la comparació amb educació és correcta. El sindicat de classe ha de mirar pel conjunt. El sindicat que representa uns, siguin els metges o els mestres, doncs mira el seu col·lectiu. Llavors, l'administració es pressuposa que ha de mirar pel tot.
0: Clar.
2: És incompatible el tot amb acontentar o satisfer un grup determinat?
0: Però
2: no hauria de ser-ho, però ho està sent en els dos àmbits.
0: El grup determinat, el col·lectiu, diguem, corporatiu, és el tema. Jo si vaig a un hospital, vaig pel metge. No hi vaig ni per la infermera, ni per el salvador.
2: Però
0: jo vaig pel metge. I si vaig a l'escola amb els meus fills, hi vaig pels mestres. Llavors, que són el tema nuclear. Per tant, si arribes a un acord com a govern en aquest àmbit laboral, home, has intentat arribar a un acord amb la part principal. Per exemple, els pilots d'aviació. Jo quan pujo un avió estic encantat que tothom treballi molt bé, però... Jo vull que el pilot em porti el lloc correctament.
3: Hi ha hagut moltes mans aixecades a la taula quan has dit això, que vas a l'hospital
0: per
3: al
0: metge. Una pedra a l'estany. Però és el que penso.
1: Jo parlaré amb condició, diguem, de recent malalta i al llarg de la meva vida en diverses ocasions malalta. Per tant, he tingut un recorregut hospitalari que em permet parlar amb coneixement de causa, no? I he de dir que cada vegada més estic convençuda del que plantejava la Neus, que cal dignificar la funció d'infermeria.
0: Evident.
1: Cal dignificar-la en retribució i en reconeixement de tasques, perquè a més ara inclús ja els hi han donat funcions que fins ara estaven adjudicades només als metges.
0: I de fet l'acord d'avui la satisfà.
3: Les infermeres estan satisfetes amb l'acord d'avui perquè els hi reconeix, els hi millora el reconeixement.
1: Sí, però bueno, això és un altre tema, que obrim un meló diferent i s'hauria de parlar, no? Perquè el tema de receptes, tot això. Al final, jo el que plantejava abans, perquè no es malentengui, jo soc ferma defensora del dret de vagues, és constitucional i va costar molts anys de tenir-lo. Per tant, dono per suposat que en les reflexions que fan, evidentment que tenen en compte l'interès general. Però en el context que estem vivint a nivell democràtic, a mi em preocupa, inclús de cara als joves i de cara als nens que comencen el curs i tenen una vaga, la percepció i la construcció de visió democràtica que tenen. És de fracàs? És de batalla o és de complexitat? És molt difícil d'afinar, perquè ara el que convé és si ets blanc o negre. Lo dels grisos no es porta gens, no? I passa factura. Però crec que és important posar de relleu i demanar, si us plau, que tinguin en compte també les conseqüències, perquè a mi el fet de que comencin el curs en vaga no em sembla que estigui ajustat diguem, a les necessitats pels nanos, no dic les famílies, els pares i mares. Els pares i mares, estic convençuda, jo també estic d'acord amb que tinc dos germanes mestres, vull dir que estic totalment d'acord amb aquestes reivindicacions, i cal dignificar, i sobretot quan veus en comparació amb altres col·lectius de funcionaris o funcionàries públiques, no? Si parléssim d'altres col·lectius. Però el tema és que les mesures acompanyin a una dimensió de construcció social. Per això parlava d'ampliar el focus i de que les associacions de veïns es facin ressò del que fins ara són causes corporatives, no? Mm. Que és una metodologia, potser, que en altres països s'ha desenvolupat més, i aquí no tant. A França, per exemple, i aquí no tant.
3: Passant 3 minuts de 2/4, veurem com evoluciona. De moment ja veiem que les postures estan molt confrontades i que, per tant, ara mateix fa la pinta que tindrem una tardor en què els nens no aniran a classe perquè hi haurà vagues diverses i que els malalts no podran anar a l'hospital perquè hi haurà vaga de metges. Vull dir que es veu que el panorama és força tranquil. Avui, però, a la reunió del govern també s'ha anunciat una mesura o un acte que ja fa dies que s'estava parlant a la premsa, però que avui ja tenim oficialment. S'acosta l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, i el govern ha explicat avui els actes oficials per celebrar la Diada. L'acte institucional es farà al Teatre Nacional. Es commemoren els 50 anys de la primera Diada que es va fer després de la dictadura. Però aquest any el govern de Salvador Illa ha sorprès, ja fa dies que se'n parla i avui s'ha oficialitzat, que hi haurà una celebració els dies 16 i 17 de setembre de la Diada a Extremadura. El govern diu que vol reconèixer així la contribució dels extremenys a la construcció del país. Parla d'una terra unida a Catalunya per llaços familiars, culturals i de memòria històrica. Ho ha explicat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
4: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
3: Clar, hi pot haver molta gent que pensa, home, no hi va a fer res el govern de la Generalitat a celebrar la Diada a Extremadura. I n'hi pot haver altres que diuen, bé, es feia un acte de la Diada a Madrid, a Blanquerna, que ara se substitueix per aquest Extremadura i tampoc no hi ha tanta diferència. No sé com ho veieu.
2: Jo la veritat és que, en fi, no, anava a dir, no em sembla ni bé ni malament. No sé molt bé, és a dir, si aquí vingués, perdó, si aquí vingués, no sé, la Comunitat de Madrid a celebrar el 2 de maig, em semblaria una mica que en fi, bueno, pues que vinguin, però no, aquesta necessitat com d'intentar donar la imatge de que, no sé, no? Això de Catalunya tornat i totes aquestes coses, no sé si això soluciona anar a fer un acte de la Diada allà. Que et dic una cosa, jo quan estava a Madrid havia anat alguna vegada a l'acte de la Diada. T'he dit una cosa, són tots catalans els que van. Vull dir, són gent de catalans que llavors vius a Madrid i és una manera també de trobar-te, i això no...
3: No
2: venen madrilenys.
3: Per tant, no preveus que el 16 i 17 hi hagi extremenys.
2: No ho sé, perquè no hi seré, però no hi seré allà, vull dir.
3: Ja. Home, esperem que aquí sí.
2: Espero
3: aquí
2: que entre
3: sí.
2: Vosaltres encara sí. No, vull dir, em sembla una mica... Són d'aquestes coses que jo entenc per què ho fan, no? És com la gira que va fer el president, que això em va semblar una mica més interessant, de cara doncs, a veure's amb gent, amb empresaris, amb sectors culturals de diferents comunitats, no? Però això, doncs, en fi, si volen anar-hi que hi vagin, però no li... Em sembla que és una mica que servirà de poc. Aquest seria el meu resum.
3: Ui, hi ha aquelles... Ara aquell moment, explico als oients, que els oients no ho veuen, en què la Gemma mira el Jaume, el Jaume mira la Gemma i es fan gestos com a dir tu.
0: És que jo estava buscant una cosa, no la trobo, però és
2: igual. Igual discrepen molt i estan super a favor.
0: Estava buscant una cosa, no la trobo, que això m'ha recordat una... A l'època del president Pujol va fer una exposició itinerant que es deia Catalunya Tierra de Acogida, que anava per les Espanyes, explicant una mica el que ara deia l'Òscar d'aquest acte de reconèixer el paper de la gent que ha vingut d'Espanya a aixecar Catalunya i bla, bla, bla. Per tant, això no és una cosa gens nova, és una cosa molt antiga. A mi, com diu la Neus, em sembla bé que es faci, es feia a Madrid, potser té més sentit, posats a fer-ho fora de Catalunya, de fer-ho potser a Extremadura, potser a Galícia, on ha vingut molta gent. Jo no dic que no, ni em sembla bé ni malament, però sí que hi ha un tema que em fatiga una mica des de fa molts anys, que és aquesta sensació de que tota aquesta gent van venir a aixecar Catalunya, que segurament és veritat, com si la gent de Catalunya no s'aixequés sola en el seu dia. Llavors, la Neus, que és com jo amb orígens familiars, bueno, ella és d'allà directament, del Pallars Sobirà, quanta gent durant el segle XX i el segle XIX van venir de les Garrigues, de Terres de l'Ebre, del Pallars, de la Segarra, a Barcelona, a les fàbriques, al Vallès, a Sabadell, a Terrassa, a fregar terres, a portar bars, a ser traginers, Aquesta gent també van aixecar a Catalunya i mai surten en els actes oficials, no? Per què no es fa l'acte de la diada a Cervera o a Tàrrega per dir a la gent que va venir d'allà deixant la família i els nens a aixecar el país també, no? I doncs això no surt mai i sempre sembla que els catalans estàvem asseguts fins que ens van venir a aixecar gent de fora, no? Ara també.
2: Sí, aquest argument, a més, si és aquest l'argument, em sembla una mica antic.
0: Vull dir, perquè és antic.
2: Perquè entre altres coses, aquesta gent que tu dius que també hi va haver al revés, és a dir, això que dius tu, al Pallars doncs hi va venir molta gent de fora a construir les centrals hidroelèctriques i, per tant, hi va haver gent per tot, a tot arreu, no? Però

0: Espero que hàgiu portat cap aquí, perquè jo, si no volia intervenir, és que ho veig així. No volia ser massa crítica, no? Primer, que si aquestes són les explicacions, que són les que més o menys estan dient, doncs és un viatge al passat, és un titular, és els altres catalans, una cosa que ja s'havia superat. Per tant, va poc a favor de la unitat del país, que és el que es postula com a la normalització, no? Aquesta idea que sempre transmeten. D'altra banda, hi ha un risc, i jo el vull dir, no? És a dir, és la Diada Nacional de Catalunya, no és un festival. Hi ha una identitat històrica, hi ha unes sensibilitats, hi ha un context encara d'una no plena reparació de la repressió. Per tant, no sé, fer això ara, francament, no li trobo el què. No li trobo el què, el valor afegit no li trobo. Més enllà de dir, bueno, Catalunya doncs, és Espanya, això queda refermat amb aquesta visió en la Diada Nacional, parlo, i d'altra banda marcar aquesta diferència entre els extremenys, els gallecs, els tal, no, és que són catalans, la gent que viu i treballa a Catalunya, això també ho va dir-ho Pujol, són catalans i catalanes. No ho sé, algú se li ha acudit la brillant idea i abans no us han preguntat.
1: Bé, doncs veurem com evoluciona.
2: Perdona, aquest. Perdona, l'expo aquesta va ser el 2001. Mm-hmm. Per tant, a l'últim tram del president Pujol es farà aquesta exposició itinerant.
1: Molt bé. Insisteixo, hi haurà actes des del dia 9, perquè el dia 9 es celebraran els 50 anys de la primera diada després de la mort del dictador Franco, després el dia 10 i l'11, òbviament, aquí a Catalunya, i el 16 i 17, aquest acte a Extremadura, que, insisteixo, substitueix el que es feia a la delegació de la Generalitat a Madrid, a Blanquerna, que s'havia fet durant molts anys. 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i no us lliurareu de parlar de Ceuta.
3: Catalunya migdia.
4: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
5: Gran ambientazo, mano.
4: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiflado sobre la línea.
5: Qué barbaridad.
4: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
5: Buena venta,
4: ojo. Coche seminuevo para casa.
5: Ven a por más.
4: Venta.
6: Ocasión Plus. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Ei, mama, què tal?
8: Ja heu tornat a començar el programa normal?
7: Què vols dir normal?
8: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
7: Ah,
8: no. S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
7: Mama,
8: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
7: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
8: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
7: Ah, sí? En Joel Díaz està...
8: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
7: Ah, no?
8: Què
7: vols dir que és massa alt?
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
1: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Gemma Calvet, la Neus Tomàs i el Jaume Clotet. Dèiem que parlaríem de Ceuta perquè avui el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc milionari per Ceuta en un intent de frenar la tensió i l'impacte econòmic de la crisi humanitària en aquella ciutat. Són 309 milions d'euros, d'ara i fins a finals d'any, que van destinats a la seguretat i al reforç dels serveis públics i també al suport a empreses i a treballadors. Es destinaran més de 50 milions d'euros a l'allotjament i l'atenció bàsica de les persones migrants i més de 60 a l'acollida de menors no acompanyats a banda d'una partida de 90 milions per reforçar la defensa. És que, justament, els ambulatoris de Ceuta, per exemple, tenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, per talls i per tot tipus de ferides. No sé com veieu tot plegat el que ha passat a Ceuta, les explicacions que s'han donat. Ara tenim aquest anunci d'ajudes milionàries... Ara... Quins ulls tancats
11: no,
1: a la Neus, com volen dir, vaig
11: perquè...
1: a concentrar-me.
11: No, perquè com tu deies, quan has dit que portes una setmana, no?, per aquí...
1: Vuit dies, sí.
11: I he dit, doncs,
1: per dues setmanes. Per 15 dies, sí.
11: Doncs estava repassant perquè, com a alumna disciplinada, vaig encetar llibreta,
1: molt
11: vaig
1: bé.
11: Al curs i la primera reunió del 17. Bé, tot això era per dir... Jo, el 17, o sigui, aquella setmana, el 17, jo vaig fer un article que es titulava El govern arriba tard. I això era el 17 d'agost.
1: Som 1 de setembre.
11: I continua.
1: Vols dir que fa més tard, encara.
11: Bueno,
1: avui Àngel Víctor Torres ha dit que no, eh? que no fan tard.
11: Bueno, ell diu que no, i hi ha hagut altres ministres

0: ministres que han reconegut que sí.
1: La ministra Robles, per exemple.
0: Sí, sí, i no només. La Robles ha sigut la més contundent, però no sí. només. A mi em sembla que el govern no ho ha gestionat gens bé. Probablement perquè hi ha hagut una certa desconnexió del que vèiem tots a les televisions, no? Ho escoltàvem a les ràdios, fins i tot estant de vacances, i el que se'ns explicava oficialment per part del govern. I a mi em sorprèn perquè, com tots els governs, tens allà doncs, un delegat del govern i gent allà treballant i per exemple, sanitat, allà no hi ha una conselleria de sanitat. Sanitat depèn directament del ministeri, no? Per tant, jo continuo pensant, o sigui, ahir vaig escoltar l'entrevista, bueno, com tothom, no? Segurament, o molta gent del president del govern, i continuo sense entendre aquesta desconnexió amb la realitat. Que era molt... O sigui, en fi, no m'hi voldria trobar, com a gestor de res, haver d'intentar solucionar una situació com aquesta, però, és a dir, primer, encara no sabem què va passar. Perquè, per exemple, l'explicació del govern ahir, que diuen en privat el mateix, se'ls ha de reconèixer, i és que ells no tenen cap prova de que Marroc estigués al darrere i apunten a aquesta...
2: Xarxes socials atiades per Rússia i Israel, sí, que ja han sortit a dir que això és mentida, bueno, i que ells no hi tenen res a veure.
0: Ells
2: no,
0: mai ho reconeixeran. Però en tot cas, els informes, per exemple, que hi ha a Brussel·les, el que diuen els corresponsals de Brussel·les, i nosaltres, per exemple, al diari vam fer un reportatge també amb això, és a posteriori. A posteriori, clar que ho van aprofitar, i ho han aprofitat, per exemple, anomenats influencers d'Israel, no només des del punt de vista polític, sinó per xarxes i això. Per tant, després, segur, abans, no hi ha cap prova, almenys públicament, de que fos així. El que sí que hem vist és policies marroquís deixant passar la gent, ja no, és a dir, ja sabem que l'alternativa no era disparar-los, per suposat, però que com a mínim els van deixar fer en més d'un lloc. Era moltíssima gent i no sé si quina era l'alternativa, però les imatges de la policia deixant passar, això ho hem vist. Per tant, no sabem què va passar, no sabem per què durant tants dies... Ells diuen que estaven fent coses, però a la pràctica ni la gent de Ceuta ni els que estàvem lluny d'allà veiem que hi hagués cap mena d'evolució en sentit positiu, no? Llavors, jo la pregunta que feia en aquest article, i que crec que s'hauria de fer el govern també, encara que ara s'hagin començat a posar les piles, la setmana passada van començar, i a més també amb ajuts econòmics i tot això, és què haurien dit els partits d'esquerres si amb un govern del PP o Déu no vulgui, de PP i Vox, haguessin vist aquestes imatges de milers de persones en una platja, sense res, havent-se de cobrir com podien, sense poder menjar, perquè si a tu i a mi ens deixen tirats en una platja, ens quedem en una platja tirats durant dies, també buscarem menjar, eh?
2: Home, sí.
0: També buscarem menjar. I probablement també ens posarem malalts. Per tant, a mi em sorprèn aquesta miopia. Em sorprèn. Dit això, una part de la solució, que seria, per exemple, el tema dels menors, el tema de les nenes, que a mi això, en fi... Les nenes van haver de protegir-les als veïns de dos barris, els metges que les van atendre eren voluntaris. Però no et parlo de la primera setmana, et parlo de la setmana passada. Quan passa tot això, jo crec que una de dos, el govern ha de... alguna mínima autocrítica hauria de fer... I crec que el PP, que governa moltes comunitats, que aspira a governar, que té opcions de governar i que és un partit d'estat, entenc que faci les crítiques que ha de fer, però comença a anar sense frens.
1: Jo crec que la situació és gravíssima, però ho és des del primer moment. Jo crec que aquí va donar una dada molt rellevant la ministra Margarita Robles en la seva compareixença, quan va reconèixer que hi havia hagut uns avisos anteriors a l'entrada massiva que no havien estat atesos. Ho va dir d'una manera més diplomàtica, però ho va dir i es va mullar. Jo crec que aquí hi ha hagut disfuncions internes dintre de govern, entre defensa interior, bàsicament, que no és la primera vegada, i segurament també amb relacions exteriors. I això, clar, es paga car quan un govern no està cohesionat i quan una mica hi ha aquestes batalles de... En comptes de posar en valor la solució

0: imperiosa de prevenir, que era la solució més, més necessària en aquell moment, de prevenir-ho i dissuadir, posant-se d'acord amb les autoritats marroquines perquè impedissin ja la sortida, doncs es va deixar fer, laisser faire, laisser passer, aquí no passa res. No passa res perquè hi ha gent dormint al carrer aquí i no passa res, i perquè allà estan estirats al carrer, i tampoc passa res, perquè ens hem acostumat, jo crec, d'una manera excessivament arriscada en termes ètics, per part sobretot dels polítics i polítiques, a metabolitzar aquests drames humans, metabolitzar. Llavors és com una mena de passiu que ja s'incorpora al fet de la gestió pública. L'altre, jo amb aquest tema estic, sí que estic afectada, perquè tu estàs posant cada dia el Telenotícies i veus clarament éssers humans allà estirats, deixats de qualsevol dret a la dignitat, de qualsevol atenció, i al mateix temps sense un gabinet de crisi que digui això és urgent, s'han de dinamitzar, vale? Aquestes ajudes econòmiques també, però escolta, es poden fer contractes d'emergència sense un decret de govern, eh? Hi havia moltes maneres d'abordar-ho. Què ha passat? Que estaven molts de vacances, entre altres el president Sánchez. Clar, això mereix una interrupció absoluta de les vacances, el mateix que ha passat aquí amb educació, que també tothom està de vacances i s'ha hagut de fer tot ahir. Home, jo crec que no han aprovat. Amb aquest tema de Ceuta hi ha un drama humanitari. És cert que han posat sobre la taula per una vegada ja per totes que aquesta qüestió no és ideològica, que és una qüestió racional i que s'ha de gestionar amb respecte als drets humans, però al mateix temps també tenint en compte l'impacte, i això Europa ho ha dit, l'impacte d'una immigració descontrolada, perquè és insostenible pels estats de la Unió Europea. Això què implica? Implica que venen temps on realment s'hauran d'articular no discursos, sinó reaccions i mesures que puguin conciliar les dues realitats. Però ara, a curt termini, el que s'està produint allà és una violació de drets humans.
1: Jo crec que el govern espanyol està a la tempesta perfecta, no? És a dir, té una crisi allà de seguretat, de salut, econòmica. El paquet econòmic d'avui aprovat va en aquesta línia d'intentar reparar els danys possibles de l'impacte econòmic o del turisme, per exemple. Té una situació internacional delicada, en la qual els socis europeus li diuen que tot això forma part o és una derivada de l'efecte crida. Té una crisi política a nivell estatal amb el PP, que, com diu la Neus, és un partit d'estat i hauria de ser una miqueta més sensible, però van a per totes. I el que a mi em sembla molt xocant, o em sembla fins i tot inacceptable, és que quan qualsevol crítica que es faci en l'actuació del govern espanyol et diguin que formes part de la internacional ultraderechista que va dir Pedro Sánchez, no? I que qualsevol cosa que dius a xarxes socials o articles o qui sigui és que formes part d'un complot, una conspiració per enderrocar el govern, no? I no entenc aquesta falta de, ja no d'autocrítica, sinó d'entomar la mínima lògica democràtica d'expressar el que vulguis, sense que t'etiquetin com una persona que no té ànima o que està aquí per destruir la convivència, no? Quan el que està passant allà és prou greu com perquè el govern espanyol actuï de debò, i una mesura que podria fer i que crec que entendria tothom és que s'evacués a la península a les dones i als nens que estan sols, per una pura qüestió de seguretat. És a dir, els adults, no ho sé, però les nenes que caminen soles per la ciutat i que estan exposades a agressions de tota mena i sexuals també, se les han d'evacuar a llocs on estiguin segures. Perquè
0: a més,
1: estem
0: ja s'han produït moltíssimes.
1: Estem parlant de temes tan elementals com aquests.
2: Clar, però per això, per exemple, necessites el PP? Necessites
1: que les comunitats... És igual que agafin un avió militar i els portin a Madrid o a Barcelona,
2: sí,
1: on sigui.
2: Sí, jo estic d'acord, però aquestes nenes se les hauria d'atendre en centres que depenen de comunitats autònomes i la majoria són del PP. En principi hauria de ser així.
3: I fins i tot vam sentir la resposta del PP dient que els nens també se'ls podia atacar. No només les
2: nenes.
3: Però
2: de moment el que sabem és que han violat nenes.
3: Això ho va dir el Partit Popular.
1: Exacte, però és que m'és igual. Espanya és un país que té 50 milions de persones i és un país avançat. Vull dir, com per poder acollir, no sé què, 500 nenes, és que estem parlant d'això. Perquè mentrestant no hi ha actuacions decidides del govern, doncs, com ara deia la Gemma, veurem noves agressions sexuals els propers dies. I han de sortir els veïns a defensar-les. Una cosa tan elemental que ens escandalitzem quan passa a Afganistan, però aquí també hi ha nenes desemparades que estan en mans de qualsevol depravat.
0: No, i els ciutadans i ciutadanes de Ceuta, que estan vivint un calvari en termes també de seguretat i d'ordre públic, per això que deies tu del menjar i tal. És que, a més, jurídicament hi ha sortides. Per exemple, tu fas aquesta repatriació amb una condició de devolució i fent tots els tràmits administratius aquí. ara els volen fer allà, però sense professionals.

0: sense funcionaris, sense res. Coi, que els portin per una raó d'estat de necessitat i d'auxili, d'obligació d'auxili, segons la normativa internacional, però no cal que els reparteixin per les comunitats autònomes, que els tinguin a la zona de Madrid, que per alguna cosa està el govern central, i que articulin un sistema urgent de repatriació amb Marroc a través del consulat, de les ambaixades, i que puguin assegurar, en els casos que no es dongui una situació evident o d'asil polític o d'altres circumstàncies, com el tractament domèstic o el que sigui, que sigui així. Que,
1: però la relació amb Marroc, ja des del moment que la Unió Europea el treu del llistat de països
2: insegurs,
1: i que tens a més subcontractat Europa i per tant també Espanya
3: la gestió de la immigració,
1: doncs estàs en les seves mans. Per tant, això que dius, repatriar-los o no, perquè ja veurem si te'ls accepta. És que Marroc no ha deixat ni enterrar els pocs que s'han pogut identificar al seu país.
0: Però és que hi ha una cosa que es diu diplomàcia i una cosa que es diu dret internacional públic. I què passa? Que com que s'està produint dinàmiques polítiques on s'ignoren les dues vessants, perquè la diplomàcia s'està portant al no-re, quan sempre ha sigut l'eina per poder solventar aquestes situacions. És que vosaltres imagineu-vos, això fa 10 anys, era impensable.
3: Podem saber quina és la situació sobre el terreny? Allà tenim un enviat especial de Catalunya Ràdio, el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Òscar.
3: Des d'on ens parles?
4: Doncs mira, ara mateix, des del centre de la ciutat, acabem de baixar d'un dels punts d'assistència primària que té aquesta ciutat. No, pensa que aquí, ho heu explicat, no? Això aquí no hi ha una conselleria de salut. Hi ha 3 ambulatoris i un hospital, i hem anat a comprovar a veure si hi havia saturació o no als serveis públics. Saturació no n'he vista. I la meva sensació és que també estem a un, diguem que el primer impacte amb ferides obertes, amb traumatismes, es va produir la primera setmana. Ara estan rebent una mitjana de 150 migrants, que a més no van pel circuit habitual dels ciutadans espanyols que tenen targeta sanitària, i bàsicament els estan assistint en la cura d'aquestes ferides, algunes infectades, traumatismes, i després en un estat anímic molt devastat. Després hi ha una altra cosa, hi ha alguna ONG, com per exemple Metges del Món, que estan atenent a les platges aquests migrants. I després hi ha un tercer afegitó que et diré, que és que molts estan molt debilitats perquè passen gana. Aquí només les ONG reparteixen, hi ha un repartiment diari únic de bosses de menjar, i per tant tampoc estan per fer un ús intensiu de si més o menys es troben bé de la sanitat pública.
3: I la vida dels ciutadans de Ceuta s'ha vist tan afectada, o al final és la utilització dels partits polítics el que ha acabat de tensionar la situació?
4: Clar, jo aquí el que estàs vivint és com un polvorí, perquè ja tu notes la tensió. L'ús de l'espai públic ha canviat als ciutadans, que han vist que s'havien de desplaçar, per exemple, de places, de la platja, no han pogut fer ús, el turisme inexistent actualment, i després aquí s'afegeix aquest impacte psicològic de veure com tanta gent com viu a la ciutat entra a la ciutat i hi ha por de sortir fora del centre. A més, els grups de WhatsApp on es difonen notícies falses i rumors, doncs tampoc estan ajudant, i aquesta és una ciutat on el nacionalisme espanyol sempre ha estat molt present per estar a l'Àfrica, per ser una plaça militar, i això també aquí s'ha incrementat un grau. Tot això conjuntament fa que la relació entre cristians i musulmans, penseu que estem al voltant d'un 50% de les dues poblacions, notis que hi ha una certa crispació, i he presenciat baralles sense arribar a més, a la parada de l'autobús, a la cua d'una botiga, on s'acaba retraient el musulmà o el musulmà al cristià, doncs si s'acaben tirant per la cara el tema de la llau migratòria.
3: Doncs és la situació a la mateixa ciutat de Ceuta, amb el José Antonio Rodríguez i el Miquel Jarque, són els enviats especials de Catalunya Ràdio. Miquel, gràcies, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Queden 2 minuts per arribar a les 4. Abans d'acomiadar-vos, ja sabeu que a les 4 qui ens agafa el relleu a Catalunya Ràdio és el Francesc Garriga, amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Tot bé?
5: Avui ja des de l'estudi, sí.
3: Molt bé, clar, ja vas fer una excursió ahir a buscar el cafè, sí. No? El primer dia ja a buscar el cafè, i el segon dia on toca, no?

0: Avui amb l'Eloi, Vila som a taula. Sí.
1: Se enyorava molt, Òscar. Bona tarda.
2: Jo també, Eloi. Però, escolta'm, comença a passar factures perquè el Bassas el va portar a convidar-lo un cafè i a tu no t'ha pagat res.
0: Sí, un cafè, però ja, sense anar al bar.
1: De fet, hi ha un cafè que està pendent que arribi.
0: Està arribant.
2: Però fa molt que està arribant, o què?
0: És que hem tingut un petit problema amb la cafetera de l'estudi.
2: Potser heu anat a Colòmbia a buscar el cafè, torrar-lo, no? I tot plegat, no?
0: Escolta, vas fort, trobo, eh?
2: O bé, escolta.
0: Tenir la claca de la teva tertúlia de fons t'empalentona.
3: Que nosaltres, com que no tenim ni cafetera, saps?
2: Clar, nosaltres és que estem a l'estudi de segona divisió, diguem-ne.
0: Però si no l'heu estrenat, on que no
2: sí,
0: es pot dir això?
2: Sí. Home, i tant, què vol dir que no es pot dir?
0: No sé, igual, com que a vegades fem coses rares aquí. Que...
2: I tant, que es pot dir, sí, home, sí.
1: No, i als estius passa això, no? Vull dir que hi ha gent que li senten molt bé i arriba amb molta força, és el cas l'Òscar i altres que no tant.
2: Saps què passa? Que al final el Garriga m'ha robat 2 o 3 minuts del programa. No, jo li robava. Fins ara jo li robava 2 o 3 amb ell i ara me'ls roba ell a mi.
0: Això és com Hisenda, que al final tot acaba tornant.
2: M'ho haig d'acabar cobrant d'alguna manera.
1: Però són compartits, coi.
2: Sí, clar, que el que vulguis. Però abans eren els seus i ara són els meus.
0: Avui posem en solfa el cas Endic, que serà un dels casos que marcarà segur aquest any la investigació. Mercat de fitxatges.
2: Que acaba avui.
0: Encara hi ha alguna esperança. I líder Edia torna avui a la tarda, o sigui que estem preparadíssims.
2: Doncs no ens ho perdem. De moment deixem que acomiadi la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet. Fins la pròxima a tots tres. Gràcies.
3: Adéu.
2: I nosaltres us deixem en mans del Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, això a Catalunya Ràdio, i el 3 Catinfo i sabeu els blocs informatius durant tota la tarda. Tornem demà al Catalunya migdia a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
4: Trescat Info.
5: Bona tarda, en punt les 4. El govern espanyol aprova la llei que regula les condicions laborals del personal mèdic, el d'infermeria i la resta de personal sanitari que acaba amb les guàrdies de 24 hores. El Sindicat Metges de Catalunya considera que la normativa és un insult i avisa que la setmana que ve concretaran calendari de vagues que podria arribar a ser indefinida. La Moncloa amplia a més de 300 milions d'euros les ajudes per pal·liar els efectes de la crisi migratòria a Ceuta. El Consell de Ministres ha aprovat la injecció de fons per revitalitzar l'economia local i facilitar l'acollida d'immigrants. El govern espanyol insisteix en les ingerències d'Israel i de Rússia, que ho neguen en rodó i exigeixen a Sánchez que ho demostri. Els Mossos investiguen, ho acabem de saber, una intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. 5 noies es van trobar malament després de sopar en un restaurant i les anàlisis han detectat que podrien haver ingerit droga. Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per les causes atribuïdes a la calor. És la comunitat amb més defuncions de l'Estat. Als centres d'atenció primària catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures. I 39 persones que han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny, la xifra més alta registrada fins ara. El balanç supera les 38 víctimes del 2022 i encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany. Experts consultats per 3Cat Info asseguren que fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja s'estan produint als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. L'escalfament global malmet el permafrost, que sosté part dels terrenys d'alta muntanya i debilita les glaceres, i això provoca despreniments de roques que poden ser mortals.
6: Esports. Aquesta nit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus, mentre que l'Espanyol fitxarà lateral dret Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club i anunciarà la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx. El Barça de bàsquet, per la seva banda, ha fet oficial l'11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya, que firma per 2 temporades. I a l'obert dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha debutat aquesta tarda enfrontant-se a l'australiana Daria Kasatkina, mentre que tenim en marxa la desena etapa de la Vuelta amb Enric Mas com a líder de la general.
5: El temps tarda molt estable, tot i la presència de núvols a la Costa Daurada i al Camp de Tarragona, amb algun plogim a la resta del país, cel variable amb més sol cap a Ponent i cap a Girona. L'ambient es manté càlid, amb màximes a l'entorn dels 30.

0: 2 graus a l'espera d'una calorada a finals de setmana.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passen 3 minuts i mig de les 4. Salutacions, soc la Nàtia Dell, us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comencem. El govern espanyol tira pel dret i aprova l'Estatut Marc dels Serveis de Salut, la llei que regula les condicions laborals de metges i metgesses, del personal d'infermeria també i de la resta de professionals sanitaris. La norma acaba, entre altres coses, amb les guàrdies de 24 hores. L'aprovació arriba amb l'oposició de bona part del col·lectiu mèdic, que reclama un estatut propi i amenaça amb noves aturades a la tardor. Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés de Diputats per poder entrar en vigor. Madrid, Tània Tàpia.
2: El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a una norma que fa 3 anys que negocia i que ha pactat només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt. Amb el mateix sou se'n faran només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal pel col·lectiu de metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori que cada 2 anys es convoquin processos selectius, una mesura per tenir més plantilles consolidades. La ministra portaveu Alma Saiz destaca que tothom hi guanya.
3: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
2: L'acord, però, xoca amb l'oposició de sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu i que denuncien que la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha tancat en banda i no els ha escoltat després de mesos de protestes. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades a la tardor. En canvi, qui s'hi aplaudeix els canvis és el col·lectiu d'infermeria, a qui se'l reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, de manera que pugen de categoria. La llei està a partir d'ara en mans del Congrés. Si l'aprova, les comunitats tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris i, si volen, millorar condicions.
0: Ja hi ha reaccions. El Sindicat de Metges de Catalunya carrega contra l'Estatut Marc de Salut que ha aprovat el govern espanyol i avisa que a partir de la setmana que ve anunciarà noves mobilitzacions. El sindicat no descarta que pugui ser una vaga indefinida. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que se senten insultats i que l'Estat Marc en cap cas resoldrà els problemes del sistema sanitari. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: La setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Lleonart també ha retret al Departament de Salut poc diàleg per intentar solucionar el conflicte laboral. A tot això adverteix que serà aquest darrer trimestre de l'any quan es notarà amb escreix els efectes de la campanya Ni un minut més, amb què els metges deixaven de fer hores extres. Assegura que és ara quan les gerències dels centres sanitaris han de rendir comptes amb els objectius que els ha marcat l'administració i és, per tant, quan demanaran als professionals més mans i hores extres. Els sindicats d'educació que van signar els acords del curs passat consideren que la vaga del 8 de setembre no serà útil. Avui s'han reunit amb la consellera i, malgrat que consideren que el desplegament dels acords avança en la bona direcció, també avisen al departament que no n'hi haurà prou i que calen canvis estructurals. Des del Departament d'Educació ens ho explica la Sara Canyet amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: La primera reunió d'aquesta taula de seguiment del pacte signat entre el departament i part dels sindicats ha servit per constatar que les posicions dels representants dels treballadors es mantenen dividides. Avui s'han assegut els 3 sindicats amb qui el departament va arribar a un acord a finals del curs passat, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, mentre que USTEC i la CGT mantenen aquesta convocatòria de vaga per al 8 de setembre, per aquest primer dia de curs. Una convocatòria que els sindicats que sí mantenen negociacions amb el departament respecten, però diuen en aquests moments no la troben útil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
6: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
5: avui en aquesta primera reunió. Per tant, el que han fet és repassar les mesures que s'han previst per al curs que ve i començar a treballar en l'agenda de quines seran les properes mesures que aniran desplegant pel que fa a aquests pactes. Entre elles, Comissions Obreres ens detallava que han presentat una proposta de compensació horària per als docents.

0: que vagin de sortides o de colònies a banda dels 50 euros per nit fora de casa que ja s'han aprovat per aquest curs. Sobre les proves PISA coincideixen a qualificar la situació de molt greu. Diuen que s'han assenyalat els responsables, però consideren que les explicacions són insuficients per entendre què va passar.
1: Doncs bé, almenys públicament el govern té coll avall que el curs escolar començarà en vaga, tot i que demà passat es tornarà a reunir amb els sindicats que la promouen. L'executiu de Salvador Illa avisa que no hi ha més marge de negociació i blinda la consellera Esther Niubó, que continuarà al capdavant del departament. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
2: El govern ja es prepara per un inici de curs complicat perquè ara com ara no ha donat cap mostra que pugui fer canviar d'opinió als sindicats que impulsen la vaga. Si més no, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha dit que la Generalitat no té previst fer cap nova oferta a la reunió de dijous i que només hi ha marge per parlar de terminis.
3: Pensem que compartim diagnosi, que estem posant sobre la taula tot allò que se'ns ha demanat i que la voluntat del govern és treballar-ho conjuntament. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
2: A tot això s'hi suma la crisi per les proves PISA, que el govern ja dona per tancada i tanca files amb Esther Niubó.
3: El govern en el seu conjunt i el president Illa ja ha manifestat, i ho reitero com a portaveu, la total confiança amb la consellera i amb totes les polítiques que està desplegant.
2: El mateix dia que s'ha fet oficial que Marta Clari entra com a nova número 2 de la consellera d'Educació.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Anem a altres temes, 4 i 10 minuts. El govern espanyol que intenta frenar l'escalada de tensió a Ceuta amb un pla de xoc milionari per frenar l'impacte econòmic de la crisi i també la tensió als migrants que encara malviuen pels carrers. L'executiu insisteix que Rússia i Israel van amplificar els missatges a les xarxes contribuint a aquesta entrada massiva de migrants, tot i que tots dos països han sortit en tromba contra Sánchez i li reclamen proves. A Madrid, Paula Brujats.
5: La Moncloa respon a la crisi amb un pla de xoc de 300 milions d'euros per a Ceuta, diners per reforçar els serveis socials com la sanitat, per reactivar el turisme, ajudar els comerços i el gran gruix de l'inversió, un de cada 3 euros, anirà destinat a l'acollida de migrants, sobretot menors d'edat. Més diners, sí, però el problema segueix sent la falta d'espais per allotjar tothom i quan estaran disponibles les 6.000 places promeses. Seran els propers dies, ha dit el ministre Ángel Víctor Torres, sense més concreció, tot i que nega, està fent tard.
6: Lo que tiene que hacer un gobierno es lo que estamos haciendo, dando la cara para que cuanto antes esto se pueda normalizar. Y allí, en Ceuta, con la justicia del trabajo realizado de quienes realmente estuvieron en buscar una solución y quienes pusieron todos los palos en la rueda para dinamitarlas.
5: La Moncloa defensa la seva gestió i tampoc recula amb les crítiques a Israel i Rússia. Tots dos països han retret a Pedro Sánchez, que els hagi assenyalat com a actors claus en la tragèdia, però la ministra portaveu avui insistia.
7: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
5: I el Massaid ha insistit també en una altra polèmica en què el rei Felip VI visitarà Ceuta quan arribi el moment. El Partit Popular, però, acusa el govern espanyol de manipular el rei per interessos de Pedro Sánchez.
8: Que dejen de manosear al rei. Que el jefe del Estado, que ha estado en los momentos más duros de nuestra historia, debería poder acompañar sin ningún tipo de miedo, a ninguna reacción, a los ceutíes que llevan un mes pasándolo muy mal.
5: I els populars escalfen les protestes convocades per demà al vespre als ajuntaments de tot Espanya a favor de Ceuta i en contra la gestió que està fent el govern espanyol.
1: I sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta, que tenen cada dia uns 150 migrants de mitjana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius pels nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jaque.
9: La direcció de l'assistència primària a Ceuta admet que l'allau migratori ha tensionat el sistema perquè s'ha hagut de crear un circuit paral·lel als tres ambulatoris i l'hospital per atendre els migrants. Les infermeres i els metges i els saladors són voluntaris. Juan Carlos Mata, director de l'assistència primària, sosté, en contra del que afirmen els sindicats, que en el circuit per als espanyols amb targeta sanitària s'ha preservat l'assistència i que, de fet, a l'agost hi ha hagut menys consultes que l'any passat.
10: Desglosando los datos de actividad de Ceuta, vemos que la actividad asistencial en el mes de agosto en relación con agosto del 24 y el 25 pues decrece 3 puntos de asistencia, de 36,01 de presión asistencial que por ejemplo tenía el centro de salud de recinto, pasamos a 32,99.
9: Pel que fa al tipus d'assistència que es presta aquí, les consultes

0: són bàsicament de traumatologia en un col·lectiu que arriba molt tocat. Carmen Zaragozí és infermera al Cap Otero de Ceuta.
1: Más varones que mujeres y suelen ser heridas pues que se han hecho el infectado y tal, pero se les ha tomado su medicación y todo y muy bien. Algunos llegan, pues, a nivel mental llegan fastidiadillos, muy agobiados, con mucha ansiedad.
0: Fora d'aquest circuit, en paral·lel, Metges del Món va atendre durant el mes d'agost un miler d'emigrants en una furgoneta que ha recorregut platges i turons.
2: I segons acabem de saber, els Mossos investiguen una intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Cinc noies es van trobar malament després de sopar en un restaurant i les anàlisis han detectat que podrien haver ingerit droga. Anem a altres qüestions. Us parlem de la calorada d'aquest estiu. Hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya, que són atribuïbles a les altes temperatures, a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i que situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat, que en té registrades unes 2.150. La majoria de víctimes són persones grans, de més de 65 anys, i un gruix important supera als 85. Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria són arribades a pacients que tenen a veure amb deshidratacions. I precisament un dels col·lectius que té més risc de patir aquestes conseqüències de la calor són les persones que treballen a l'aire lliure. És el cas dels riders de Glovo, que denuncien que aquest estiu la campanya els ha fet la companyia, volem dir, els ha fet treballar a més de 40 graus. Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador per investigar si Glovo va aplicar el protocol que obliga a suspendre les entregues quan hi ha alerta vermella per calor. I amb aquesta informació ens situem a 4:15 de la tarda. Obrim àrea de servei. Connectem al nostre equip viari. Com està la mobilitat i el trànsit ara mateix? Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs amb algunes complicacions provocades per diverses incidències. Hi ha tallada la carretera local B-5207 al terme municipal de l'Esquirol a causa d'un accident. A l'àrea de Barcelona també hi ha dues atopades. L'una a la Ronda de Dalt a l'altura de Sant Gervasi en sentit Besòs, que talla un carril i provoca retencions des de Pedralbes. I l'altra a l'entrada a Barcelona per l'autovia A2 a l'altura de Sant Joan d'Espillat, dos carrils tallats a la circulació i retencions des de Sant Feliu. D'altra banda, hi ha un camió avariat a la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat, als carrils que porten cap a l'autopista C33 en direcció Mollet a Girona. Es troba situat al voral, però de tota manera provoca retencions a la mateixa sortida pel Nus de la Trinitat, afectant tant la C58 com la C33. La que més afecta és la B20, la Pota Nord, amb retencions pràcticament des de Badalona fins al Nus de la Trinitat i també al final de la Ronda Litoral des del Bon Pastor i fins al Nus. També a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i l'enllaç amb Gran Via, també en sentit Besòs, per alguna possible incidència, i també aturats en sentit contrari entre Poble Nou i la Barceloneta en direcció Llobregat. A la resta també queda congestió a l'autovia A2 a l'altura de Jorba en tots dos sentits, després que han pogut apartar a una zona d'obres un camió que ha bolcat i que ha tingut un accident i que estava tallant la calçada en direcció Barcelona. Ara ja retirat a la part central i això provoca lentitud a l'altura de Jorba en totes dues direccions. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps. Amb Néstor Gómez.
4: Aquest primer de setembre ha començat amb presència de sol, però també han arribat núvols, núvols que s'han concentrat cap a les comarques de Tarragona i que a poc han anat envaint també a àrees de Barcelona i de la Catalunya central. De tots aquests núvols, els més compactes els trobem cap al Camp de Tarragona i Delta de l'Ebre, sense descartar que, sobretot de cara a aquest vespre, doncs pugui caure alguna feble precipitació, més probable cap al sector dels ports, més feble cap a la façana costanera. A la resta del país, temps assolellat, sobretot a les comarques de Ponent, al Pirineu, i també a les comarques de Girona. Al Pirineu n'hi haurà, no apareixeran alguns núvols, però seran del tot bàsicament inofensius. I tot això amb una tarda que es presenta amb unes temperatures que han baixat una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir les màximes a Vinebre arribaven gairebé als 36 graus i avui ronda la xifra dels 33 graus. A màximes avui de vora 33 graus també a Tremp i Cabanes. De cara a demà continuaríem parlant d'aquesta estabilitat, una estabilitat que ens acompanyarà gran part d'aquesta setmana i amb unes temperatures que demà comencen a pujar i pujaran molt més a finals de setmana.
2: 3CAT Info. És un quart i 3 minuts de 5 de la tarda. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra

0: xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. La majoria de víctimes, 23, han estat a les platges, 11 a piscines i 5 en rius o pantans. El perfil més habitual és la d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, assenyala un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment.
1: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: En la mateixa línia, els experts en salvament aquàtic també reclamen canvis, especialment en els plans d'actuació de les platges. Consideren que els protocols actuals s'han d'adaptar a les necessitats actuals. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
2: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servei de socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals demanen, a més, un pla comú per a totes les platges. Ara, per exemple, cada ajuntament determina quants socorristes necessita en cada tram de costa. També reclamen unes condicions mínimes per poder treballar amb garanties com espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat. Anem ara cap a la Catalunya Central perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 45 anys que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa, al Bages. Passades les 5 de la matinada, la policia ha rebut l'avís per una agressió. Quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu i estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació que han continuat dues unitats del SEM, però que finalment ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar-ne l'autoria. Pels vols de les 10 del matí s'ha fet l'aixecament del cadàver amb la comitiva judicial. El cas està sota secret d'actuacions. Marxem ara a l'exterior per parlar-vos del Nepal, perquè els morts per la riuada sobtada de fa 6 dies al nord del país i al Tibet superen el miler i hi ha prop de 4.500 desapareguts, segons el darrer balanç oficial. El Ministeri de l'Interior xinès ha anunciat l'enviament de més equips d'emergència a la zona, drons, purificadors d'aigua, ajuda humanitària i experts en anàlisis d'ADN. Avui s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes. Al costat nepalès, 20.000 persones intenten trobar gent atrapada en túnels com els 200 que han rescatat a les últimes hores. Tot i això, les morgues estan plenes i s'ha autoritzat enterrar els cossos sense la identificació formal. En un escrit a les xarxes, el primer ministre nepalès ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. Per cert, que fenòmens similars al que ha provocat aquesta riuada del Nepal ja s'estan donant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. Els despreniments de roques que aquest estiu han provocat la mort de 3 persones als Alps o els que hi ha en alguns cims dels Pirineus s'expliquen, entre altres factors, pel deteriorament del permafrost i les glaceres, dos factors que també han influït en el que ha passat a l'Himàlaia. Montse Poblet.
3: Tant als Alps com als Pirineus hi ha cada cop més despreniments de roques a l'alta muntanya. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 alpinistes aixafats per rocs i l'any passat l'esfondrament de la glacera Birch va provocar una esllavissada de gel i de roques que va arrasar bona part del poble suís de Blaten. És el cas més similar al que ha passat al Nepal que hem tingut a Europa. Els experts ho atribueixen al fet que amb l'escalfament global les glaceres retrocedeixen i el permafrost es fon i es debilita de manera que ja no actua com una espècie de ciment que uneix les roques. El geògraf Marc Oliva està especialitzat en l'estudi d'aquests fenòmens.
4: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
3: Entre els punts dels Pirineus on s'ha observat un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres hi ha la Maladeta, el Mont Perdut o el Vinyamala. El glaciòleg Enyaut Izaguirre, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet i que n'està estudiant les causes, apunta aquesta suma de factors.
5: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan entorn als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època de

0: el Montsó, més enllà també del permafrost.
1: Les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar a l'esfondrament de la setmana passada.
2: Anem a altres qüestions. Els alumnes tornen avui a l'escola a França, finalment sense la llei en vigor per prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys. El país havia de ser el primer de la Unió Europea a aplicar a partir d'avui la restricció, però la mesura ha topat amb entrebancs. A mitjans d'agost, el Consell Constitucional francès en va anul·lar alguns articles per no respectar la llibertat d'expressió dels menors i per falta també de proporcionalitat. Ara s'haurà de tornar a redactar i, segons les associacions de defensa dels drets dels menors, la clau és obligar que siguin directament les plataformes les que facin els canvis. Un minut i arribarem gairebé als esports, però abans volem explicar-vos que el govern ha traslladat a Extremadura la celebració de la Diada que fins ara es feia a Madrid. És la principal novetat en els actes oficials de l'11 de setembre d'aquest any, quan fa 50 anys que es va commemorar per primer cop la data després del franquisme. L'executiu n'ha presentat aquest matí l'agenda. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha destacat l'esdeveniment que enguany canvia, com us dèiem, la capital espanyola per la regió extremenya. La intenció ha apuntat i reivindicar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
3: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
2: Es farà els dies 16 i 17 de setembre. A casa nostra el primer acte oficial serà dimecres que ve a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera celebració de l'etapa postdictatorial.
4: Esports.
2: Enric Arisidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. A les últimes hores del mercat de fitxatges, el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesús, que arriba a canvi de 10 milions d'euros abonats a l'Arsenal. El jugador brasiler de 29 anys firma per 3 temporades.
6: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
5: El mercat de fitxatges tanca aquesta mitjanit, com diem, i encara hi ha marge per efectuar operacions, sobretot de sortida d'altres jugadors blaugrana.
4: 3CAT Info.
5: Mentrestant, l'Espanyol segueix pendent de fer oficial una sortida que al mateix temps implicarà una arribada. La sortida seria la de lateral dret Rubén Sánchez de l'Elx i l'arribada la del també lateral Antoni Gorosabel de l'Atlètic Club. A la segona divisió, el Sabadell ha fet oficial els fitxatges de l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa, i el del migcampista anglès Josif Owusu del Brighton anglès. Són el 14è i el 15è fitxatge del club ballesà, que també mira d'incorporar lateral esquerra de l'Atlètic Club, Adama Boiro. A la Lliga Espanyola, l'extrem català Adama Traoré arriba lliure del Deportivo de la Coruña, procedent del West Ham anglès. A l'Atlètic de Madrid està mirant de tancar la cessió del davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David. I en clau internacional, el davanter centre català Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany des del Chelsea. A la Premier League, l'Aston Villa d'Unai Emery tanca el fitxatge del davanter de 18 anys del PSG, Ibrahim Mbaye, per 55 milions.
4: 3CAT Info.
5: I un parell més de punts en futbol. Ja sabem l'horari oficial del primer clàssic de la temporada. Es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou, i la jutge que investiga els pagaments del Futbol Club Barcelona, l'exvicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Reial Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que no tanca encara la instrucció.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: El mercat de fitxatges en bàsquet segueix vigent i avui el Barça ha anunciat l'onzena incorporació per aquesta temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i 1,96 centímetres d'alçada, amb passaport dominicà.
7: Jugar en un equip com el Barça i poder disputar l'Eurolliga és molt emocionant. Puc aportar la meva energia i sumar en defensa. Soc un dels millors defenses i tinc moltes ganes de poder mostrar el meu entusiasme pel joc. Tindrem energia, farem un bàsquet divertit i molt ràpid. Estic molt content de ser aquí.
5: Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana amb experiència als Portland Trail

0: Blazers de l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de la CB fins a la tercera federació. La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional Masculina ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona. La final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Espart Girona i el Cadí la Seu el 27 de setembre a Reus. Berni Álvarez és el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya.
1: Tirant una mica la vista enrere, molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran. I per nosaltres és important també posar-ho en valor.
0: També en bàsquet afegim que el Joventut ha comunicat que l'aler Yannick Krach té una lesió als isquiotibials que l'obligarà a estar-se de baixa un temps indeterminat. Pel que fa al ciclisme, tenim en marxa la desena etapa de la Vuelta, avui amb 185 km de mitjana muntanya entre el Caraz i Elche de la Sierra, Albacete, i ara mateix, quan falten 28 km i mig per arribar a la línia de meta, un grup de 5 ciclistes marxa escapat amb 2-3 ciclistes perseguidors i el gran grup que es troba 55 segons amb l'encara líder Enric Mas de l'equip Movistar. I acabem parlant de tennis perquè aquesta tarda tenim el debut de Paula Badosa en aquesta edició del US Open. A 2:15 de set s'enfronta l'australiana Daria Kasatkina.

0: Són 4:45 de la tarda aquest dimarts 1 de setembre del 2026. A aquesta hora el que fem és recapitular i repassar les informacions més destacades que us estem explicant a aquesta hora. El govern espanyol ha aprovat la llei que regula les condicions laborals del personal mèdic, també la infermeria i la resta de personal sanitari que acaba amb les guàrdies de 24 hores. Però el Sindicat Metges de Catalunya considera que la normativa és un insult al sector i avisa que la setmana que ve concretaran calendari de vagues que podrien arribar a ser indefinides. La Moncloa que amplia més de 300 milions d'euros les ajudes per pal·liar els efectes de la crisi migratòria a Ceuta. El Consell de Ministres ha aprovat la injecció de fons per revitalitzar l'economia local i facilitar l'acollida d'immigrants. El govern espanyol insisteix en les ingerències d'Israel i Rússia, que ho neguen en rodó. I fenòmens similars als que ha provocat l'arribada del Nepal ja s'estan donant als Alps i a més petita escala també als Pirineus. Ho hem repassat fa una estona i a partir d'ara també us parlarem de qüestions com les que afecten a Ucraïna, i és que Rússia ha fet un nou atac mortífer contra Kiev i la seva regió amb almenys 12 morts en el 6è dia consecutiu de bombardejos contra la capital d'Ucraïna. És la resposta del Kremlin a l'estratègia de Zelensky d'atacar els gegants del comerç electrònic rus. També us parlarem de la vaga de biblioteques. La majoria de biblioteques públiques de Barcelona tanquen avui per la vaga del personal que exigeix millores laborals. El comitè denuncia un bloqueig en les negociacions i l'Ajuntament assegura que manté el diàleg obert i espera un replantejament per part dels treballadors. I què és el més destacat de la pàgina esportiva, Ricard?
1: Doncs que aquesta mitjanit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ja ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus, mentre que l'Espanyol anunciarà la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx, una sortida que implicarà l'arribada del lateral dret de l'Atlètic Club, Antoni Gorosabel.
0: I el temps tarda molt estable, tot i la presència de núvols a la Costa Daurada i al Camp de Tarragona amb algun plogim. A la resta del país, cel variable amb més sol cap a Ponent i cap a Girona. L'ambient es manté càlid amb màximes a l'entorn dels 32 graus a l'espera d'una calorada a finals de setmana. Dos quarts i 5:03 de la tarda. Passem per Madrid perquè el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat l'Estatut Marc dels Serveis de Salut, que és la llei que regula les condicions laborals de metges i metgesses, del personal d'infermeria i també de la resta de professionals sanitaris. La norma acaba, entre altres coses, amb les guàrdies de

0: 24 hores. L'aprovació arriba amb l'oposició de bona part del col·lectiu mèdic, que reclama un estatut propi i amenaça amb noves aturades a la tardor. Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés de Diputats per poder entrar en vigor. Madrid, Tània Tàpia.
1: El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a una norma que fa 3 anys que negocia i que ha pactat només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt. Amb el mateix sou se'n faran només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal pel col·lectiu de metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori que cada 2 anys es convoquin processos selectius, una mesura per tenir més plantilles consolidades. La ministra portaveu, Alma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
2: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: L'acord, però, xoca amb l'oposició de sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu i que denuncien que la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha tancat en banda i no els ha escoltat després de mesos de protestes. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades a la tardor. En canvi, qui s'hi aplaudeix els canvis és el col·lectiu d'infermeria, a qui se'l reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, de manera que pugen de categoria. La llei està a partir d'ara en mans del Congrés. Si l'aprova, les comunitats tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris i, si volen, millorar condicions.
0: I en l'apartat de reaccions, el Sindicat de Metges de Catalunya, que carrega contra l'Estatut Marc de Salut, ha aprovat i avisa que a partir de la setmana que ve, com escoltàvem, anunciarà noves mobilitzacions. El sindicat no descarta que pugui ser una vaga indefinida. Escoltem el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: La setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: I del sector sanitari al sector educatiu. El Sindicat de l'Educació, que van signar els acords del curs passat, consideren que la vaga del 8 de setembre no serà útil. Avui s'han reunit amb la consellera i, malgrat que consideren que el desplegament dels acords avança en la bona direcció, també avisen al departament que no n'hi haurà prou i que calen canvis estructurals. Pel que fa a reaccions, el Partit Popular diu que no en té prou amb el cessament de la secretària general d'Educació. Ho troba una decisió covarda i reclama que plegui la consellera Esther Niubó. El secretari general del partit a Catalunya, Juan Fernández, creu que la consellera i el president Illa són els responsables d'aquest desgavell.
4: Miren, después de la resaca de la tumbona y el aftersun, en la Marita Salvador Illa se ha despachado con la crisis educativa, con el cese de una secretaria general y un expediente informativo. Que la responsabilidad política directa de esta crisis es de la consellera. Y que el curso en Cataluña no puede empezar con Esther Niubó como consellera.
0: Els comuns esperen que el president Salvador Illa donarà explicacions al Parlament abans del debat de política general que està previst per a finals de mes. I un dia més, l'altre focus informatiu de la jornada passa per Ceuta, perquè el govern espanyol intenta frenar l'escalada de tensió que hi ha a la ciutat autònoma amb un pla de xoc milionari per frenar l'impacte econòmic d'aquesta crisi migratòria i també la tensió de migrants que encara malviuen pels carrers. L'executiu insisteix que Rússia i Israel van amplificar missatges a les xarxes contribuint a aquesta entrada massiva, tot i que tots dos països han sortit en tromba contra Pedro Sánchez i li reclamen proves. Madrid, Paula Brujats.
5: La Moncloa respon a la crisi amb un pla de xoc de 300 milions d'euros per a Ceuta, diners per reforçar els serveis socials com la sanitat, per reactivar el turisme, ajudar els comerços i el gran gruix de l'inversió, un de cada 3 euros, anirà destinat a l'acollida de migrants, sobretot menors d'edat. Més diners, sí, però el problema segueix sent la falta d'espais per allotjar tothom i quan estaran disponibles les 6.000 places promeses. Seran els propers dies, ha dit el ministre Ángel Víctor Torres, sense més concreció, tot i que nega hasta fent tard.
6: Lo que tiene que hacer un gobierno es lo que estamos haciendo, dando la cara para que cuanto antes esto se pueda normalizar. Y allí, en Ceuta, con la justicia del trabajo realizado de quienes realmente estuvieron en buscar una solución y quienes pusieron todos los palos en la rueda para dinamitarlas.
5: La Moncloa defensa la seva gestió i tampoc recula amb les crítiques a Israel i Rússia. Tots dos països han retret a Pedro Sánchez, que els hagi assenyalat com a

0: debería poder acompañar sin ningún tipo de miedo, a ninguna reacción, a los ceutíes que llevan un mes pasándolo muy mal.
1: I els populars escalfen les protestes convocades per demà al vespre als ajuntaments de tot Espanya a favor de Ceuta i en contra la gestió que està fent el govern espanyol.
2: En pàgina internacional, Rússia ha matat 12 persones a Kiev en un nou atac massiu amb míssils i amb drons. 6 de les víctimes eren treballadors de l'empresa pública de ferrocarrils. La capital ucraïnesa ha estat bombardejada de forma ininterrompuda durant 6 dies en una clara resposta del Kremlin als atacs contra el comerç electrònic rus. Moscou, Cristina Sorias.
3: Fa una setmana Putin va dir que Zelensky havia obert la caixa de Pandora atacant magatzems de Wildberries i Azon. I des de llavors l'exèrcit rus ha llançat bombardejos gairebé continus contra Kiev. A més, també han tingut com a objectiu magatzems de supermercats i altres punts de venda minorista. La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, justifica aquesta escalada com una reacció als atacs de drons ucraïnesos.
4: El règim de Kiev, utilitzant armes occidentals i finançament occidental, continua cometent crims de guerra i terroristes contra la població civil del nostre país.
3: Fins ara, Moscou no havia estat capaç de sostenir una escalada d'atacs diaris contra Kiev, tot i les amenaces dels dirigents russos. Ara, però, compta amb una nova generació de drons, els anomenats drons de reacció, que són molt més ràpids i, per tant, més difícils d'aturar per les defenses ucraïneses.
2: Els ministres de defensa dels 27 discuteixen de manera informal a Irlanda com lliurar urgentment més sistemes de defensa aèria a Ucraïna per ajudar-la a interceptar míssils. Kaja Kallas és la cap de la diplomàcia europea.
5: El juliol i l'agost han estat els mesos més mortífers per als ucraïnesos. Rússia està intensificant les accions per fer el màxim mal possible al poble ucraïnès i per intentar doblegar-lo. Els ucraïnesos es mantenen ferms. Els hem de donar suport.
2: Encara crònica del món, el president iranià Masoud Pezeshkian avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar i amenaçar corre el risc de minar els esforços diplomàtics per posar fi a la guerra. En el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, Pezeshkian ha lamentat la falta de garanties i compromisos per part de Washington. El president iranià ha ofert un gest de distensió en base al document firmat al juny.
6: Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
2: Hores abans, el líder nord-americà Donald Trump ha avisat que atacarà amb duresa l'Iran. Des de la Casa Blanca, Trump ha reiterat que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Afegeix que no els caldrà fer servir l'arma nuclear. L'escalada de tensió s'ha traduït en un augment de preu del petroli. El Brent supera els $92.
7: 3CAT Info.
2: Tornem a casa nostra. La muntanya de residus salins del Cogulló, a Sallent, al Bages, s'haurà de desmantellar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs que havia interposat l'empresa minera Iberpotash per impedir l'execució forçosa del desmantellament. Segons ha avançat La Vanguardia, i ha pogut confirmar 3CAT Info. Es tracta d'una muntanya artificial de residus salins que ocupa l'equivalent a 45 camps de futbol, contra la qual han protestat des de fa anys veïns i entitats ecologistes. Acumula rebutjos salins i les pluges han creat cursos d'aigua que amenacen de greujar la salinització ja present a la conca del Llobregat. L'empresa, actualment Isela Iberia, ha explicat a aquesta emissora que complirà la resolució judicial executant el programa de restauració aprovat, que preveu la retirada progressiva de la sal d'aquests dipòsits de Sallent. Els abocaments en aquest punt es van aturar el 2019. I ara marxem cap a les comarques de Tarragona perquè s'han detingut 3 membres d'un grup criminal vinculat al tràfic de marihuana. A l'operatiu s'han desmantellat 3 plantacions indoor amb unes 1.800 plantes al Montmell, al Baix Penedès, i a Querol, a l'Alt Camp. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
8: L'actuació policial ha culminat una investigació sobre la possible existència de diversos cultius intensius en 3 immobles del Montmell i Querol. La policia ha detectat que l'organització comptava amb una infraestructura valorada en més de 60.000 euros preparada per mantenir una producció continuada durant tot l'any. Les plantes estaven en diverses fases de creixement i això facilitava obtenir collites de manera esglaonada. Les investigacions apunten que el grup grup criminal actuava de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions entre els integrants. Els tres detinguts han passat a disposició judicial com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid.

0: elèctric. Un dels detinguts també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes.
1: I la duana de la Farga de Moles a la frontera amb Andorra incorpora una gossa especialitzada a detectar diners amagats. Cada any es troben milers d'euros, tot i que la xifra va baixant cada cop més. La Farga de Moles, Joaquim Alabalate.
2: Aquesta gossa, l'Amy, fa 4 mesos que dona suport al grup de fiscal i fronteres de la Guàrdia Civil. Busquen diners ocults que es passin de la quantitat màxima permesa, que són 10.000 euros. Miguel Ayala és el guia del gos.
3: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra. Si han localizado cualquier substància.
2: Aquest any s'han trobat ja 200.000 euros sense declarar. La xifra ha caigut els últims anys, des de l'1,2 milions que es van detectar el 2022. Emilio Bayano és el cap de servei de viatgers a la duana.
4: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño.
2: Els productes que més es troben sense declarar a la duana són encara l'alcohol i el tabac, però els que més creixen són els objectes de luxe, com perfum o rellotges.
1: Tres quarts de 5 de la tarda, Mariluz García. Bona tarda, com està el trànsit i la mobilitat a aquesta hora? Explica'ns.
5: Bona tarda, doncs. Hi ha congestió a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també entre Fòrum i Sant Adrià en sentit en Besòs, també, i és que aquí hi ha un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. En sentit contrari, també congestionada des de Poblenou i fins la Barceloneta, això en sentit a Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona també es manté la lentitud a l'autovia A2 a l'altura de Jorba, en tots dos sentits, on es fan obres i, a més, ha bolcat un camió que han pogut retirar a la zona d'obres. D'altra banda, pel que fa a altres incidències, es manté tallada a l'Esquirol, a la comarca d'Osona, la carretera local B-5207, a causa d'un accident. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
6: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
7: Aquest nou mes, el mes de setembre, ha començat amb presència de sol, però també de la presència de núvols a la façana costanera, punts sobretot a l'àrea del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Han arribat també a primera hora de la tarda cap a l'àrea de Barcelona i punts de la Catalunya central. De tots aquests núvols, a tot estirar algun plogim es pot escapar a la Costa Daurada i sobretot de cara a aquest vespre nit, algun ruixat sí que s'espera cap a l'àrea dels ports. A la resta del país, temps assolellat, sobretot com més cap al nord i més cap a Ponent, amb algun núvol al Pirineu del tot insignificant. Apareixeran algunes teranyines de núvols alts cap a la Costa Brava, però ja diem, aquests tampoc deixaran precipitació. El que sí que tindrem avui és una mica menys de calor, se deixa un pèl la temperatura. Ahir vàrem arribar gairebé als 36 graus a Vinebre. Avui les màximes rondaran la xifra dels 33 graus. De fet, la més alta provisional, encara a Vinebre, arriba pràcticament a aquests 33 graus. I de cara a demà persisteix l'estabilitat, una estabilitat que ens acompanyarà tota la setmana, amb núvols demà al matí cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, sense precipitacions. Demà ja començarà a pujar una miqueta més la temperatura, i és que tot i que ja hem entrat al mes de setembre, tindrem temperatures d'agost. Demà màximes de 35-36 graus a punts de Girona, Catalunya central, cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i molt més que pujarà el termòmetre, s'acostarà molt a la xifra dels 39 o 40 graus de cara al proper cap de setmana.

0: 3:45 de la tarda, la vaga a les biblioteques de Barcelona ha deixat aquest matí només 4 dels 37 equipaments previstos oberts a la ciutat. Desenes de treballadors s'han concentrat davant la Sagrada Família per denunciar el bloqueig de les negociacions laborals amb el consistori. Els treballadors asseguren que hi ha un problema d'horaris, de conciliació també i de sou que el consistori no resol i que posa en perill el servei públic de biblioteques. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat del comitè d'empresa, Pau Solsona, s'ha mostrat satisfet del gran seguiment de la vaga d'avui.
1: No hem desconvocat mai la vaga indefinida, però avui sí que havíem com fet èmfasi en tancar biblioteques i que hi hagi un seguiment alt i ho hem aconseguit. I les negociacions realment no et puc dir res perquè no n'hi ha. Estem com a l'espera i el dia 14 de setembre tenim una assemblea de personal i no sé si llavors tindrem alguna proposta més o no.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament admet un seguiment de la vaga del 60%, que impedeix obrir la majoria de centres i insisteix que la negociació continua oberta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals. Són declaracions de Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
2: De moment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta, estem esperant doncs, també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta inclou la jornada de 35 hores, la funcionalització i un augment salarial del 8%. El govern de la Generalitat ha aprovat avui una inversió de més de 6 milions d'euros per traslladar la seu de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a l'antiga Tabacalera, Tarragona. El nou espai, que duplicarà les dimensions de la seu actual, estarà enllestit a finals del 2029. Els detalls és de Tarragona, amb Ricard Buigas.
3: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica Tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de 4 plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
4: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, de formació avançada i també de transferència i impacte social. No? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà doncs, captar i retenir talent. No?
3: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la Tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova Biblioteca Provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el Conservatori de Música de la Diputació.

0: Una història sobre la capacitat de perdonar i les relacions familiars centra la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que avui és a Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent, però tot i així no es converteix en un thriller. Roberta Recchia parla dels temes que toca la seva obra.
1: Nella famiglia che ha la sola colpa di aver...
2: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
1: Tema de l'amore.
0: L'autora, que diu que des dels 11 anys escriu una novel·la per any, va publicar la primera quan en tenia 50. I de Yo que te he querido tanto se n'han venut 200.000 exemplars a Itàlia i s'ha traduït a 16 idiomes. Assegura que no s'ho esperava.
1: Nunca en mi vida. E forse non lo credo neanche adesso.
2: Io ni tan sols ara m'ho crec. Em costa molt creure que sigui realitat.
1: Davvero...
0: Al gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la. El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. La sala del barri de Gràcia combinarà les noves produccions amb la reposició d'obres de referència, com La Pols. El gran èxit teatral de Llàtzer García, que ell mateix va adaptar al cinema, tornarà als escenaris sota la direcció de Sílvia Munt i amb Nil Cardoner i Daniela Brown de protagonistes. És una de les propostes més destacades de la nova programació, juntament amb la comèdia negra Bona nit, Ponzelles, de Víctor Borràs. A més, la sala acollirà dos aniversaris clau, els 10 anys de Firefly, de La Calòrica, i els 15 de Curà, de Toni Gomila. Per a un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i temàticament molt diversa.
3: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòleg, i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'humor també es consolida amb els monòlegs d'Oye Sherman, Anna Polo, Charlo Padial i Roger Coma. La sala arriba aquest nou curs avalada pels bons resultats de l'anterior, que va tancar més de 64.000 entrades venudes, un 23% més que l'any passat i prop de 800 abonaments. I abans d'obrir pàgina esportiva, dir-vos que TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota, a gairebé 3 punts de distància de la segona opció. La primera, de Televisió Espanyola, pel que fa a la plataforma 3CAT i la resta d'entorn digital, han fregat els 24 milions de reproduccions, el millor agost des que es va estrenar. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, les cobertures del futbol, tant masculí com femení, els telenotícies i també programes com ara Vinagreta o Tot torna.
4: Esports.
0: Saludem a aquesta hora el Ricard Isidro. Bona tarda.
5: Bona tarda. A les últimes hores del mercat de fitxatges, de fet, falten poc més de 7 hores, el Barça ja ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesús a canvi de 10 milions d'euros abonats a l'Arsenal. El jugador brasiler de 29 anys firma per les 3 properes temporades.
6: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
5: El mercat de fitxatges, com diem, tanca aquesta mitjanit i encara hi ha marge per efectuar operacions, sobretot de sortida d'altres jugadors blaugrana.
4: 3CAT Info.
5: Mentrestant, l'Espanyol segueix pendent de fer oficial una sortida que al mateix temps implicarà una arribada. La sortida seria la de lateral dret Rubén Sánchez de l'Elx i l'arribada de la del també lateral Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. A la segona divisió, el Sabadell ha fet oficial els fitxatges de dos jugadors. El primer, l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa, i el del migcampista anglès, Josif Owusu, del Brighton anglès. Són el 14è i el 15è fitxatge del club vallesà, que també mira d'incorporar a l'esquerra de l'Atlètic Club Adama Boiro. A la Lliga Espanyola, l'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportivo de la Coruña, procedent del West Ham, i a l'Atlètic de Madrid està mirant de tancar la sessió del davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David. En clau internacional, el davanter centre català Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany des del Chelsea.
4: 3CAT Info.
5: D'altra banda, però seguint encara en futbol, ja sabem l'horari oficial del primer clàssic de la temporada. Es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. I la jutge que investiga els pagaments del Futbol Club Barcelona, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que no tanca encara la instrucció.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: Pel que fa al ciclisme, tenia en marxa els últims quilòmetres de la desena etapa de la Vuelta. Avui amb 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Caraz i Elche de la Sierra, Albacete. Doncs d'aquests 185 quilòmetres en resten només 6 quilòmetres i mig amb un ciclista escapat a Devers de l'UXM amb 10 segons sobre un ciclista per seguidor i 15 respecte al gran grup que ha neutralitzat l'escapada inicial i només hi ha aquesta última escapada en aquesta etapa de mitjana muntanya. En aquests 15 segons en el gran grup, al principi, a l'inici d'aquest gran grup i d'aquest pilot, hi figura Enric Mas, el líder de la General, el ciclista balear, és de l'equip Movistar. Per cert, l'antic líder de la Vuelta, l'eslovè Tadej Pogačar, estarà uns dies ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona després de ser intervingut ahir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar la ronda espanyola.
4: 3CAT Info.
5: En tenis, aquesta tarda tenim el debut de Paula Badosa en aquesta edició del US Open. A 6:45 s'enfronta l'australiana Daria Kasatkina. Avui també juguen partits Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, Rafa Hodar, Alex de Minaur i Alexander Zverev, entre d'altres al quadre masculí, i Rybakina, Bencic, Zakari, Madison Keys i Coco Gauff al femení també, entre d'altres. Pel que fa al bàsquet, el mercat de fitxatges segueix vigent i avui el Barça ha anunciat l'onzena incorporació per aquesta temporada. Es tracta de l'Ale Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i 1,95

0: 6 centímetres d'alçada amb passaport dominicà.
1: Jugar en un equip com el Barça i poder disputar l'Eurolliga és molt emocionant. Puc aportar la meva energia i sumar en defensa. Soc un dels millors defenses i tinc moltes ganes de poder mostrar el meu entusiasme pel joc. Tindrem energia, farem un bàsquet divertit i molt ràpid. Estic molt content de ser aquí.
0: Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana amb experiència als Portland Trail Blazers de l'NBA. També en bàsquet s'han presentat aquest migdia les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona. La final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Espart Girona i el Cadí La Seu el 23 de setembre a Reus. I afegim que el Joventut ha comunicat que l'aler Yannick Crac té una lesió als isquiotibials.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit equip viari. Complicacions per accidents a l'AP7 que es troba tallada ara mateix a l'altura del Vendrell en direcció Tarragona a causa d'una topada. També tallada la B-5207 a l'altura de l'Esquirol a Osona i per altres accidents retencions a la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i Gran Via en sentit Besòs i la C-59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord. El govern espanyol aprova la llei que regula les condicions laborals del personal mèdic, el d'infermeria i la resta de personal sanitari que acaba amb les guàrdies de 24 hores. El sindicat Metges de Catalunya considera que la normativa és un insult i avisa que la setmana que ve concretaran el calendari d'aturades d'una vaga que podria arribar a ser indefinida. La Moncloa amplia a més de 300 milions d'euros les ajudes per pal·liar els efectes de la crisi migratòria a Ceuta. El Consell de Ministres ha aprovat la injecció de fons per revitalitzar l'economia local i facilitar l'acollida d'immigrants. El govern espanyol insisteix en les ingerències d'Israel i Rússia que ho neguen en rodó i exigeixen a Pedro Sánchez que ho demostri. Els Mossos investiguen una intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. 5 noies es van trobar malament després de sopar en un restaurant i les anàlisis han detectat que podrien haver ingerit droga. Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per causes atribuïdes a la calor. És la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat. Els centres d'atenció primària catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures. A més, les urgències hospitalàries han atès 2.000 persones i s'han registrat més de 300 ingressos hospitalaris per deshidratació, insolacions o cops de calor. I 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara. El balanç supera les 38 víctimes del 2022 i encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany.
2: Esports.
0: A mitjanit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus per les tres pròximes temporades. L'Espanyol, per la seva banda, fitxarà el lateral Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club, i anunciarà la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx. El Barça de bàsquet ha fet oficial l'11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler nord-americà, amb passaport dominicà, Justin Minaya, que firma per dues temporades. I a l'obert dels Estats Units de tennis, Paula Badosa debuta aquesta tarda a 6:45, enfrontant-se a l'australiana Daria Kasatkina.
3: I pel que fa al temps, tarda molt estable, tot i la presència de núvols a la Costa Daurada i al Camp de Tarragona, amb algun plogim. A la resta del país, cel variable amb més sol cap a Ponent i Girona. L'ambient es manté càlid, amb màximes a l'entorn dels 32 graus, a l'espera d'una calorada a finals de setmana.
2: Trescat Info.
3: Molt bona tarda. Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 5 de la tarda. És dimarts, és 1 de setembre del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat l'Estatut Marc dels Serveis de Salut, la llei que regula les condicions laborals de metges i metgesses, del personal d'infermeria i de la resta de professionals sanitaris. La norma acaba, entre altres coses, amb les guàrdies de 24 hores. L'aprovació arriba amb l'oposició de bona part del col·lectiu mèdic que reclama un estatut propi i amenaça amb noves aturades a la tardor. Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. Madrid, Tania Tàpia.
4: El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a una norma que fa 3 anys que negocia i que ha pactat només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt. Amb el mateix sou se'n faran només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal pel col·lectiu de metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori que cada 2 anys es convoquin processos selectius, una mesura per tenir més plantilles consolidades. La ministra portaveu, Alma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
5: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
4: L'acord, però, xoca amb l'oposició de sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu i que denuncien que la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha tancat en banda i no els ha escoltat després de mesos de protestes. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades a la tardor. En canvi, qui s'hi aplaudeix els canvis és el col·lectiu d'infermeria, a qui se'l reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, de manera que pugen de categoria. La llei està a partir d'ara en mans del Congrés. Si l'aprova, les comunitats tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris i, si volen, millorar condicions.
3: El Sindicat Metges de Catalunya carrega contra aquest Estatut Marc de Salut que ha aprovat el govern espanyol i avisa que a partir de la setmana que ve anunciarà noves mobilitzacions. El sindicat no descarta que pugui ser una vaga indefinida. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que se senten insultats i que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes del sistema sanitari. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: La setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
3: Lleonart també ha retret al Departament de Salut poc diàleg per intentar solucionar el conflicte laboral. A tot això, adverteix que serà aquest últim trimestre de l'any quan es notarà amb escreix els efectes de la campanya Ni un minut més, amb la qual els metges deixaven de fer hores extres. Assegura que és ara quan les gerències dels centres sanitaris han de retre comptes amb els objectius que els ha marcat l'administració i és quan demanaran als professionals més mans i hores extres. I els sindicats de l'educació que van signar els acords del curs passat consideren que la vaga del 8 de setembre no serà útil. Avui s'han reunit amb la consellera i, malgrat que consideren que el desplegament dels acords avança en la bona direcció, també avisen al departament que no n'hi haurà prou i que calen canvis estructurals. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Sara Canyete, amb el suport tècnic de David Mendoza.
7: La primera reunió d'aquesta taula de seguiment del pacte signat entre el Departament i part dels sindicats ha servit per constatar que les posicions dels representants dels treballadors es mantenen dividides. Avui s'han assegut els 3 sindicats amb qui el Departament va arribar a un acord a finals del curs passat, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, mentre que USTEC i la CGT mantenen aquesta convocatòria de vaga per al 8 de setembre, per aquest primer dia de curs. Una convocatòria que els sindicats que s'hi mantenen negociacions amb el departament respecten, però diuen en aquests moments no la troben útil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
8: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
7: avui en aquesta primera reunió. Per tant, el que han fet és repassar les mesures que s'han previst per al curs que ve i començar a treballar en l'agenda de quines seran les properes mesures que aniran desplegant pel que fa a aquests pactes. Entre elles, Comissions Obreres ens detallava que han presentat una proposta de compensació horària per als docents que vagin de sortides o de colònies, a banda dels 50 euros per nit fora de casa que ja s'han aprovat per aquest curs. Sobre les proves PISA, coincideixen a qualificar la situació de molt greu. Diuen que s'han assenyalat els responsables, però

0: consideren que les explicacions són insuficients per entendre què va passar.
1: Doncs bé, almenys públicament el govern té coll avall que el curs escolar començarà en vaga, tot i que demà passat es tornarà a reunir amb els sindicats que la promouen. L'executiu de Salvador Illa avisa que no hi ha més marge de negociació i blinda la consellera Esther Niubó, que continuarà al capdavant del departament. Des del Palau de la Generalitat ens amplia aquesta informació l'Albert Prat.
2: El govern ja es prepara per un inici de curs complicat perquè ara com ara no ha donat cap mostra que pugui fer canviar d'opinió als sindicats que impulsen la vaga. Si més no, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha dit que la Generalitat no té previst fer cap nova oferta a la reunió de dijous i que només hi ha marge per parlar de terminis.
3: Pensem que compartim diagnosi, que estem posant sobre la taula tot allò que se'ns ha demanat i que la voluntat del govern és treballar-ho conjuntament. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
2: A tot això s'hi suma la crisi per les proves PISA, que el govern ja dona per tancada i tanca files amb Esther Niubó.
3: El govern en el seu conjunt i el president Illa ja ha manifestat, i ho reitero com a portaveu, la total confiança amb la consellera i amb totes les polítiques que està desplegant.
2: El mateix dia que s'ha fet oficial que Marta Clari entra com a nova número 2 de la consellera d'Educació.
4: 3CAT Info.
1: El govern espanyol intenta frenar l'escalada de tensió a Ceuta amb un pla de xoc milionari per frenar l'impacte econòmic de la crisi i també l'atenció als migrants que encara malviuen pels carrers. L'executiu insisteix que Rússia i Israel van amplificar missatges a les xarxes contribuint a l'entrada massiva, tot i que tots dos països han sortit en tromba contra Pedro Sánchez i li reclamen proves. Paula Brujats.
5: La Moncloa respon a la crisi amb un pla de xoc de 300 milions d'euros per a Ceuta, diners per reforçar els serveis socials com la sanitat, per reactivar el turisme, ajudar els comerços i el gran gruix de l'inversió, un de cada 3 euros, anirà destinat a l'acollida de migrants, sobretot menors d'edat. Més diners, sí, però el problema segueix sent la falta d'espais per allotjar tothom i quan estaran disponibles les 6.000 places promeses. Seran els propers dies, ha dit el ministre Ángel Víctor Torres, sense més concreció, tot i que nega està fent tard.
6: Lo que tiene que hacer un gobierno es lo que estamos haciendo, dando la cara para que cuanto antes esto se pueda normalizar. Y ahí, en Ceuta, con la justicia del trabajo realizado de quienes realmente estuvieron en buscar una solución y quienes pusieron todos los palos en la rueda para dinamitarlas.
5: La Moncloa defensa la seva gestió i tampoc recula amb les crítiques a Israel i Rússia. Tots dos països han retret a Pedro Sánchez, que els hagi assenyalat com a actors claus en la tragèdia, però la ministra portaveu avui insistia.
7: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
5: I el Massaid ha insistit també en una altra polèmica en què el rei Felip VI visitarà Ceuta quan arribi el moment. El Partit Popular, però, acusa el govern espanyol de manipular el rei per interessos de Pedro Sánchez.
8: Que dejen de manosear al rei. Que el jefe del Estado, que ha estado en los momentos más duros de nuestra historia, debería poder acompañar sin ningún tipo de miedo a ninguna reacción a los ceutíes que llevan un mes pasándolo muy mal.
5: I els populars escalfen les protestes convocades per demà al vespre als ajuntaments de tot Espanya a favor de Ceuta i en contra la gestió que està fent el govern espanyol.
1: I sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana, segons ha pogut saber aquesta emissora. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferida. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
9: La direcció de l'assistència primària a Ceuta admet que l'allau migratori ha tensionat el sistema perquè s'ha hagut de crear un circuit paral·lel als tres ambulatoris i l'hospital per atendre els migrants. Les infermeres i els metges i els saladors són voluntaris. Juan Carlos Mata, director de l'assistència primària, sosté, en contra del que afirmen els sindicats, que en el circuit per als espanyols amb targeta sanitària s'ha preservat l'assistència i que, de fet, a l'agost hi ha hagut menys consultes que l'any passat.
10: Desglosando los datos de actividad de Ceuta, vemos que la actividad asistencial en el mes de agosto en relación con agosto del 24 y el 25 pues decrece 3 puntos de asistencia de 36,01 de presión asistencial que por ejemplo tenía el centro de salud de recinto pasamos a 32,99.
9: Pel que fa al tipus d'assistència que es presta aquí, les consultes són bàsicament de traumatologia en un col·lectiu que arriba molt tocat. Carmen Zaragozí és infermera al CAP Otero de Ceuta.
11: Más varones que mujeres y suelen ser heridas pues que se han hecho el infectado y tal, pero se les ha tomado su medicación y todo, y muy bien. Algunos llegan, a nivel mental, llegan fastidiados y yo muy agobiado.

0: mucha ansiedad.
1: Fora d'aquest circuit, en paral·lel, Metges del Món va atendre durant el mes d'agost 1 miler d'emigrants en una furgoneta que ha recorregut platges i turons.
2: Els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. 5 noies es van trobar malament després de sopar en un restaurant i les anàlisis han detectat que podrien haver ingerit droga. Joaquim Albalate.
3: Les 5 joves van sopar juntes en una pizzeria de la Seu divendres al vespre, coincidint amb l'inici de la festa major de la ciutat. Poc després van començar a trobar-se malament i van anar a urgències a l'hospital de la ciutat. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte de la intoxicació. Les 5 noies ho han denunciat als Mossos, mentre que una sisena, també afectada, no ha presentat de moment cap denúncia. La policia ha precintat el local, que dissabte ja no va obrir, i ha obert una investigació pels presumptes delictes contra la salut pública i de lesions. Ahir al migdia, els Mossos i personal de sanitat van inspeccionar l'establiment per intentar esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si podria haver més persones afectades.
2: I abans d'obrir l'àrea de servei, us destaquem que un vessament d'aigües residuals ha obligat a restringir el bany a la platja de Creixell, al Tarragonès. L'episodi ha fet que Protecció Civil hagi activat en prealerta el pla per contaminació d'aigües marines. Un 5:15 de la tarda, obrim l'àrea de servei, com sempre amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Hi ha diverses complicacions per accidents, aturades a l'autopista P7, al Vendrell, en direcció Tarragona, i és que han topat un camió petit i 3 turismes, segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit. Hi ha hagut alguna persona ferida i per això ha hagut d'aterrar l'helicòpter del sistema d'emergències mèdiques. Els vehicles circulen pel voral, cosa que provoca uns 2-3 quilòmetres de cua en aquesta zona. També aturats a la C-59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord, també a causa d'un accident. I també tallada per una altra topada, la BV-5207 a l'altura del terme de l'Esquirol, a la comarca d'Osona. Tornant a l'àrea de Barcelona, aturats a les rondes, la ronda dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs, també entre Sant Adrià i Santa Coloma, i també de Poblenou a la Barceloneta direcció Llobregat. Els accessos, autovia A2, a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, la C-58, l'autopista del Vallès entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la C-33 també a l'altura de Montcada, però més lluny de Barcelona, en direcció Barcelona, a causa també d'alguna possible incidència, i també cues a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud i a la B-30, lateral de la P-7, entre Bellaterra i Barberà en sentit nord i també a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. Aquí afecta també la P-7 amb retencions de Santa Perpètua, de Mogoda a Barberà, en direcció Barcelona-Tarragona. El transport públic, els trens de l'R4 de Rodalies, circulen amb retards de 20 minuts de mitjana per l'avaria d'un tren a Sant Sadurní d'Anoia. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: I afegir, recordar que avui han entrat en vigor els canvis en les bonificacions de les gasolines, tot i que els conductors pràcticament no ho notaran. Al litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. I diem que pràcticament no ho notarem perquè el preu del petroli fa dies que puja i encareix els carburants. De fet, la gasolina fa 8 setmanes consecutives que va a l'alça.
5: El temps.
2: Aquesta tarda, la crònica és d'en Néstor Gómez.
6: Aquest 1 de setembre ha començat amb presència de sol, però també han arribat núvols, núvols que s'han concentrat cap a les comarques de Tarragona i que a poc han anat envaint també a àrees de Barcelona i de la Catalunya central. De tots aquests núvols, els més compactes els trobem cap al Camp de Tarragona i Delta de l'Ebre, sense descartar que, sobretot encara aquest vespre, doncs pugui caure alguna feble precipitació, més probable cap al sector dels ports, més feble cap a la façana costanera. A la resta del país, temps assolat, sobretot a les comarques de Ponent, al Pirineu i també a les comarques de Girona. Al Pirineu n'hi haurà o apareixeran alguns núvols, però seran del tot bàsicament inofensius. I tot això amb una tarda que es presenta amb unes temperatures que han baixat una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir les màximes a Vinebre arribaven gairebé als 36 graus i avui ronda la xifra dels 33 graus. A màximes avui de vora 33 graus també a Tremp i Cabanes. De cara a demà continuaríem parlant d'aquesta estabilitat, una estabilitat que ens acompanyarà gran part d'aquesta setmana i amb unes temperatures que demà comencen a pujar i pujaran molt més a finals de setmana. 3cat Info.
0: Tinc el K2 avant, el meu segon K2.
7: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
8: Aquesta part està super trencada.
7: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
9: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
7: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
2: Hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat, que en té registrades unes 2.150. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Les contínues onades de calor, però, també han tingut un impacte directe als CAPs. Des de l'1 de maig s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures, majoritàriament cops de calor i insolacions. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio el director Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
10: Doncs el que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps, no? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig, que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol, que hi van haver dos grans pics de calor. Ha començat molt abans. A vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
2: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I encara falten 15 dies perquè acaba la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. La majoria de les morts, 23, han estat a les platges. 11 han estat en piscines i 5 en rius i pantans. El perfil més habitual és d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, assenyala un dels factors que hi ha al darrere d'aquest increment.
11: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
2: En la mateixa línia, els experts en salvament aquàtic també reclamen canvis especialment en els plans d'actuació de les platges. Consideren que els protocols actuals s'han d'adaptar a les necessitats actuals. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
12: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny, i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servei de socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
2: Els professionals demanen, a més, un pla comú per a totes les platges de Catalunya. Ara, per exemple, cada ajuntament determina quants socorristes necessita en cada tram de costa. També reclamen unes condicions mínimes per poder treballar amb garanties com espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat. I durant els mesos d'estiu, gairebé es dobla el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, un servei que cada cop es fa servir més per atendre altres patologies. Girona, Núria Peraire.
13: De juny a agost han atès 17 casos per sobre dels 10 del primer trimestre de l'any. Amb el temps, a més, s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius, per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni, o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia, pel que en total atenen uns 200 pacients cada any. El coordinador de la Unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres.
14: El conocimiento de otras especialidades de nuestra posibilidad de apoyo pues se ha ido extendiendo y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital sino con el resto de hospitales de Girona pues ha ido mejorando.
13: En total fan unes 2.600 sessions anuals.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. A les 5 de la matinada tocades, la policia ha rebut l'avís per una agressió i quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu i estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació, que han continuat dues unitats del 100, però finalment l'home ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de les indagacions per determinar les circumstàncies i l'autoria dels fets. Per ara han confirmat que hi ha dues persones identificades però no detingudes i que s'està escorcollant un pis. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major. L'alcalde, Marc Aloi, també ha contactat amb la família de la víctima i amb l'alcalde de Castellnou de Bages, on residia l'home, per traslladar-los al condol. Detinguts tres membres d'un grup criminal vinculat al tràfic de marihuana. En l'operatiu s'han desmantellat tres plantacions indoor amb unes 1.800 plantes al Montmell, al Baix Penedès, i al Querol, a l'Alt Camp. I acabem amb una dada de cultura. TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota, gairebé 3 punts de distància de la segona opció, la primera de Televisió Espanyola. Pel que fa a la plataforma 3CAT i la resta d'entorn digital, han fregat els 24 milions de reproduccions el millor agost des que es va estrenar. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, les cobertures de futbol tant masculí com femení, els telenotícies i programes com Vinagreta o Tot Torna.
15: Esports.
2: Fins a 6:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda. Últimes hores del mercat de fitxatges i el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesus a canvi de 10 milions d'euros abonats a l'Arsenal. El jugador brasiler de 29 anys firma per 3 temporades.
16: Yo tengo la oportunidad ahora real de estar aquí en Barça. Porque tuve la oportunidad a 10 años atrás y bueno, la vida me llevó a otro camino, pero ahora puedo estar aquí, es un sueño para mí estar aquí. Yo quiero siempre hacer lo mejor, me voy a hacer lo mejor, soy un tío que trabaja mucho, claro que sé de mis cualidades, pero el trabajo yo pienso que siempre paga.
6: El mercat de fitxatges, com diem, tanca aquesta mitjanit i encara hi ha marge per efectuar operacions, sobretot de sortida d'altres jugadors blaugrana.
15: 3CAT Info.
6: Mentrestant, l'Espanyol també segueix pendent de les seves operacions d'entrada i sortida de jugadors. D'una banda, pot fer una sortida oficial que implicarà al mateix temps una arribada. La sortida seria la del lateral dret Rubén Sánchez a l'Elx i l'arribada del també lateral Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. A la segona divisió també hi ha moviments. El Sabadell ha fet oficial els fitxatges de l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. També ha fet oficial l'arribada del migcampista anglès Josif Owusu del Brighton anglès. Són el 14è i el 15è fitxatge del club ballesà, que també mira d'incorporar lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. A la Lliga Espanyola, l'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportiu de la Corunya, procedent del West Ham anglès, i en clau internacional, un altre català, el davanter centre Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany des del Chelsea.
15: 3CAT Info.
6: D'altra banda, però seguint en futbol, ja sabem l'horari oficial del primer clàssic de la temporada. Es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou i la jutge que investiga els pagaments del Futbol Club Barcelona, l'ex vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que no tanca encara la instrucció.
15: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete. El mallorquí Enric Mas, del Movistar, manté el liderat amb el minut 18 segons sobre el segon, l'eslové Primoz Roglic. Demà ja es disputarà la 11a etapa, seran 150 quilòmetres plans entre Cartagena i Lorca, amb l'ascensió a un únic port de tercera categoria. Per cert, també en ciclisme, l'antic líder de la Vuelta, l'eslové Tadej Pogačar, estarà uns dies ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona després de ser intervingut ahir de la fractura de clavícula a esquerra que el va fer abandonar la ronda espanyola. El mercat de fitxatges en bàsquet segueix vigent i avui el Barça ha anunciat l'onzena incorporació per aquesta temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i 1,96 m d'alçada amb passaport dominicà.
17: Jugar en un equip com el Barça i poder disputar l'Eurolliga és molt emocionant.

0: Nen, puc aportar la meva energia i sumar en defensa. Sóc un dels millors defenses i tinc moltes ganes de poder mostrar el meu entusiasme pel joc. Tindrem energia, farem un bàsquet divertit i molt ràpid. Estic molt content de ser aquí.
1: Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana amb experiència als Portland Trailblazers de l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips de diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona. La final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Espart, Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. I en tennis, aquesta tarda tenim el debut de Paula Badosa en aquesta edició del US Open. A 2:15 s'enfronta l'australiana Daria Kasatkina.

0: Són 6:15, arrenquem la segona part d'aquest informatiu amb la informació del trànsit. Equip viari, Marilús García.
1: Bona tarda, destaquem les cues a l'AP7, al Vendrell, direcció Tarragona, per un accident, se circula només pel voral. També aturats a la C59 de Palau-solità i Plegamans a Caldes de Montbui, en sentit nord, per una altra topada. I l'R4 de Rodalies circula amb retards de 20 minuts de mitjana per l'avaria d'un tren a Sant Sadurní d'Anoia.
0: Fins ara us hem destacat també que el govern espanyol aprova la llei que regula les condicions laborals del personal mèdic, el d'infermeria i la resta de personal sanitari, que acaba amb les guàrdies de 24 hores. El Sindicat Metges de Catalunya considera que la normativa és un insult i avisa que la setmana que ve concretaran el calendari d'aturades d'una vaga que podria arribar a ser indefinida. A més, la Moncloa amplia a més de 300 milions d'euros les ajudes per pal·liar els efectes de la crisi migratòria a Ceuta. El Consell de Ministres ha aprovat la injecció de fons per revitalitzar l'economia local i facilitar l'acollida d'immigrants. El govern espanyol insisteix en les ingerències d'Israel i Rússia, que ho neguen en rodó i exigeixen a Pedro Sánchez que ho demostri. I tot seguit obrirem plana internacional per explicar-vos que Rússia ha fet un nou atac mortífer contra Kyiv i la seva regió, amb almenys 12 morts en el 6è dia consecutiu de bombardejos contra la capital d'Ucraïna. És la resposta del Kremlin a l'estratègia de Zelensky d'atacar els gegants del comerç electrònic rus. I l'Iran avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar-los i amenaçar-los posa en risc una sortida diplomàtica de la guerra. El president Pezeshkian ofereix respectar el memoràndum d'entesa del juny si Washington també ho fa. Hores abans, Donald Trump ha advertit que els atacarà amb duresa. I fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja s'estan donant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. L'escalfament global malmet el permafrost que sosté part dels terrenys d'alta muntanya i debilita les glaceres. I això provoca despreveniments de roques com les que hi ha hagut aquest estiu als Alps, on han mort 3 alpinistes. I pel que fa als esports, Ricard?
2: Doncs que aquesta nit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus per les 3 pròximes temporades i l'Espanyol també ha de fer moviments, un de sortida, la de Rubén Sánchez de l'Elx, i un d'arribada, la d'Antoni Gorsabel de l'Atlètic Club.
0: I pel que fa al temps, tarda molt estable, tot i la presència de núvols a la Costa Daurada i al Camp de Tarragona, amb algun plogim. A la resta del país, cel variable, amb més sol cap a Ponent i Girona. L'ambient es manté càlid, amb màximes a l'entorn dels 32 graus a l'espera d'una calorada a finals de setmana. Passant una mica més de 3 minuts del punt de 6:15 de la tarda d'aquest dimarts 1 de setembre. Us expliquem ara que el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat l'Estatut Marc dels Serveis de Salut. És la llei que regula les condicions laborals de metges i metgesses, del personal d'infermeria i de la resta de professionals sanitaris. La norma acaba, entre altres coses, amb les guàrdies de 24 hores. L'aprovació arriba amb l'oposició de bona part del col·lectiu mèdic que reclama un estatut propi i amenaça amb noves aturades a la tardor. Ara, però, la norma

0: haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. Madrid, Tània Tàpia.
1: El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a una norma que fa 3 anys que negocia i que ha pactat només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt. Amb el mateix sou se'n faran només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal pel col·lectiu de metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori que cada 2 anys es convoquin processos selectius, una mesura per tenir més plantilles consolidades. La ministra portaveu, Alma Sáiz, destaca que tothom hi guanya.
2: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: L'acord, però, xoca amb l'oposició de sindicats de metges de tot l'Estat que volen un estatut propi i un àmbit de negociació exclusiu i que denuncien que la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha tancat en banda i no els ha escoltat després de mesos de protestes. A Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades a la tardor. En canvi, qui s'hi aplaudeix els canvis és el col·lectiu d'infermeria, a qui se'l reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, de manera que pugen de categoria. La llei està a partir d'ara en mans del Congrés. Si l'aprova, les comunitats tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris i, si volen, millorar condicions.
0: Els sindicats de l'educació que van signar els acords del curs passat consideren que la vaga del 8 de setembre no serà útil. Avui s'han reunit amb la consellera i, malgrat que consideren que el desplegament dels acords avança en la bona direcció, també avisen que al departament que no n'hi haurà prou i que calen canvis estructurals. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Sara Canyete, amb el suport tècnic de David Mendoza.
3: La primera reunió d'aquesta taula de seguiment del pacte signat entre el departament i part dels sindicats ha servit per constatar que les posicions dels representants dels treballadors es mantenen dividides. Avui s'han assegut els 3 sindicats amb qui el departament va arribar a un acord a finals del curs passat, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, mentre que USTEC i la CGT mantenen aquesta convocatòria de vaga per al 8 de setembre, per aquest primer dia de curs. Una convocatòria que els sindicats que sí mantenen negociacions amb el departament respecten, però diuen en aquests moments no la troben útil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
4: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i tornar a posar un model educatiu en valor.
3: Avui, en aquesta primera reunió, per tant, el que han fet és repassar les mesures que s'han previst per al curs que ve i començar a treballar en l'agenda de quines seran les properes mesures que aniran desplegant pel que fa a aquests pactes. Entre elles, Comissions Obreres ens detallava que han presentat una proposta de compensació horària per als docents que vagin de sortides o de colònies, a banda dels 50 euros per nit fora de casa que ja s'han aprovat per aquest curs. Sobre les proves PISA, coincideixen a qualificar la situació de molt greu. Diuen que s'han assenyalat els responsables, però consideren que les explicacions són insuficients per entendre què va passar.
0: Mentrestant, el Partit Popular no en té prou amb el cessament de la Secretaria General d'Educació. Ho troba una decisió covarda i reclama que plegui la consellera Esther Niubó. El secretari general del Partit a Catalunya, Juan Fernández, creu que la consellera i el president Illa són els responsables del desgavell de les proves PISA.
5: Miren, después de la resaca de la tumbona y el aftersun, en la Marita Salvador Illa se ha despachado con la crisis educativa, con el cese de una secretaria general y un expediente informativo. Que la responsabilidad política directa de esta crisis es de la consellera y que el curso en Catalunya no puede empezar con Esther Niubó como consellera.
0: Els comuns esperen que el president Salvador Illa donarà explicacions al Parlament abans del debat de política general previst per a finals de mes. I a França, els alumnes tornen avui a l'escola finalment sense la llei en vigor per prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys. El país havia de ser el primer de la Unió Europea a aplicar a partir d'avui la restricció, però la mesura ha topat amb entrebancs. A mitjans d'agost, el Consell Constitucional francès en va anul·lar alguns articles per no respectar la llibertat d'expressió dels menors i per falta de proporcionalitat. Ara s'haurà de tornar a redactar i, segons les associacions de defensa dels drets dels menors, la clau és obligar que siguin directament les plataformes les que facin els canvis. París, Isabel Galí.
6: L'Excel, de 14 anys, és molt conscient que passa massa hores mirant el mòbil, però no creu que s'hagin de prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys.
7: Il faudrait plus pas les interdire, mais...
8: Caldria no prohibir-les, sinó canviar-les, posar-hi restriccions de temps, en comptes de tancar-les.
7: D'interdire totalement.
9: Oui, ça m'a un peu affecté.
6: L'Hugo, també de 14 anys, creu que el Consell Constitucional ha fet bé de defensar el seu dret a la llibertat d'expressió.
9: Je pense qu'on a tous droit...
10: Crec que tots tenim el dret de poder-nos informar a través d'Instagram o

0: altres xarxes socials.
1: La llei, aprovada a mitjans de juliol, és inconstitucional per generalista i desproporcionada i per atemptar contra la llibertat d'expressió i la vida privada dels menors. L'alt tribunal francès, però, alerta que regular les xarxes

0: Beaucoup d'enfants et d'adolescents.
1: L'objectiu dels diputats és redactar un nou text posant el pes en la responsabilitat de les plataformes. Pels experts, no és tant l'edat com el visionat sense fi i la recepció constant de notificacions el que les converteixen en perilloses per als menors.
2: El govern espanyol intenta frenar l'escalada de tensió a Ceuta amb un pla de xoc milionari per frenar l'impacte econòmic de la crisi i també la tensió als migrants que encara malviuen pels carrers. L'executiu insisteix que Rússia i Israel van amplificar els missatges a les xarxes contribuint a l'entrada massiva, tot i que tots dos països han sortit en tromba contra Pedro Sánchez i li reclamen proves. Madrid, Paula Brujats.
3: La Moncloa respon a la crisi amb un pla de xoc de 300 milions d'euros per a Ceuta, diners per reforçar els serveis socials com la sanitat, per reactivar el turisme, ajudar els comerços i el gran gruix de l'inversió, un de cada 3 euros, anirà destinat a l'acollida de migrants, sobretot menors d'edat. Més diners, sí, però el problema segueix sent la falta d'espais per allotjar tothom i quan estaran disponibles les 6.000 places promeses. Seran els propers dies, ha dit el ministre Ángel Víctor Torres, sense més concreció, tot i que nega estar fent tard.
4: Lo que tiene que hacer un gobierno es lo que estamos haciendo, dando la cara para que cuanto antes esto se pueda normalizar. Y ahí, en Ceuta, con la justicia del trabajo realizado de quienes realmente estuvieron en buscar una solución y quienes pusieron todos los palos en la rueda para dinamitarlas.
3: La Moncloa defensa la seva gestió i tampoc recula amb les crítiques a Israel i Rússia. Tots dos països han retret a Pedro Sánchez, que els hagi assenyalat com a actors claus en la tragèdia, però la ministra portaveu avui insistia.
5: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
3: I el Massaid ha insistit també en una altra polèmica en què el rei Felip VI visitarà Ceuta quan arribi el moment. El Partit Popular, però, acusa el govern espanyol de manipular el rei per interessos de Pedro Sánchez.
6: Que dejen de manosear al rei. Que el jefe del Estado, que ha estado en los momentos más duros de nuestra historia, debería poder acompañar sin ningún tipo de miedo, a ninguna reacción, a los ceutíes que llevan un mes pasándolo muy mal.
3: I els populars escalfen les protestes convocades per demà al vespre als ajuntaments de tot Espanya a favor de Ceuta i en contra la gestió que està fent el govern espanyol.
2: A Catalunya, el govern trasllada a Extremadura la celebració de la Diada de fins ara es feia a Madrid. És la principal novetat en els actes oficials de l'11 de setembre d'aquest 2026, quan fa 50 anys que es va commemorar per primer cop la data després del franquisme. L'executiu n'ha presentat aquest matí l'agenda. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha destacat l'esdeveniment que enguany canvia la capital espanyola per la regió extremenya. La intenció, ha apuntat, és reivindicar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
7: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
2: Es farà els dies 16 i 17 de setembre. A casa nostra, el primer acte oficial serà dimecres que ve a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera celebració de l'etapa postdictatorial.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
2: Rússia ha matat 12 persones a Kiev en un nou atac massiu amb míssils i drons. 6 de les víctimes eren treballadors de l'empresa pública de ferrocarrils. La capital ucraïnesa ha estat bombardejada de forma ininterrompuda durant 6 dies en una clara resposta del Kremlin als atacs contra el comerç electrònic rus. Moscou, Cristina Solies.
9: Fa una setmana Putin va dir que Zelensky havia obert la caixa de Pandora atacant magatzems de Wildberries i Azon. I des de llavors, l'exèrcit rus ha llançat bombardejos gairebé continus contra Kiev. A més, també han tingut com a objectiu magatzems de supermercats i altres punts de venda minorista. La portaveu del Ministeri d'Exterior rus, Maria Zakharova, justifica aquesta escalada com una reacció als atacs de drons ucraïnesos.
10: El règim de Kiev, utilitzant armes occidentals i finançament occidental, continua cometent crims de guerra i terroristes contra la població civil del nostre país.
9: Fins ara, Moscou no havia estat capaç de sostenir una escalada d'atacs diaris contra Kiev, tot i les amenaces dels dirigents russos. Ara, però, compta amb una nova generació de drons, els anomenats drons de reacció, que són molt més ràpids i, per tant, més difícils d'aturar per les defenses ucraïneses.
2: Els ministres de defensa dels 27 discuteixen de manera informal a Irlanda com lliurar urgentment més sistemes de defensa aèria a Ucraïna per ajudar-la a interceptar míssils. Kasia Kallias és la cap de diplomàcia europea.
11: El juliol i l'agost han estat els mesos més

0: És mortífers per als ucraïnesos. Rússia està intensificant les accions per fer el màxim mal possible al poble ucraïnès i per intentar doblegar-lo. Els ucraïnesos es mantenen ferms. Els hem de donar suport.
1: El president iranià avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar i amenaçar corre el risc de minar els esforços diplomàtics per posar fi a la guerra. En el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, Pezeshkian ha lamentat la falta de garanties i compromisos per part de Washington. El president iranià ha ofert un gest de distensió en base al document firmat al juny.
2: Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
1: Hores abans, el líder nord-americà Donald Trump ha avisat que atacarà amb duresa l'Iran des de la Casa Blanca. Trump ha reiterat que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Afegeix que no els caldrà fer servir l'arma nuclear. L'escalada de tensió s'ha traduït en un augment del preu del petroli i el Brent supera ja els 92 dòlars. Moment d'obrir l'àrea de servei. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Amb una última hora, el conductor d'un camió ha mort en un accident a l'Esquirol, a Osona, segons acaba d'informar el Servei Català de Trànsit. Ha passat l'accident a la carretera local B-5207, que es manté tallada la circulació. L'accident ha passat quan un camió formigonera ha bolcat. El conductor ha perdut la vida en aquest sinistre. És la víctima número 88 d'aquest any en accidents en carretera a Catalunya. A causa d'un accident a l'AP-7, al Vendrell, en direcció Tarragona, també força complicacions i és que han topat un turisme i un camió que ha tingut una fuita de combustible, segons informen bombers de la Generalitat. Hi ha hagut alguna persona ferida i per això també ha hagut d'aterrar l'helicòpter del sistema d'emergències mèdiques. S'està circulant pel voral i estones es talla la circulació totalment, cosa que provoca uns 2-3 quilòmetres de cua. En aquesta zona també hi ha aturades a l'N340, també a l'altura del Vendrell, en sentit sud, en direcció Tarragona. Ara hi ha un carril obert a la circulació, segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit. També complicacions per altres accidents a la mateixa P7 a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord, en direcció Tarragona, perquè hi ha un carril tallat i un d'obert a la circulació. Aquí les retencions són puntuals. En canvi, aturades més llargues d'uns 4 quilòmetres a la C-59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui, en direcció nord, a causa d'una altra topada. I a l'àrea de Barcelona, retencions habituals d'hora punta a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, autovia 2 a l'altura de Cornellà també en direcció d'entrada, la B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, i a l'AP7 aturats entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud també a l'altura de Sant Cugat per alguna possible incidència, i al lateral la B30 a Bellaterra en sentit nord a Barberà del Vallès direcció sud. També cues a la C17 a l'altura de Mollet del Vallès per enllaçar amb l'AP7 i la C60 Argentona en direcció Mataró per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme. D'altra banda, recordem que els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards de 20 minuts a mitjana per l'avaria d'un comboi a Sant Sadurní d'Anoia. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
4: El temps.
1: Crònica d'en Néstor Gómez.
5: Aquest nou mes, el mes de setembre, ha començat amb presència de sol, però també de la presència de núvols a la façana costanera, punts sobretot a l'àrea del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Han arribat també a primera hora de la tarda cap a l'àrea de Barcelona i punts de la Catalunya central. De tots aquests núvols, a tot estirar algun plogim es pot escapar a la Costa Daurada i sobretot de cara a aquest vespre nit, algun ruixat sí que s'espera cap a l'àrea dels ports. A la resta del país, temps assolellat, sobretot com més cap al nord i més cap a Ponent, amb algun núvol al Pirineu del tot insignificant. Apareixeran algunes teranyines de núvols alts cap a la Costa Brava, però ja diem, aquests tampoc deixaran precipitació. El que sí que tindrem avui és una mica menys de calor, se deixa un pèl la temperatura. Ahir vàrem arribar gairebé als 36 graus a Vinebre. Avui les màximes rondaran la xifra dels 33 graus. De fet, la més alta provisional, encara Vinebre, arriba pràcticament a aquests 33 graus. I de cara a demà, persisteix l'estabilitat, una estabilitat humitat que ens acompanyarà tota la setmana, amb núvols demà al matí cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, sense precipitacions. Demà ja començarà a pujar una miqueta més la temperatura, i és que tot i que ja hem entrat al mes de setembre, tindrem temperatures d'agost. Demà màximes de 35-36 graus a punts de Girona, Catalunya Central, cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i molt més que pujarà el termòmetre, s'acostarà i molt a la xifra dels 39 o 40 graus de cara al proper cap de setmana.
4: A 3CAT Info,
6: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info.
1: Els morts per la riuada sobtada de fa 6 dies al nord del Nepal i el Tibet superen el miler i ja hi ha prop de 4.500 desapareguts, segons el balanç oficial. El Ministeri de l'Interior xinès ha anunciat l'enviament de més equips d'emergència a la zona, drons, purificadors d'aigua, ajuda humanitària i expert en anàlisis d'ADN. Avui s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes. Al costat nepalès, 20.000 persones intenten trobar gent atrapada en túnels, com els 200 que han rescatat en les últimes hores. Tot i això, les morgues estan plenes i s'ha autoritzat a enterrar els cossos sense la identificació formal. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. Fenòmens similars al que ha provocat l'arribada del Nepal ja s'estan donant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. Els despreniments de roques que aquest estiu han provocat la mort de 3 persones als Alps o els que hi ha en alguns cims dels Pirineus s'expliquen, entre altres factors, pel deteriorament del permafrost i les glaceres. Dos factors que també han influït en el que passa a l'Himàlaia. Ens ho explica la Montse Poblet.
10: Tant als Alps com als Pirineus hi ha cada cop més despreniments de roques a l'alta muntanya. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 alpinistes aixafats per rocs i l'any passat l'esfondrament de la glacera Birch va provocar una esllavissada de gel i de roques que va arrasar bona part del poble suís de Blaten. És el cas més similar al que ha passat al Nepal que hem tingut a Europa. Els experts ho atribueixen al fet que amb l'escalfament global les glaceres retrocedeixen i el permafrost es fon i es debilita de manera que ja no actua com una espècie de ciment que uneix les roques. El geògraf Marc Oliva està especialitzat en l'estudi d'aquests fenòmens.
11: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
10: Entre els punts dels Pirineus, on s'ha observat un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, hi ha la Maladeta, el Mont Perdut o el Vinyamala. El glaciòleg Enyaut Izaguirre, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet i que n'està estudiant les causes, apunta a aquesta suma de factors.
12: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
10: Les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar a l'esfondrament de la setmana passada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. La Sala del Barri de Gràcia combinarà les noves produccions amb la reposició d'obres de referència com La Pols. El gran èxit teatral de Llàtzer García, que ell mateix va adaptar al cinema, tornarà als escenaris sota la direcció de Sílvia Munt i amb Nil Cardoner i Daniela Brown de protagonistes. És una de les propostes més destacades de la nova programació, juntament amb la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la sala acollirà dos aniversaris claus, els 10 anys de Fairfly, de La Calòrica, i els 15 de Corà, de Toni Gomila. Per a un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i temàticament molt diversa.
13: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
1: L'humor també es consolida amb els monòlegs d'Oye Sherman, Anna Polo, Carles Padial i Roger Coma. La sala arriba a aquest nou curs avalada pels bons resultats de l'anterior, que va tancar amb més de 64.000 entrades venudes, un 23% més que l'any passat i prop de 800 abonaments.
14: Esports.
1: Fins a les 6 de la tarda amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
15: Bona tarda, Anna. Falten 6 hores i 5 minuts per al tancament del mercat de fitxatges d'estiu i el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesús, que a canvi de 10 milions d'euros arriba procedent de l'Arsenal. El jugador brasiler de 29 anys firma per 3 temporades.
16: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
15: El mercat de fitxatges tanca aquesta mitjanit i encara hi ha marge per efectuar operacions, sobretot de sortida d'altres jugadors blaugrana.
14: 3CAT Info.
15: Mentrestant, l'Espanyol segueix pendent de fer oficial una sortida que al mateix temps implicarà una arribada. La sortida seria la del lateral dret Rubén Sánchez, a l'Elx, i l'arribada la del també lateral Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. A la segona divisió, el Sabadell ha fet oficial els fitxatges de l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa, i el del migcampista anglès Youssef Owusu, del Brighton anglès. Són el 14è i el 15è fitxatge del club vallesà, que també mira d'incorporar lateral a l'esquerra de l'Atlètic Club Adama Boiro. Precisament el Sabadell jugarà demà la final de la Copa Catalunya 2025-2026 contra el Barça Atlètic a la nova Creu Alta, final que valora el tècnic arlequinat Ferran Costa.
17: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
15: A la Lliga Espanyola, l'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportiu de la Corunya, procedent del West Ham, i en clau internacional, el davanter centre català Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany des del Chelsea.
14: 3CAT Info.
15: D'altra banda, però seguint en futbol, ja sabem l'horari oficial del primer clàssic de la temporada. Es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. I la jutge que investiga els pagaments del Futbol Club Barcelona, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que no tanca encara la instrucció.
14: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
15: Triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra Albacete.
18: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure. Els últims dies han estat realment molt durs per a mi i avui m'he trobat bé. L'he dit al Guillaume, vés a fons fins que et moris, i jo m'he endut la victòria. Per tant, sí, és una bogeria.
15: Demà es disputarà ja l'onzena etapa. Seran 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca, amb l'ascensió a un port de tercera categoria. El mallorquí Enric Mas, del Movistar, manté liderat amb el minut 18 segons sobre el segon, l'eslové Primoz Roglic. Pel que fa al tennis, aquesta tarda tenim el debut de Paula Badosa en aquesta edició del US Open. A 6:45 s'enfronta a l'australiana d'origen rus, Daria Kasatkina. Avui també juguen Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, Rafa Jodar, Alex de Minaur i Alexander Zverev al quadre masculí, partits a la segona ronda, així com també juguen Rybakina, Bencic, Sakari, Madison Keys i Coco Gauff al femení, també partits de la segona ronda. Pel que fa al bàsquet, el Barça ha anunciat avui l'onzena incorporació per aquesta temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i 1,96 m d'alçada amb passaport dominicà.
19: A la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho al màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
15: Minaya prové de la Lliga

0: de desenvolupament nord-americana amb experiència als Portland Trail Blazers de l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona. La final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Espart Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 6. Comencem a aquesta hora repassant la situació del trànsit. Mariluz García.
3: El conductor d'un camió mort quan la formigonera que conduïa ha bolcat a la carretera local BH5207 a l'Esquirol, a Osona. La via es manté tallada en totes dues direccions. A l'AP7, complicacions a dos punts per accidents. Retencions al Vendrell, direcció Tarragona, per una topada entre un turisme i un camió que ha tingut una fuita de combustible. I a la mateixa AP7, 4 quilòmetres de cua de Camarles a l'Ampolla en sentit nord a causa d'una altra topada que deixa un carril obert.
2: La Comissió Europea confirma que Rússia ha orquestrat campanyes de desinformació a les xarxes socials aprofitant la crisi de Ceuta, però matisa la versió donada per Pedro Sánchez. Brussel·les afirma que la implicació de Rússia va ser després de l'inici de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per causes atribuïbles a la calor i és la comunitat amb més defuncions per aquest motiu de tot l'Estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els caps catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures i més de 300 persones han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. El Sindicat Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve anunciaran un calendari d'aturades i no descarta que pugui ser una vaga indefinida. Al sindicat li sembla un insult l'Estatut Marc que regula les condicions laborals del personal mèdic, el d'infermeria i la resta de personal sanitari i que el govern espanyol ha aprovat avui mateix. La normativa acaba amb les guàrdies de 24 hores. Rússia ha fet un nou atac mortífer contra Kiev i la seva regió, amb almenys 12 morts en el sisè dia consecutiu de bombardejos contra la capital d'Ucraïna. És la resposta del Kremlin a l'estratègia de Zelensky d'atacar els gegants del comerç electrònic rus. L'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus sanitaris que ocupa 45 hectàrees i d'un gran impacte paisatgístic a la zona. El TSJ ha desestimat el recurs d'Iberpotash per evitar-ne el desmantellament. L'home que han trobat malferit en ple carrer a Manresa i que finalment ha mort havia rebut diverses ganivetades. L'alerta ha arribat als Mossos d'Esquadra a primera hora del matí i han obert una investigació per mirar de localitzar l'autor o autors dels fets.
0: Esports. Aquesta mitjanit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus per les tres pròximes temporades. L'Espanyol, per la seva banda, anunciarà la sortida de Rubén Sánchez de l'Elx i fitxarà lateral dret Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha fet oficial l'onzè fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya, que firma per dues temporades. I a l'obert de tenis dels Estats Units, Paula Badosa debuta aquesta tarda a 6:45 enfrontant-se a l'australiana Daria Kasatkina.
2: I pel que fa al temps, a poc els núvols del litoral es desfaran, mentre que les Terres de l'Ebre persistiran amb possibles ruixats. Cap al nord i ponent, cel més serè, l'ambient és càlid i farà més calor de cara als pròxims dies. Aquest dimecres, les màximes més altes tocaran els 36 graus.
1: 3CAT Info.
2: Passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Brussel·les admet que Rússia va contribuir a difondre informacions falses de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. La Comissió Europea reconeix en part

0: en un informe que no és públic, el que hi apuntava el president espanyol Pedro Sánchez. En canvi, Brussel·les assegura que Rússia s'hi hauria implicat dies després de l'entrada massiva i no en aquell mateix moment, com apuntava ahir Sánchez. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
1: Hola, bona tarda. Segons la Comissió Europea, les interferències de Rússia van començar després de l'entrada massiva de migrants, aprofitant la crisi que ja existia a Ceuta. I això difereix del que va dir ahir Pedro Sánchez, que les campanyes de desinformació russes van començar gairebé en el mateix moment o abans que es produís l'entrada de migrants. Sánchez també va acusar Israel d'haver participat en aquestes campanyes de desinformació a les xarxes socials. Però això Brussel·les ni ho confirma ni ho desmenteix. Avui, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, s'hi ha refermat.
2: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la internacional ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
1: De moment, però, tant Israel com Rússia neguen cap tipus d'implicació en la crisi de Ceuta i diuen que no tenen res a veure amb l'entrada massiva de migrants. De fet, el Kremlin ha desafiat el govern espanyol demanant-li que porti proves que acreditin aquesta suposada implicació de Rússia. Per ara, el govern espanyol continua també desvinculant el Marroc de tot el que ha passat a Ceuta.
0: Gràcies, Bruno. Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta tenen cada dia uns 150 migrants de mitjana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius pels nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
3: La direcció de l'assistència primària a Ceuta admet que l'allau migratori ha tensionat el sistema perquè s'ha hagut de crear un circuit paral·lel als tres ambulatoris i l'hospital per atendre els migrants. Les infermeres i els metges i els saladors són voluntaris. Juan Carlos Mata, director de l'assistència primària, sosté, en contra del que afirmen els sindicats, que en el circuit per als espanyols amb targeta sanitària s'ha preservat l'assistència i que, de fet, a l'agost hi ha hagut menys consultes que l'any passat.
4: Desglosando los datos de actividad de Ceuta, vemos que la actividad asistencial en el mes de agosto en relación con agosto del 24 y el 25 pues decrece 3 puntos de asistencia de 36,01 de presión asistencial que por ejemplo tenía el centro de salud de recinto pasamos a 32,99.
3: Pel que fa al tipus d'assistència que es presta aquí, les consultes són bàsicament de traumatologia en un col·lectiu que arriba molt tocat. Carmen Zaragozí és infermera al CAP Otero de Ceuta.
5: Más varones que mujeres y suelen ser heridas pues que se han hecho el infectado y tal, pero se les ha dado su medicación y todo, y muy bien. Algunos llegan, pues, a nivel mental llegan fastidiadillos, muy agobiados, con mucha ansiedad.
3: Fora d'aquest circuit, en paral·lel, Metges del Món va atendre durant el mes d'agost 1 miler de migrants en una furgoneta que ha recorregut platges i turons.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest mes d'agost a Catalunya hi ha hagut més de 1.100 morts atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i que situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat, que en té registrades unes 2.150. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Les contínues onades de calor, però, també han tingut un impacte directe als CAPs. Des de l'1 de maig s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures, majoritàriament cops de calor i insolacions. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
7: El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps. No? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig, que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol, que hi van haver dos grans pics de calor. Ha començat molt abans. A vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
0: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. Precisament un dels col·lectius que té més risc de patir les conseqüències de la calor són les persones que treballen a l'aire lliure. Aquest és el cas dels riders de Glovo, que denuncien que aquest estiu la companyia els ha fet treballar a més de 40 graus. Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador per investigar si Glovo va aplicar el protocol que obliga a suspendre les entregues quan hi ha alerta vermella de calor. La proposta de sanció fa referència a les hores del migdia, del 8 de juliol, el dia que es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. La denúncia també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i patinet. Més qüestions. El Sindicat Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve convocarà noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que avui el govern espanyol hagi tirat pel dret i hagi aprovat l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals de metges i metgesses, del personal d'infermeria i també de la resta de professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a molt. Amb el mateix sou se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal per al col·lectiu de metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
2: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Leonard, assegura que se senten insultats i que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes del sistema sanitari. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: Setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En plana internacional, Rússia ha matat 12 persones a Kiev en un nou atac massiu amb míssils i drons. 6 de les víctimes eren treballadors de l'empresa pública de ferrocarrils. La capital ucraïnesa ha estat bombardejada de forma ininterrompuda durant 6 dies en una clara resposta del Kremlin als atacs contra el comerç electrònic rus. Moscou, Cristina Solias.
9: Fa una setmana Putin va dir que Zelensky havia obert la caixa de Pandora atacant magatzems de Wildberries i Azon. I des de llavors l'exèrcit rus ha llançat bombardejos gairebé continus contra Kiev. A més, també han tingut com a objectiu magatzems de supermercats i altres punts de venda minorista. La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, justifica aquesta escalada com una reacció als atacs de drons ucraïnesos.
10: El règim de Kiev, utilitzant armes occidentals i finançament occidental, continua cometent crims de guerra i terroristes contra la població civil del nostre país.
9: Fins ara, Moscou no havia estat capaç de sostenir una escalada d'atacs diaris contra Kiev, tot i les amenaces dels dirigents russos. Ara, però, compta amb una nova generació de drons, els anomenats drons de reacció, que són molt més ràpids i, per tant, més difícils d'aturar per les defenses ucraïneses.
0: Els ministres de defensa dels 27 discuteixen de manera informal a Irlanda com lliurar urgentment més sistemes de defensa aèria a Ucraïna per ajudar-la a interceptar míssils. Kaja Kallas és la cap de la diplomàcia europea.
11: El juliol i l'agost han estat els mesos més mortífers per als ucraïnesos. Rússia està intensificant les accions per fer el màxim mal possible al poble ucraïnès i per intentar doblegar-lo. Els ucraïnesos es mantenen ferms. Els hem de donar suport.
0: L'exprimer ministre britànic Keir Starmer plega com a diputat laborista. El líder britànic, fins fa menys de 2 mesos, diu que renuncia al seu escó a la Cambra dels Comuns per textualment dedicar-se a altres afers de política internacional, incloent-hi defensa, seguretat, comerç i tecnologia. Tot i així, no concreta a què es dedicarà exactament. La decisió inesperada de Starmer, de 63 anys, forçarà ara unes eleccions parcials per ocupar la seva cadira al Parlament britànic, l'escó que va guanyar a la seva circumscripció londinenca. Aquesta tarda el seu substitut, Andy Burnham, farà la seva primera intervenció a la Cambra dels Comuns com a primer ministre en l'arrencada del curs polític. Un dels seus objectius és recuperar la popularitat del Partit Laborista, afeblida durant el mandat de Starmer, i també fer front a una extrema dreta de Nigel Farage que continua esgarrapant influència arreu del Regne Unit. I mentrestant els preus es disparen també arreu d'Europa per culpa de l'energia i també de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Oficina Europea d'Estadística, la inflació ha escalat a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol. Un nivell que cada vegada s'allunya més de l'objectiu del 2% del Banc Central Europeu i que s'explica per l'encariment de més d'un 14%

dels productes energètics. Davant d'aquest escenari, l'organisme que presideix Christine Lagarde retocarà molt probablement els tipus d'interès a la seva pròxima reunió del 10 de setembre. Passarien del 2,25% al 2,5%.

0: Obrim ara l'àrea de servei. Comencem amb el trànsit. Mariluz García.
1: Bona tarda. Destaquem que hi ha complicacions a l'autopista AP7 a 3 punts a causa de 3 accidents diferents. Hi ha aturades entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en direcció Tarragona, per una nova topada que talla un carril a la circulació. També fa estona que hi ha retencions a l'altura del Vendrell, també direcció Tarragona, per un accident entre un turisme i un camió que ha tingut una fuita de combustible. Hi ha hagut persones ferides i per això ha hagut d'aterrar l'helicòpter del SEM. S'està circulant per un sol carril, cosa que provoca uns 3 quilòmetres de cua. També en aquesta zona, aturants a l'N340, al Vendrell, també en sentit a sud. I a la mateixa AP7, uns 4 quilòmetres de cua entre Camarles i l'Ampolla, en sentit nord, a causa d'un accident que deixa un carril tallat i un d'obert a la circulació. Fora de l'autopista AP7, també recordem que el conductor d'un camió ha mort quan la formigonera que conduïa ha bolcat a la carretera local B-5207 a l'Esquirol, a Osona. La via es manté tallada en totes dues direccions, segons informen des de trànsit. A la resta, també algunes aturades a l'àrea de Barcelona, habituals d'hora punta, com la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B-23 al tram final entre Esplugues i l'avinguda Diagonal, C-60 a Argentona en direcció Mataró per enllaçar amb la C-32 l'autopista del Maresme, i a Barcelona la ronda a dalt amb cua entre Pedralbes i Vallcarca sentit Besòs, ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc a l'altura del Port i a la Barceloneta també a l'altura de Sant Adrià fins a Santa Coloma sentit Besòs i entre Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que la línia R4 de Rodalies circula amb retards de 20 minuts de mitjana per l'averia aquesta tarda d'un comboi a Sant Sadurní d'Anoia. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
2: La tarda d'avui ha estat encapçalada pels núvols que s'han presentat a punts de la façana costanera més tancat al cel cap a àrees del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Fins i tot cap al Delta de l'Ebre han caigut algunes febles precipitacions i s'esperen que cap a aquest sector durant aquest vespre nit en continuïn caient no només a la zona del Delta sinó també cap a l'interior, cap al massís dels ports. A la resta del país la posta de sol pràcticament serà pràcticament serena o amb algun núvol inofensiu. Avui, amb unes temperatures que han baixat respecte a les màximes de dilluns, acomiadàvem el mes d'agost amb unes màximes de gairebé 36 graus i hem començat el setembre amb unes màximes tancades a 33 graus. És el cas del Carràs o el Poal i al voltant dels 33 a Vinebre, a Lleida o també a Cabanes, a l'Alt Empordà. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta mateixa situació de temps estable arreu del país, pràcticament sense precipitacions enlloc. Al matí, amb alguns núvols més concentrats cap a les Terres de l'Ebre, àrea també del Delta de l'Ebre, i a la tarda amb algun núvol inofensiu, el que pot créixer cap al sector del Pirineu. El que sí que notarem de cara a demà és que la temperatura pujarà. Dels 33 d'avui saltarem a 35 o 36 de cara a demà, sobretot concentrats cap a ponent, interior de les Terres de l'Ebre, sectors també de la Catalunya Central i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 7. Continuem amb més informacions. La muntanya de residus salins del Cogulló a Sallent, al Bages, s'haurà de desmantellar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs que havia interposat l'empresa minera Iberpotash per impedir l'execució forçosa del desmantellament. Segons ha avançat La Vanguardia, i ha confirmat 3Cat Info. Es tracta d'una muntanya artificial de residus salins que ocupa l'equivalent a 45 camps de futbol, contra la qual han protestat des de fa anys veïns i entitats. Acumula rebutjos salins i les pluges han creat cursos d'aigua que amenacen d'agreujar la salinització de la conca del Llobregat. L'empresa, actualment ICL Iberia, ha explicat a aquesta emissora que complirà la resolució judicial executant el programa de restauració aprovat, que preveu la retirada progressiva de la sal dels dipòsits de Sallent. Els abocaments, en aquest punt, es van aturar el 2019. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. A les 5 de la matinada tocades, la policia ha rebut l'avís per una agressió i quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu i estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació que han continuat dues unitats del SEM, però finalment l'home ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de les indagacions per determinar les circumstàncies i l'autoria dels fets. Per ara, han confirmat que hi ha dues persones identificades identificades però no detingudes i que s'està escorcollant un pis. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major. L'alcalde, Marc Aloi, també ha contactat amb la família de la víctima i amb l'alcalde de Castellnou de Bages, on residia l'home, per traslladar-los al condol. I mentrestant, els bombers de la Generalitat treballen en un incendi que s'ha produït a les 5 de la tarda en una granja a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Hi ha una persona atesa pel sistema d'emergències mèdiques. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: L'incendi s'ha declarat a les 5, crema completament una nau oberta plena de bales de palla. Els esforços dels bombers se centren a contenir les flames perquè no afectin vegetació propera. El SEM ha atès una persona que hauria caigut. La granja està situada al costat de la carretera local i la 313. En les feines d'extinció i treballen 9 dotacions dels bombers.
0: Els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. 5 noies es van trobar malament després de sopar en un restaurant i les anàlisis han detectat que podrien haver ingerit droga. Anem cap a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
4: Les 5 joves van sopar juntes en una pizzeria de la Seu divendres al vespre, coincidint amb l'inici de la Festa Major de la ciutat. Poc després van començar a trobar-se malament i van anar a urgències a l'Hospital de la ciutat. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte de la intoxicació. Les 5 noies ho han denunciat als Mossos, mentre que una sisena, també afectada, no ha presentat de moment cap denúncia. La policia ha precintat el local, que dissabte ja no va obrir, i ha obert una investigació pels presumptes delictes contra la salut pública i de lesions. Ahir al migdia, els Mossos i personal de sanitat van inspeccionar l'establiment per intentar esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi podria haver més persones afectades.
0: I un vessament d'aigües residuals ha obligat a restringir el bany a la platja de Creixell, al Tarragonès. L'episodi ha fet que Protecció Civil hagi activat en prealerta el pla per contaminació d'aigües marines. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: El vessament detectat ahir a la tarda l'ha provocat una incidència en la xarxa de sanejament en alta de la depuradora de Torredembarra. Segons fonts de l'Ajuntament de Creixell, l'Agència Catalana de l'Aigua estaria fent una reparació en aquesta instal·lació i ha derivat en aquest vessament. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines, que encara es manté.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. El govern trasllada a Extremadura la celebració de la Diada que fins ara feia a Madrid. És la principal novetat en els actes oficials de l'11 de setembre d'aquest 2026, quan fa 50 anys que es va commemorar per primer cop la data després del franquisme. L'executiu n'ha presentat aquest matí l'agenda. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha destacat l'esdeveniment que enguany canvia la capital espanyola per la regió extremenya. La intenció, ha apuntat, és reivindicar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
7: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Es farà els dies 16 i 17 de setembre. A casa nostra, el primer acte oficial serà dimecres que ve a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera celebració de l'etapa postdictatorial. I la vaga a les biblioteques de Barcelona ha deixat aquest matí només 4 dels 37 equipaments previstos oberts a la ciutat. Desenes de treballadors s'han concentrat davant la Sagrada Família per denunciar el bloqueig de les negociacions laborals amb l'Ajuntament. Els treballadors asseguren que hi ha un problema d'horaris, de conciliació i també de sou que el consistori no resol i que posa en perill el servei públic de les biblioteques. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat del comitè d'empresa Pau Solsona s'ha mostrat satisfet del gran seguiment de la vaga d'avui.
8: No hem desconvocat mai la vaga indefinida, però avui sí que havíem com fet èmfasi en tancar biblioteques i que hi hagi un seguiment alt i ho hem aconseguit. I les negociacions realment no et puc dir res perquè no n'hi ha. Estem com a l'espera i el dia 14 de setembre tenim una assemblea de personal i no sé si llavors tindrem alguna proposta més o no.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament admet un seguiment de la vaga del 60% que impedeix obrir la majoria de centres i insisteix que la negociació continua oberta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals. Són declaracions de Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
9: De moment, les reunions que estan obertes són les de la Mesa General. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta, estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta inclou la jornada de 35 hores, la funcionalització i un augment salarial del 8%. I últim punt, perquè el govern ha nomenat Federico Muñiz Alonso, nou director del Servei d'Ocupació de Catalunya, en relleu de Francesc Castellana, que la setmana passada va deixar el càrrec per motius personals. Esports. Repassem ara els esports amb Ricard Isidro.
10: Bona tarda. Últimes hores del mercat de fitxatges i el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesus a canvi de 10 milions d'euros abonats a l'Arsenal. El jugador brasiler de 29 anys firma per 3 temporades.
11: Yo tengo la oportunidad ahora real de estar aquí en Barça porque tuve la oportunidad a 10 años atrás y bueno, la vida me llevó a otro camino, pero ahora puedo estar aquí, es un sueño para mí estar aquí. Yo quiero siempre hacer lo mejor, me voy a hacer lo mejor, soy un tío que trabaja mucho, claro que sé de mis cualidades, pero el trabajo yo pienso que siempre paga.
10: Mentrestant, l'Espanyol segueix pendent de fer oficial una sortida que al mateix temps implicarà una arribada. La sortida seria la del lateral dret Rubén Sánchez de l'Elx i l'arribada del també lateral Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. A la segona divisió, el Sabadell ha fet oficial els fitxatges de l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa, i el del migcampista anglès Youssef Owusu, del Brighton anglès. Són el 14è i el 15è fitxatge del club vallesà, que també mira d'incorporar lateral esquerre de l'Atlètic Club Adama Boiro. Precisament, el Sabadell jugarà demà la final de la Copa Catalunya 2025-2026 contra el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta, una final que valora el tècnic arlequinat Ferran Costa.
12: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
10: Tornant al mercat de fitxatges, a la Lliga Espanyola, l'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportiu de la Corunya, procedent de la Huesca en anglès. També un altre davanter català, en aquest cas Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany des del Chelsea. 3CAT Info. D'altra banda, però seguint en futbol, ja sabem l'horari oficial del primer clàssic de la temporada. Es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. I la jutge que investiga els pagaments del Futbol Club Barcelona, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que no tanca encara la instrucció.
13: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
10: Triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta, després dels 185 km de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra a Albacete. Demà es disputarà la 11a etapa, seran 154 km plans entre Cartagena i Llorca, amb l'ascensió en port de tercera categoria. El mallorquí Enric Mas, del Movistar, tornarà a sortir amb el mallot de líder, amb 1 minut 18 segons sobre el segon, l'eslové Primoz Roglic. Per cert, un antic líder de la Vuelta, l'eslové Tadej Pogačar, estarà uns dies ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona després de ser intervingut ahir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar la ronda espanyola. Pel que fa al bàsquet, el Barça ha anunciat l'onzena incorporació per aquesta temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i 1,96 m d'alçada amb passaport dominicà.
14: Jugar en un equip com el Barça i poder disputar l'Eurolliga és molt emocionant. Puc aportar la meva energia i sumar en defensa. Soc un dels millors defenses i tinc moltes ganes de poder mostrar el meu entusiasme pel joc. Tindrem energia, farem un bàsquet divertit i molt ràpid. Estic molt content de ser aquí.
10: Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana amb experiència als Portland Trail Blazers de l'NBA. També en bàsquet, aquest migdia s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona. Berni Álvarez és el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya.
15: Tirar una mica la vista enrere, molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.

0: I per nosaltres és important també posar-ho en valor.
1: La final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Espart Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. I en tennis, d'aquí uns instants començarà el partit de debut de Paula Badosa en aquesta edició del US Open. A 2:15 s'enfronta a l'australiana Daria Kasatkina.

0: Són 6:45 de la tarda d'aquest dimarts 1 de setembre. Repassem les informacions més destacades del dia i comencem per l'estat del trànsit. Mariluz García.
1: Hi ha complicacions a l'AP7 per 3 accidents. Aturats entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en sentit sud. També al Vendrell, igualment en direcció Tarragona, per una altra topada entre un turisme i un camió. I a la mateixa AP7, 5 quilòmetres de cua de l'Aldea a l'Ampolla en sentit nord per una altra topada.
0: Fins ara també us hem explicat que la Comissió Europea ha confirmat que Rússia ha orquestrat campanyes de desinformació a les xarxes socials aprofitant la crisi de Ceuta, però matisa la versió donada per Pedro Sánchez. Brussel·les afirma que la implicació de Rússia va ser després de l'inici de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per causes atribuïbles a la calor, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els caps catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures i més de 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El Sindicat Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve anunciaran un calendari d'aturades i no descarta que pugui ser una vaga indefinida. Al sindicat li sembla un insult l'Estatut Marc que regula les condicions laborals del personal mèdic, el d'infermeria i la resta de personal sanitari i que el govern espanyol ha aprovat avui mateix. La normativa acaba amb les guàrdies de 24 hores. De seguida us explicarem que l'estratègia que l'Iran avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar-los i amenaçar-los posa en risc una sortida diplomàtica a la guerra. El president Pezeshkian ofereix respectar el memoràndum d'entesa amb Donald Trump del juny si Washington també ho fa. Hores abans, Trump ha advertit que els atacaria amb duresa. I també us explicarem que us explicarem el titular d'Esports, Ricard.
2: Aquesta mitjanit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ja ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus, que signa per 3 temporades, mentre que l'Espanyol anunciarà la sortida de Rubén Sánchez de l'Ells i fitxarà el lateral dret Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club.
0: Pel que fa al temps, a poc els núvols del litoral es desfaran, mentre que les Terres de l'Ebre persistiran en possibles ruixats. Cap al nord i ponent, cel més serè, l'ambient és càlid i farà més calor de cara als pròxims dies. Aquest dimecres, les màximes més altes tocaran els 36 graus. Passen gairebé 3 minuts de 6:45. Brussel·les admet que Rússia va contribuir a difondre informacions falses de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. La Comissió Europea reconeix en part, en un informe que no és públic, el que hi apuntava el president espanyol, Pedro Sánchez, però en canvi assegura que Rússia s'hi hauria implicat dies després de l'entrada massiva i no en aquell mateix moment, com apuntava ahir Sánchez. Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Segons la Comissió Europea, les interferències de Rússia van començar després de l'entrada massiva de migrants, aprofitant la crisi que ja existia a Ceuta. I això difereix del que va dir ahir Pedro Sánchez, que les campanyes de desinformació russes van començar gairebé en el mateix moment o abans que es produís l'entrada de migrants. Sánchez també va acusar Israel d'haver participat en aquestes campanyes de desinformació a les xarxes socials. Però això Brussel·les ni ho confirma ni ho desmenteix. Avui, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, s'hi ha refermat.
4: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
3: De moment, però, tant Israel com Rússia neguen cap tipus d'implicació en la crisi de Ceuta i diuen que no tenen res a veure amb l'entrada massiva de migrants. De fet, el Kremlin ha desafiat el govern espanyol demanant-li que porti proves de que acreditin aquesta suposada implicació de Rússia. Per ara, el govern espanyol continua també desvinculant el Marroc de tot el que ha passat a Ceuta.

0: importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.
1: Aquest mes d'agost a Catalunya hi ha hagut més de 1.100 morts atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i que situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat, que en té registrades unes 2.150. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Les contínues onades de calor, però, també han tingut un impacte directe als CAPs. Des de l'1 de maig s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures, majoritàriament cops de calor i insolacions. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
2: El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps, no? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig, que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol, que hi van haver dos grans pics de calor, que ha començat molt abans. A vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
1: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. S'han registrat 3.000 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. I també aquest estiu, des del 15 de juny, han mort ofegades a Catalunya 39 persones. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. La majoria de morts, 23, han estat a les platges, 11 han estat en piscines i 5 en rius i pantans. El perfil més habitual és el d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, assenyala un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment.
3: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
1: En la mateixa línia, els experts en salvament aquàtic també reclamen canvis, especialment en els plans d'actuació de les platges. Consideren que els protocols actuals s'han d'adaptar a les necessitats actuals. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
4: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
1: Els professionals demanen, a més, un pla comú per totes les platges de Catalunya. Ara, per exemple, cada ajuntament determina quants socorristes necessita en cada tram de costa. També reclamen unes condicions mínimes per poder treballar amb garanties com espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat. Més qüestions. El Sindicat Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve convocarà noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que avui el govern espanyol hagi tirat pel dret i hagi aprovat l'Estatut Marc que regula les condicions laborals de metges i metgesses, del personal d'infermeria i també de la resta de professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores, que ara seran com a molt de 17 hores. Amb el mateix sou se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores com a mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal per al col·lectiu de metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi surt guanyant.
5: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: Ara bé, el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que se senten insultats i que l'Estatut Marc, en cap cas, resoldrà els problemes del sistema sanitari. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: La setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
0: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Segons acaben d'informar els Mossos, la detenció es va produir ahir. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un

0: Emergència a la zona, drons, purificadors d'aigua, ajuda humanitària i també experts en anàlisi d'ADN. Avui s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes. Al costat nepalès, 20.000 persones intenten trobar gent atrapada en túnels, com els 200 que han rescatat en les últimes hores. Tot i això, les morgues estan plenes i s'ha autoritzat a enterrar els cossos sense la identificació formal. En un escrit a les xarxes socials del primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. I mentrestant a l'Iran, el president iranià Massoud Pezeshkian avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar i amenaçar corre el risc de minar els esforços diplomàtics per posar fi a la guerra. En el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, Pezeshkian ha lamentat la falta de garanties i compromisos per part de Washington. El president iranià ha ofert un gest de distensió en base al document firmat al juny.
1: Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
0: Hores abans, el líder nord-americà Donald Trump ha avisat que atacarà amb duresa a l'Iran. Des de la Casa Blanca, Trump ha reiterat que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Afegeix que no els caldrà fer servir l'arma nuclear contra l'Iran. L'escalada de tensió s'ha traduït en un augment de preu del petroli. El Brent ja supera els 92 dòlars. I precisament avui han entrat en vigor els canvis en les bonificacions de les gasolines, tot i que els conductors pràcticament no ho notaran. Al litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. I diem que pràcticament no ho notarem perquè el preu del petroli fa dies que puja, com dèiem, i encareix els carburants. De fet, les gasolineres fa 8 setmanes consecutives que van a l'alça. I en aquest context de preus alts ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. El motiu l'hem de buscar en el sector agrari i en concret en les cooperatives agràries. Lleida, Noelia Caselles.
2: Moltes tenen estacions de servei, però aquest no és pas el seu negoci principal i això els permet aplicar marges mínims. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
3: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs a lo millor no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
2: Que sigui barat, asseguren que no afecta la qualitat. Àlex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
4: O sigui, no comprem carburant low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere bo, que no volem problemes de cap tipus.
2: És, per tant, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
5: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
2: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
0: Més temes. Al juliol han visitat Catalunya 2.400.000 turistes estrangers que s'han gastat més diners que l'any passat i també s'hi han estat més nits. Les pernoctacions han crescut i han assolit la xifra més elevada en un mes de juliol des de la pandèmia. En concret, els turistes internacionals s'han quedat de mitjana 6,47 dies a Catalunya i s'han gastat uns 1.500 euros per estada. Això és un 12% més que l'any passat. La despesa diària també ha augmentat, tot i que és una mica inferior a la del juny. I anem ara fins a Amposta, al Montsià, on s'aprofitaran més de 1.300 quilos d'arbre fruiters ubicats en finques municipals per donar una nova vida a aliments com les olives o les taronges. També s'havien d'aprofitar les garrofes, però les fortes pluges de l'any passat ho han impedit. Tortosa, Jordi Barranca.
6: L'objectiu de la iniciativa Espigola i Alimenta és el de reduir el malbaratament alimentari. Per això s'han aprofitat les olives i les taronges de diverses finques municipals situades a les zones de Faveret, la Torre de la Carroba, al voltant del cementiri o al Parc dels Xiribecs, entre d'altres. Aquest primer any ha culminat amb més de 100 litres d'oli i 1.000 pots de marmelada de taronja produïts que ara es destinaran a entitats socials. Adam Tomàs, alcalde.
7: Ens permet recollir aquests productes, fer-ho d'una forma també creant comunitat, en la comunitat educativa, no, en l'escola agrària, en instituts, en col·legis, però també en entitats socials, com a PASA, Creu Roja, Càritas. Estem parlant del voltant de 119 litres d'oli, 1.000 pots de mermelada de taronja.
6: La idea inicial era també aprofitar les garrofes tenint en compte la proximitat amb l'únic molí tradicional de garrofa, però els temporals de la tardor passada ho han impedit. Ara ja se'n prepara una segona edició d'aquest programa que començarà aquesta mateixa tardor. Un 75% del finançament enguany provindrà del Pla de Barris de la Generalitat.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són 3:15. Fem ara un repàs a l'àrea de servei.

0: Servei, comencem consultant l'estat del trànsit. Mariluz García.
1: Bona tarda. Destaquem que encara hi ha complicacions a l'autopista AP7 a causa de tres accidents que afecten l'autopista. Hi ha aturades entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en direcció Tarragona per un accident que ocupa el carril de la dreta, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. Més endavant, també aturats a l'altura del Vendrell, també direcció Tarragona, per una topada entre un turisme i un camió que ha tingut una fuita de combustible i que també ha fet persones ferides. Hi ha un carril obert a la circulació. En aquesta zona també aturats a l'N300 40 al Vendrell, també sentit sud. I a la mateixa AP7, uns 5 quilòmetres de cua entre l'Aldea i l'Ampolla, en sentit nord, per una altra topada que deixa un carril tallat i un d'obert. A la resta, recordem que es manté tallada la BV-5207 a l'Esquirol, a Osona, on ha mort el conductor d'un camió quan la formiconera que conduïa ha bolcat. La via es manté tallada en totes dues direccions, segons informen des de trànsit. Tornant a l'àrea de Barcelona, queden encara algunes aturades als principals accessos i a les rondes. La ronda a dalt amb cua entre Esplugues i Vallcarca en sentit en Besòs. La ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, que també entre Sant Adrià i Santa Coloma, sentit Besòs, i de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. I pel que fa als accessos, C58 i C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i l'autopista B23, el tram final entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. El transport públic, recordem que la línia R4 de Rodalies acumula retards que poden superar els 20 minuts a mitjana per l'averia d'un tren a Sant Sadurní d'Anoia. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pels núvols a la façana costanera que s'aniran reduint, però no marxaran de les Terres de l'Ebre, on s'espera que caiguin alguns ruixats durant aquest vespre nit a punts del massís dels Ports i també, com ho ha fet durant la tarda, arribi alguna feble precipitació cap al delta de l'Ebre. A la resta del país, temps força serè amb algunes teranyines de núvols alts, alguns núvols també cap a l'àrea del Pirineu, del tot inofensius. Tot això amb unes temperatures que avui han baixat respecte a ahir. Ahir acomiadàvem el mes d'agost amb unes màximes que pràcticament arribaven als 36 graus, és el cas de Vinebre en 35,6 graus, i avui hem començat el mes de setembre amb unes temperatures una miqueta més curtes, les més altes del dia cap al Carràs, al Poal, amb 33 graus de temperatura màxima, i a prop dels 33 a Vinebre, a Lleida o també a Cabanes. De cara a demà, començarem el dia amb molt de sol, possiblement amb alguns núvols concentrats cap a les Terres de l'Ebre, potser sense precipitacions, i si cau o alguna cosa seria en forma de roïna, i a la tarda cel variable cap a l'àrea del Pirineu amb núvols inofensiu. El que sí que notarem de cara a demà és una pujada de la temperatura. Farà més calor arreu del país, amb màximes que rondaran els 35 graus, a punts de les comarques de Girona, Catalunya Central, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en el cas de Ponent el termòmetre es pot enfilar cap als 36.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Sí, sí, 48 minuts. Més temes. La duana de la Farga de Moles, a la frontera amb Andorra, incorpora una gossa especialitzada a detectar diners amagats. Cada any es troben milers d'euros, tot i que la xifra va baixant cada cop més. La Farga de Moles, hi tenim Joaquim Albalate.
4: Aquesta gossa, l'Amy, fa 4 mesos que dona suport al grup de fiscal i fronteres de la Guàrdia Civil. Busquen diners ocults que es passin de la quantitat màxima permesa, que són 10.000 euros. Miguel Ayala és el guia del gos.
5: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra. Si han localizado cualquier substància.
4: Aquest any s'han trobat ja 200.000 euros sense declarar. La xifra ha caigut els últims anys, des de l'1,2 milions que es van detectar el 2022. Emilio Bayano és el cap de servei de viatgers a la duana.
6: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño.
4: Els productes que més es troben sense declarar a la duana són encara l'alcohol i el tabac, però els que més creixen són els objectes de luxe, com perfum o rellotges.
0: L'estany de Sils, a la comarca de la Selva, recupera una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
7: La Fundació EMIS

0: i el viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret i és similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc és tècnic de conservació de la Fundació EMIS.
1: El que ha fet el viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
0: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses, on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora. L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric.
2: El govern de la Generalitat ha aprovat avui una inversió de més de 6 milions d'euros per traslladar la seu de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a l'antiga Tabacalera de Tarragona. El nou espai, que duplicarà les dimensions de la seu actual, estarà enllestit a finals del 2029. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas.
3: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de quatre plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
4: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, de formació avançada i també de transferència a impacte social. No? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà doncs, captar i retenir talent. No?
3: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la Tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova Biblioteca Provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el Conservatori de Música de la Diputació.

0: Una història sobre la capacitat de perdonar i les relacions familiars centra la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que avui és a Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible que capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent, però tot i així no es converteix en un thriller. Roberta Recchia parla dels temes que toca a la seva obra.
1: Ni la família que ha la sola culpa...
2: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
1: Tema de l'amor, eh?
0: L'autora diu que des dels 11 anys escriu una novel·la per any, va publicar la primera quan en tenia 50, i de Yo que te he querido tanto se n'han venut 200.000 exemplars a Itàlia i s'ha traduït a 16 idiomes. Assegura que no s'ho esperava.
1: Nunca en mi vida. E forse non lo credo neanche adesso.
2: Io molta... Ni tan sols ara m'ho crec. Em costa molt creure que sigui realitat.
1: Davvero...
0: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.

0: Bàrbara Rey rebrà el Premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadoon, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. El festival vol premiar l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El Festival de Sitges, que arrencarà el 8 d'octubre, també ha avançat nous títols de les seccions Panorama i Midnight Extreme, on esperarà especial atenció a les noves veus i a aquelles pel·lícules que actualitzin els codis clàssics del terror.
1: Vale. Bueno, ahora cambiaos otra vez. Denise a la izquierda. Venga.
2: Esports.
0: Era els esports amb Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda. Falten 5 hores per al tancament del mercat de fitxatges d'estiu i el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesús a canvi de 10 milions d'euros abonats a l'Arsenal. El jugador brasiler de 29 anys firma per 3 temporades.
4: He estado trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
3: El mercat de fitxatges tanca, com diem, aquesta mitjanit i encara hi ha marge per efectuar operacions, sobretot de sortida d'altres jugadors blaugrana.
2: 3CAT Info.
3: Mentrestant, l'Espanyol segueix pendent de fer oficial una sortida que al mateix temps implicarà una arribada. La sortida seria la del lateral dret Rubén Sánchez a l'Elx i l'arribada la del també lateral Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. A la segona divisió, el Sabadell ha fet oficial 3 fitxatges. El porter Marc Vidal, nascut a Vila-real i que prové del Celta, signa per una temporada, el migcampista anglès Yusif Ubusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. Sobre ell en parla Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
5: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc, i que penso que s'adapta perfectament al que demanem nosaltres, i a part, doncs, com deia, la seva qualitat humana i les ganes que ha tingut ell de venir aquí.
3: Ja són 16 els fitxatges del Club Vallèsà, que també mira d'incorporar el lateral esquerre de l'Atlètic Club Adama Boiro. Precisament, el Sabadell jugarà demà la final de la Copa Catalunya de la temporada passada contra el Barça Atlètic a la nova Creu Alta. A la Lliga Espanyola, i tornant al mercat de fitxatges, l'extrem català Adama Traoré està a punt d'arribar lliure al Deportiu de la Corunya, procedent del West Ham, i un altre català, en aquest cas el davanter Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany des del Chelsea.
2: 3CAT Info.
3: D'altra banda, però seguint en futbol, ja sabem l'horari oficial del primer clàssic de la temporada. Es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. I la jutge que investiga els pagaments del Futbol Club Barcelona, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que no tanca encara la instrucció.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: 2 minuts i arribarem a les 7 del vespre. Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra Albacete. Demà es disputarà ja l'onzena etapa. Seran 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca, amb l'ascensió a un port de tercera categoria. El mallorquí Enric Mas, del Movistar, manté el liderat amb el minut 18 segons sobre l'eslové Primo Roglic, que marxa en segona posició. Per cert, un altre eslové i antic líder de la Vuelta, Tadej Pogacar, estarà uns dies ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona després de ser intervingut ahir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar la ronda espanyola.
2: 3CAT Info.
3: En tennis, aquest vespre tenim el debut de Paula Badosa en aquesta edició del US Open. L'han posposat a 9:15 i s'enfrontarà a l'australiana Daria Kasatkina. Avui també juguen Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, Rafa Hodar, Alex de Minaur i Alexander Zverev, el quadre masculí, en segona ronda, i Rybakina, Bencic, Sakkari, Madison Keys i Coco Gauff, el femení. També partits de la segona ronda. Pel que fa al mercat de fitxatges en bàsquet, el Barça ha anunciat avui l'onzena incorporació per aquesta temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i 1,96 m d'alçada amb passaport dominicà.
6: A la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho el màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
3: Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana amb experiència als Portland Trail Blazers de l'NBA. I el Joventut ha comunicat que l'aler Yannick Krach té una lesió als isquiotibials que l'obligarà a estar-se de baixar un temps indeterminat.
2: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora el primer titular és per l'equip viari. Hi ha complicacions a 3 punts de l'AP7 per accidents. Hi ha cua de Barberà del Vallès a Sant Cugat en direcció a Tarragona. També retencions al Vendrell per no topar d'entre un turisme i un camió. Hi ha la mateixa AP7, 6 quilòmetres de cua de l'Aldea a l'Ampolla en sentit nord per una altra topada que deixa un sol carril obert a la circulació. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a Leipzig i que tenia com a objectiu avions de càrrega ucraïnesos. Els aparells no van arribar a explotar. El govern alemany ha anunciat represàlies diplomàtiques contra Moscou. Mentrestant, Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre desinformació a les xarxes socials. La Comissió Europea nega, però, que l'entrada massiva de migrants fos orquestrada per campanyes online de països estrangers. Matisa també la versió donada per Pedro Sánchez i afirma que la implicació de Rússia va ser després de l'inici de l'entrada. Segon atac dels Estats Units a l'Iran per segon dia consecutiu. L'exèrcit nord-americà anuncia que ha bombardejat objectius dels guardians de la revolució, presumiblement a l'estret d'Hormuz. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià ha fet una crida a tornar a la via de la negociació. Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per causes atribuïbles a la calor. És la comunitat amb més defuncions per aquest motiu de tot l'Estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els caps catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures i més de 300 persones han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve anunciaran un calendari d'aturades i no descarta que pugui ser una vaga indefinida. Al sindicat li sembla un insult l'Estatut Marc que regula les condicions laborals del personal mèdic, el d'infermeria i la resta de personal sanitari i que el govern espanyol ha aprovat avui mateix. La normativa acaba amb les guàrdies de 24 hores. L'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees i d'un gran impacte paisatgístic a la zona. El TCG ha desestimat el recurs d'Iberpotash per evitar-ne el desmantellament.
1: Esports. Aquesta mitjanit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ja ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesús, mentre que l'Espanyol anunciarà la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx i fitxarà el lateral dret Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. El Barça de bàsquet ha fet oficial l'11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya, que firma per dues temporades. I a l'obert de tenis dels Estats Units, Paula Badosa debuta aquest vespre enfrontant-se a l'australiana Daria Kasatkina.
0: I pel que fa al temps, a poc els núvols del litoral es desfan, mentre que les Terres de l'Ebre persistiran en possibles ruixats. Cap al nord i ponent, cel més serè, l'ambient és càlid i farà més calor de cara als pròxims dies. Aquest dimecres les màximes més altes tocaran els 36 graus.
2: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passen poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda. És dimarts 1 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Els drons anaven carregats amb explosius que no es van activar i tenien com a objectiu avions de càrrega ucraïnesos amb material militar de l'OTAN. La manca de proves clares i concloents són les que haurien portat el govern alemany a posposar una actuació que finalment s'ha fet de forma oficial després d'analitzar els components dels aparells. John Ahuadefull

0: És el titular d'Afers Estrangers alemany.
1: Amb l'intent d'atac a Leipzig, els líders russos van optar deliberadament per malmetre encara més les nostres relacions bilaterals, que ja són molt tenses.
0: El ministre ha anunciat el tancament del Consolat General rus a Alemanya, un centre cultural de Berlín, la Casa de Rússia. També s'enduriran els controls fronterers als ciutadans russos i augmentaran la pressió sobre la flota fantasma que utilitza el Kremlin. Mentrestant, Brussel·les admet que Rússia va aprofitar l'entrada massiva de migrants a Ceuta per difondre informacions falses a les xarxes. Ara bé, la Comissió Europea nega que tingui proves que la crisi fos provocada per campanyes de països estrangers. L'organisme reconeix en part el que ahir apuntava el president espanyol, Pedro Sánchez, tot i que assegura que Rússia s'hi hauria implicat dies després de l'entrada massiva i no en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Segons la Comissió Europea, les interferències de Rússia van començar després de l'entrada massiva de migrants, aprofitant la crisi que ja existia a Ceuta. I això difereix del que va dir ahir Pedro Sánchez, que les campanyes de desinformació russes van començar gairebé en el mateix moment o abans que es produís l'entrada de migrants. Sánchez també va acusar Israel d'haver participat en aquestes campanyes de desinformació a les xarxes socials. Però això Brussel·les ni ho confirma ni ho desmenteix. Avui, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, s'hi ha refermat.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
2: De moment, però, tant Israel com Rússia neguen cap tipus d'implicació en la crisi de Ceuta i diuen que no tenen res a veure amb l'entrada massiva de migrants. De fet, el Kremlin ha desafiat el govern espanyol demanant-li que porti proves que acreditin aquesta suposada implicació de Rússia. Per ara, el govern espanyol continua també desvinculant el Marroc de tot el que ha passat a Ceuta.
0: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que començarà dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque. Bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. L'inici del curs escolar no serà normal aquí a Ceuta. Els centres d'infantil Nuestra Senyora de África i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho ha fet per motius de seguretat, per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajuda a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs, amb vigilància, amb el fantasma de l'absentisme que planeja sobre l'inici de les classes. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'extraradi de Ceuta, amb un alumnat majoritàriament musulmà.
5: No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas. Y tampoco sabemos con... Puedo hablar de miles, porque son más de 1000 alumnos menores que están, que son marroquíes y que ahora mismo lo tenemos en Ceuta. Se intuye que va a haber una escolarización, al menos de un porcentaje de ese alumnado.
4: El debat obre la porta a portar o no les criatures a l'escola. D'una banda, les famílies celebren la tornada a la rutina dels alumnes, però amb l'ambient de por que s'ha generat a la ciutat se senten insegurs. La Juana té una filla de 10 anys.
6: Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente, que es que no van ahí los niños, no van ahí, si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
4: L'altra incògnita que apuntava el director és com s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes. Els centres encara no saben com es gestionarà l'acollida d'aquestes criatures.
0: En directe des de Ceuta era la crònica dels nostres enviats especials, Miquel Jarque, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Moltes gràcies i bona tarda.
4: Molt bona tarda.
7: 3CAT Info.
0: Els Estats Units acaben d'atacar l'Iran per segon dia consecutiu. El comandament militar a la zona ha anunciat que han bombardejat objectius dels Guardians de la Revolució com a represàlia pels atacs iranians contra militars nord-americans i la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. La televisió estatal iraniana ha assegurat que hi ha hagut diverses explosions al sud del país i al portal

0: Axios ha especificat que s'ha atacat l'estret d'Hormuz. Aquestes hostilitats es donen 24 hores després que els nord-americans ataquessin la zona per primera vegada en un mes. Malgrat la represa de l'escalada, el president iranià Massoud Pezeshkian ha fet crides a la distensió.
1: Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
0: Però hores abans, el president Donald Trump havia avisat que atacaria amb duresa l'Iran. Des de la Casa Blanca, Trump ha reiterat que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Afegeix que no els caldrà fer servir l'arma nuclear. L'escalada de tensió s'ha traduït en un augment del preu del petroli. El Brent supera els 92 dòlars. Hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat, que en té registrades unes 2.150. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Les contínues onades de calor, però, també han tingut un impacte directe als CAPs. Des de l'1 de maig s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures, majoritàriament cops de calor i insolacions. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
2: El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps, no? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig, que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol, que hi van haver dos grans pics de calor. Ha començat molt abans. A vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
0: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. La majoria de les morts, 23, han estat a les platges, 11 han estat en piscines i 5 en rius i pantans. El perfil més habitual és el d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, assenyala un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment.
3: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: En la mateixa línia, els experts en salvament aquàtic també reclamen canvis, especialment en els plans d'actuació de les platges. Consideren que els protocols actuals s'han d'adaptar a les necessitats actuals. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
4: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny, i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servei de socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals demanen, a més, un pla comú per a totes les platges de Catalunya. Ara, per exemple, cada ajuntament determina quants socorristes necessiten en cada tram de costa. També reclamen unes condicions mínimes per poder treballar amb garanties com espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat. El Sindicat Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve convocarà noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que avui el govern espanyol hagi tirat pel dret i hagi aprovat l'Estatut Marc que regula les condicions laborals de metges i metgesses, del personal d'infermeria i de la resta de professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a molt. Amb el mateix sou se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal per al col·lectiu de metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. La ministra portaveu, Elma Sainz, destaca que tothom hi guanya.
5: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que se senten insultats i que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes del sistema sanitari. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: La setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. Amb aquesta informació hem superat el punt d'un quart de vuit de la tarda. Obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Encara tres punts conflictius a l'autopista AP7 a causa de tres accidents. On hi ha més retenció és el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on encara hi ha algun vehicle afectat per aquesta topada i ha tallat el carril de la dreta, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. A la mateixa AP7, més cap al sud, encara uns 2 quilòmetres de cua a l'altura del Vendrell, també en direcció Tarragona, a causa d'una altra topada entre un camió i un turisme que deixa un sol carril obert a la circulació. I més cap al sud encara, aturats al llarg de 4 quilòmetres entre Camarles i l'Ampolla, en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, per una altra topada que talla un carril, n'hi ha només un d'obert a la circulació, perquè en aquesta zona només hi ha dos carrils. En canvi, s'ha reobert parcialment la carretera local B-5207, que estava tallada a l'Esquirol, a la comarca d'Osona per un accident mortal amb un camió implicat que ha passat cap a les 4 d'aquesta tarda. Ara estan netejant la calçada i hi ha retencions puntuals en totes dues direccions. Tornant a l'àrea de Barcelona, ja queden poques complicacions a l'entrada per la C58 i la C33. El tram final entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la ronda a dalt amb congestió entre Sant Gervasi i Vallcarca sentit Besòs i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs i entre Fòrum i la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: I abans de la crònica del temps, recordar-vos que avui han entrat en vigor els canvis en les bonificacions de les gasolines, tot i que els conductors pràcticament no ho notaran. Al litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. I diem que pràcticament no ho notarem perquè el preu del petroli fa dies que puja i encareix els carburants. De fet, les gasolines fa 8 setmanes consecutives que van a l'alça.
8: El temps.
0: Una crònica del Néstor Gómez.
9: La tarda d'avui ha estat encapçalada pels núvols que s'han presentat a punts de la façana costanera més tancat al cel cap a àrees del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Fins i tot cap al Delta de l'Ebre han caigut algunes febles precipitacions i s'esperen que cap a aquest sector durant aquest vespre nit en continuïn caient no només a la zona del Delta sinó també cap a l'interior, cap al massís dels ports. A la resta del país la posta de sol pràcticament serà serena o amb algun núvol inofensiu. Avui, amb unes temperatures que han baixat respecte a les màximes de dilluns, acomiadàvem el mes d'agost amb unes màximes de gairebé 36 graus i hem començat el setembre amb unes màximes tancades a 33 graus. És el cas d'Alcarràs o al Poal i al voltant dels 33 a Vinebre, a Lleida o també a Cabanes, a l'Alt Empordà. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta mateixa situació de temps estable arreu del país, pràcticament sense precipitacions enlloc. Al matí, amb alguns núvols més concentrats cap a les Terres de l'Ebre, àrea també del Delta de l'Ebre, i a la tarda amb algun núvol inofensiu, el que pot créixer cap al sector del Pirineu. El que sí que notarem de cara a demà és que la temperatura pujarà. Dels 33 d'avui saltarem a 35 o 36 de cara a demà, sobretot concentrats cap a ponent, interior de les Terres de l'Ebre, sectors també de la Catalunya Central i a l'interior de les comarques de Girona.
8: 3CAT Info.
10: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
11: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
10: Aquesta part està supertrencada.
11: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
12: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
11: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Tresca Info.
0: Passen 5 minuts del punt d'un quart de 8 de la tarda. La muntanya de residus salins del Cogulló, a Sallent, al Bages, s'haurà de desmantellar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs que havia interposat l'empresa minera Hirbert Potash per impedir l'execució forçosa del desmantellament, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat aquesta emissora. Es tracta d'una muntanya artificial de residus salins que ocupa l'equivalent a 45 camps de futbol, contra la qual han protestat des de fa anys veïns i entitats. Acumula rebutjos salins i les pluges han creat cursos d'aigua que amenacen d'agreujar la salinització de la conca del Llobregat. L'empresa, actualment ICL Iberia, ha explicat a aquesta emissora que complirà la resolució judicial executant el programa de restauració aprovat que preveu la retirada progressiva de la sal dels dipòsits de Sallent. Els abocaments, en aquest punt, es van aturar el 2019. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. A les 5 de la matinada tocades, la policia ha rebut l'avís per una agressió i quan els agents han arribat al lloc, l'home encara hi era viu i estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació que han continuat dues unitats del SEM, però finalment l'home ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de les indagacions per determinar les circumstàncies i l'autoria dels fets. Per ara han confirmat que hi ha dues persones identificades però no detingudes i que s'està escorcollant un pis. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major. L'alcalde Marc Aloi també ha contactat amb la família de la víctima i amb l'alcalde de Castellnou del Bages, que era on residia l'home, per traslladar-los al condol.
8: Trescat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidental el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Segons acaben d'informar els Mossos, la detenció es va produir ahir. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest matí a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: No deixem Lleida i no deixem en Pere Joan Álvarez perquè els bombers de la Generalitat treballen en un incendi que s'ha produït a les 5 de la tarda en una granja a Torrefeta i Florejacs, a la Sagrera. Hi ha una persona atesa pel sistema d'emergències mèdiques.
13: L'incendi s'ha declarat a les 5, crema completament una nau oberta plena de bales de palla. Els esforços dels bombers se centren a contenir les flames perquè no afectin vegetació propera. El SEM ha atès una persona que hauria caigut. La granja està situada al costat de la carretera local i la 313. En les feines d'extinció hi treballen 9 dotacions dels bombers.
0: La duana de la Farga de Moles a la frontera amb Andorra incorpora una gossa especialitzada a detectar diners amagats. Cada any es troben milers d'euros, tot i que la xifra va baixant cada cop més. La Farga de Moles, Joaquim Albalate.
14: Aquesta gossa, l'Amy, fa 4 mesos que dona suport al grup de fiscal i fronteres de la Guàrdia Civil. Busquen diners ocults que es passin de la quantitat màxima permesa, que són 10.000 euros. Miguel Ayala és el guia del gos.
15: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra. Si han localizado cualquier substància.
14: Aquest any s'han trobat ja 200.000 euros sense declarar. La xifra ha caigut els últims anys, des de l'1,2 milions que es van detectar el 2022. Emilio Bayano és el cap de servei de viatgers a la duana.
16: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño.
14: Els productes que més es troben sense declarar a la duana són encara l'alcohol i el tabac, però els que més creixen són els objectes de luxe, com perfum o rellotges.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I un últim apunt abans de la crònica esportiva. TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota a gairebé 3 punts de distància de la segona opció, la primera de televisió espanyola. Pel que fa a la plataforma 3Cat i la resta d'entorn digital, han fregat els 24 milions de reproduccions, el millor agost des

0: que es va estrenar. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, les cobertures de futbol tant masculí com femení, els telenotícies i programes com Vinagreta o Tot Torna.
1: Esports.
0: Fins a 7:45 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. Últimes hores al mercat de fitxatges i el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesús a canvi de 10 milions d'euros abonats a l'Arsenal. El jugador brasiler de 29 anys firma per 3 temporades.
3: Yo tengo la oportunidad ahora real de estar aquí en Barça. Porque tuve la oportunidad a 10 años atrás y bueno, la vida me llevó a otro camino, pero ahora puedo estar aquí, es un sueño para mí estar aquí. Yo quiero siempre hacer lo mejor, me voy a hacer lo mejor, soy un tío que trabaja mucho, claro que sé de mis cualidades, pero el trabajo yo pienso que siempre paga.
2: El mercat de fitxatges del Barça passa ara mateix per la sortida d'altres jugadors, com, per exemple, Marc Casado.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol segueix pendent de fer oficial una sortida que implicaria una arribada. La sortida seria la del lateral dret Rubén Sánchez de l'Elx i l'arribada la del també lateral Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. A la segona divisió, el Sabadell ha fet oficial 3 fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i signa per una temporada, el migcampista anglès Josif Owusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. Ja són 16 els fitxatges del Club Vallès, que també mira d'incorporar al lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. Precisament, el Sabadell jugarà demà a la final de la Copa Catalunya 2025-2026 contra el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta, una final que valora el tècnic arlequinat Ferran Costa.
4: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
2: Tornant al mercat de fitxatges, l'extrem català Adama Traoré arriba lliure al Deportiu La Coruña procedent de la West Ham, i un altre català, el davanter centre Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany des del Chelsea.
1: 3CAT Info.
2: D'altra banda, però seguint en futbol, ja sabem l'horari oficial del primer clàssic de la temporada. Es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. I la jutge que investiga els pagaments del Futbol Club Barcelona, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que no tanca encara la instrucció.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta, després dels 185 km de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete.
5: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. Els últims dies han estat realment molt durs per a mi i avui m'he trobat bé. L'he dit al Guillaume, vés a fons fins que et moris, i jo m'he endut la victòria. Per tant, sí, és una bogeria.
2: Demà es disputarà l'11a etapa, seran 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca, amb l'ascensió en port de tercera categoria. El mallorquí Enric Mas, del Movistar, manté el liderat amb 1:18 sobre el segon, l'eslové Primoz Roglic. El mercat de fitxatges en bàsquet segueix vigent i avui el Barça ha anunciat l'11a incorporació per aquesta temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i 1,96 m d'alçada, amb passaport dominicà.
6: Jugar en un equip com el Barça i poder disputar l'Eurolliga és molt emocionant. Puc aportar la meva energia i sumar en defensa. Soc un dels millors defenses i tinc moltes ganes de poder mostrar el meu entusiasme pel joc. Tindrem energia, farem un bàsquet divertit i molt ràpid. Estic molt content de ser aquí.
2: Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana amb experiència a l'NBA, concretament als Portland Trail Blazers. També en bàsquet, afegim que el Joventut ha comunicat que l'aler Yannick Krach té una lesió als isquiotibials que l'obligarà a estar-se de baixa un temps indeterminat. I en tennis, aquest vespre tenim el debut de Paula Badosa en aquesta edició del US Open. Serà a partir de les 9 del vespre quan s'enfrontarà l'australiana Daria Kasatkina.

0: Són 7:45. Fins a aquesta hora us hem explicat que Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a Leipzig, que tenia com a objectiu avions de càrrega ucraïnesos. Els aparells no van arribar a explotar. El govern alemany ha anunciat represàlies diplomàtiques contra Moscou. A més, Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre desinformació a les xarxes socials. La Comissió Europea nega, però, que l'entrada massiva de migrants fos orquestrada per campanyes online de països estrangers. Matisa també la versió donada per Pedro Sánchez i afirma que la implicació de Rússia va ser després de l'inici de l'entrada. Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per causes atribuïbles a la calor. És la comunitat amb més defuncions per aquest motiu de tot l'Estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els caps catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures i més de 300 persones han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. I tot seguit, novetat sobre el crim de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat en relació amb la mort d'un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Tot seguit us ho ampliem. I els morts per la riuada sobtada de fa 6 dies al nord del Nepal i el Tibet superen el miler i hi ha prop de 4.500 desapareguts, segons el balanç oficial. El primer ministre nepalès, Balendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. I pel que fa als esports, Ricard?
1: Aquesta mitjanit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesús, que signa per 3 temporades, mentre que l'Espanyol anunciarà la sortida de Rubén Sánchez de l'Elx i fitxarà el lateral dret Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club.
0: I pel que fa al temps, els núvols de la tarda s'esvairan, però no es descarta algun ruixat a última hora del dia cap al massís dels Ports. Demà, temps més estable i més càlid. La calor s'intensificarà amb màximes de 35 graus cap a Girona, Osona i les Terres de l'Ebre i valors de 36 graus a Ponent. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 8:15 de la tarda d'aquest dimarts 1 de setembre del 2026. Us expliquem ara, tal com dèiem, el govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Els drons anaven carregats amb explosius que no es van activar i tenien com a objectiu avions de càrrega ucraïnesos amb material militar de l'OTAN. La falta de proves clares i concloents són les que haurien portat el govern alemany a ajornar una acusació que finalment s'ha fet de forma oficial després d'analitzar els components dels aparells. Johann Badeful és el titular d'Afers Estrangers alemany.
2: Amb l'intent d'atac a Leipzig, els líders russos van optar deliberadament per malmetre encara més les nostres relacions bilaterals, que ja són molt tenses.
0: El ministre ha anunciat el tancament del Consolat General rus a Alemanya i un centre cultural de Berlín, la Casa de Rússia. També s'enduriran els controls fronterers als ciutadans russos i s'intensificaran la pressió sobre la flota fantasma que utilitza el Kremlin. Moscou ja ha anunciat que respondrà a totes les accions que dugui a terme a Alemanya i ha acusat Berlín de col·laborar amb els atacs ucraïnesos contra el seu país. Mentrestant, Rússia ha matat a 12 persones a Kiev en un nou atac massiu amb míssils i drons. 6 de les víctimes eren treballadors de l'empresa pública de ferrocarrils. La capital ucraïnesa ha estat bombardejada de forma ininterrompuda durant 6 dies en una clara resposta del Kremlin als atacs contra el comerç electrònic rus. Moscou, Cristina Solies.
3: Fa una setmana Putin va dir que Zelensky havia obert la caixa de Pandora atacant magatzems de Wildberries i Azon. I des de llavors, l'exèrcit rus ha llançat bombardejos gairebé continus contra Kiev. A més, també han tingut com a objectiu magatzems de supermercats i altres punts de venda minorista. La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, justifica aquesta escalada com una reacció als atacs de drons ucraïnesos.
4: El règim de Kiev, utilitzant armes occidentals i finançament occidental continua cometent crims de guerra i terroristes contra la població civil del nostre país.
3: Fins ara Moscou no havia estat capaç de sostenir una escalada d'atacs diaris contra Kiev, tot i les amenaces dels dirigents russos. Ara, però, compta amb una nova generació de drons, els anomenats drons de reacció, que són molt més ràpids i, per tant, més difícils d'aturar per les defenses ucraïneses.
0: Els ministres de defensa dels 27 discuteixen de manera informal a Irlanda com lliurar urgentment més sistemes de defensa aèria a Ucraïna per ajudar-la a interceptar míssils. Kaja Kallas és la cap de la diplomàcia europea.
5: El juliol i l'agost han estat els mesos més mortífers per als ucraïnesos. Rússia està intensificant les accions per fer el màxim mal possible al poble ucraïnès i per intentar doblegar-lo. Els ucraïnesos es mantenen ferms. Els hem de donar suport.
0: Mentrestant, Brussel·les admet que Rússia va aprofitar l'entrada massiva de migrants a Ceuta per difondre informacions falses a les xarxes. Ara bé, la Comissió Europea nega que tingui proves que la crisi fos provocada per campanyes de països estrangers. L'organisme reconeix en part el que ahir apuntava el president espanyol Pedro Sánchez, tot i que assegura que Rússia s'hi hauria implicat dies després de l'entrada massiva i no en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: La Comissió Europea descarta que cap país estranger desfermés l'entrada massiva de migrants a Ceuta amb la difusió de missatges falsos a les xarxes socials, tal com va suggerir ahir Pedro Sánchez acusant Rússia i Israel. Brussel·les diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen d'aquesta crisi. Tot i això, la Comissió Europea sí que admet que, després de l'arribada de migrants, Rússia va explotar la crisi a Ceuta per llançar desinformació a les xarxes socials. Fonts comunitàries remarquen que això va passar després de l'entrada dels migrants, mai abans. A més, en aquestes suposades campanyes de desinformació, Brussel·les només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Avui, però, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar el país hebreu.
7: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
6: Tant Israel com Rússia neguen haver tingut cap mena d'implicació en la crisi de Ceuta. De fet, el Kremlin avui ha desafiat Madrid. Vol que demostri amb proves la suposada interferència russa. A tot això, el govern espanyol desvincula el Marroc de l'entrada de migrants a Ceuta.
0: El govern espanyol intenta frenar l'augment de la tensió a Ceuta amb un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per frenar l'impacte econòmic i social de la crisi humanitària a Ceuta. Repassem, amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa, on aniran a parar les ajudes?
8: Són 309 milions d'euros.
9: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
8: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
9: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
8: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
10: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
9: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Carlos III de Madrid i situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat que en té registrades unes 2.150. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Les contínues onades de calor, però, també han tingut un impacte directe als CAPs. Des de l'1 de maig han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures, majoritàriament cops de calor i insolacions. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, tal com ha explicat a aquesta emissora el doctor Jordi Mestres Lucero, és el vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
12: El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps, no? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig, que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol, que hi van haver dos grans pics de calor. Ha començat molt abans. A vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
0: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor.

Mentrestant, el Sindicat de Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve convocarà noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que avui el govern espanyol hagi tirat pel dret i hagi aprovat l'Estatut Marc

0: màxim. La ministra portaveu, Elma Sáenz, destaca que tothom hi guanya.
1: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que se senten insultats i que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes del sistema sanitari. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: La setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
3: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat en relació amb la mort d'un home de 45 anys, veí de Castellnou del Bages, que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Els fets han passat a les 5 de la matinada tocades. La policia ha rebut l'avís per una agressió i quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu, però estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació que han continuat dues unitats del 100, però finalment l'home ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i ha identificat i detingut aquests dos menors. També s'ha fet un escorcoll d'un pis. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major. L'alcalde, Marc Aloi, també ha contactat amb la família de la víctima i amb l'alcalde de Castellnou de Bages, que és on residia l'home, per traslladar-los al condol. Al juliol han visitat Catalunya 2.400.000 turistes estrangers que s'han gastat més diners que l'any passat i també s'hi han estat més nits. Les pernoctacions han crescut i han assolit la xifra més elevada en un mes de juliol des de la pandèmia. En concret, els turistes internacionals s'han quedat de mitjana 6,47 dies a Catalunya i s'han gastat uns 1.500 euros per estada. Això és un 12% més que l'any passat. La despesa diària també ha augmentat, tot i que és una mica inferior a la del juny. I en posta, el Montsià aprofita més de 1.300 quilos dels arbres fruiters ubicats en finques municipals per donar una nova vida a aliments com les olives o les taronges. També s'havien d'aprofitar les garrofes, però les fortes pluges de l'any passat ho han impedit. Des de Tortosa ens amplia aquesta informació en Jordi Barranca.
4: L'objectiu de la iniciativa Espigola i Alimenta és el de reduir el malbaratament alimentari. Per això s'han aprofitat les olives i les taronges de diverses finques municipals situades a les zones de Faveret, la Torre de la Carroba, al voltant del cementiri o al parc dels Xiribecs, entre d'altres. Aquest primer any ha culminat amb més de 100 litres d'oli i 1.000 pots de marmelada de taronja produïts que ara es destinaran a entitats socials. Adam Tomàs, alcalde.
5: Ens permet recollir aquests productes, fer-ho d'una forma també creant comunitat, en la comunitat educativa, no? En l'escola agrària, en instituts, en col·legis, però també en entitats socials, com a passa Creu Roja Càritas. Estem parlant del voltant de 119 litres d'oli, 1.000 pots de marmelada de taronja.
4: La idea inicial era també aprofitar les garrofes tenint en compte la proximitat amb l'únic molí tradicional de garrofa, però els temporals de la tardor passada ho han impedit. Ara ja se'n prepara una segona edició d'aquest programa que començarà aquesta mateixa tardor. Un 75% del finançament enguany provindrà del Pla de Barris de la Generalitat.
0: El gegant xinès de moda ràpida Shein ha tancat el seu debut a la borsa de Hong Kong amb el mateix preu de sortida. El preu de les accions s'ha mantingut en els $48.50 després de començar amb pèrdues del 10%. La seva valoració, però, està lluny de l'èxit del model de negoci postpandèmia. Tot i la fredor amb què els inversors han rebut l'estrena, els analistes xinesos n'han fet una lectura positiva.
6: El que realment fa aquesta sortida a borsa és proporcionar capital a Shein i donar-li credibilitat als mercats. També han hi ha un missatge als inversors de com la incertesa geopolítica es tradueix en un descompte de mercat que es pot quantificar. En definitiva, no és ben bé el que Shein esperava, però tampoc no es pot considerar una pèrdua.
0: Per cert, des d'avui, França imposa taxes de fins a 12 euros per producte a les compres de Shein i de Temu per intentar frenar les vendes. La Xina ja ha qualificat la normativa francesa de discriminatòria i anticompetitiva. Amb aquesta informació hem superat el punt de 7:45 de la tarda. Obrim l'àrea de servei, com sempre, amb la

0: Informació del trànsit, equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. S'està normalitzant progressivament la circulació després de les múltiples incidències que hi ha hagut aquesta tarda, sobretot a l'autopista AP7. Encara, però, queden retencions a la mateixa autopista entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, per un accident que encara talla el carril de la dreta, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. A la mateixa AP7 es retiren els vehicles que han tingut una altra topada a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord, en direcció Tarragona, en Barcelona, ja tots els carrils oberts a la circulació queden retencions, són molt puntuals. També encara complicacions a la carretera local B-5207 a l'Esquirol, a la comarca d'Osona. S'hi fa pas alternatiu per neteja de la calçada després que aquesta tarda ha volcat un camió formigonera i ha mort el conductor del camió en aquest sinistre. Tornant a l'àrea de Barcelona, ja pràcticament normalitzada la circulació, però queda lentitud a la Ronda de Dalt a l'altura de la Barceloneta en tots dos sentits. Compte per si hi ha alguna possible incidència. I també es comencen a aturar els vehicles en l'AP7 a l'altura de Montmeló en sentit nord. Per tant, compte per si aquí també hi ha algun incident. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Crònica d'en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pels núvols a la façana costanera que s'aniran reduint, però no marxaran de les Terres de l'Ebre, on s'espera que caiguin alguns ruixats durant aquest vespre nit a punts del massís dels Ports i també, com ho ha fet durant la tarda, arribi alguna feble precipitació cap al delta de l'Ebre. A la resta del país, temps força serè amb algunes teranyines de núvols alts, alguns núvols també cap a l'àrea del Pirineu, del tot inofensius. Tot això amb unes temperatures que avui han baixat respecte a ahir. Ahir acomiadàvem el mes d'agost amb unes màximes que pràcticament arribaven als 36 graus, és el cas de Vinebre en 35,6 graus, i avui hem començat el mes de setembre amb unes temperatures una miqueta més curtes, les més altes del dia cap al Carràs, al Poal, amb 33 graus de temperatura màxima, i a prop dels 33 a Vinebre, a Lleida o també a Cabanes. De cara a demà, començarem el dia amb molt de sol, possiblement amb alguns núvols concentrats cap a les Terres de l'Ebre, potser sense precipitacions, si caia o alguna cosa seria en forma de roïna, i a la tarda cel variable cap a l'àrea del Pirineu amb núvols inofensiu. El que sí que notarem de cara a demà és una pujada de la temperatura. Farà més calor arreu del país, amb màximes que rondaran els 35 graus, a punts de les comarques de Girona, Catalunya Central, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en el cas de Ponent el termòmetre es pot enfilar cap als 36.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3CAT Info.
0: Els morts per la riuada sobtada de fa 6 dies al nord del Nepal i el Tibet superen el miler i hi ha prop de 4.500 desapareguts, segons el balanç oficial. El Ministeri de l'Interior xinès ha anunciat l'enviament de més equips d'emergència a la zona, drons, purificadors d'aigua, ajuda humanitària i experts en anàlisis d'ADN. Avui s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes. Al costat nepalès, 20.000 persones intenten trobar gent atrapada en túnels, com els 200 que han rescatat en les últimes hores. Tot i això, les morgues estan plenes i s'ha autoritzat a enterrar els cossos sense la identificació formal. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. Fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja s'estan donant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. Els despreniments de roques que aquest estiu han provocat la mort de 3 persones als Alps o els que hi ha en alguns cims dels Pirineus s'expliquen, entre altres factors, pel deteriorament del permafrost i les glaceres. Dos factors que també han influït en el que ha passat a l'Himàlaia. Montse Poblet.
6: Tant als Alps com als Pirineus hi ha cada cop més despreniments de roques a l'alta muntanya. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 alpinistes aixafats per rocs i l'any passat l'esfondrament de la glacera Birch va provocar una esllavissada de gel i de roques que va arrasar bona part del poble suís de Blaten. És el cas més similar al que ha passat al Nepal que hem tingut a Europa. Els experts ho atribueixen al fet que amb l'escalfament global les glaceres retrocedeixen i el permafrost es fon i es debilita de manera que ja no actua com una espècie de ciment que uneix la roques. El geògraf Marc Oliva està especialitzat en l'estudi d'aquests fenòmens.
7: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment, i el conjunt de la roca

0: doncs és propici a que es desprengui. Per tant, doncs hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
1: Entre els punts dels Pirineus on s'ha observat un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, hi ha la Maladeta, el Mont Perdut o el Vinyamala. El glaciòleg Enyaut Izaguirre, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet i que n'està estudiant les causes, apunta aquesta suma de factors.
2: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
1: Les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar a l'esfondrament de la setmana passada.
3: L'estany de Sils, a la comarca de la Selva, recupera una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
4: La Fundació Emis i el viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret i és similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc és tècnic de conservació de la Fundació Emis.
5: El que ha fet el viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
4: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses, on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora. L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric.
3: Aquest estiu s'ha disparat el perill d'incendi, però la xifra de focs relacionats directament amb la sega del cereal s'ha frenat. N'hi ha hagut 36, dos menys que l'any passat, i la superfície cremada ha caigut un 80%. Les comarques de Lleida concentren la majoria de les 900 hectàrees calcinades aquest any. Estela Bosoms.
6: Aquest estiu han coincidit calor intensa, baixa humitat i una bona collita amb elevada acumulació de palla, factors que han fet incrementar molt el perill d'incendi. Malgrat això, la xifra de focs vinculats a la sega ha quedat frenada i representen menys del 3% del total de focs forestals. Són 36, 17 dels quals a les comarques de Ponent, on es concentren la majoria de les 900 hectàrees cremades per aquest motiu. L'any passat, només l'incendi de Torrefeta, la Segarra, ja en va calcinar més de 5.000. Tot plegat ho valora el nou cap dels agents rurals de la Plana de Lleida, Joan Baraut.
7: Veient com ha anat la resta de l'Estat aquest any els incendis, amb incendis que han cremat més de 50.000 hectàrees, ens hem sortit prou bé, tenim un sistema que funciona, arribem molt ràpid als incendis. Evidentment, també, gràcies a la col·laboració dels pagesos que surten a ajudar-nos amb els tractors i, evidentment, la tasca dels bombers.
6: Baraut ha especificat que de les 145 inspeccions de maquinària agrícola que han fet durant la campanya de la sega, només en un cas es va fer parar la segadora perquè no portava cap dels mitjans d'extinció que són obligatoris. D'altra banda, el nou cap dels agents rurals a Ponent confia que a finals d'any pugui recuperar els efectius lleidatans que encara ara es destinen a la lluita contra la pesta porcina a l'entorn de Collserola, un mínim de 3 diaris, perquè admet que a Lleida també cal reforçar els recursos per combatre la plaga de conills.
3: Bàrbara Rey rebrà el Premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. El festival vol premiar l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El Festival de Sitges, que arrencarà el 8 d'octubre, també ha avançat nous títols de les seccions Panorama i Midnight Extreme, on esperarà especial atenció a les noves veus i a aquelles pel·lícules que actualitzin els codis clàssics del terror. Entre d'altres, es presentaran els nous films de Greg Bishop, Nick Simon o la madrilenya Alicia Álvarez.
8: Quietas. Ya. Vale. Bueno, ahora cambió.
9: Esports.
3: Fins a les 8 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
9: Bona tarda, Anna. Falten 4 hores mal comptades per al tancament del mercat de fitxatges d'estiu i el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter Gabriel Jesús a canvi de 10 milions d'euros abonats a l'Arsenal. El jugador brasiler de 29 anys firmarà o firma per 3 temporades.
10: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
9: Com diem, el mercat de fitxatges tanca aquesta mitjanit i encara hi ha marge per efectuar operacions al Club Blaugrana, sobretot pel que fa a les sortides d'alguns altres jugadors.
11: 3CAT Info.
9: Mentrestant, l'Espanyol ha fet oficial fa uns minuts la sortida del lateral dret Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros i aviat podria anunciar-se l'arribada del també lateral Andoni Gorosabe de l'Atlètic Club. A la segona divisió, el Sabadell ha fet oficial 3 fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i que signa per una temporada, el migcampista anglès Yusif Owusu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. El seu nou entrenador, Ferran Costa, fa aquesta valoració d'aquesta incorporació.
12: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc, i que penso que s'adapta perfectament al que demanem nosaltres, i a part, doncs, com deia, la seva qualitat humana i les ganes que ha tingut ell de venir aquí.
9: Ja són 16 els fitxatges del Club Vallèsà, que també mira d'incorporar el lateral esquerre de l'Atlètic Club Adama Boiro. Precisament el Sabadell jugarà demà a la final de la Copa Catalunya 2025-2026 contra el Barça Atlètic a la nova Creu Alta. A la Lliga Espanyola, l'extrem català Adama Traoré està a punt d'arribar lliure al Deportiu de la Corunya, procedent del West Ham, i un altre català, el davanter centre Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany des del Chelsea.
11: 3CAT Info.
9: D'altra banda, però seguint en futbol, ja sabem l'horari oficial del primer clàssic de la temporada. Es jugarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. I la jutge que investiga els pagaments del Futbol Club Barcelona, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que no tanca encara la instrucció.
11: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
9: El Barça de bàsquet ha anunciat avui l'onzena incorporació per aquesta temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i 1,96 m d'alçada amb passaport dominicà.
13: A la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho el màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
9: Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana amb experiència als Portland Trail Blazers de l'NBA. També en bàsquet s'han presentat aquest migdia les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips de diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà de 9 al 13 de setembre a Tarragona, mentre que la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Espart Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Afegim que el Joventut ha comunicat que l'aler Janik Krach té una lesió als isquiotibials que l'obligarà a estar-se de baixa un temps indeterminant. I triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta, després dels 185 km de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra. El mallorquí Enric Mas manté el liderat. I en tennis aquest vespre tenim el debut de Pau Labadosa en aquesta edició del US Open, un partit que han posat a les 9 i s'enfrontarà a l'australiana Daria Kasatkina.
11: 3CAT Info.
9: Són les 8 del vespre.
11: 3CAT Info.
9: Detinguts dos menors d'edat en relació amb el crim d'aquesta matinada a Manresa. La víctima és un home de 45 anys que ha rebut diverses punyalades. A Balaguer, els Mossos han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home.

0: Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre desinformació a les xarxes socials. La Comissió Europea nega, però, que l'entrada massiva de migrants fos orquestrada per campanyes online de països estrangers. Matisa també la versió donada per Pedro Sánchez i afirma que la implicació de Rússia va ser després de l'inici de l'entrada. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a Leipzig i que tenia com a objectiu avions de càrrega ucraïnesos. Els aparells no van arribar a explotar. El govern alemany, però, ha anunciat represàlies diplomàtiques contra Moscou. Donald Trump confirma un nou atac aquesta tarda contra l'Iran i amenaça de colpejar encara amb més força el país si es revenja. Els iranians han respost que atacaran bases i interessos nord-americans. Els Estats Units justifiquen els bombardejos com a represàlia als atacs que han rebut diversos petrolers a la zona. El preu del barril de Brent es torna a enfilar. El Sindicat Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve anunciaran un calendari d'aturades i no descarta que pugui ser una vaga indefinida. Al sindicat li sembla un insult l'Estatut Marc que regula les condicions laborals del personal mèdic, el d'infermeria i la resta de personal sanitari i que el govern espanyol ha aprovat avui mateix. La normativa acaba amb les guàrdies de 24 hores. Més de 1.100 persones haurien mort a Catalunya aquest agost per causes atribuïbles a la calor i és la comunitat amb més defuncions per aquest motiu de tot l'Estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els CAP catalans s'han atès des de l'1 de maig prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures i més de 300 persones han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. I Treball proposa sancionar Glovo per fer treballar els seus empleats precisament al carrer en plena onada de calor. Els fets van passar el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona, més de 40 graus al migdia, i l'empresa no va aplicar el protocol per suspendre els repartiments.
1: Esports.
0: Aquesta mitjanit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol i a les últimes hores el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus, que signa per 3 temporades. L'Espanyol, per la seva banda, anuncia la sortida de Rubén Sánchez de l'Elx i fitxarà el lateral dret Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. En bàsquet, el Barça ha fet oficial també l'11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè nord-americà, amb passaport dominicà, Justin Minaya, que firma per 2 temporades. I a l'obert de tenis dels Estats Units, Pau Lavadosa debuta aquest vespre enfrontant-se a l'australiana Daria Kasatkina a partir de les 9 del vespre. I pel que fa al temps, els núvols de la tarda s'esvairan, però no es descarta algun ruixat a última hora del dia cap al massís dels Ports. Demà, temps més estable i més càlid. La calor s'intensificarà amb màximes de 35 graus cap a Girona, Osona i les Terres de l'Ebre i valors de 36 graus a Ponent.
1: Trescat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8. Us parla Agustí Serrat.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Comencem aquesta hora explicant-vos que els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat en relació amb la mort d'un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Els fets han passat a les 5 de la matinada tocades, la policia ha rebut l'avís per una agressió i quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu, però estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres per reanimar-lo, que han continuat 2 unitats del SEM, però finalment l'home ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i ha identificat i detingut aquests 2 menors de 15 i 16 anys. També s'ha fet un escorcoll d'un pis. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major. L'alcalde, Marc Eloi, també ha contactat amb la família de la víctima i amb l'alcalde de Castellnou de Bages, on residia l'home, per traslladar-los al condol. I paral·lelament, els Mossos d'Esquadra també han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat, Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Segons acaben d'informar els Mossos, la detenció es va produir ahir. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest matí a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les admet que Rússia va aprofitar l'entrada massiva de migrants a Ceuta per difondre informacions falses a les xarxes. Ara bé, la Comissió Europea nega que tingui proves que la crisi fos provocada per campanyes de països estrangers. L'organisme reconeix en part el que hi apuntava el president espanyol, Pedro Sánchez, tot i que assegura que Rússia s'hi hauria implicat dies després de l'entrada massiva i no en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: La Comissió Europea descarta que cap país estranger desfermés l'entrada massiva de migrants a Ceuta amb la difusió de missatges falsos a les xarxes socials, tal com va suggerir ahir Pedro Sánchez acusant Rússia i Israel. Brussel·les diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen d'aquesta crisi. Tot i això, la Comissió Europea sí que admet que, després de l'arribada de migrants, Rússia va explotar la crisi a Ceuta per llançar desinformació a les xarxes socials. Fonts comunitàries remarquen que això va passar després de l'entrada dels migrants, mai abans. A més, en aquestes suposades campanyes de desinformació, Brussel·les només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Avui, però, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar el país hebreu.
4: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
3: Tant Israel com Rússia neguen haver tingut cap mena d'implicació en la crisi de Ceuta. De fet, el Kremlin avui ha desafiat Madrid. Vol que demostri amb proves la suposada interferència russa. A tot això, el govern espanyol desvincula el Marroc de l'entrada de migrants a Ceuta.
0: Mentrestant, el govern espanyol intenta frenar l'augment de la tensió a Ceuta amb un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per frenar l'impacte econòmic i social de la crisi humanitària a la ciutat autònoma. Repassem amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa on aniran a parar les ajudes.
5: Són 309 milions d'euros.
6: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
5: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
6: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
5: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
7: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
6: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
0: Més coses. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Els drons anaven carregats amb explosius que no es van activar i tenien com a objectiu avions de càrrega ucraïnesos amb material militar de l'OTAN. La falta de proves clares i concloents són les que haurien portat el govern alemany a ajornar una acusació que finalment s'ha fet de forma oficial després d'analitzar els components dels aparells. Johann Badeful és el titular d'Afers Estrangers alemany.
8: Amb l'intent d'atac a Leipzig, els líders russos van optar deliberadament per malmetre encara més les nostres relacions bilaterals, que ja són molt tenses.
0: El ministre ha anunciat el tancament del consulat general rus a Alemanya i un centre cultural de Berlín, la Casa de Rússia, i també s'enduriran els controls fronterers als ciutadans russos i s'intensificarà la pressió sobre la flota fantasma que utilitza el Kremlin. Moscou ja ha anunciat que respondrà a totes les accions que dugui a terme Alemanya i ha acusat Berlín de col·laborar amb els atacs ucraïnesos contra el seu país. Encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat l'atac d'aquesta tarda contra l'Iran, en el que és la segona agressió per segon dia consecutiu. En un missatge a la seva xarxa social, Trump considera que el bombardeig ha estat justificat i ha amenaçat de castigar amb força el país si l'Iran es revenja. Però el règim iranià ha respost, en declaracions a diverses agències, que llançaran atacs molt més grans sobre interessos i bases nord-americanes. Hores abans d'aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, feia crides a la distensió.
9: Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
0: Les agències de notícies iranianes han publicat que els atacs han estat a la ciutat de Bandar Abbas i a l'illa de Keshem, situats en ple estret d'Hormuz, i en dues localitats pròximes. El comandament militar nord-americà ha justificat les agressions com a represàlia pels atacs iranians contra militars estatunidencs i la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Aquestes últimes hores han estat atacats dos patrullers

0: la zona, tot i que la responsabilitat de l'Iran no està verificada. L'escalada d'aquesta tarda també està fent enfilar el preu del petroli i el barril de Brent supera ara els 94 dòlars.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Canviem de tema. El Sindicat Metges de Catalunya avisa que la setmana que ve convocarà noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que avui el govern espanyol hagi tirat pel dret i hagi aprovat l'Estatut Marc que regula les condicions laborals de metges i metgesses, del personal d'infermeria i també de la resta de professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores, que ara seran com a molt de 17. Amb el mateix sou se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal per al col·lectiu de metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
2: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, assegura que se senten insultats i que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes del sistema sanitari. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: La setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. Més coses, hi ha hagut més de 1.100 morts aquest mes d'agost a Catalunya, atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i que situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat, que en té registrades unes 2.150. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Les contínues onades de calor, però, també han tingut un impacte directe als CAPs. Des de l'1 de maig s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures, majoritàriament cops de calor i insolacions. La calor afecta a pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos, com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina de Família.
4: El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps, no? Aquest any hem tingut pràcticament des de finals de maig, que hi va haver un primer pic, després el juny i el juliol, que hi van haver dos grans pics de calor. Ha començat molt abans. A vegades ens trobàvem que això començava el juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
0: Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. S'han registrat 300 ingressos hospitalaris per a deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor. Precisament un dels col·lectius que té més risc de patir les conseqüències de la calor són les persones que treballen a l'aire lliure. Aquest és el cas dels riders de Glovo, que denuncien que aquest estiu la companyia els ha fet treballar a més de 40 graus. Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador per investigar si Glovo va aplicar el protocol que obliga a suspendre les entregues quan hi ha alerta vermella per calor. La proposta de sanció fa referència a les hores del migdia del 8 de juliol, el dia que es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. La denúncia també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen amb bicicleta i patinet. I una altra notícia en matèria econòmica, perquè les accions d'Holaluz es disparen més d'un 11% en la seva tornada a la borsa. Avui les accions de la comercialitzadora d'energètica han arribat a valer gairebé 1 euro 10 cèntims més que abans que els mercats li suspenguessin la contractació de títols per expedients que li havia obert el Ministeri per a la Transició Ecològica.

0: A aquesta hora obrim àrea de servei i comencem repassant l'estat del trànsit. Mariluz García.
1: Bona tarda. Doncs en destaquem que encara queden complicacions a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en direcció Tarragona, on encara hi ha un carril tallat a causa d'una topada entre diversos vehicles. També hi ha un vehicle avariat a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord, en direcció Girona, talla un carril, provoca retencions d'aproximadament un quilòmetre en aquesta zona. I també hi ha un vehicle avariat a la Ronda Litoral de Barcelona.

0: Una a l'altura de Vila Olímpica en direcció Besòs, ocupa també un carril i provoca retencions des de la zona portuària. A la resta de la xarxa viària ja s'està normalitzant la circulació, tot i que es manté el pas alternatiu a la B-5207 a l'Esquirol, a la comarca d'Osona, on hi ha hagut un accident mortal amb un camió implicat. Encara treballen per netejar la calçada. El transport públic, els trens de l'R2 Sud de Rodalies i els regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15 i R16, circulen amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders, i és que hi ha un comboi avariat entre estació de França i Passeig de Gràcia. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, fins ara.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
3: Hem començat el mes de setembre i ho hem fet amb estabilitat atmosfèrica i amb unes temperatures que encara han sigut prou contingudes. Ahir les màximes es van enfilar fins gairebé als 36 graus. Avui, les més altes tot just han arribat als 33 graus, al cas del Carràs i el Poal. També cap a Vinebre, Lleida, Cabanes han fregat la xifra dels 33 graus. Tot això en un dia assolellat, amb alguns núvols a les comarques costaneres, especialment cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i uns núvols que s'enfos a mesura que avançava el vespre. I de cara a demà, doncs, hem de parlar d'una estabilitat pràcticament total. És possible que de bon matí apareguin alguns núvols cap al sector del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, també cap a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, en principi sense precipitacions, i a la resta del país ampli domini del sol. Un sol que també ens acompanyarà durant la tarda. Apareixerà algun núvol sobre el Pirineu, però en definitiva molt anecdòtic. El que sí que tindrem demà és més calor. Demà pugen les temperatures 2-3 graus de manera generalitzada. Això implicarà valors de 35 graus a les comarques de Girona, Catalunya Central, Terres de l'Ebre, i cap a ponent les temperatures s'enfilaran cap als 36 graus.
2: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
5: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenes de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 9. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. I encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. La majoria de les morts, 23, han estat a les platges, 11 han estat en piscines i 5 en rius i pantans. El perfil més habitual és el d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, assenyala un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment.
8: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
1: En la mateixa línia, els experts en salvament aquàtic també reclamen canvis, especialment en els plans d'actuació de les platges. Consideren que els protocols actuals s'han d'adaptar a les necessitats actuals. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.
9: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
1: Els professionals demanen, a més, un pla comú per totes les platges de Catalunya. Ara, per exemple, cada ajuntament determina quants socorristes necessita en cada tram de costa. També reclamen unes condicions mínimes per poder treballar amb garanties, com espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat. Més qüestions. Durant els mesos d'estiu, gairebé es dobla el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, un servei que cada cop es fa servir més per atendre altres patologies. Girona, Núria Paraire.
10: De juny a agost han atès 17 casos per sobre dels 10 del primer trimestre de l'any. Amb el temps, a més, s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius, per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni, o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia, pel que en total atenen uns 200 pacients cada any. El coordinador de la Unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres.
11: El conocimiento de otras especialidades de nuestra posibilidad de apoyo pues se ha ido extendiendo y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital, sino con el resto de hospitales de Girona, pues ha ido mejorando.
10: En total fan unes 2.600 sessions anuals.
1: Els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. 5 noies es van trobar malament després de sopar en un restaurant i les anàlisis han detectat que podrien haver ingerit droga. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
12: Les 5 joves van sopar juntes en una pizzeria de la Seu divendres al vespre, coincidint amb l'inici de la festa major de la ciutat. Poc després van començar a trobar-se malament i van anar a urgències a l'hospital de la ciutat. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte de la intoxicació. Les 5 noies ho han denunciat als Mossos, mentre que una sisena, també afectada, no ha presentat de moment cap denúncia. La policia ha precintat el local, que dissabte ja no va obrir, i ha obert una investigació pels presumptes delictes contra la salut pública i de lesions. Ahir al migdia, els Mossos i personal de sanitat van inspeccionar l'establiment per intentar esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi podria haver més persones afectades.
1: La muntanya de residus salins del Cogulló, a Sallent, al Bages, s'haurà de desmantellar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs que havia interposat l'empresa minera Iberpotash per impedir l'execució forçosa del desmantellament, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat 3CAT Info. Es tracta d'una muntanya artificial de residus salins que ocupa l'equivalent a 45 camps de futbol, contra la qual han protestat des de fa anys veïns i entitats. Acumula rebutjos salins i les pluges han creat cursos d'aigua que amenacen d'agreujar la salinització de la conca del Llobregat. L'empresa, actualment ICL Iberia, ha explicat a aquesta emissora que complirà la resolució judicial executant el programa de restauració aprovat, que preveu la retirada progressiva de la sal dels dipòsits de Sallent. Els abocaments, en aquest punt, es van aturar el 2019.
2: 3CAT Info.
1: El gegant xinès de moda Rapida Shein ha tancat el seu debut a la borsa de Hong Kong amb el mateix preu de sortida. El preu de les accions s'ha mantingut en els $48.50 després de començar amb pèrdues del 10%. La seva valoració, però, està lluny de l'èxit del model de negoci postpandèmia. Tot i la fredor amb què els inversors han rebut l'estrena, els analistes xinesos n'han fet una lectura positiva.
13: El que realment fa aquesta sortida a borsa és proporcionar capital a Shein i donar-li credibilitat als mercats. També envia un missatge als inversors de com la incertesa geopolítica es tradueix en un descompte de mercat que es pot quantificar. En definitiva, no és ben bé el que Shein esperava, però tampoc no es pot considerar una pèrdua.
1: Per cert, que des d'avui França imposa taxes de fins a 12 euros per producte a les compres de Shein i de Temu per intentar frenar les vendes. La Xina ja ha qualificat la normativa francesa de discriminatòria i anticompetitiva. Encara en plan econòmic, el juliol han visitat Catalunya 2.400.000 turistes estrangers que s'han gastat més diners que l'any passat i també s'hi han estat més nits. Les pernoctacions han crescut i han assolit la xifra més elevada en un mes de juliol des de la pandèmia. En concret, els turistes internacionals s'han quedat de mitjana 6,47 dies a Catalunya i s'han gastat uns 1.500 euros per estada. I un últim apunt abans dels esports, perquè han detingut 3 membres d'un grup criminal vinculat al tràfic de marihuana. En l'operatiu s'han desmantellat 3 plantacions indoor amb unes 1.800 plantes al Montmell, al Baix Penedès i a Querol, a l'Alt Camp. Anem cap a Tarragona amb la Clara Chavarría Domingo.
14: L'actuació policial ha culminat una investigació sobre la possible existència de diversos cultius intensius en 3 immobles del Montmell i Querol. La policia ha detectat que l'organització comptava amb una infraestructura valorada més de 60.000 euros preparada per mantenir una producció continuada durant tot l'any. Les plantes estaven en diverses fases de creixement i això facilitava obtenir collites de manera esglaonada. Les investigacions apunten que el grup criminal actuava de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions entre els integrants. Els 3 detinguts han passat a disposició judicial com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Un dels detinguts també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes.
2: Esports.
1: Repassem ara la informació esportiva amb David Ubach. Bona tarda.
15: Bona tarda. Informació esportiva, 5 minuts per repassar-la aquí a la sintonia de 3CAT Info, que arrenquem ben pendents d'aquestes últimes hores, 3 i mig en concret, perquè tanqui el mercat de fitxatges d'estiu aquesta propera mitjanit. Pel que fa al Barça, avui mateix ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus a canvi de 10 milions d'euros abonats a l'Arsenal, al seu club d'origen. El futbolista brasiler, de 29 anys, ha firmat fins al 2029.
16: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba

0: siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
1: Com dèiem, el mercat de fitxatges tanca aquesta propera mitjanit, per tant encara hi ha marge per efectuar operacions, sobretot de sortida d'altres jugadors blaugrana. És el cas del migcampista del filial Guille Fernández, traspassat al Mallorca a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Afegim, en clau Barça també, mercat de banda, que l'Associació de Futbolistes Espanyols celebra la gala anual dels premis de l'organisme que reconeix els millors de la temporada passada, entre els quals Lamine Yamal i Patri Guijarro. Lamine Yamal, en concret, s'ha referit a aquest interés del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
2: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
1: Per tant, Lamine Yamal treu ferro, doncs, a aquesta probablement no arribada de Julián Álvarez al Barça. Mentrestant, l'Espanyol ha fet oficial la sortida del lateral dret Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros. Llevat podria anunciar-se l'arribada del seu relleu al lateral dret, el d'Andoni Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona divisió, el Sabadell ha comunicat avui tres fitxatges. El porter Marc Vidal, nascut a Vila-real i que prové del Celta, firma per una temporada. El migcampista anglès Youssef Oguzu, del Brighton anglès, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba procedent de la Lliga Polonesa. Sentim les valoracions que en fa el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
3: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc, i que penso que s'adapta perfectament al que demanem nosaltres, i a part, doncs, com deia, la seva qualitat humana i les ganes que ha tingut ell de venir aquí.
1: Ara referia a Ferran Costa, en concret a Àngel Baena. Amb aquests 3 reforços d'avui en són 16 ja en total per al club vallesà en aquest mercat d'estiu, i el Sabadell encara mira d'incorporar un lateral esquerre de l'Atlètic Club de Bilbao, Adama Boiro. Precisament, el Sabadell jugarà demà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta. Del futbol passem ara a l'àmbit poliesportiu.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: També dia de fitxatges al Barça de bàsquet, ja que el mercat continua obert, i avui l'equip blaugrana ha anunciat l'onzena incorporació per aquesta propera temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys i de 1,96 m d'alçada amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana amb experiència més als Portland Trail Blazers de l'NBA. Sentim les primeres paraules de Minaya com a nou jugador del Barça de bàsquet.
5: En la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho el màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
1: En ciclisme, a la Vuelta a Espanya hi ha hagut triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon, del conjunt Groupama, a la desena etapa de la Vuelta, després de 185 quilòmetres de mitja muntanya entre Alcaraz i el Che de la Sierra, a Albacete. Tronchon s'expressava així després del seu triomf.
6: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no.
1: El mallorquí Enric Mas, del Movistar, continua al capdavant de la General amb 1 minut i 18 segons de marge sobre el segon, que és l'eslové del Red Bull Primoz Roglic. I en tenis, aquest vespre tenim el debut de Paula Badosa en aquesta edició de l'Open dels Estats Units, un partit posposat a les 9 contra Daria Kasatkina.
7: Són 9:15 del vespre. Repassem ara algunes de les informacions més destacades que us hem estat explicant, com que han detingut 2 menors d'edat en relació amb el crim d'aquesta matinada a Manresa. La víctima és un home de 45 anys que ha rebut diverses punyalades. Unes 700 persones es concentren ara a l'Ajuntament amb un comportament pacífic, criden consignes reclamant que es faci justícia. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre la desinformació a les xarxes socials.

0: socials. La Comissió Europea nega, però, que l'entrada massiva de migrants fos orquestrada per campanyes online de països estrangers. Matisa també la versió donada per Pedro Sánchez i afirma que la implicació de Rússia va ser després de l'inici de l'entrada. I Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a Leipzig i que tenia com a objectiu avions de càrrega ucraïnesos. Els aparells no van arribar a explotar. El govern alemany ha anunciat represàlies diplomàtiques contra Moscou. De seguida us explicarem també que la principal novetat en els actes oficials de la Diada de l'11 de setembre d'aquest 2026 serà la celebració que es farà a Extremadura el 16 i el 17 de setembre. El govern diu que vol reivindicar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori. I la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han tancat avui per la vaga del personal que exigeix millores laborals. El comitè denuncia un bloqueig en les negociacions i l'Ajuntament assegura que manté el diàleg obert i espera un replantejament per part dels treballadors. Els esports, què és el més destacat, David?
1: Doncs que aquesta mitjanit quedarà tancat el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola de Futbol pel que fa al mercat d'estiu i en les últimes hores el Barça ha fet oficial l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesús. Mentrestant, l'Espanyol ha anunciat la sortida de Rubén Sánchez cap a l'Elx i és a punt de fitxar el lateral dret Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Pel que fa al temps, els núvols de la tarda s'esveiran, però no es descarta algun ruixat a última hora del dia cap al massís dels Ports. Demà, temps més estable i més càlid. La calor s'intensificarà amb màximes de 35 graus cap a Girona, Osona i les Terres de l'Ebre i valors de 36 graus a Ponent. 3CAT Info.

0: 3Cat Info.
1: Passen 2 minuts de 2:15 de nou. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat en relació amb la mort d'un home de 45 anys, veí de Castellnou del Bages, que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Els fets han passat a les 5 de la matinada tocades. La policia ha rebut l'avís per una agressió i quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu, però estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació, que han continuat 2 unitats del SEM, però finalment l'home ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i ha identificat i detingut aquests 2 menors de 15 i 16 anys. També s'ha fet un escorcoll d'un pis. Hores d'ara, a Manresa, unes 700 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament a partir d'una crida que ha corregut per les xarxes. Protesten pels fets amb crides en favor de la justícia i la concentració està tenint un caràcter pacífic. Els concentrats han fet 1 minut de silenci espontani. I l'Ajuntament de Manresa, de fet, ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat 1 minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major. L'alcalde Marc Eloi també ha contactat amb la família de la víctima i amb l'alcalde de Castellnou de Bages, on residia l'home, per traslladar-los al condol. A banda, els Mossos d'Esquadra han detingut també un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Segons acaben d'informar els Mossos, la detenció es va produir ahir. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest matí a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar l'entrada massiva de migrants a Ceuta per difondre informacions falses a les xarxes. Ara bé, la Comissió Europea nega que tingui proves que la crisi fos provocada per campanyes de països estrangers. L'organisme reconeix, en part, el que hi apuntava el president espanyol, Pedro Sánchez, tot i que assegura que Rússia s'hi hauria implicat dies després de l'entrada massiva i no en aquell mateix moment. Des de Brussel·les, Bruno Fortea.
3: La Comissió Europea descarta que cap país estranger desfermés l'entrada massiva de migrants a Ceuta amb la difusió de missatges falsos a les xarxes socials, tal com va suggerir ahir Pedro Sánchez acusant Rússia i Israel. Brussel·les diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen d'aquesta crisi. Tot i això, la Comissió Europea sí que admet que, després de l'arribada de migrants, Rússia

0: va explotar la crisi a Ceuta per llançar desinformació a les xarxes socials. Fonts comunitàries remarquen que això va passar després de l'entrada dels migrants, mai abans. A més, en aquestes suposades campanyes de desinformació, Brussel·les només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Avui, però, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar el país hebreu.
1: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
0: Tant Israel com Rússia neguen haver tingut cap mena d'implicació en la crisi de Ceuta. De fet, el Kremlin avui ha desafiat Madrid. Vol que demostri amb proves la suposada interferència russa. A tot això, el govern espanyol desvincula el Marroc de l'entrada de migrants a Ceuta.
2: Aquesta crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
3: L'inici del curs escolar no serà normal a Ceuta. Els centres d'infantil Nuestra Senyora de África i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat de dues escoles als centres d'ajuda als immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme que planeja sobre l'inici de les classes. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'Extraràdio de Ceuta, amb un alumnat majoritàriament musulmà.
4: Salvo la presencia del vigilante de seguridad, lógicamente una presentación a los propios padres para transmitirle la tranquilidad que pensamos que debe haber en los centros educativos, y luego es verdad que iremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Uno de ellos es el absentismo. No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
3: El debat sobre portar o no les criatures a l'escola està obert dins de les famílies. D'una banda, celebren la tornada a la rutina dels alumnes, però amb l'ambient de por que s'ha generat a la ciutat se senten insegurs. La Juana té una filla de 10 anys.
5: Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar a un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
3: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar fa un mes. Els centres encara no saben com es gestionarà l'acollida d'aquestes criatures.
2: Més coses. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Els drons anaven carregats amb explosius que no es van activar i tenien com a objectiu avions de càrrega ucraïnesos amb material militar de l'OTAN. La falta de proves clares i concloents són les que haurien portat el govern alemany a ajornar una acusació que finalment s'ha fet de forma oficial després d'analitzar els components dels aparells. Johann Badeful és el titular d'Afers Estrangers alemany.
6: Amb l'intent d'atac a Leipzig, els líders russos van optar deliberadament per malmetre encara més les nostres relacions bilaterals, que ja són molt tenses.
2: El ministre ha anunciat el tancament del consulat general rus a Alemanya i un centre cultural de Berlín, la Casa de Rússia. També s'enduriran els controls fronterers als ciutadans russos i intensificaran la pressió sobre la flota fantasma que utilitza el Kremlin. Moscou ja ha anunciat que respondrà a totes les accions que dugui a terme a Alemanya i ha acusat Berlín de col·laborar amb els atacs ucraïnesos contra el seu país.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El govern traslladarà a Extremadura la celebració de la Diada que fins ara feia Madrid. És la principal novetat en els actes oficials de l'11 de setembre d'aquest 2026, quan fa 50 anys que es va commemorar per primer cop la data després del franquisme. L'executiu n'ha presentat aquest matí l'agenda. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha destacat l'esdeveniment que enguany canvia la capital espanyola per la regió extremenya. La intenció, ha apuntat, és reivindicar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
8: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
2: Aquest acte es farà els dies 16 i 17 de setembre i a casa nostra el primer acte oficial serà dimecres que ve a Sant Boi de Llobregat, on l'any 76 es va fer la primera celebració de l'etapa postdictatorial. Més notícies, la vaga a les biblioteques.

Biblioteques de Barcelona ha deixat aquest matí només 4 dels 37 equipaments previstos oberts a la ciutat. Desenes de treballadors s'han concentrat davant la Sagrada Família per denunciar el bloqueig de les negociacions laborals amb l'Ajuntament. Els treballadors asseguren que hi ha un problema d'horaris,

0: estem com a l'espera i el dia 14 de setembre tenim una assemblea de personal i no sé si llavors tindrem alguna proposta més o no.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament admet un seguiment de la vaga del 60%, que impedeix obrir la majoria de centres, i insisteix que la negociació continua oberta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals. Són declaracions de Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
2: De moment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta, estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
1: Burguillos destaca que la seva oferta inclou la jornada de 35 hores, la funcionalització i un augment salarial del 8%. Amposta, el Montsià aprofita més de 1.300 quilos dels arbres fruiters ubicats en finques municipals per donar una nova vida a aliments com les olives o les taronges. També s'havien d'aprofitar les garrofes, però les fortes pluges de l'any passat ho han impedit. Tortosa, Jordi Barranca.
3: L'objectiu de la iniciativa Espigola i Alimenta és el de reduir el malbaratament alimentari. Per això s'han aprofitat les olives i les taronges de diverses finques municipals situades a les zones de Faveret, la Torre de la Carroba, al voltant del cementiri o al Parc dels Xiribecs, entre d'altres. Aquest primer any ha culminat amb més de 100 litres d'oli i 1.000 pots de marmelada de taronja produïts que ara es destinaran a entitats socials. Adam Tomàs, alcalde.
4: Ens permet recollir aquests productes, fer-ho d'una forma també creant comunitat, en la comunitat educativa, no? En l'escola agrària, en instituts, en col·legis, però també en entitats socials, com a PASA, Creu Roja, Càritas. Estem parlant del voltant de 119 litres d'oli, 1.000 pots de mermelada de taronja.
3: La idea inicial era també aprofitar les garrofes tenint en compte la proximitat amb l'únic molí tradicional de garrofa, però els temporals de la tardor passada ho han impedit. Ara ja se'n prepara una segona edició d'aquest programa que començarà aquesta mateixa tardor. Un 75% del finançament enguany provindrà del Pla de Barris de la Generalitat.
1: I l'Estany de Sils, a la comarca de la Selva, recupera una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària i de l'expansió de les zones urbanes. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
5: La Fundació Emis i el viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret i és similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc és tècnic de conservació de la Fundació Emis.
6: El que ha fet el viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrats, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
5: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses, on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora. L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Doncs a aquesta hora obrim l'àrea de servei i comencem repassant la informació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ja només veiem complicacions a Barcelona, a la Ronda Litoral, on encara es mantenen les retencions entre Montjuïc i Vila Olímpica en sentit en Besòs, i és que hi ha un vehicle avariat a l'interior del túnel, segons informa l'Ajuntament de Barcelona. A l'AP7 encara vehicles accidentats al voral a l'altura de Sant Cugat del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona. Ja no provoquen retencions, però cal circular-hi amb precaució. I al transport públic, recordem que els trens de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15 i R16 estan circulant amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França. I és que recordem que hi ha un comboi avariat entre Estació de França i Passeig de Gràcia.
0: Gràcies, fins ara.
1: Bona nit.
0: El temps. Amb el Néstor Gómez.
2: El temps pel que resta de dia serà prou tranquil. Un cop els núvols que ens han acompanyat durant aquesta tarda a punts de la Costa Daurada, Delta de l'Ebre i també àrees del litoral central s'han fos, i també s'han fos els núvols que teníem a punts de la Catalunya central durant aquesta tarda. Tot això donarà pas a una nit

0: matinada molt serena. I tot això avui, que hem tingut unes temperatures una miqueta més suaus, han baixat respecte a la jornada d'ahir, amb màximes que han arribat gairebé, o han tocat la xifra dels 33 graus, tant al Carràs com al Poal, però lluny dels gairebé 36 graus d'ahir de Vinebre. De cara a demà, doncs, segona jornada de setembre, segon dia d'estabilitat pràcticament total, però amb un canvi significatiu. Les temperatures pujaran clarament respecte avui. Pujaran entre 3 i 4 graus, cosa que permetrà valors de 35 graus cap a les comarques de Girona i també cap a la Catalunya central, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden assolir aquests 35 graus i cap a Ponent, tant a la zona del Pla de Lleida com també la Conca de Tremp, es poden arribar als 36 graus. Tot això en un dia que serà assolellat, amb núvols matinals cap a les Terres de l'Ebre, sense precipitacions, i també algun núvol de tarda anecdòtic, el que pot aparèixer a l'àrea del Pirineu. I tot això a les portes d'una pujada de temperatures molt més consistent, amb una nova calorada que podríem tenir cap a finals de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Bàrbara Rey rebrà el Premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i també reivindicar clàssics del gènere. El festival vol premiar l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El Festival de Sitges, que arrencarà el 8 d'octubre, també ha avançat nous títols de les seccions Panorama i Midnight Extreme, on es pararà especial atenció a les noves veus i aquelles pel·lícules que actualitzin els codis clàssics del terror. Entre d'altres, es presentaran els nous films de Greg Bishop, Nick Simon o la madrilenya Alicia Álvarez. Uns dies abans ho farà el Festival de Sant Sebastià, que ha anunciat que premiarà per primer cop a la seva història la millor música de les pel·lícules a competició. Serà un premi amb un jurat especialitzat que s'entregarà durant la gala de clausura aquest any i optarà la catalana Clara Aguilar per la pel·lícula Cinco Minutos Más.
1: Inge, pon los brazos sobre la cabeza. Pero con gracia, mujer. Con garbo. Eso es. Mary, inclínate a la derecha, hasta tocar tu rodilla. Vale. Oh, gracias, os podéis ir.
2: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
3: En aquest Insostenibles parlarem del nostre parc d'habitatge i de què haurem de fer per adaptar-lo a la nova realitat climàtica i, en especial, a l'augment de les temperatures. Entrevistarem David Lladó, director del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERT, i xerrarem amb dos arquitectes que estan fent proves perquè els edificis ja existents i també els que estem construint aguantin millor els efectes del canvi climàtic.
4: Segons els càlculs del Ministeri d'Habitatge, el 60% de cases on viuen els catalans es van construir fa més de 40 anys. I, per tant, sense exigències d'aïllament tèrmic ni tampoc mesures d'eficiència energètica. En un país on la temperatura continuarà pujant, urgeix trobar-hi solucions.
3: Li demanem a David Lladó que ens faci un retrat de la situació en què es troba el gruix del nostre parc d'habitatge.
5: Edificis mal aïllats i, per tant, amb una transmissió tèrmica interior-exterior molt dolenta, mal ventilats i, en general, per tant, manca d'estalvi energètic i factures altes de subministraments.
3: La solució més sostenible és la rehabilitació, entre d'altres coses, perquè redueix a la meitat l'impacte ambiental respecte a l'obra nova. Però quan parlem d'arreglar el que ja està construït...
5: No hi ha cap normativa que ens obligui a aïllar l'edifici, a millorar les finestres o millorar l'aïllament de les parets, etc, etc. Per tant, estem en mans de la voluntat del propietari que ho vulgui fer o de l'arquitecte que ho vulgui proposar com a millora i ho sàpiga vendre.
3: Doncs mirem què es pot fer quan sí que hi ha aquest interès i es busca una protecció climàtica per les cases que ja tenim construïdes.
5: Aïllaments interiors, cartró guix i posant-hi una llana, per exemple, aquesta seria una manera molt habitual d'aïllar per dins, que és la fase.

0: També ho pots fer això per fora, però que això afecta la globalitat de l'edifici, on necessites l'acord global, no?
1: Segona mesura.
0: És el canvi de finestres, no? Tenim finestres amb unes prestacions magnífiques, sense ponts tèrmics, càmera doble.
1: I tercera?
0: El tercer factor important a les reformes d'habitatges estaria amb el tema instal·lacions i les calderes, la producció d'aigua calenta, lligada a l'aerotèrmia, que és un sistema que permet generar aigua calenta i freda en l'estiu a partir de la utilització de l'aire exterior.
1: Però això no és el que tria la majoria, no?
0: Bé, s'està optant per l'aire condicionat, que té un rendiment molt ràpid i, per tant, en 5 minuts ho tens refrigerat o escalfat, perquè et dona les dues opcions. Per tant, podria ser una solució puntual per, potser, fer com una mena de refugi ràpid a casa teva. El que passa que l'aire condicionat consumeix energia i, a més, també contribueix a l'aïllar de calor amb els aparells exteriors.
1: Ja tenim les premisses bàsiques per protegir climàticament les nostres cases, però el tema dona per molt més i són molts els que estan buscant fórmules per aconseguir-ho. Entrem a l'estudi de l'arquitecte Pere Joan Ravellat, autor d'un dels prototips guanyadors del concurs de Bit Habitat per rehabilitar edificis ja existents de grans conjunts residencials, construïts a mitjans de segle passat i sense condicions per suportar la nova climatologia.
2: Mira, és aquesta estructura de fusta, de mides variables, i que aleshores permetria trobar llocs, diguéssim, d'un bracle...
1: La seva proposta és annexar una estructura oberta de fusta a les façanes, de manera que amplia la superfície dels edificis rehabilitats i els fa més resilients al nou clima. Veig zones ventilades, espais d'ombra i vegetació, una coberta amb plaques solars. Ho han monitoritzat durant 12 mesos i funciona.
2: Pues milloren, una, la temperatura, els espais d'ombra a l'ombreig, millora un 40% l'impacte solar. O sigui, tota la protecció d'aquests espais intermedis, d'aquests afegits, que serien com uns balcons afegits als existents, fan un coixí que permet aminorar i millorar els impactes.
1: Ara ens traslladem al Poble Sec de Barcelona. Aquí l'equip de David Juárez, a l'estudi Estradel 3, està aixecant un bloc de pisos de baix impacte ambiental i preparat per les noves condicions climàtiques. I apliquen alguns dels ensenyaments extrets d'un altre dels prototips guanyadors del concurs per rehabilitar edificis ja construïts.
3: Bueno, nosaltres, per exemple, estem plantejant que hi hagi un aljub a la coberta que reculli l'aigua de pluja, que la pots fer servir per rec o per descàrregues d'inodors, i a més està protegint l'edifici tèrmicament, perquè és com una cambra d'un element com és l'aigua, fa una mica de parasol a l'estiu i et fa d'acumulador a l'hivern.
1: El bloc del Poble Sec l'han dissenyat perquè no necessiti ni calefacció ni aire condicionat. La fusta és el material estrella i, pel que fa a la resta...
3: Reutilitzem els panots que vam retirar aquí del solar. Tenim uns vidres que reciclarem a l'interior per fer uns mans translúcids, una sèrie de taulers de fusta que ens vam cedir d'un festival d'arquitectura per fer tots els mobles de cuina. Al final és un edifici manifest que el que vol és fer com una acumulació de bones pràctiques.
4: Insostenibles. Esports.
5: I ara repassem els esports amb el David Ubach.
6: Molt pendents en aquestes hores, en aquest vespre de dimarts, del mercat de fitxatges d'estiu a la Lliga de Futbol, que tanca d'aquí una mica més de 3 hores, la mitjanit d'avui. Es tanca la possibilitat, doncs, per als equips de reforçar les seves plantilles en l'última jornada amb novetats, com per exemple el Barça, que ha confirmat el que ja destacàvem ahir, l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, a canvi de 10 milions d'euros. El brasiler de 29 anys ha firmat pel Barça fins al 2029.
7: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora empecé a entrenar, a jugar.
6: El mercat de fitxatges, com dèiem, tanca aquesta propera mitjanit i encara hi ha, doncs, aquest marge de 3 hores per efectuar operacions. Al Barça, algunes de sortides. S'està treballant la cessió de Marc Casado al Deportivo de la Corunya. Qui marxa segur són dos futbolistes del filial blaugrana, Guilla i Toni Fernández, traspassats a canvi d'una opció de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guilla Fernández al Mallorca, Toni Fernández al Venècia. Qui no vindrà al Barça finalment és Julián Álvarez, que seguirà a l'Atlètic.

0: de Madrid, i d'aquest fitxatge frustrat per part del Barça n'ha parlat Lamine Yamal.
1: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Los goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
0: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, que premia els millors de la temporada passada, entre els quals el mateix Lamine Yamal i també Patri Guijarro en clau Barça.
2: 3CAT Info.
0: A l'Espanyol també hi ha moviments de mercat. S'ha fet oficial fa poc la sortida de lateral dret Rubén Sánchez cap a l'Elx, a canvi de 500.000 euros de traspàs, i és doncs, molt a prop la incorporació del també lateral dret Andoni Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona divisió, el Sabadell ha comunicat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i firma per una temporada, el migcampista anglès Youssef Oguzhou, del Brighton de la Premier League, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga Polonesa. Amb aquests tres són ja 16 els fitxatges d'un Sabadell que també mira d'incorporar el lateral esquerre de l'Atlètic Club de Bilbao, Adama Boiro. Precisament el Sabadell juga demà a la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta. I a la Lliga Espanyola afegim que l'extrem català Adama Traoré és a punt d'arribar lliure al Deportivo de la Coruña procedent del West Ham. A l'Atlètic de Madrid estan mirant de tancar la cessió del davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, una cessió a punt de confirmar-se. I en clau internacional, el davanter centre català Marc Guiu, exjugador del Barça, signa pel Leipzig alemany procedent del Chelsea. A la Premier League també, l'Aston Villa d'Unai Emery tanca el fitxatge del davanter de 18 anys del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, per 55 milions d'euros. Més futbol. Mercat de fitxatges a banda, destaquem que ja hi ha horari per al primer clàssic de Lliga de la temporada, un Barça-Madrid que jugarà diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. I també relatiu al Barça, mercat a banda, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana, ara exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que encara no tanca, això sí, la instrucció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Les catalanes aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona. La final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. També en bàsquet, nou reforç per al Barça. L'11è d'aquesta temporada ha anunciat la incorporació de l'aler nord-americà Justin Minaya, de 27 anys, i que té passat per Dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i també té experiència als Portland Trail Blazers de l'NBA. Sentim Minaya.
3: En la meva carrera he après els fonaments del bàsquet. He vist com puc incidir en el joc i fer-ho el màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
0: I a la Vuelta a Espanya hi ha hagut triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon de l'equip Groupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, de 185 quilòmetres de mitja muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
4: Però som pepino. Dios.
5: Els metges s'afegeixen al malestar dels mestres en un inici de curs polític calent. Què diu dels nostres serveis públics que els metges també s'estiguin organitzant per fer vaga? I un fet preocupant d'aquesta tarda, Alemanya acusa Rússia d'un atac fallit amb drons bomba al seu territori. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
6: És una acusació greu d'Alemanya contra Putin que han escenificat els ministres d'Exteriors i de l'Interior aquesta tarda a Berlín. Parlen d'un atac fallit el 4 d'agost a Leipzig que planteja un nou desafiament per als països de l'OTAN en el marc d'aquesta guerra híbrida, en diuen guerra encoberta de Rússia cap a Europa amb accions d'aquest tipus. Berlín, Jordi Regàs, què va passar?
7: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
6: Gràcies. També serem a Moscou per veure si Rússia ja n'ha dit res.
5: I pel que fa als metges, no hi ha data encara, però amenacen amb una vaga imminent perquè diuen que les seves condicions laborals no es poden equiparar a la d'altres professionals de la salut, com fa el govern espanyol en un document que ha aprovat avui.
8: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa.
5: En parlarem amb representants del personal d'infermeria, a qui també preguntarem per la calorada d'aquest estiu i aclarirem d'on surt aquesta dada tan cridanera i preocupant que s'ha donat avui, que només a Catalunya aquest agost 1.100 persones han mort per causes atribuïbles a la calor.
6: I avui que el preu del petroli torna a pujar, de fet ho està fent en aquests moments a causa dels nous atacs entre els Estats Units i l'Iran, i també que avui s'han allargat les bonificacions al dièsel, us explicarem per què a Lleida és on trobem de mitjana el preu de la gasolina i del dièsel més barat. Pere Joan Álvarez.
9: Doncs el motiu està relacionat amb les cooperatives agràries de la zona que venen carburants amb marges de benefici molt ajustats.
5: I un dia més serem a Ceuta en directe a la vigília de la Diada de la Ciutat Autònoma, en què hi ha convocades diverses manifestacions de protesta. Avui el govern espanyol ha anunciat un paquet d'ajudes econòmiques per valor de 300 milions d'euros. Com s'ha rebut l'anunci d'aquestes ajudes, Miquel Jarque?
10: Doncs són ajudes, bona nit, que injectaran aquests diners que representen un 16% del PIB. S'agraeix aquí políticament, però des del govern de Ceuta ja avisen que aquest paquet no solucionarà res si no baixa la tensió migratòria, el teixit comercial de Ceuta, la imatge de la ciutat autònoma i el turisme han quedat tocats, i això és una evidència.
6: I a Manresa... La festa major ha acabat de la pitjor manera. Un home ha mort a ganivetades i els Mossos han detingut dos menors de 15 i 16 anys acusats d'haver-li clavat les ganivetades. Aquest vespre, ho sentim de fons, s'ha fet una manifestació de protesta amb centenars de persones.
5: Parlàvem de protestes en serveis públics, doncs avui segur que a Barcelona n'hi ha que s'han quedat amb les ganes de poder entrar a la seva biblioteca. Només n'han obert quatre. Les altres protestaven per les condicions laborals dels treballadors del sector. Pot passar el mateix arreu del país el 18 de setembre. Quins plans tenen? Ho sabrem cap a 9:45, just després de passar per l'Estadi Olímpic. Aquesta segur que l'heu sentit i l'heu ballat, i està actuant ara mateix el canadenc The Weeknd en un concert de la seva gira de recaptació de rècord, només superat per Taylor Swift.
6: I en els esports, últimes hores per tancar el mercat de fitxatges de futbol. David Ubach.
0: Doncs tanca aquesta mitjanit, per tant, ja menys de 3 hores perquè es tanqui, amb alguns moviments en aquest últim dia per part dels equips catalans. Per exemple, el Barça ha oficialitzat el que destacàvem ahir, l'arribada del davanter brasilí Gabriel Jesus. Avui ha estat oficial, firma per 3 temporades fins al 2029, a canvi de 10 milions, procedent de l'Arsenal. I el capítol de sortida s'està treballant, doncs, en una possible cessió de Marc Casado al Deportivo de la Corunya. Hi ha dos jugadors del filial que marxen traspassats per xifres menors, són Toni Guille Fernández, qui no vindrà és Julián Álvarez, que seguirà a l'Atlètic de Madrid, i a l'Espanyol un canvi al lateral dret. Marxa Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx per 500.000 euros, i ja té relleu, és Andoni Gorosabel, que arriba de l'Atlètic Club de Bilbao al Club Blanquiblau.
5: I avancem també un titular de la previsió del temps. Gemma Puig, bona nit.
11: Bona nit. Doncs mira, els núvols que hem tingut aquesta tarda, sobretot a la costa i al litoral, van marxant. Per tant, aquesta nit i matinada tindrem un cel una miqueta més serè. Tornarem a tenir aquests valors que no baixaran dels 20 graus a la façana litoral, per tant, aquestes nits tropicals. I aquest dimecres al matí, doncs, tindrem només alguns núvols baixos a la costa, més sol, i el que notarem és que la temperatura pujarà una miqueta més. Avui la calor ha afluixat una mica, però demà torna a pujar el termòmetre.
6: I cap a 10:45 de la nit, avui aclarirem aquesta frase de Bill Gates.
12: És com quan va aparèixer l'energia nuclear. Pots fer-ne armes nuclears o energia. El tema de la... mil vegades més gran que el nuclear i té els dos aspectes, el negatiu i el positiu, coexistint en la mateixa tecnologia.
6: És Bill Gates parlant de la intel·ligència artificial i direm que aclarirem què és el que volia dir, no ho farem pas nosaltres, sinó que ho farà

0: Román Urús és investigador de Barcelona que s'ha convertit en l'únic català i espanyol que és membre del panel científic internacional sobre IA de les Nacions Unides i que avui compta, afegim, com a nou col·laborador del Catalunya Nit.
1: I no és l'únic fitxatge que presentem aquesta nit, perquè ja quan estiguem a punt d'acabar, a tocar de les 11, avui la punt final del dia el farà la periodista Anna Bosch, històrica corresponsal de Televisió Espanyola, que s'acaba de jubilar, però nosaltres no la volem deixar plegar del tot.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: La represa del curs polític després de les vacances s'escalfa amb els serveis públics essencials en peu de guerra. Si ahir parlàvem de la vaga de mestres per començar el curs, avui hem de parlar dels metges, que podrien convocar vaga també per defensar les seves condicions laborals. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Per quan les hem d'esperar, aquestes noves aturades?
2: Doncs les sabrem la setmana que ve, que és quan les anunciaran juntament amb la resta d'agrupacions mèdiques de l'Estat. Sabem del cert, això sí que seran vagues. Ara estan estudiant quina és la forma que prendran, però una d'aquestes podria ser una vaga indefinida a curt termini. Ho explicava el Catalunya Migdia el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
3: Setmana vinent hi ha convocada una roda de premsa en la qual el conjunt d'agrupacions mèdiques de l'Estat donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: Maria, què ha passat avui? Perquè fa temps que els metges protesten i s'expressen en aturades diverses, però què és el que ha passat avui perquè canviï i s'elevi aquest to?
2: Avui el Consell de Ministres ha aprovat el que és l'Estatut Marc. És una norma que ara, d'entrada, ha tingut llum verda del Consell de Ministres, però que ha de passar pel Congrés dels Diputats perquè acabi sent una realitat. És la norma que marca les condicions laborals mínimes que han de tenir tots els professionals de salut que treballen als serveis públics. Per exemple, Agnès, estem parlant de metges, estem parlant d'infermeres, fisioterapeutes, els farmacèutics, també els tècnics sanitaris, com personal de gestió. El nou projecte de llei, que és una norma que substitueix l'actual, que és del 2003, el que fa és canviar principalment les guàrdies de 24 hores. Les famoses guàrdies
1: sí,
2: que hem estat
1: que
2: explicant, exacte, passen de 24 a 17 hores com a màxim. A més, amb el mateix sou, el que se'n faran només una per setmana, s'haurà de respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar, i a més, la jornada setmanal per al col·lectiu dels metges passa de 48 a 45 hores com a màxim. La ministra portaveu, Elma Said, defensava que amb aquest nou marc hi guanya tothom.
4: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: Ara ho explicaves, Maria, els metges el que reclamen al final és un estatut marc que sigui propi, que no els equiparin a la resta de professionals de la salut. Quines coses els fa diferents en els metges?
2: Doncs podem posar exemples concrets que explica el mateix sindicat de metges. Per exemple, que un metge, a diferència de la resta, acaba acumulant una formació, com bé sabem, d'uns 10 anys o a vegades més entre el grau i l'especialització del MIR. Per tant, que es reconegui aquesta formació respecte als altres col·lectius. També la diferència entre les hores setmanals treballades. Per la majoria de professionals, la norma el que planteja és que la jornada ha de ser de 35 hores, però pels metges ha de ser de 45, per tant hi ha aquest decalatge. La diferència de les guàrdies que ara explicàvem, la norma diu que la dedicació ha de ser d'un màxim de 12 hores, però en el cas dels metges això s'allarga fins a les 17 hores. Xavier Lleonart deia, fins i tot denunciava una lletra petita. També diu aquesta norma que en els casos de difícil cobertura, com pot ser els caps de setmana, les guàrdies es poden acabar allargant 24 hores si el professional hi està d'acord. Ell plantejava quin professional no estarà d'acord en deixar, evidentment, les funcions o els pacients.
1: Queda clar, gràcies, Maria.
5: Doncs és un nou estatut marc que també regula les condicions laborals de les infermeres, com ara explicàvem. Ja hem sentit els metges molt crítics. Volem saber també quina és l'opinió d'aquest col·lectiu. Podem parlar amb el portaveu de SATSE Catalunya, que és el David Oliver. David, bona nit.
6: Què tal? Bona nit.
5: Quina valoració feu vosaltres d'aquest nou estatut marc?
6: Bé, per nosaltres és satisfactòria. És un pas més per l'aprovació d'un estatut marc que fa, com dèieu, més de 23 anys que no s'havia negociat i, naturalment, la sanitat en 23 anys ha canviat moltíssim. I, per tant, nosaltres la valoració que fem és positiva, tot i que l'aprovació d'aquesta norma que s'ha fet avui incorpora millores, però encara hem de considerar també que aquest text pot i ha de millorar durant la seva tramitació parlamentària.
5: Doncs comencem per les millores. En què creieu que s'avança?
6: Bé, claríssimament, en el tema de la nostra professió, infermeria i fisioterapeutes, el reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim i les competències exercides i que se'ns han anat posant, doncs és una reivindicació històrica. A més, fa justícia a molts anys de reivindicar que realment nosaltres se'ns havia d'adequar a la realitat actual de les professions sanitàries. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic i de rebut que el marc normatiu que avui ha començat la seva tramitació doncs reflecteixi aquesta realitat.
5: I el que queda pendent, el que hauria de seguir millorant, segons vosaltres?
6: Bé, principalment el tema de la regulació més favorable en quant a la jubilació. El col·lectiu d'infermeria i fisioterapeutes, doncs som un col·lectiu que cuidem els demés i que, per tant, doncs, necessitaríem un règim de jubilació més específic i això està en la norma, però pensem que es podria desenvolupar més favorablement tot el tema de la jubilació anticipada i una definició millor de la jubilació parcial, que SATSE ja ha manifestat el seu desacord amb com està redactat actualment, però encara hi ha la porta oberta a poder parlar doncs, amb grups parlamentaris perquè s'introdueixi millores durant el tràmit al Congrés, que és el següent pas que ha de fer aquesta norma. I, per tant, doncs, ara estem estudiant aquest document d'avui i no hauria de ser massa diferent el que es va pactar i, per tant, doncs, estem en un procés d'anàlisi i estarem molt amatents a, sobretot al tema de la jubilació pel col·lectiu d'infermeria i de fisioterapeutes.
5: Ara sentíem els metges que no els agrada i reclamen un estatut propi. Hi estan d'acord? A vosaltres també us agradaria que tenir un estatut separat pel cas d'infermeria? Com ho veieu?
6: Nosaltres aquest estatut marc ens regula les condicions de tot el col·lectiu, no? S'han millorat gairebé 100 apartats de la nostra professió, per tant, ho considerem que és un estatut que regula les millors de tot el col·lectiu, no? Els metges reivindiquen un conveni propi, això sí que no ho reflecteix l'estatut, però si es llegeix l'estatut marc, es veu realment que aquest col·lectiu mèdic doncs, també té unes millores i, per tant, doncs, és legítim que cada col·lectiu professional valori el text des de la seva perspectiva, però el SATSE el que fem és analitzar l'impacte que tindrà sobre les infermeres i fisioterapeutes i la resta de professionals sanitaris, perquè això, que ha estat un marc, com dèieu molt bé a la introducció, afecta a tothom, doncs el nostre objectiu és continuar treballant perquè el text final s'aconsegueixi amb el màxim consens possible i millori les condicions de tots els professionals de la sanitat públiques. És a dir, aquest estatut marc ha de servir per millorar les condicions laborals i acabar amb la precarietat, la inestabilitat i la sobrecàrrega del nostre dia a dia de tots els col·lectius, mèdic, infermeria, tècnics, etcètera, etcètera. Tothom.
5: Ara li demanarem que no pengi perquè volem explicar una notícia que hem conegut avui, unes dades, però que afecten també a la seva feina durant aquest estiu. Ho expliquem i després ho comentem. Són unes dades impactants que volem explicar bé. Txell Garriga, bona nit.
7: Bona nit.
5: A veure, aquest mes a Catalunya hem sabut que l'agost, el mes que acabem de deixar enrere, més de 1.100 persones haurien mort per causes atribuïbles a les altes temperatures i que són gairebé la meitat de totes les morts que s'haurien registrat a Espanya per aquest mateix motiu, per la calor. Expliquem bé d'on surt aquesta dada, Txell.
7: Doncs hem de dir que són estimacions que està fent el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que es coneix com a MOMO. Són morts, diem, atribuïbles a la calor, perquè el que fa el MOMO, de fet, és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat, per exemple, en un mes, i les compara amb els pics de calor. El resultat es compara amb les dades que tenim d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix, doncs, a aquestes morts per la calor.
5: Per tant, aquí tenim aquesta manera de calcular. El que sí que sabem també és que la calor ha tingut un impacte directe als centres de salut, Txell.
7: Sí, això sí. Les onades de calor que hem tingut contínues s'han traduït, per exemple, en 5.800 casos vinculats directament a les altes temperatures als CAPs. 2.000 persones també han acudit a urgències i 300 han requerit un ingrés hospitalari per exemple, deshidratació, insolacions o bé cops de calor. El que està preocupant és que la calor sense pausa, cada vegada comença abans. Ho ha explicat el doctor Jordi Mestres Lucero al matí de Catalunya Ràdio.
8: El que sí que hem notat aquest any és que la situació amb la que veiem persones amb aquesta problemàtica s'ha allargat durant el temps. No? De vegades ens trobàvem que això començava al juliol i ara ens estem veient que tenim més períodes de més calor que ens està durant més.
7: La majoria d'aquestes víctimes tindrien entre 65 anys i un gruix important supera els 85.
5: Doncs tornant al portaveu de SATSE, David Oliver, ho heu notat aquest estiu, que la calor porta més gent als centres sanitaris?
6: Sí, indiscutiblement ha sigut així. Bé, és una dada molt preocupant i que malauradament doncs, ens hi hem d'anar acostumant perquè això sembla que va per aquí, no? És a dir, el canvi climàtic és un dels dos reptes que tenim els sanitaris catalans. Un és la intel·ligència artificial i l'altre és el canvi climàtic, no? El paper d'infermeria, en aquest cas, és crucial per reduir doncs, els efectes d'aquestes temperatures extremes. Nosaltres som els professionals de primera línia, per tant, ho hem viscut, com vam viure la pandèmia, el Covid, i doncs, nosaltres som responsables d'atendre aquesta primera línia i ens preocupa molt, com dèiem, aquestes dades, perquè cada any van a pitjor. I nosaltres actuem des del punt de vista de la prevenció, detecció precoç i el tractament urgent a nivell d'hospitalari i a nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana, de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
5: Ha dit que un dels dos temes que més els preocupaven segurament, l'altre ha anomenat la intel·ligència artificial. Avui en parlarem aquí al Catalunya Nit a partir de la segona hora, però com els afecta?
6: Bé, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i, per tant, doncs, bé, tota la facilitat que té tothom d'accedir doncs, a la intel·ligència artificial per al tema de salut, doncs, tothom ho coneix, no? Que molta gent doncs, ja ve a les àrees bàsiques o fins i tot a urgències sapiguem doncs, el diagnòstic perquè li ha dit la intel·ligència artificial. Això, la veritat, és que nosaltres, com a professionals, ens preocupa i ens ocupa i, per tant, doncs, volem fer-hi front i, doncs, bé, ens haurem d'estar formant i haurem d'acceptar doncs, com van les coses i, sobretot, ser molt prudents a l'hora d'atendre els nous pacients que vinguin doncs, amb la intel·ligència artificial de casa, per entendre'ns, amb el diagnòstic, etcètera, etcètera, que està creant doncs, aquesta dificultat de poder atendre el pacient com realment es mereix, que és amb la professionalitat de tots.
5: Perquè us arriben, entenc, dient ja sé què em passa, tinc això i allò.
6: Sí, correcte. Sí, sí. Venen diagnosticats ja per la intel·ligència artificial, que és fàcil d'accedir-hi, i per tant moltes vegades doncs, ja t'exigeixen el tractament directament. En fi, la relació pacient professional d'infermeria, fisioterapeutes i la resta de professionals està canviant fruit d'aquesta intel·ligència artificial que ha vingut per quedar-se, com dic.
5: Per tant, afecta, en parlem aquests dies, canvis a escoles, també els centres sanitaris. Per acabar, no sé si detecteu també que molts dels diagnòstics que fa la intel·ligència artificial, si són erronis, si no, o com ho veieu?
6: Sí, naturalment, els diagnòstics els ha de fer els professionals, que són els que han estudiat, els que tenen la professionalitat de poder detectar això i que, per tant, doncs, pensem que la manera és acudir, com s'ha fet sempre, doncs, al metge, a l'infermera, al professional sanitari que pugui resoldre el problema de salut que tingui, perquè a vegades doncs, pot ser que fent cas a la intel·ligència artificial s'acabi malament.
5: David Oliver, portaveu de SATSE, gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Nit. Una abraçada.
6: Gràcies a vosaltres. Bon vespre.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Es gibt ja zwei Optionen, beide machen Stress.
1: La crònica internacional avui ve marcada per l'acusació que ha llançat avui Alemanya contra Rússia. Acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis del mes d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig. És una acció que enmarca dins una guerra híbrida, una mena de guerra encoberta contra la Unió Europea i els països de l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Anem en directe a Berlín. Podem saludar a aquesta hora el nostre corresponsal Jordi Regàs. Bona nit.
10: Bona nit.
1: Expliquem, Jordi, en què va consistir aquest atac i en què es basa ara el govern alemany per acusar els serveis secrets russos?
10: Doncs bé, l'atac va consistir en el llançament d'un dron que no era gaire sofisticat, val a dir, que portava, això sí, una càrrega amb explosiu militar i anava dirigit contra un avió ucraïnès, un Antonov, que estava estacionat a l'aeroport de mercaderies de Leipzig. Un avió que cal recordar que estava carregat amb armament. El dron va impactar contra una

0: mala, però per sort no va explotar. Pel que fa a l'acusació, sembla que els alemanys una prova irrefutable no la tenen, però han acabat considerant que les proves circumstancials, el patró de l'atac, per exemple, el tipus d'explosiu, òbviament, doncs són proves suficients com per assenyalar Rússia. I bé, ho ha explicat doncs, aquesta tarda el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt.
1: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
0: A la pregunta aquesta de per què aquesta acusació es fa pública ara, que és una pregunta que es fa més d'un, hi ha qui suggereix també una motivació electoral, Cal no oblidar que aquest diumenge hi ha eleccions regionals a Sachsen-Anhalt, a aquest estat federal, on l'extrema dreta té moltes opcions de guanyar per majoria absoluta. I bé, donades les bones relacions d'Alternativa per Alemanya amb Rússia i sobretot amb l'entorn de Putin, l'acusació d'avui es creu que podria perjudicar els interessos del partit d'Alice Weidel.
2: Esclar, aquesta mena d'atacs en el marc d'aquesta guerra híbrida, no, que en diem, és tot un desafiament per als països de l'OTAN. Avui Berlín ha anunciat represàlies contra Moscou. En què consistiran?
0: Bé, de fet, a Alemanya quedava ja només un sol consulat rus obert, el de Bonn, i el 18 de setembre els alemanys ja han anunciat que el tancaran. També es rescindirà aquí a Berlín el contracte de la Casa de Rússia, que és un centre cultural doncs, que se l'ha acusat d'espionatge i també de fer propaganda. Finalment, també han dit que s'incrementarà la pressió sobre la flota aquesta russa a l'ombra. I finalment també s'endureixen els controls dels ciutadans russos que vulguin entrar a Alemanya.
2: Doncs haurem d'anar seguint les conseqüències d'aquesta acusació que ha llançat avui Alemanya contra Rússia. Gràcies, Jordi Regàs, des de Berlín. Que vagi molt bé. Ara el que fem és saltar cap a Moscou.

0: Moscou.
1: Doncs davant d'aquestes acusacions directes d'Alemanya, com ha reaccionat el govern rus? Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit. Què ha dit el Kremlin?
2: Bona nit. Doncs el Ministeri d'Exterior rus diu que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya perquè és un país totalment implicat amb el bàndol ucraïnès, tot i que, això sí, no ha aclarit com. La portaveu Maria Zakharova diu literalment que Berlín està ficat fins al coll en aquest conflicte i, a més, els acusa de col·laborar amb Ucraïna quan bombardeja territori rus i provoca víctimes entre la població civil. A més, també els ha atacat fent servir el seu passat nazi. És a dir, posa en dubte que sigui casualitat que hagin fet aquestes acusacions just avui, que és 1 de setembre, i, per tant, l'aniversari de la invasió de Polònia per part de Hitler. I també es pregunta si no estan volent tornar a les seves arrels. Precisament, la desnazificació és l'argument que el Kremlin ha utilitzat des de l'inici de la guerra contra Zelensky i contra el poble ucraïnès per justificar la invasió.
1: Doncs tot això mentre Rússia ja porta ara 6 dies seguits castigant durament Kyiv i avui ha matat 12 persones. Hi ha hagut algun canvi, Cristina, en els atacs sobre la capital ucraïnesa?
2: Sí, l'exèrcit rus ha començat a fer servir una nova generació de drons, el Geren 5, que semblen més aviat una mena de míssils amb ales perquè tenen un motor propulsat a reacció. Al final són molt més ràpids que les versions anteriors, poden arribar a volar a més de 400 km per hora i carregar fins a 150 quilos d'explosius. I això el que fa és que les defenses antiaèries ucraïneses que estan dissenyades per interceptar models més lents no aconsegueixin abatre'ls. Això, com deies, està permetent a Rússia bombardejar Kyiv ininterrompudament aquesta setmana a diari. A més, els atacs no només tenen lloc de nit, com és habitual, sinó també de dia, i les sirenes antiaèries estan sonant durant hores i acaben paralitzant la vida a la capital ucraïnesa. Putin feia mesos que amenaçava amb una escalada dels atacs aèris, però fins ara no havia estat capaç de bombardejar Kyiv diàriament, i amb aquesta nova generació de drons finalment sembla que pot complir la seva amenaça i sotmetre la capital ucraïnesa a un estat de pànic permanent.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Cristina.
3: Doncs bé, l'altre gran conflicte viu del planeta, el de l'Iran, està revifant amb força aquesta tarda i aquest vespre. Els Estats Units han llançat un atac a gran escala en diversos punts de l'estret d'Hormuz i també de l'interior del país. I això s'ha traduït en un augment pràcticament immediat del preu del cru en temps real. Davant aquests encariments provocats per la guerra amb l'Iran, però Donald Trump té els ulls posats a Venezuela, on s'accelera la implantació de l'acord que permetrà que els Estats Units controlin una cinquena part del cru d'aquest país. Nando Zanoguera, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Anem a pams. Expliquem què en sabem dels atacs d'aquesta tarda.
4: Pues mira, és que són molt potents. Recordem que ahir ja hi va haver un atac a l'estat d'Hormuz amb 2 morts, però aquesta matinada hi ha hagut almenys 2 petroliers que han estat bombardejats. No s'ha verificat que hagi estat l'Iran, però tot i així Donald Trump s'ha pres com un argument per atacar gairebé mitja dotzena de ciutats situades a l'estat d'Hormuz, entre les quals Bandar Abbas, que és el vell mig d'aquest estret, una altra localitat anomenada Saluye, que és un nus gasístic clau al golf Pèrsic, i un aeroport era una ciutat que es diu Giroz, que ja uns 200 quilòmetres terra endins. Per tant, estem parlant d'un atac bastant gran. Fins i tot acaba de sortir una informació que hi ha hagut almenys 2 morts i diversos ferits en un casament a una ciutat que es diu Sirik. Trump ha acompanyat, a més, tots aquests atacs amb amenaces a la seva xarxa social Truth. Ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si l'Iran pren represàlies. Els guardians de la revolució, per cert, ja han dit que sí, que multiplicaran els atacs contra els interessos i bars i bases nord-americanes, i a més una cosa molt important, ja que estem parlant del preu del petroli, asseguren que enduriran el bloqueig a l'estat d'Hormuz.
3: I l'Iran i Venezuela estan relacionats?
4: Doncs completament, perquè fixa't que a mesura que estaven atacant aquesta tarda anava d'una banda, doncs el nostre company de la secció d'Economia, Rafael de Ribot, anava seguint en temps real com el preu del Brent anava pujant. Per sobre del $95 estem ara al barril, i a més també el gas arriba als màxims des del 2023. Pensem en Trump, que no es pot permetre una escalada així a 2 mesos de les eleccions de mig mandat, i ell mateix no se n'amaga de dir que el seu objectiu ara, perquè baixin els preus, és mirar cap a Venezuela. Ja que l'estret d'Hormuz està tancat, doncs anem cap a Venezuela. Aquest dia s'ha firmat un sucós acord amb aquest país perquè els Estats Units gestionin una cinquena part del cru, i avui estan coneixent detalls que no sempre són del tot transparents.
3: Per exemple, de quins detalls estem parlant?
4: Doncs mira, la confirmació de la concessió sucosa per explotar quota d'aquest 20% del petroli veneçolà a una empresa anomenada Naveb. Preneu nota d'aquest nom, sí, perquè segurament sortirà molt sovint. És una empresa fundada l'any 2024, la seu social a les Illes Barbados, i s'ha confirmat que té una concessió de 100 anys, un segle, és a dir, fins al 2126, per explotar el 20% d'aquest petroli veneçolà. Està dirigida per un ciutadà veneçolà que es diu Alejandro Betancourt, un empresari que està investigat a Espanya, Suïssa i als Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal, i els seus biògrafs diuen que Betancourt s'havia enriquit a l'època d'Hugo Chávez i Nicolás Maduro amb petrolis de Venezuela, la famosa estatal PDVSA.
3: Déu-n'hi-do, són detalls, per tant, sucosos que anirem coneixent també en les pròximes hores. Per cert que Trump avui tenia previst trobar-se amb els grans empresaris del sector, oi?
4: Sí, la Casa Blanca ho va anunciar ahir en tot aquest context. No en tenim encara notícies de si s'ha reunit o no, però els portavors oficials doncs ho van anunciar dient que Trump tenia la intenció de buscar amb aquests empresaris les fórmules per fer créixer les capacitats de refinar petroli, afavorir la dominació energètica nord-americana i, com deien, sobretot, fer baixar els preus.
1: Doncs el preu del petroli, que de moment va pujant per aquestes guerres, i fa setmanes que s'encareix el carburant, així que tot plegat fa que es notin molt poc les bonificacions de les gasolines que avui han entrat en vigor. Els conductors pràcticament no ho estan notant i no ho notaran. Ens diuen, el litre de dièsel se li aplica des d'avui un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Aquesta diferència és perquè el dièsel es va encarir un 15% respecte al juliol. Tenim una unitat mòbil amb Roger Santaló i suport tècnic de Pep Casanovas. Roger, us heu traslladat a una gasolinera. On esteu ara mateix?
0: Sí, doncs mira, doncs estem en una gasolinera de l'Hospitalet de Llobregat, ubicada al carrer Femades número 19. Aquí és on hem pogut constatar quin és l'estat d'ànim dels conductors, que ja han començat, o haurien d'haver començat a veure aquests canvis que s'apliquen dels descomptes del govern espanyol al combustible. Recordem que hi ha una diferència entre el dièsel i la gasolina. Aquesta diferència és perquè el dièsel es bancaria un 15% de l'IPC respecte al juliol de l'any passat, i això va activar una clàusula del pla d'ajudes del govern espanyol que fa que es torni a donar el màxim d'ajuda prevista al gasoil, aquests 20 cèntims al litre que hi ha ara mateix. En canvi, la gasolina no es va encarir tant, i per aquest motiu l'ajuda continua baixant 5 cèntims més a mes. I si res no canvia, el mes vinent els conductors de gasolina no rebran cap subvenció del govern pel litre de benzina.
1: No sé si t'has trobat aquí, Roger, conductors, consumidors, i què és el que et deien?

0: Doncs només veuen que el combustible s'encareix i diuen que no noten res de res.
1: Jo no ho he notat tant, perquè sempre intento buscar les benzineres que em sé que ofereixen un preu més econòmic.
2: Està massa car, tot.
3: A vegades es té que moure una mica d'un poble a l'altre per veure on està més barata.
2: U5 ho veig bé, la veritat.
3: Aquí està més barata.
1: L'altre dia tornàvem d'Aragó, hi havia un tram bastant extens que era baixada i vaig pensar, mira, no penso tocar l'accelerador i veus que el consum va baixant a 0,0 coma i dius, hosti, mira, que bé.
0: Ja pots veure que tothom mira d'empescar-se estratègies, sí. Com buscar la benzinera que li queda més a prop, més barata, o fins i tot algunes estratègies a l'hora de conduir per mirar de mitigar aquest increment del preu de la benzina, perquè de fet ja fa 8 setmanes que el preu del combustible va a l'alça. Ara mateix ens acompanya Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei. Bona nit, Albert.
4: Hola, bona nit.
0: Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, en directe per Catalunya Ràdio. Als clients els preocupa la situació. A vostès també es preocupa?
4: Home, ens preocupa perquè el nostre desig seria vendre el combustible el més barat possible. Si és barat, la gent li fa més goig sortir amunt i avall i desplaçar-se més i consumir més. Al final, nosaltres, el nostre benefici no està en que estigui car. El nostre benefici és en fer volum i vendre més, perquè nosaltres sempre anem amb un marge. I el marge no sol variar si el combustible està car o està barat.
0: Però encara que el combustible estigui més car, el combustible a priori és una necessitat de molts conductors que en aquests moments tenen cotxes de combustió, per tant vostès no haurien de tenir més beneficis en aquest sentit?
4: No. A veure, avui per avui els cotxes nous que s'estan venent, més del 90% consumeixen combustible, seran híbrids endollables, però porten motor de combustió. Aleshores, a nosaltres evidentment ja ens va bé perquè el que venem és combustible, no? Però ens movem amb uns marges, no totes les companyies tenen el mateix marge, perquè si no, no hi haurien cada dia estacions de servei que vendrien el combustible 30 o 40 cèntims més barat, o 30 o 40 cèntims o 50 més car. Vol dir que cada un aplica un marge, però pensem que estem en zones molt tensionades. Ara, com has comentat, estem al Baix Llobregat. El Baix Llobregat és una zona que, escolta'm, que cada camines i et vas trobant una benzina darrere l'altra. I, a més, tenim cooperatives i grans superfícies que el seu ganxo perquè vinguin és precisament el preu. Si nosaltres volem vendre car, quedem fora de joc i perderíem tota la clientela. Aleshores, guanyaríem molt amb un litre, però no vendríem res. Per tant, si està car o si està barat, pràcticament el benefici és el mateix.
0: I perquè hi ha companyies que tenen tendència a tenir preus més elevats que, per exemple, la benzinera on ens trobem, que podríem dir que a nivell de preu està en la gamma mitja-baixa del mercat.
4: Sí, a veure, per exemple, evidentment, nosaltres ara, per exemple, estem en un polígon industrial. No és el mateix fer una estació de servei en un polígon industrial que posar-te al centre de Barcelona, al carrer Aragó, al carrer Urgell, a la Bonanova. Vull dir, el preu del sòl és molt diferent. I després, també, hi ha companyies que aposten per fer marca. I llavors, quan fas marca, sempre és més car. No val el mateix una camiseta que no té marca que una camiseta que porta una marca determinada, no? O un bolso.
0: Avui que s'ha aplicat el descompte, han notat si els conductors han vingut més, els conductors de dièsel, perquè, clar, els conductors de gasolina haurien d'haver vingut
4: abans.
0: Per beneficiar-se del descompte més elevat que tenien.
4: No, portem ja molts mesos, però molts, que el preu és una muntanya russa. Avui puja, avui baixa, demà passat. Per què? Perquè estem en mans de lo que passa a Ucrània, de lo que passa a l'OPEP, lo que diu que, per exemple, fa dos mesos va reunir, va dir que inundaria el mercat de petroli. Després, per exemple, si el Trump, per exemple, ataca Iran, com fa dos dies que ha atacat, i ha pujat 5-6 dòlars el preu del barril de Brent, clar, aquests 5 o 6 dòlars del barril de Brent que ha pujat entre ahir i avui, això és demà ja està repercutit en el preu. arreu, perquè nosaltres, els gasoliners, els empresaris, comprem a majoristes, a operadors. Aquests operadors estan comprant un producte que es fa amb el barril. Si el barril puja, automàticament ja ens venen més car. Vol dir que per un cantó a l'Estat ens baixa els impostos, però per un altre cantó ens apuja l'operador combustible perquè està comprant un barril de petroli més car.
0: Clar. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, moltes gràcies per ser avui aquí a Catalunya Nit. Aquesta situació, molt breument, no s'acabarà aviat, eh?
4: No, perquè Ucrània fa 4 anys i mig que està durant, lo d'Iran tenia que durar un parell de setmanes i ja estem amb 6 mesos i no se sap com acabarà. I com que estem en mans d'aquestes situacions, són situacions totalment imprevisibles, per tant, previsions zero patatero.
0: Moltes gràcies.
4: Bona nit. Moltíssimes gràcies a vosaltres i adéu-siau. Bona nit.
5: Bona nit. Gràcies, Roger Santaló i Pep Casanovas, al suport tècnic. Doncs justament en aquest context de preus alts en els carburants, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, perquè resulta que és on hi ha, de mitjana, la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona nit.
6: Hola, bona nit, Agnès.
5: Aviam, això està molt relacionat amb l'agricultura.
6: Sí, ho dèiem en portada. Les cooperatives, ho deia també el senyor Albert Campabadal fa un moment, les cooperatives, els supermercats, que també ofereixen aquest servei, el servei de carburants, doncs en aquest cas aquí a la demarcació de Lleida, les comarques de Lleida, bàsicament sobretot la Plana, doncs les cooperatives agràries ofereixen aquest servei també, el d'oferir carburants, i per tant per ells no és la font principal d'ingressos, per tant els marges de benefici van més ajustats perquè ells tenen altres fonts d'ingressos. És un servei que ofereixen als associats, als pobles, al voltant dels pobles, i que estan en carreteres més locals, més comarcals, no en vies ràpides on estan les grans marques, i ofereixen això, un preu més ajustat. Si us sembla, podem parlar o podem sentir Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, que ens feia aquesta reflexió.
7: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis, és a dir, als nostres pobles. Si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant, i gràcies a nosaltres n'hi ha.
6: També parlàvem amb una altra cooperativa, la DASPA. Podem sentir també l'Àlex Petó, que és el seu secretari.
8: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos. El que li posem al damunt, pues, és per cobrir les despeses que tenen de manteniment de la benzinera o les revisions que mos fan.
6: Estem parlant que la diferència entre algunes cooperatives i les que venen a nivell més de marques estatals pot estar entre els 35 cèntims i els 45 cèntims. Per tant,
5: important, sí.
6: Perquè si omples el dipòsit, posem pel cas 50 litres, doncs t'estalvies uns 17 euros, més o menys. O sigui que l'estalvi pot ser important. El que passa és que, com dic, no estan en carreteres, en vies ràpides. Has d'accedir aquí a Lleida, per exemple, tenim una bencinera de la cooperativa Bonària de Guissona, que té moltes gasolineres per la demarcació i que, com dèiem, és una cooperativa que ofereix aquest servei també de venda. La gasolina, per cert, té la mateixa qualitat que la resta de gasolineres de l'Estat. I, per tant, aquesta llegenda urbana que diuen és que no és de la mateixa qualitat, totes van a la mateixa, al mateix dipòsit, a la mateixa cuba, totes agafen la gasolina de la mateixa font, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, la qualitat no queda malmesa. Podem sentir aquesta reflexió que ens feia el Kevin, i també, si us sembla, podem sentir seguidament l'Àlex Petó.
7: Nosaltres comprem bona qualitat als llocs que compra tothom, és a dir, al final utilitzem els proveïdors que tothom coneix i no hem tingut mai cap problema.
8: O sigui, no comprem carburant low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere bo, que no volem problemes de cap tipus.
5: Doncs informació sensible i important, sobretot per tots aquells que ens esteu escoltant des de les terres de Lleida. Pere Joan Álvarez, moltes gràcies.
6: Bona nit, Agnès.
5: Vinga, bona nit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a treure el cap a Ceuta.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat.

0: Cat i l'exposició Feminismes Fílmics.
1: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Dos minuts i arribarem a 3:15. La crisi de Ceuta continua ben viva i avui el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de Ceuta i reforçar els serveis socials molt tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a la ciutat autònoma durant aquest últim trimestre de l'any. Repassem ara què es destinaran en concret amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
5: Són 309 milions d'euros.
6: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics com la sanitat, la justícia o l'educació.
5: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
6: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
5: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
7: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
6: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
8: Doncs bé, anem a Ceuta per saber com s'ha rebut aquesta notícia. Enviats especials, José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bona nit.
9: Hola, molt bona nit, Agnès.
8: Quina ha estat la reacció del govern de la ciutat autònoma després d'aquest anunci?
9: Doncs mira, com s'esperava, sense entusiasmes, eh? Ha estat una resposta tèbia des del govern de Ceuta, doncs avisen que aquest paquet l'agraeixen, però avisen que no solucionarà res si no s'abaixa l'atenció migratòria. Aquí el comerç està molt ressentit, realment no hi ha alegria a l'hora de fer compres i això es veu. La campanya de promoció turística que havia engegat el govern doncs ha quedat sepultada directament sota aquesta llau de notícies sobre la crisi dels migrants.
8: Molt bé. Bona part d'aquests diners es destinaran a pal·liar la situació que ha generat l'onada migratòria d'ara fa un mes. Avui has visitat els centres d'assistència primària de Ceuta i també escoles. En quina situació es troben?
9: Doncs mira, pel que fa a la salut, a Ceuta, es reclamen més recursos pels 3 ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma, sobretot els sindicats, ho sentíem ahir. Cada dia de mitjana ens han explicat aquí a Catalunya Ràdio que s'atenen 150 migrants que reben assistència i ens han explicat que és un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria de persones que es visiten, persones migrades, tenen ferides infectades a les extremitats i tenen també quadres d'ansietat i depressió. Aquesta doctora que sentirem ara és la Maria José Ruiz. Va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció d'Otero.
10: Heridas sobreinfectadas, fiebres súper altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos 2 enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
9: La crisi migratòria a Ceuta també afecta l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. 2 de les 3 escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre i, a més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. Sobre tot això, plana l'absentisme. La Juana, per exemple, és una mare que no vol portar els nens a l'escola.
11: Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente, que es que no van ahí los niños, no van ahí, si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
9: els centres que tenen més recança sobre la tornada a l'escola són els que estan a prop de centres d'assistència a les persones migrades. Has de pensar que la ciutat és molt petita, l'espai és el que és, 20 quilòmetres quadrats, donen pel que donen. L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes al centre

0: ens han explicat que no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
1: Doncs José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, una nit més en directe des de Ceuta. Moltes gràcies, bona nit.
0: Molt bona nit.
1: I ara és en Jordi Amat, el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, qui dirigeix la seva mirada cap al que està passant a Ceuta.
2: El president Pedro Sánchez sovint recorda que li ha tocat governar diverses crisis d'enorme complexitat. La pandèmia, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, el volcà de la Palma o la Dana de València. I té raó. Però una cosa són les crisis, diguem-ne, sobrevingudes, des de Wuhan, per decisió del Kremlin, o les caigudes del cel, i l'altra és el que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, amb l'entrada d'entre 80.000 i 100.000 persones en situació irregular, provocant allò que Sánchez mateix va definir com un atac a la integritat territorial d'Espanya. Si va ser això, tal com ell va dir, poca broma per a un estat eficient de la Unió Europea i quina mala resposta diplomàtica s'ha donat enfront dels presumptes atacants. Aquesta crisi, que està deixant desnortat el govern, durarà setmanes i és diferent a la resta de les d'aquests 8 anys, perquè no ha estat una guerra llunyana o una fatalitat climàtica, sinó que es va desbordar perquè no es va saber enfrontar. És a dir, per una incapacitat política a l'hora de valorar el que s'estava produint i els que eren allà estaven veient. Abans de començament de mes, a Ceuta s'acollia a 180 menors que havien creuat la frontera de manera regular. Abans del dia 30 ja eren 800. I quan l'alcalde de la ciutat autònoma va avisar la Moncloa i a diversos ministeris, més aviat se'l van treure de sobre, relativitzant l'augment i dient que eren coses que passaven a l'estiu. L'extrema dreta, la d'aquí i la global, es frega a les mans. I precisament per això, aquesta crisi, perquè era en part evitable, serà l'episodi que més determinarà el futur polític del president del govern.
3: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Repassem ara altres notícies destacades d'aquest 1 de setembre i d'entrada ens fixem en Manresa, on els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Ha passat de matinada, quan la capital del Bages tancava la festa major, Oriol Pujador.
5: Sí, els equips d'emergència han rebut l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca. Quan hi han arribat han intentat reanimar sense èxit la víctima. Els Mossos han aconseguit identificar i localitzar 2 menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També han escorgullat un pis a la capital del Bages en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia. Aquesta tarda, però, unes 700 persones, de manera espontània, s'han concentrat ja per exigir justícia.
4: També hi ha un menor implicat en un altre crim a Balaguer, a la Noguera. Els Mossos d'Esquadra han detingut un suposadament relacionat amb la mort violenta d'un home. La víctima la van trobar en un vehicle accidentat el 26 d'agost. Tornem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Segons els Mossos, la detenció es va produir ahir. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest matí a disposició de la Fiscalia de Menors.
4: Més coses, el govern ha presentat avui els actes de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 com a leitmotiv, Àlex Giralt Robert.
7: Sí, l'11 de setembre d'aquell any Catalunya va poder celebrar per primer cop la festivitat després del franquisme i ho va fer amb una mobilització a Sant Boi de Llobregat. És per això que el primer acte de l'agenda serà el dia 9 en aquest mateix municipi. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha invocat l'esperit d'aquell catalanisme, però ha esquivat les reivindicacions que es van fer sobre el dret a l'autodeterminació.
8: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
7: La principal novetat en l'agenda és el trasllat a Extremadura de la celebració de la Diada que fins ara es feia a Madrid. Serà els dies 16 i 17 de setembre i s'ha canviat d'ubicació per exalçar els vincles entre els dos territoris.
4: Hem començat el Catalunya Nit amb el malestar dels metges. Pel que fa al conflicte educatiu, el Departament d'Educació defensa que a hores d'ara ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el de professors de secundària. Tots tres consideren que la vaga del 8 de setembre no serà útil. La conselleria i els sindicats signants s'han reunit avui, la primera trobada del nou curs. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
9: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
4: On avui ha començat el curs és a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est, però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània.

0: Això ha passat aquest vespre, aquesta nit, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. És The Weeknd, que actua amb una posada en escena, ens diu el Marc Ruiz, ja ens ho ha avançat, apocalíptica, en flames, cos de dansa i una estàtua gegant que ho domina tot. Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit.
0: És així,
1: The Weeknd, oi tant, The Weeknd, això que senties ara, per exemple, eren aquests petards, aquests focs artificials que ha llançat a mig concert i que de tant en tant va llançant. The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells, acompanyat d'un cos de dansa de ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una tela vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblen restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi una estàtua femenina recoberta d'or, d'or de debò, immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat aquests ballarins coberts de vermell que recorden la secta d'Ice White Shot. El repertori és el mateix que ha anat fent els darrers concerts. Després d'arrencar amb una versió escurçada de Baptized in Fear, ha atacat amb Open Hearts i Wake Me Up, una cançó clarament inspirada en el Thriller de Michael Jackson. Foscor, de fet, és el que transmetia aquesta primera part del concert, tot i que cançons com Starboy animen l'ambient. No s'ha tret la màscara fins a Cry For Me, que ha inaugurat un fragment més emotiu i exòtic, per què no dir-ho, amb São Paulo, Until We're Skin and Bones, la de Punkiana Take My Breath, i la més cavallable, Sacrifice, com de fet ja us explicàvem ahir. Un concert que es va animant a mesura que avança, amb hits com Can't Feel My Face o Lost in the Fire. L'única nota discordant és, com va demostrar a The Idol, li falta carisma del de l'escenari, no és el seu fort, tot i que sí, sí que és el seu fort, una fantàstica i melòdica veu i un so que fan que tota la parafernàlia aquesta de foc, pirotècnia i posada en escena, de fet, és secundària.
0: Interessant, i ens agradaria ser-hi també. Gràcies, Marc, bona nit.
1: Fins ara, bona nit.
0: Adéu.
2: Aquesta atmosfera ens trasllada al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. Marc Garriga, bona nit.
3: Bona nit.
2: Ha estat una sorpresa això de Bàrbara Rey?
3: Bé, per al públic en general, imagino que sí. Per als coneixedors de la història del cinema de terror espanyol, suposo que no tant. A Bàrbara Rey realment se la coneix inicialment per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, però després, sobretot, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I, pel seu matrimoni amb Ángel Cristo i la seva època com a domadora d'elefants, per les seves virtuts com a vedet i també pels seus programes de televisió, però és que té una llarga carrera en el món del cinema, llarga pel que fa a quantitat de títols, no va ser una carrera llarga en el temps, però sobretot va ser una gran icona del destape dels anys 70, va ser un símbol sexual d'aquella època, amb petits papers al principi en títols com Virilidad a la Española, Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe, o Zorrita Martínez, i també algun paper protagonista com ara La viuda andaluza, dirigida per Francesc Betriu. Però també va participar en films de prestigi com La escopeta nacional de Luis García Berlanga o Me siento extraña, que es va fer molt famosa per ser la primera pel·lícula espanyola que mostrava una relació lèsbica aquí entre Bàrbara Rey i Rocío Dúrcal. Però vaja, el premi no és per res d'això, el premi és perquè també va ser una Scream Queen, o sigui, una reina del crit, que és el títol que s'atorga a les actrius que participen en pel·lícules de terror o fantàstiques, habitualment com a víctimes, que per això criden, i va participar en títols com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica, títols, la majoria de sèrie B, sobre vudú, zombis, bruixeria, molt adients per a aquesta secció Brigadun del Festival de Sitges. En definitiva, el festival portarà una artista molt mediàtica per cridar l'atenció, sobretot, però també per reivindicar uns quants títols del fantàstic espanyol pràcticament oblidats.

0: Ens agafem en aquesta expressió, el Summertime, com a pista que pugui donar avui la Gemma Puig amb aquesta tria musical que ha fet. Aviam, Gemma, bona nit.
1: Bona nit, o sigui, la veritat és que tenim estiu, va per aquí, perquè mantindrem doncs, aquest estiu encara i ho notarem amb les temperatures. És una cançó de Cody Simpson i es diu Summertime, i això és que passarà demà. Avui ha baixat una mica la temperatura, avui les màximes més altes s'han enfilat fins als 33 graus, però demà torna a pujar la temperatura, tornarem a arribar als 35-36 graus, i aquests dies que és dia de fer balanç, doncs l'agost del 2026 ha estat el molt càlid, el més càlid mai mesurat a Catalunya. Per tant, aquesta sensació que hem tingut doncs, amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya doncs, és una realitat. Demà puja la temperatura, demà tindrem moltes més estones de sol, al matí i alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, pugen també les temperatures a primera hora del matí, i a la tarda alguna nuvolada i algun ruixat molt, molt puntual. La veritat és que aquests dies creixen nuvolades però no acaben descarregant cap ruixat. Demà podria haver-n'hi algun cap al Pirineu Oriental, però com dèiem, demà les màximes, doncs una miqueta més amunt.
0: Molt bé, doncs temps de ple estiu, que de fet és el que encara toca, eh? Encara que sigui ja 1 de setembre. Molt bé, gràcies, Gemma. Bona nit.

0: Ens queda una hora encara de programa en la qual parlarem del risc que representen els despreniments a l'alta muntanya, als Alps i als Pirineus, perquè ja estan passant fenòmens semblants al que ha provocat la riuada del Nepal, tot i que, evidentment, a una escala molt més petita i amb unes altres conseqüències, lògicament. En parlarem amb el geògraf Marc Oliva.
1: També estarem pendents del mercato, no sabem per què, però en el món esportiu molta gent s'hi refereix en italià. El cas és que d'aquí res, menys de dues hores, tanca el mercat de fitxatges futbolístics, quedarà resolt com a mínim durant un temps el colabrot Julián Álvarez i explicarem quins moviments hi ha hagut aquestes últimes hores.
0: Nosaltres avui també introduirem fitxatges de primera, avui, i de Lliga de Campions fins i tot. Conversarem, compte, amb Román Urús. Ell és l'únic català i espanyol al panel internacional que ha creat les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Està format per 40 experts de tot el món i ell n'és un. I d'aquí uns minuts, Román Urús es convertirà oficialment en col·laborador del Catalunya Nit.
1: I un altre gran fitxatge per al nostre informatiu el tenim aquí assegut amb nosaltres. És la periodista Anna Bosch. Després de gairebé 40 anys voltant el món amb televisió espanyola, no li posarem fàcil això que es vol.

0: pugui jubilar del tot, i nosaltres insistirem, i ens ajudarà avui a tancar l'informatiu amb les reflexions que li suggereixin les notícies que estem explicant.
1: Tot plegat fins les 11. Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada volem escoltar les veus que han marcat de moment aquest 1 de setembre, aquest dia 1. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
4: Donem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
5: El col·lectiu d'infermeria i fisioterapeutes, doncs, som un col·lectiu que cuidem els demés i que, per tant, doncs, necessitaríem un règim de jubilació més específic, i això està en la norma, però pensem que es podria desenvolupar més favorablement tot el tema de la jubilació anticipada i una definició millor de la jubilació parcial.
6: Amb l'intent d'atac a Leipzig, els líders russos van optar deliberadament per malmetre encara més les nostres relacions bilaterals, que ja són molt tenses.
7: Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
8: Al final, nosaltres, el nostre benefici no està en que estigui car. El nostre benefici és en fer volum i vendre més. Portem ja molts mesos, però molts, que el preu és una muntanya russa. Si el barril puja, automàticament ja ens venen més car. Vol dir que per un cantó a l'Estat ens baixa els impostos, però per un altre cantó ens apuja l'operador el combustible perquè està comprant un barril de petroli més car.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Queremos, por lo tanto, llegar con cantidades suficientes para paliar el shock que está sufriendo la economía, los empresarios, sobre todo el pequeño comercio, pero también el turismo en la ciudad de Ceuta.
10: Avui que n'ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora, amb una màscara negra amb els ulls vermells, acompanyat d'un cos de dansa de ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una tela vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic, amb el que semblen restes d'edificis destruïts, i al centre de l'estadi una estàtua femenina recoberta d'or, d'or de debò.
2: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Doncs passen ja 6 minuts de les 10 de la nit, així que arriba l'hora dels esports. Com ha estat, David Ubach? Bona nit.
11: Bona nit, doncs mira, fent F5.
1: Sí, oi? Perquè sí. Estem en el compte enrere del tancament del mercat de fitxatges d'estiu pels equips de futbol. Per tant, els clubs ara mateix tenen menys de 2 hores, concretament 1 hora i 54 minuts, per poder acabar de perfilar la plantilla. Són unes últimes hores mogudes als equips catalans de primera, David, però...
11: No massa, n'hem viscut de més frenètiques, yeah. De llarg. Això no vol dir que no hi hagi hagut novetats en aquest últim dia ni moviments. D'entrada, el que hem apuntat a la portada d'aquest informatiu, que el Barça s'ha confirmat oficialment l'arribada de Gabriel Jesús fins al 2029, fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros, i hem pogut sentir també les primeres declaracions del davanter brasiler, que, per exemple, ha destacat l'esforç que han fet totes dues parts perquè aquest acord es pugui concretar.

0: solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
1: Bé, és Gabriel Jesús, ja fa dies que donem per perduda la cosa de la fitxatge per part del Barça del davanter argentí Julián Álvarez, però en tot cas es confirmarà d'aquí això, 2 hores.
2: Sí, que es quedarà definitivament a
1: Es
2: l'Atlètic
1: queda,
2: de Madrid, tot i que el club matalasser l'ha intentat enviar a l'Arsenal. Reiterat la seva negativa al Barça, l'Atlètic de Madrid, el Barça doncs, que es queda sense Julián. L'arribada de Gabriel Jesús no implicava que el Barça descartés del tot Julián. Si l'Atlètic de Madrid doncs, hagués fet marxar enrere per aquesta operació, però Julián Álvarez que es quedarà a l'Atlètic de Madrid definitivament. I el Barça, hores d'ara, en el que treballa és en la cessió de Marc Casado al Deportivo de la Corunya, donada l'alta taxa d'ocupació del mig del camp del Barça amb molts jugadors, sobretot després de l'arribada de Rodri. I el que tenim també és dues sortides del filial blaugrana, les dels jugadors Guille Fernández i Toni Fernández, que se'n van traspassats a canvi d'un dret de recompra i també d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. A l'Espanyol, doncs avui, diguem que tants caps, tants barrets, una sortida, lateral dret, Rubén Sánchez, que se'n va a l'Elx a canvi de 500.000 euros, i el seu recanvi és el jugador Andoni Gorosabel, que arriba cedit de l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Avui també tanca el mercat, entenc, per als equips de segona, per tant tenim implicats el Girona i el Sabadell.
2: Sí, el Girona es preveu avui un dia força mogut, però de moment res de res. Ara per ara l'única operació que sembla encara probable és que Ounahi pugui marxar, és el jugador del Girona dels més cobejats. El Girona, això sí, en demana gairebé la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions d'euros, i si ningú s'hi acosta, doncs Ounahi seguirà el Girona, com sí que faran, si no hi ha, vaja, un cop de volant considerable, són Esprillà i Van de Beek, que també eren alguns dels candidats a la marxa del Girona arran del descens. El Sabadell, 3 fitxatges confirmats avui, el porter Marc Vidal, provinent del Celta i que firma per una temporada, el migcampista Youssif Oguzhou, del Brighton anglès, i que firma en aquest cas per 3 anys, fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que firma per 2 anys, procedent de la Lliga Polonesa. Amb aquests 3 són ja 16 els fitxatges del Sabadell, que a hores d'ara encara mira d'incorporar un lateral esquerre, en concret Adama Boiro de l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Doncs bé, més enllà del futbol també hi ha activitat pel que fa als moviments del mercat de fitxatges en el Barça de bàsquet, eh? No s'atura tampoc aquí la cosa.
2: No, i ja en van 11 fitxatges del Barça de bàsquet aquesta temporada per canviar de cap a peus la plantilla. Avui hem conegut l'arribada de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys que té passaport dominicà, prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana, és a dir, la categoria inferior, diguem-ne, a l'NBA, però també ha jugat a la màxima divisió nord-americana, a l'NBA, a les files dels Portland Trail Blazers.
3: I per acabar, Volta Ciclista Espanya, que avui s'ha reprès després que ahir va haver-hi descans.
2: La primera jornada de descans ahir, amb Enric Mas, que ha partit avui com a líder, ha mantingut aquest lideratge sense canvis importants respecte del seu perseguidor, Primo Roglic, del Red Bull. Mas, del Movistar, lidera amb 1 minut i 18 segons. Avui etapa de mitja muntanya, la desena de 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Això ho trobem a Albacete. I la victòria ha estat a l'esprint per a un inesperat ciclista, el francès Bastien Tronchon, del Groupama, un esprintador però més de segona fila, no un dels noms importants, però que ha sabut imposar-se a altres favorits.
3: Gràcies, David. Fins demà.
2: Fins demà. Adéu-siau.
4: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Avui segur que més d'una persona a Barcelona s'ha quedat amb les ganes de poder entrar a la seva biblioteca pública de referència, i és que la immensa majoria avui no han obert. De fet, només ho han fet 4 de la quarantena de biblioteques que ocupen la xarxa de biblioteques de Barcelona. Per què no han obert? Doncs perquè estan protestant, volen millores en horaris, conciliació i sous als treballadors d'aquestes biblioteques de Barcelona. A aquesta hora podem saludar la Montse Serra, ella és presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Bona nit, Montse.
2: Hola, bona nit.
1: Què demaneu a l'Ajuntament amb aquestes protestes? Què us passa?
2: Doncs fa temps ja, fa uns mesos, que estem intentant negociar l'acord d'adhesió al conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres som un consorci i hem de fer una prèvia per adherir-nos a aquest conveni. Hem fet unes quantes reunions, però de moment doncs, no hi ha hagut acord, i l'empresa doncs, abans de l'estiu doncs, ens va donar com una data definitiva i va dir que acabàvem amb el que ens havíem posat sobre la taula fins a aquell moment. Evidentment, la plantilla ho troba totalment insuficient, també implica un acord horari, i des del 26 de maig, que tenim convocada una vaga indefinida cada dia, i avui, després de l'estiu, doncs, hem volgut fer una mica doncs, una demostració de força, que el conflicte segueix obert i que volem solucions, solucionar aquest tema.
1: Quan parles d'acord d'adhesió, el que esteu demanant en definitiva és que s'equiparin les vostres condicions a les d'altres treballadors públics vinculats a l'Ajuntament de Barcelona?
2: És una part important de la reivindicació, perquè les bibliotecàries, que som només una quarta part de la plantilla, fins ara se'ns aplicaven les condicions de la Diputació, però ara entrarem en el conveni de l'Ajuntament, i ara mateix no tenim sobre la taula una equiparació a les condicions de tota la resta de la plantilla de la municipal. Aquest és un dels temes importants en el que no hi ha acord. Però el gruix de la plantilla, que sí que se'ls aplica el conveni de l'Ajuntament, a través d'aquesta adhesió demanem unes millores, perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal, amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, amb la feina social que fem a les biblioteques, i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei que la ciutadania valora tan fortament.
1: Sí, per posar un exemple, feu horaris més llargs, podeu fer torns en els horaris de tancament, per exemple, que són els més extrems, diríem.
2: Amb els horaris, clar, hi ha biblioteques que obren de dilluns a diumenge. Llavors, hi ha plantilla que treballa exclusivament doncs, el cap de setmana, més 3 dies, o sigui, lliuren el seu cap de setmana entre setmana, diguem. Doncs, en aquest cas també hi ha un problema, entre cometes, perquè ara ja estem cobrant d'una manera la feina en dissabte i diumenge, i en fer aquesta adhesió a l'Ajuntament ens volen canviar les condicions a pitjor. Doncs aquí, per exemple, doncs no hi ha acord. Un altre problema amb l'horari és que hi ha entre 1 i 2 dies a la setmana que hem de treballar una jornada sencera, matí i tarda. I llavors això ens obliga a estar en el centre de treball entre 10 i 11 hores, des de primera hora del matí fins a última. Nosaltres demanem un horari concentrat que ens permeti doncs, treballar 8 hores, però seguides, no amb horari partit. Aquest és el problema, també.
1: No sé si és compartit aquest problema amb la resta de biblioteques públiques del país, perquè el 18 de setembre és possible que aquesta protesta s'estengui fora de Barcelona, oi?
2: Sí, bueno, molta part de, per exemple, el tema d'horaris probablement és compartit a totes les biblioteques municipals. I també passa que no hi ha com un no sé si dir-li conveni o com unes normes que se'ns apliquin a totes les biblioteques públiques. Llavors, clar, a Barcelona són 41 biblioteques i tenim el Consorci de Biblioteques i se'ns aplica el conveni de l'Ajuntament, però les altres biblioteques tenen casuístiques molt diferents i tenen condicions doncs, també molt diverses i, en alguns casos, molt pitjors, o sigui que hi ha molta desigualtat. Mm. I aquí també es demana doncs, que hi hagin uns mínims per treballar de manera digna a les biblioteques.
1: Doncs bé, ho anirem informant perquè els horaris de les biblioteques sabem que és una cosa que interessa també bona part de la nostra audiència, doncs justament per l'ús que en fan i que ha anat creixent també en els últims anys el paper que juga la societat a aquestes biblioteques públiques. Montse Serra, presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres. Gràcies. Bona nit.
0: Passa un minut d'un quart d'onze de la nit, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Parlem amb Roman Orús, no us ho perdeu.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta

0: des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
1: Tota la informació a manresaturisme.cat.
2: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
3: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
4: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
3: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
6: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Deu i 18 minuts. L'últim balanç de la riuada sobtada al Tibet i al Nepal és de més de 1.000 morts i 4.500 desapareguts. Sis dies després de la tragèdia provocada per l'esfondrament d'una glacera, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquest fet i el canvi climàtic. Els científics demanen prudència, però fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant també als Alps i, a molt més petita escala, als Pirineus. Els experts ho atribueixen també als efectes de l'escalfament global que té en el permafrost, en el permagel, el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres, Oriol Pujador.
8: Sí, la pujada de temperatures, sumada també en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que, en alguns casos, impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen, sobretot, caigudes de pedres de grans dimensions. Aquest estiu, al Mont Blanc, han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no és l'únic. El glaciòleg Eñauti Zaguirre forma part de l'equip internacional d'experts que està estudiant les causes.
9: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, tema a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.

0: 10 minuts per arribar a 11:15. Volíem ara ampliar aquesta informació. Esperem una connexió amb un geòleg. Mentre intentem establir-hi contacte, parlem d'un tema econòmic, Agnès.
1: Doncs mira, sí, de fet, el que descobrirem avui, ara, en els pròxims minuts, amb en Rafel de Ribot. Bona nit, Rafel.
2: Què tal, Agnès? Bona
1: nit. És aprofundir una mica, per acabar-ho d'entendre, amb la que és una de les notícies del dia en clau econòmica, apareix a tots els diaris econòmics, i és la pujada de la rendibilitat dels bons a tot el món. Això és el nivell més alt des de fa gairebé 20 anys, Rafel. Clar, la primera pregunta és que, per què està passant això i quina és la conseqüència d'aquest encariment? Aviam.
2: A veure, el més destacat és perquè, de fet, el que s'està encarint és l'endeutament dels estats. Sí. Els bons són instruments financers de renta fixa que funcionen com un préstec d'uns inversors, que podríem ser qualsevol de nosaltres, que fan a qui l'emet. En aquest cas, els diferents estats que els posen al mercat a canvi d'uns interessos i amb el compromís de retornar el capital en un termini acordat.
1: Molt bé. Ara que s'han disparat, el que s'han disparat són els interessos que s'han de pagar. Per tant, o sigui, l'endeutament dels estats és, creix.
2: Sí, els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana, deixem-ho clar, de mitjana, uns interessos del 3,72%, el nivell més alt des de mitjans del 2008. El bo alemany, el de referència a Europa, es paga a 3,32% a 10 anys i a 3,80% a l'espanyol. Però el bo a 30 anys als Estats Units ha escalat les últimes setmanes fins a 5,31%. I encara ha de pujar més, segons els experts. Ho explica el director general de Gaesco, Jaume Puig.
3: És veritat.

0: estan pujant. Segon, que podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
1: En tot cas, s'està encarint el finançament dels comptes públics en un moment en què la situació fiscal no millora enlloc. Recordem que la Unió Europea ha decidit relaxar les seves regles fiscals per fer front a algunes despeses estratègiques com el rearmament que suposadament ha de garantir la seva autonomia estratègica. Segons apunta el Financial Times, d'altra banda, l'encariment del finançament posa en qüestió, posa en entredit, per exemple, els plans d'estímul econòmic anunciat tant pel primer ministre de la Gran Bretanya com de la primera ministra del Japó.
2: I què hi ha al darrere d'aquesta pujada de la rendibilitat dels
1: bons? Doncs ara mateix hi ha una relació molt directa amb la reactivació dels atacs militars dels Estats Units a l'Iran, n'hem parlat en aquest informatiu, i això provoca un encariment dels preus energètics que està afectant directament la inflació. El barril de Brent, per exemple, ara mateix, en aquest mercat continu, està pujant un 5%. Segons l'Oficina Europea de l'Estadística, la inflació ha pujat a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol. El nivell cada vegada s'allunya més de l'objectiu, recordem-ho, del 2% del Banc Central Europeu. L'amenaça inflacionista fa preveure que el BCE apugi els tipus d'interès un quart de punt a la pròxima reunió del 10 de setembre. Els analistes també donen per descomptada una pujada dels preus del diner als Estats Units aquest mes, sobretot, recordem-ho, després que el president de la Fed, Kevin Warsh, ha assegurat que la seva prioritat és controlar els preus.
2: Per tant, aquí hi ha una sensació de desconfiança, diríem, dels inversors per diferents motius i que s'acaba traduint doncs, amb aquest encariment per part del deute que demanen els estats, no? Les inversions que fan aquests inversors amb els estats. Doncs ho hem entès. Gràcies, fantàstic. Gràcies, Rafel.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: 6 minuts i 11:15. Al Catalunya Nit estem molt contents dels col·laboradors que tenim i aquesta temporada n'afegim d'identitat. Ara podrem presentar-vos en un. És en Roman Orús, un investigador de Barcelona que s'ha convertit en l'únic català i espanyol que és membre del panel científic internacional sobre intel·ligència artificial de les Nacions Unides. I si hi és perquè al darrere té una trajectòria important. El tindrem al Catalunya Nit els dimarts, cada 15 dies, començant per ara mateix. Roman Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, molt contents, com deia, de saludar-te. Avui, com que és el primer dia, aprofitarem una mica per presentar-te, per conèixer-te millor d'entrada. A veure, qui busqui informació sobre tu trobaria que va ser la primera persona a Espanya que va fer una tesi doctoral sobre algoritmes quàntics. Això ens ho has d'explicar bé, Roman.
1: Efectivament, sí. Bueno, jo sóc físic, no? Jo vaig estudiar física a la Universitat de Barcelona i després em vaig doctorar. I el tema que m'agrada a mi doncs, era el de la física quàntica, no? I aleshores, en particular, doncs, em vaig dedicar a un tema de la meva tesi, que era computació quàntica, no? Que és una forma de fer ordinadors, no? Amb sistemes quàntics, amb àtoms, amb molècules, resulta que ja es pot codificar la informació i es pot manipular de forma molt més eficient, i es poden fer algoritmes, no? Es poden fer programes amb aquests ordinadors quàntics que poden resoldre problemes que amb un ordinador normal, doncs, simplement no es poden resoldre, no? Aleshores, jo quan vaig fer la tesi doctoral, això ja fa molts anys, va ser la primera tesi doctoral a Espanya sobre aquest tema.
0: Clar, ja deies, fa molts anys, mira, ja parlaves d'algoritmes, que ara en parlem més o menys, tot i que no sé si entenem ben bé el que vol dir, però tothom parla de l'algoritme, no? Que l'algoritme guia la vida, em porta cap aquí, cap allà. Quan vas començar tu a sentir, a parlar i a interessar-te per això que també ara estem cada dia parlant-ne de la intel·ligència artificial?
1: Sí, això de la intel·ligència artificial, doncs, bueno, ja ve de lluny, no? Ja es parlava molt des de fa molts anys. El que passa és que últimament, doncs, s'ha començat a parlar més, sobretot durant els últims 10 anys o així, no? És quan em vaig començar a interessar jo també més sobre aquest tema, perquè les màquines ja començaven a poder córrer aquest tipus de programes, no? Simplement no teníem les màquines adequades per fer-ho, no? Però definitivament, cap allà al 2022, quan va sortir el ChatGPT, no? Que va haver aquesta revolució, que de cop i volta vam adonar que, ostres, aquí hi ha alguna cosa molt interessant, aleshores em vaig començar a interessar de veritat sobre aquest tema.
0: Ho vam explicar en el seu dia, hi ha aquest panel internacional de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, que està format per 40 experts de tot el món. Quina feina esteu fent?
1: Sí, doncs, bueno, la feina que tenim nosaltres és la de fer de bisagra, per dir-ho d'alguna manera, entre el que és el món científic i el món de la governança, no? Diguem-ne que les Nacions Unides, doncs, estan molt preocupades per tot el tema de la governança i la legislació de la intel·ligència artificial, perquè és una tecnologia estratègica, no? Geopolíticament crítica, molt important. I un dels organismes que ha creat les Nacions Unides és aquest panell internacional independent, on hi ha 40 científics de tot el món. De fet, som de 38 nacionalitats, jo soc l'únic català i també l'únic espanyol, no? I la idea és que, doncs, bueno, nosaltres hem de dir a la gent que ha de fer les lleis sobre com s'ha de regular la intel·ligència artificial, hem d'explicar-los el que realment es pot fer, el que no es pot fer, hem de ser capaços de destilar el que realment importa del que és fum, no? I aleshores també, doncs, bueno, farem uns quants informes durant l'any explicant, doncs, les oportunitats, no?, que tenim amb la intel·ligència artificial i també els riscos, evidentment.
0: Clar, ara, mira, precisament, segurament els Estats Units hi estan apostant més fort que ningú i allà si hi ha alguna cosa ara és desregularització més que regularització. A finals de la setmana passada, la CNN va entrevistar Bill Gates, el fundador de Microsoft, i ell alertava de com estava avançant la intel·ligència artificial. Ell n'és partidari, deia en aquesta entrevista que l'utilitza molt, que n'és un defensor, però posava l'accent en el fet que si no som capaços de potenciar-ne els aspectes positius i limitar-ne els negatius, podria ser molt perillosa. I deia que això ara no s'està fent, Et proposo que l'escoltem. És un resum del que va dir Gates i de seguida ho comentem.
2: L'últim any, les intel·ligències artificials s'han convertit en molt més poderoses, fins i tot més ràpidament del que jo m'esperava. i ara són capaces de causar riscos de ciberatacs, bioterrorisme o danys psicosocials. I estic igualment astorat que no hi hagi uns criteris precisos per revisar aquests models i minimitzar els riscos. Per primera vegada tindrem equipament amb coneixement humà. En termes de mercat laboral, això és molt diferent de qualsevol tecnologia que hàgim creat a la història de la humanitat. Encara que està a les nostres mans donar-li una forma clarament positiva, és com quan va aparèixer l'energia nuclear. Pots fer-ne armes nuclears o energia. El tema de la IA és mil vegades més gran que el nuclear i té els dos aspectes, el negatiu i el positiu, coexistint en la mateixa tecnologia.
0: Hi estàs d'acord, Roman?
1: Sí, estic d'acord, estic d'acord. El que diu el Bill Gates va molt en la línia del que estem dient nosaltres del panell de, les Nacions Unides. És molt semblant. Té molta raó en el que diu, no? Hi ha molts, fan falta criteris precisos per tal de revisar com funcionen aquests models, per tal de minimitzar els riscos, s'ha d'anar amb compte per veure com afectarà el sistema laboral, i efectivament jo també poso aquesta analogia, no?, amb les armes nuclears, que és una altra tecnologia estratègica quan es va desenvolupar l'energia atòmica, que és una altra revolució tecnològica, doncs, bueno, es pot utilitzar per fer-ho bé o per fer-ho malament. Doncs ara mateix estem bàsicament en la mateixa situació, però com bé, molt bé diu el Bill Gates, doncs, multiplicada per mil, perquè la IA és molt més potent que no pas aquella tecnologia.
0: Clar.
1: Farà falta molta col·laboració entre les diferents regions per tal de, doncs, bueno, portar això a bon termini, no?
0: I tant, i tant. De fet, aquí ho notem cada dia. Pràcticament no hi ha informatiu en què no aparegui la intel·ligència artificial d'una manera o altra. Avui n'hem tingut un exemple. Entrevistàvem el portaveu dels infermers i ens deia que la gent els arriba a la consulta ja amb el diagnòstic fet. La intel·ligència artificial em diu que tinc això i m'he de prendre allò, o sigui que gairebé van exigir la recepta. Ahir explicàvem, per exemple, que aquest curs els menors de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i a partir de 14 als 18 ho podran fer, però amb autorització de les famílies. Tu què creus que s'hauria de fer amb la intel·ligència artificial a les escoles i als centres? Perquè ara estem en aquell punt que no sabem si és millor, fins que no ho tinguem clar, treure-la del tot, això sembla impossible, si és millor que hi entri i utilitzar-la en

0: positiu. Tu com ho veus?
1: Sí, jo crec que és inevitable que entri i, per tant, s'ha d'utilitzar en positiu. Vull dir, no es pot treure la intel·ligència artificial de les escoles. És una tecnologia que ha vingut per quedar-se. És com una calculadora extraordinàriament potent i, òbviament, doncs, no la podem obviar, no? Està canviant la forma de treballar, està canviant la forma d'educar, està canviant la forma d'estudiar també i també d'avaluar, no?, a les escoles. Aleshores, és inevitable que la intel·ligència artificial entri als col·legis i a l'educació. Ara bé, però s'ha de fer això de forma correcta, no? I aquesta regulació que s'està duent a terme, que està començant aquest any, els menors de 14 anys, doncs, en principi, no poden fer ús de forma autònoma i després els que tenen entre 14 i 18 anys, doncs, amb autorització prèvia del docent, jo crec que és una bona manera de començar a introduir la IA d'una forma una mica més regulada dins dels col·legis, no? També s'haurà d'exigir, doncs, que citi l'ús de la intel·ligència artificial als treballs, els professors també s'hauran d'assegurar mitjançant, suposo que exàmens orals i exposicions i tal, que efectivament els alumnes, doncs, saben del que parlen, no? I que no tot sí. Ho ha fet una intel·ligència artificial. Al final, s'ha de canviar la forma d'explicar als col·legis, el sistema educatiu ha de canviar... És el que s'ha de fer.
0: Clar, ahir ens deia el representant dels directors de centres aquí a Catalunya, l'associació AXIA, que estaven plantejant-se seriosament si tenia sentit demanar deures a casa perquè sabien que els hi tornaven fets amb intel·ligència artificial. És a dir, que per comprovar què sabia l'alumne, gairebé ho havies de fer un cara a cara amb l'estudiant.
1: Sí, efectivament, ha de canviar el sistema ara mateix. Doncs, si et demanen treballs, no només al col·legi, també a la universitat, doncs, òbviament, ho pots fer tu o pots anar-li directament a la IA i te'l fa tot. Te'l fa tot des de la primera lletra fins a l'última, no? Aleshores, com es pot avaluar, doncs, que un estudiant hagi treballat ell i no pas la intel·ligència artificial? Doncs, jo crec que l'única manera és un cara a cara, no? Una exposició oral, un examen oral, aquest tipus de coses... I també fomentar l'ús d'intel·ligències artificials, jo crec, com per exemple s'està fent a països com Estònia, em sembla, on no et donen directament la resposta, sinó que et van guiant perquè tu mateix trobis la resposta, no? Una mica com una intel·ligència artificial socràtica, no? Que et comença a fer preguntes i al final tu acabes descobrint el que vols trobar. També, haurà d'anar per aquí.
0: També és bona aquesta, sí. Doncs, Roman Orús, crec que la presentació ha quedat feta i que ja li hem tret molt suc per ser el primer dia. Això promet molt. D'aquí 15 dies tornem a tenir cita sense mai... O sí, ja ho veurem, si és amb intel·ligència artificial o no, però quedem d'aquí 15 dies aquí al Catalunya Nit. Què et sembla?
1: Perfecte. Moltíssimes gràcies. Perfecte.
0: A tu, una abraçada. Bona nit.
1: Bona nit. Adéu.
2: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Minuts i arribarem a les 11 de la nit. Per tant, encarem ja la recta final del programa i de seguida començarem a mirar cap al dia de demà, però encara hem de reprendre un dels fils informatius del dia d'avui, perquè encara en la retina amb l'arribada sobtada al Tibet i al Nepal, que ha provocat més de 1.000 morts i 4.500 desapareguts, avui el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquest fet i el canvi climàtic. Els científics demanen prudència, deien, però fenòmens similars al que ha provocat l'arribada del Nepal ja estan passant també als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. De fet, als Alps aquest estiu han mort 3 persones aixafades per rocs que van caure des dels cims. Aquesta hora podem saludar una persona que ens en parlarà d'això. És en Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i ICREA Acadèmia. Bona nit, Marc.
2: Bona nit, què tal?
1: La realitat dels nostres Pirineus amb la del Nepal doncs, és incomparable, però sí que ens preguntem si una riuada amb tanta força, tan devastadora, provocada a alta muntanya, amb les mides dels nostres Pirineus, podria afectar Catalunya o alguns altres punts d'Europa?
2: Bé, al final el que està passant tant a les muntanyes d'Àsia, de Karakorum, Himàlaia, dels Alps, els Pirineus, és una constatació de que les muntanyes doncs, estan canviant, que les muntanyes que tenim avui en dia doncs, no són les mateixes de fa 40-50 anys. El clima, lògicament, és un dels vectors de canvi, però també ho som els humans, no? que ocupem més els espais que hi ha en aquestes muntanyes, especialment els fons de les valls. Com bé dieu, doncs, la magnitud d'aquest fenomen que ha tingut lloc a la zona del Nepal, el Tibet, doncs és ben diferent del que podem tenir a les nostres muntanyes, però bé, fa una desena d'anys, aproximadament una dècada, doncs vam tenir un fenomen similar en la ruta de pujada de la Neto. Doncs a la zona de la Renclusa doncs vam estar de sort de no tenir una desgràcia, perquè també vam tenir una ruptura d'un llac d'origen glacial que estava represat per per sediments de la glacera i doncs va haver-hi un flux de derrubis que va passar molt a prop d'on la gent dorm, d'on la gent posa les seves tendes, no? I aquí vam tenir sort perquè va passar un centenar de metres. Ja. Lògicament és una altra dimensió, però vaja, també recordem la tragèdia del càmping de Biescas, doncs ja fa gairebé 30 anys, si no recordo malament.
1: 94 o 97, sí.
2: Correcte. I allà hi va tenir molt a dir doncs, les glaceres de fa 20.000 anys, que van deixar molt material a la muntanya i doncs, per efectes d'una precipitació molt intensa, doncs, aquest riu doncs, va incorporar en el seu trajecte tots aquests sediments i vaja, al final doncs, ja el sabem, amb més de 90 morts. No? Per tant, els Pirineus, lògicament, tenen una magnitud diferent el cas dels Himàlaies, però vaja, nosaltres no deixem d'estar en un ambient d'alta muntanya i, per tant, aquestes muntanyes que ens estan canviant doncs, també ens poden donar sorpreses negatives.
1: Del canvi climàtic en sabem segurament més ara que no pas fa 30 anys. Es poden predir situacions de despreniments, de glaceres que es fan petites, que es van reduint, que es poden desprendre fins i tot. Tenim mecanismes, en teniu els que en sabeu, per predir fenòmens com aquests?
2: Sí, s'entenen cada vegada més. Tenim la sort avui en dia de tenir satèl·lits que passen per sobre de manera freqüent, reiterada, i per tant el que podem tenir són instantànies de manera sistemàtica de les glaceres. En el cas dels Pirineus, les glaceres no ens preocupen, són glaceres petites. Qui vulgui veure gel glaciar, glaceres dels Pirineus que se n'afanyi, perquè d'aquí 10 o 15 anys ja seran història. En principi, totes les glaceres doncs, tenen el seu caràcter finit ben a prop. En el cas dels Alps, sí que hi ha, doncs, ara mateix està havent-hi una glacera que està sent molt monitoritzada aquestes darreres setmanes pels científics, perquè es troben un poble, hi ha un poble just a sota que es diu Randa, que està al peu d'una de les muntanyes més elevades de Suïssa, i doncs, la glacera ha accelerat. Per què accelera una glacera? Doncs, lògicament, totes aquestes setmanes, mesos que portem ja des de finals de maig d'aquesta calor tan intensa, el que fa és fondre part de la neu que hi ha a la part superior de la glacera, i després, quan ja no queda més neu de l'hivern anterior, doncs fon part del gel acumulat durant els darrers mil·lennis, i aquesta aigua s'infiltra per les esquerdes i el que fa és fa una miqueta de vaselina, de lubrificant entre el contacte entre la glacera i la roca, i això fa que acceleri el moviment, l'empenta de la glacera. Per tant, en compte, si avançava uns metres al dia, es pot començar a avançar 10, 12, 15 metres al dia, i això és un senyal pels científics, si tenim les imatges satelitals, de que aquesta glacera doncs, es pot inestabilitzar. Si tenim un espadà, si tenim un precipici just al peu del front d'aquesta glacera, doncs hem d'anar molt en compte. I això va passar l'any passat, per exemple, a la zona de Blaten, en el cas del Valais Suís, mm. Tenia un despreniment que va faltar al poble i ara doncs, està sent controlat perquè és possible que doni un cas similar.
1: La part positiva és que cada vegada en sabem més i es pot monitoritzar tots aquests fenòmens. La negativa és evident, és un fenomen, l'escalfament del planeta. Ara per ara sembla que imparable amb la inèrcia que porta, i ens quedem amb aquest titular també trist, que qui vulgui veure les glaceres del Pirineu que s'afanyi, 10 anys... en diu el Marc Oliva, professor de Geografia de l'UB i CREA Acadèmia, que poden ser història. Gràcies, Marc Oliva, per explicar-nos-ho. Que vagi bé. Bona nit.
2: Bona nit a vosaltres.
3: Tres minuts i tres quarts d'onze. L'1 de setembre, entre la rampa de sortida, es va acabant i és aquell moment del dia en què comencem a posar la mirada

0: vespre davant d'ajuntaments de tot l'Estat per donar suport a Ceuta. És una iniciativa que ha tingut el suport explícit del PP i de Vox, i de fet, Alberto Núñez Feijóo ja ha dit que serà a la concentració de Madrid.
1: Doncs mira, veiem com es planteja aquest dia des de Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Aquesta nit, de fet, hem vist com el PP i Vox intenten escalfar les concentracions aquestes de demà i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir.
2: Sí, és el que ha denunciat l'Ajuntament de Madrid, que no han autoritzat la concentració davant de les Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix en un comunicat. Diuen que sí que es podrà celebrar amb normalitat i que només s'han limitat a recordar que serà un acte institucional i no pas una manifestació, perquè recorden que els ajuntaments no les poden convocar. Eren la Federació Espanyola de Municipis i el mateix president de Ceuta els que feien la crida a manifestar-se, però hem vist com PP i Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant i apuntant-se embuts contra qui s'adreça la protesta. Sentim Esther Muñoz i a Pepa Millán.
3: Són per dir-li al govern que su prioritat tiene que ser defender a Espanya i no a terceros països.
4: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
2: Des de la Moncloa avui, el ministre Ángel Víctor Torres lamentava que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanava que siga pacífica.
5: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
2: I és que des del PSOE han demanat als seus alcaldes mantenir-se en el marge, tot i que alguns sí que s'hi sumaran.
6: Gràcies, Dani. Doncs ja tenim una notícia clara. De què més estarem pendents, Marc?
0: Mira, tindrem un ull posat a Mataró per les reaccions que puguin sortir d'una votació que hi ha hagut aquest vespre. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament han aprovat una declaració institucional que defensa el dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. El text ha pogut tirar endavant i aquí hi ha la sorpresa, perquè ha tingut els vots del PSC, que té 11 dels 27 regidors d'aquest plenari. Aquesta declaració institucional recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. Ha estat aprovada, com dèiem, amb aquests 11 regidors del PSC, els 4 d'Esquerra, els 2 dels Comuns i un de la CUP. Per tant, veurem les reaccions que hi pugui haver. I en aquestes pròximes hores també haurem d'estar pendents de la resposta de l'Iran. Els iranians ja han advertit que atacaran bases i interessos nord-americans després que Donald Trump hagi confirmat aquest nou atac aquesta tarda.
1: I demà també s'han de fer públiques les dades de l'atur del mes d'agost. Rafael de Ribot, que no és el més fàcil, normalment?
7: No, tradicionalment és dolent, però el mercat laboral que queda molt afectat per l'estacionalitat de moltes feines. Mm-hmm. Es començarien a estigir alguns contractes vinculats al turisme, a l'hostaleria, al comerç i també a l'àmbit del lleure. Altres sectors aprofiten precisament l'aturada de l'activitat a l'estiu per ascendir contactes temporals i tornen a firmar-ne a partir del setembre. Mm-hmm. Per tant, a l'agost puja el nombre d'aturats i baixen les afiliacions a la Seguretat Social. En tot cas, la regularització d'immigrants va disparar les altes a la Seguretat Social al juliol i caldrà esperar, Agnès, a veure quin efecte tenen, han tingut en aquest mes d'agost.
6: Aquests dies estem parlant molt de l'inici de curs, com es presenta, però atenció al que diré ara, perquè a algú li pot fer mal, eh? Demà hi ha examen de selectivitat. Demà hi ha examen de selectivitat, això sí, són les del setembre i s'allargarà fins a divendres. És l'última selectivitat, de fet, que hi haurà en setembre, perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol, per tant s'haurà acabat això de fer colzes a l'estiu. Oriol Pujador.
8: Sí, a aquesta hora alguns estudiants, si ens estan escoltant, ho deuen fer encara repassant o intentant mirar què és el que els falta per saber d'aquests exàmens. A partir de demà, 9.004 alumnes provaran sort als exàmens de selectivitat. S'han matriculat aquest any 700 alumnes més respecte que l'any passat. La majoria d'aquests alumnes s'enfronten demà a les PAU. Són estudiants de batxillerat, uns 7.600, mentre que la resta provenen del grau superior. Demà serà el torn de llengua castellana i literatura, anglès i altres matèries com, per exemple, geologia, física i geografia. A partir de l'any vinent, com deies, s'ha acabat estudiar durant l'estiu, qui vulgui fer la selectivitat en repesca, o bé perquè ha suspès, o bé perquè vol millorar nota, ja ho podrà fer, deixar fet el juliol i marxar tranquil la vacances.
6: Deia l'Oriol, si estan escoltant el Catalunya Nit, sí. Els que estan escoltant el Catalunya Nit demà trauran una supernota, n'estic
1: convençut. Sí, jo no podia estudiar, escoltant la ràdio, escoltant una mica de música encara, però
6: no, perquè no,
1: gent
6: formem,
1: parlant allà de fons.
6: Però formem, vull dir, sí, segur.
0: Podrà fer suport també.
8: Sort, en tot cas, els que s'hi presenten.
1: Si hi ha una pregunta sobre el nit, doncs potser sí. Aviam, va, alguna cosa més de cara demà, Marc.
0: Mira, no sé si vosaltres sou molt de menjar pomes.
6: Sí, sí, per què no?
0: Sí, i si us agraden més grosses o més petites.
6: Tal com vinguin.
0: tal com vinguin. Doncs mira, demà els companys de Lleida, atenció, perquè ens explicaran que aquest any les pomes seran en general més

0: petites i molt dolces, i tot té una explicació, que és que la calor ha fet que, per exemple, les Golden, que són les més comunes, s'hagin hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Per tant, demà, atenció als companys de Lleida. I un parell de previsions destacades de la cultura. La primera, Venècia.
1: Jay Kelly.
2: Jay Kelly is a hero of cinema.
0: I és que demà arrenca la 83a edició de la Mostra de Cinema de Venècia i el protagonista del primer dia serà, aquí escoltàvem, George Clooney, que rebrà un lleó d'or honorífic per la seva carrera, li donen pel seu paper d'actor, director, productor, un festival que Clooney coneix prou bé. L'any passat hi va presentar aquesta pel·lícula, Jay Kelly, que ell protagonitzava, i tindrem l'Òscar Callau, enviat especial, que fins al dia 12 ens podran explicar tot el que hi
3: passa. Una mica d'enveja de l'Òscar.
4: Home, no, sí, perquè a més ens deixaran aquestes imatges tan fantàstiques.
0: Home, i tant.
4: De, no, home, aquell smoking caminant per els hotels al costat dels canals.
3: Sí, sí.
4: En fi?
0: Voldríeu ser allà a veure en Clooney, oi?
4: No ens faria res.
0: I acabem amb música, va. Perquè comença el Posidònia Fest, és el Festival de Música de Mataró, que es farà durant 5 dies. Qui són és la companyia Elèctrica d'Arma. Obrirà demà aquest festival al Casal Nova Aliança, però si els voleu veure ja feu tard perquè les entrades estan exaurides, però hi ha altres oportunitats. Tarta Relena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Careta o Yasmina.
3: Molt bé, doncs tot això el que explicarem demà a Catalunya Ràdio. Els primers que s'hi posaran seran els del matí, postmatiners. Per on aniran demà?
0: Doncs sobretot estaran pendents de Manresa. Recordem que els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer, i també un ull posat a Ceuta. Saludem el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
0: Molt bé, a punt per saber què fareu demà al Matí de Catalunya Ràdio. Crec que molt pendents de Manresa i de Ceuta, bàsicament.
5: Sí, perquè aquest assassinat a Manresa que coneixíem just aquest matí i que no teníem gaires detalls ha colpit molt al municipi i també ha generat, com tristament passa últimament, moltes reaccions a les xarxes socials i una reacció de l'extrema dreta, gairebé ni tan sols sense saber què ha passat, no? Bé, ja et puc explicar que tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que és una entrevista que hem tancat fa ben poca estona. També parlarem amb l'alcalde de Manresa, estarem al municipi i una mica pendents també d'això que dèiem, no? Del perquè d'aquesta reacció quan ni tan sols se sabia ben bé què havia passat. Ah, i una mica relacionat amb això també anirem a Ceuta, perquè ja n'hem parlat aquests dies. Demà hi va Alberto Núñez Feijó, una mica òbviament a carregar contra Sánchez i la seva incompareixença amb Ceuta, però també per atiar una mica aquests ànims que ja ho estan prou a la ciutat autònoma, i també ens servirà per fer una mica de prèvia encara amb el Miquel Jarque, que hi estem parlant aquests dies tots perquè és l'enviat especial de Catalunya Ràdio allà. I després parlarem d'habitatge i de joves. Tu,
0: sí. Tu
5: que anaves a l'autònoma com jo, coneixeràs la vila de l'autònoma, que és el refugi de molts joves, però la veritat és que el problema de l'habitatge, que ens colpeja tot, doncs a tots aquells joves que ara busquen habitació no només per anar a l'autònoma, sinó per anar a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat, doncs la veritat que el preu d'una habitació, Marc, si ho comparéssim amb la nostra època, doncs està ben complicat.
0: Res a veure, segurament, amb el que passava fa uns quants anys ja, potser una vintena.
5: Sí. I per acabar el programa tindrem un dels personatges, et diria, de l'estiu i dels que donarà a parlar els propers mesos, Javier Ruiz, el periodista, sí, que serà la gran estrella de la Sèptima, aquesta nova cadena de televisió que s'estrena al novembre, i el convidarem a la secció de televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porres per veure una mica com es prepara i una mica com... Ell també que parla molt de polarització, com estan els ànims a pocs mesos d'estrenar aquesta televisió.
0: Home,
5: i
0: veurem,
5: això haurem arribat el dimecres i mitja setmana, tu, tot fet.
0: Doncs mira, pim-pam, ja tenim pràcticament la setmana feta.
5: I ja és setembre, això ja comença a fer color de tardor, ja... I estem en un altre ambient.
0: I tant com sí. Doncs escolta, us escoltarem com sempre a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bona nit.
5: Perfecte, bona nit. Adéu.
4: I a 8 minuts per les 11 de la nit és una hora en què els diaris ja tenen les seves edicions de demà tancades. Ja ho sabem, aquesta temporada cada dia saludarem algun responsable d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de Jordi Cortada, que és subdirector del diari Ara. Bona nit, Jordi.
6: Hola, molt bona nit, Marta.
4: Agnès, escolta, ja teniu
6: la
4: portada feta de demà o què?
6: Sí que la tenim, disculpa, eh?
4: No, però
6: sí que la tenim feta,
3: bona entrada.
6: Sí, fantàstica.
4: digues, Jordi, va.
6: Arrenquem amb el canvi de to que s'ha apreciat avui per part de Berlín, per part d'Alemanya, amb l'acusació directa a Rússia d'atacar la Unió Europea per la utilització de guerra híbrida arran de tancar la investigació d'un mes per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig. Berlín, el ministre de l'Interior del govern alemany, considera que han estat els serveis secrets russos els autors d'aquest atac en un espai, l'aeroport de Leipzig, que no podem oblidar que ja conté un centre logístic de l'OTAN, i això els ha portat a acusar Rússia d'aplicar aquesta mena de guerra híbrida que inclou aquests atacs, espionatge, desinformació, sabotatge, ciberatacs, etc. Tot plegat en el context dels atacs que hi han patit o les intercepcions aèries que hi ha hagut als països bàltics, a Polònia, a Romania, etc. Uh-huh. I demà se celebra hi ha una cimera informal de ministres exteriors de la Unió Europea que acabaran de concretar la resposta o l'anàlisi d'aquesta situació.
4: D'aquest desafiament. Escolta, Jordi, si haguessis de destacar un article d'opinió, on ens enviaries? Sí. Què destacaries?
6: Sí, demà tenim article del Josep Ramoneda. Mm-hmm. Respecte a aquest temps de zotzobra que viu el món, el titular és Quan la democràcia fa nosa, i ens ve a explicar que en ple canvi del sistema econòmic el que està en joc és saber si el nou capitalisme financer i digital és compatible amb la democràcia. Prou provocatiu.
4: Déu-n'hi-do, doncs sempre és interessant llegir en Josep Ramoneda aquest article que trobem demà al diari Ara. Jordi Cortada, que vagi bé. Bona nit.
6: Moltíssimes gràcies, Agnès.
4: Adéu.
6: Bona nit.
3: Sis minuts per arribar a les 11. Els que ens aneu seguint ja ho sabeu, no ens agrada tenir l'última paraula, no som d'aquesta mena i per això ens fem acompanyar sempre de gent interessant que pugui tancar el programa. Atenció, qui tenim avui aquí, des de les 9, amb nosaltres. Anna Bosch, bona nit.
7: Bona nit, quina responsabilitat.
3: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però vaja, te l'has ben guanyada a pols, perquè a veure, corresponsal a Moscou, corresponsal a Washington, corresponsal a Londres, has passat per tot arreu. Quan anàvem fent notícies avui pensava, mira, li podríem enviar, segur que hi ha estat, segur que diria. Però vaja, jubilada, eh?
7: Sí.
3: Estrenant la jubilació i som molts els que no et deixem parar.
7: Ja ho veig. Jo que pico, eh? Jo
3: exacte. I nosaltres contents. A veure, del que hem anat explicant avui, quina reflexió et ve al cap? Què et suggereix el programa d'avui?
7: A veure, una cita de fa més de 500 anys, de Maquiavel.
3: Vaja.
7: És que la guerra la comences quan tu vols, però no l'acabes quan tu vols. I això m'hi fa pensar la guerra a l'Iran, que la va començar Donald Trump quan ell va voler, convençut per Benjamin Netanyahu, ja tenim prou dades per saber-ho. Pensava que seria qüestió de dies o setmanes i ja porten més de mig any. La va començar Vladimir Putin, com bé saps, Manel, fa més de 4 anys i mig, pensant-se que també seria qüestió de dies, que cauria Ucraïna en qüestió de dies, i porten 4 anys i mig, i això només ja és... No sé com ho veus, però això sol ja és una derrota, sí, per Rússia.
3: I tant.
7: Que no hagi caigut Ucraïna en qüestió de dies o en qüestió de setmanes ja és una derrota per Rússia. Després, un enigma. Què va provocar l'entrada massiva de 80.000, 70.000, no sabem el número exacte, de persones a Ceuta? Sí. Quin conjunt de factors, perquè sembla difícil que sigui només un sol factor, tanta gent de cop i volta, no? Sobretot tenint en compte després el terrabastall polític que ha causat i que continuarà causant. I això em porta a fer dues preguntes. Una és quines conseqüències electorals tindrà la guerra de l'Iran i el preu del petroli i, per tant, de la benzina en les eleccions a mig termini, on Trump es juga la majoria que té les dues cambres del Congrés. Quina conseqüència electoral tindrà per Pedro Sánchez i el PSOE amb unes eleccions generals que, tard o d'hora, en qüestió de mesos, han de venir? Serà Ceuta el que farà caure Pedro Sánchez i li farà tenir una derrota més gran del que creien? I l'altra pregunta és què va anar a fer el director de la CIA la setmana passada a Moscou? Sí. Tenia alguna cosa a veure amb aquesta guerra, amb aquest atac d'un dron que avui els alemanys diuen, perquè Alemanya és un país de l'OTAN. Per tant, està això connectat? És una pregunta que faig. tres alertes. Les tres alertes són aquesta guerra híbrida, de la qual la desinformació n'és part, no només els drons i els sabotatges cibernètics. El canvi climàtic, que en

0: aquest programa ha sortit diverses vegades parlant, una, pot provocar la mort directa o indirectament per la calor, sobretot amb les persones més grans, les persones que tenen condicions físiques. Quan arriba l'estiu, sobretot en els nostres països, i no només en els nostres països, perquè veiem que d'altres països, pel fet de no estar preparats per la calor, doncs és igualment mortal. I després, per exemple, per aquestes esllavissades, aquestes inundacions que provoquen les glaceres. I la tercera alerta és la intel·ligència artificial, que la frase de Bill Gates, la comparació la fem molts, no és com l'energia nuclear, però ell diu, és com l'energia nuclear multiplicat per 1000. O sigui, pensa tu una bomba atòmica i el mal que pot fer si sempre d'una manera no correcta. I per acabar, una frustració. I és que en aquesta guerra de desinformació, de manipulació, en aquesta guerra híbrida on tots som susceptibles de caure-hi de quatre potes, com la podem combatre quan, a més, l'intel·ligència artificial ho multiplica tot? No sé si per 1000 o per quant, però ho multiplica tot. I com a periodista i com a ciutadana em provoca molta frustració com enfrontar-nos a tots aquests reptes.
1: Doncs ho ha estrenat
2: sí,
1: molt bé.
2: Ens
1: agrada molt també que part de les reflexions siguin preguntes, perquè de vegades és això, l'important, tenir preguntes, i intentarem que de tant en tant tinguis tu l'última paraula d'aquest informatiu.
2: Esperem.
0: La feina dels periodistes és fer preguntes.
2: I tant.
0: Fonamentalment.

El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans

0: pacients s'ha atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça amb més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema.
1: Esports.
2: Som ja dins de l'última hora del mercat de fitxatges d'estiu amb el Barça, que acaba d'inscriure el porter croat Livaković a la Lliga de Futbol Professional. El club laurana ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions i Julián Álvarez, per la seva banda, seguirà l'Atlètic de Madrid. I pel que fa a les sortides, el Barça negocia amb el Deportivo de la Corunya la cessió del migcampista Marc Casado. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao. I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents.

0: però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
1: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
0: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
2: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giralt Robert i l'Alba Barbosa.
3: Són 309 milions d'euros.
4: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
3: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
4: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
3: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
5: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
4: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
2: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vives, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
7: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
8: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
6: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
9: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
6: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Segons informen

0: Els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: 3CAT Info.
2: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys 4 persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Siddiq. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
3: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 milions de barriles más diario.
2: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
4: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
0: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
5: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
0: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
1: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
2: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut.

0: Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa al sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
0: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat el seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
2: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
3: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
5: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
1: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes

0: terapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
1: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de Gaesco.
2: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
1: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
2: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75 i un 3%.
1: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, quatre dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
3: 3CAT Info.
1: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
4: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
1: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
5: Una mica més de mitja hora, 35 minuts, perquè tanqui aquesta mitjanit el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als conjunts catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
6: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
5: Gabriel Jesús, de 29 anys, ha firmat fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides, Marc Casado, doncs, podria ser nou futbolista del Deportivo de la Coruña a préstec, i és que Barça i Deport negocien la marxa de Casado en forma de cessió. Qui marxa segur són els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
7: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
5: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, on ha estat premiat juntament amb la blaugrana Patrick Guijarro. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores d'aquesta finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
3: 3CAT Info.
5: El Girona pendents encara del futur d'Unagi, que és l'únic futbolista del club gironí que encara podria canviar d'aires. mentre que el Sabadell ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Youssef Oghoussou, del Brighton anglès, incorporat fins al

0: 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028 procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
0: Més futbol ara, però mercat de fitxatges a banda. El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club laurana, Àlex, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que encara manté oberta la instrucció, això sí. I a banda, demà es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals del Sabadell contra el Barça Atlètic. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
3: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
0: També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la Tercera Federació. De l'extensió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
4: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
0: La Lliga Nacional ACB es farà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, la femenina el 23 de setembre a Reus, entre l'Uni Girona i el Cadí, la Seu. I a la Vuelta a Espanya triomfa l'esprint de la desena etapa per al francès Bastien Tronchon. Enric Mas, del Movistar, es manté com a líder sense canvis significatius.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. Ja ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron.

0: que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
1: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
2: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
1: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
3: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
1: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
4: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
5: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
4: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
4: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
5: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
4: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
7: 3Cat Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
9: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
8: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: sobre el

0: Reny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
1: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
2: Ferides sobreinfectades, fiebres super altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
1: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
3: Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que es que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
1: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
4: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
5: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers

més litigis contra la muntanya de Runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació.

0: per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
1: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase «Tornem a l'escola», però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
2: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
1: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaiya, Mohammed Mosalam.
3: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
1: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
0: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraça un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
6: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
7: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment, i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus

0: de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
1: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
2: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
1: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes, fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canà, al Montsià.
3: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
7: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret, i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
8: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
7: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
3: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
9: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
3: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla que ha impedit obrir la majoria de centres.

0: i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
1: De moment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
2: Sí, sí, a la izquierda.
0: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
3: Nella famiglia che ha la sola colpa
4: di aver... Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteixi en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
5: Tema dell'amore.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
3: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño estar aquí.
2: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Coruña. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
4: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
2: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
0: 3Cat Info.
2: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i, per tant, pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
5: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
2: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
6: Cool. És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
2: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup Amà a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
7: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
2: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
0: Tresca Info.

El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a

0: Afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Als centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club laurana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Casado, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa...

0: Després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
2: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
3: De lo que tenemos evidencias es que que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
2: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlic Giral Robert i l'Alba Barbosa.
4: Són 309 milions d'euros.
5: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
4: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
5: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
4: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
6: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
5: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
0: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
8: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
9: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
7: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
10: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está en nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la

0: violència creo que pierde los argumentos.
1: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
4: 3CAT Info.
2: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys quatre persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sirik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
5: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producció de 1,5 milions de barriles més diario.
2: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
6: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? És a dir, en els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
3: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
7: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt
4: i

0: rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
1: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot de l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
3: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa al sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
3: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat el seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
6: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
3: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
7: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
3: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar com espais d'ombra o material de salvament

0: adequat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
2: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
4: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de GAESCO.
5: És veritat que estan pujant. Segon, podrien pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
5: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarg, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75% i un 3%.
0: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, quatre dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
1: 3Cat Info.
0: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
6: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
8: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
7: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedir al Deportiu.

0: Deportivo de la Coruña fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
1: 3CAT Info.
0: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Youssef Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid a la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
2: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
0: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: Triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I en Batal Polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani, Catalunya, i en dones, Rubí, Sant Feliu.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea

0: Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. Ja ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
8: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.

0: 3CAT Info.
1: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
2: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
1: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria de tensions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
4: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
5: Ferides sobreinfectades, fiebres super altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo derivábamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
4: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
6: Yo la huerta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
4: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
1: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
7: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
1: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
0: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
1: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova, i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta

0: denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
1: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
0: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
2: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
0: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
3: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraça un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot de l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
5: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
6: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
7: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
6: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
8: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època

0: del Montsó, més enllà també del permafrost.
1: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes, fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva a recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, al Montsià.
2: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
4: Són cinc joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
6: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
7: La idea era fer una introducció inicial al que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i on sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
6: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
2: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
8: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
9: De moment, les reunions que estan obertes són les de la Mesa General. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
2: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%.

0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
1: Sí, sí, a la izquierda.
0: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
2: Nella famiglia che ha la sola colpa
3: di aver... Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteixi en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
2: El tema de l'amor.
0: Al gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç a les parts per concretar l'acord.
6: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
5: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
7: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
5: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
4: 3CAT Info.
5: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i, per tant, pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosuf Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
8: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços.

0: velocitat molt profund, molt vertical en el seu joc.
1: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
3: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
1: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
4: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
1: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
2: 3CAT Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor, més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club l'haurà també inscrit al porter croat Livakovic i al capítol de les sortides, Marc Casador, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
8: De lo que tenemos evidencias es que bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
7: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any.

0: Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giralt Robert i l'Alba Barbosa.
1: Són 309 milions d'euros.
2: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
1: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
2: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
1: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
3: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
2: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
0: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vives, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
5: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
6: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
7: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está en nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
4: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
9: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers. Almenys 4 persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sirik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània

0: i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
1: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 milions de barriles más diario.
0: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
3: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? És a dir, en els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
2: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
4: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
2: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
0: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
0: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa el sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
0: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat el seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
7: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
8: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
10: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
6: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de Gaesco.
12: És veritat que estan pujant. Segon, podrien pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
12: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès a curt

0: termini, no a llarg, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75 i un 3%.
1: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
2: 3CAT Info.
1: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
3: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
1: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
5: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
4: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedir al Deportivo de la Corunya fins al final de la temporada. I finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
2: 3CAT Info.
4: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat 3 fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Youssef Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests 3 ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid a la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
4: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
6: Molt contents de com estaran les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats

0: i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
1: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: 3CAT Info.
1: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I amb Atar Polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani Catalunya i en dones, Rubí, Sant Feliu.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. I ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.

0: Waffenflotte.
1: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
2: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solies.
3: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
4: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
3: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
5: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
3: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
4: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
3: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
6: 3CAT Info.
2: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
8: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
7: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
2: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
9: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
10: Ferides sobreinfectades, fiebres super altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo derivábamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras.

0: También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
1: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
2: Jo la huerta al col·legio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente, que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
1: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
3: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
4: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
3: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
5: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
3: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
7: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase «Tornem a l'escola», però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit en

0: Cara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
1: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem.
2: But until yesterday we didn't have it.

0: L'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
1: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
0: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
2: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot de l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
5: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
6: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd aquest ciment i el conjunt de la roca és propici a que es desprengui. Per tant, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
5: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
7: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
5: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes, fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
4: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
8: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombes

0: va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, Montsià.
1: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
4: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret, i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
5: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
4: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
1: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
6: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
7: De moment, les reunions que estan obertes són les de la Mesa General. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
1: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Àngel Cristo, però va destacar també

0: com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
1: Sí, sí, a la izquierda.
0: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
2: Nella famiglia che ha la sola colpa
3: di aver... Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
2: Tema de l'amore.
0: Al gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
6: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño estar aquí.
5: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
7: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Los goles no nos están faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
5: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
4: 3Cat Info.
5: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i, per tant, pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
8: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
5: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
9: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm

0: la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
1: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
2: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
1: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge. 3CAT Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Als centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club laurana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Asador, se'n va cedir al Deportivo de la Corunya. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit